0: tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels mangakissa. No és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
1: Otakus o no otakus, si aneu a Japó, ja teniu una entrada més una per apuntar. Cosa,
0: un lloc per dormir, veus? Una, sí, sí, sí. Apa, no. Consells de viatge.
1: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que Josep és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapislàtzuli. En Josep Maria.
2: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
1: Sí,
0: nascut,
2: clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, un nano jovenet que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
1: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep, som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... Ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
0: Bueno, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
1: Gràcies, Josep.
2: El calaix més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ansànieu, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
1: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol el 2 d'agost teniu una cita amb Dansàneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
3: D'aniversari total i d'aniversari gros, d'aquella xifra que ja fa goig, diguem,
1: 35 anyets, que es diu aviat, això.
3: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí, sí.
1: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare, i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades...
3: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no? Els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà-gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquesta... Ara et dic espectacles que, per exemple, s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no? Amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Armero, de la Magdalena Garzón, un artista que hem acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquest proper, que és una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que s'alimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims, si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
1: A més, un entorn meravellós, i que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
3: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església de Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no?, que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no?, una mirada que treballa, doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no?, de gent d'allà i gent de fora.
1: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
3: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
1: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixent, no? Diria, Ruth?
3: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen encara una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no?, allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no?, i és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer dansa Àneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no?, recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no?, pels que fem fent en aquests territoris allunyats, diguem.
1: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no?, donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, m'ha cridat molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
3: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins Mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem, doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí, i tots dos faran d'actors i de músics de l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de, si no, no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori. De fet, el dia, per exemple, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure, aquesta proposta, al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana, i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí,
1: i no és excessivament conegut, sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar...
3: És una figura tan potent, no?, que d'alguna manera acaba eclipsant la resta, no?, però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser això, un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
1: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el Tastàneu.
3: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu, és un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important, i llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, no perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tas que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt, hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, diguem, a la majoria majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, diguem, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i, per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé, diguem.
1: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
3: Exacte, sí, sí.
1: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
3: Exacte. Mira, és dansaneu.cat, ben senzill. Teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni, patrimoni natural, sobre les activitats. Després, detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no? Les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, diguem, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, ens pots comprar les entrades en cas que en quedin.
1: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
3: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, diguem, no? Perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
1: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
3: Ens hi veiem, gràcies.
4: El Calaix, més ací. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Mario Serra amb el 6è Premi Difusió. El Calaix, més estiu.
5: Cristina Domènech, directora de La Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de La Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té 4 ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
5: A Mario Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de La Setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
1: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de La Setmana i m'he trobat en Ramon Solsona i he pensat, li han donat el premi, sóc feliç. Ramon, enhorabona, Premi Trajectòria.
7: Moltes gràcies.
1: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
7: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
8: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegant.
7: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no. Mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
8: M'encanta.
7: Sí, ho dic ara, per primera vegada, Però hauré de repetir més. I és que, si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que diria, ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé. Però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
8: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els chats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar. Però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
7: És necessari sempre. És necessari. És a dir, jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no? S'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molta consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
8: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia d'un llibre agradi tant, que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
7: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, que no li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt, i si a tu t'enriqueix, doncs hauré complert l'objectiu.
8: Parlàvem d'aquest temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de... que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el temps de xocolata. Sí.
7: No.
8: Ara t'ho diria malament, al carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, al carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
7: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa, dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
8: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
7: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un gran... un honor. I això va ser l'estació de Sants. L'estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Treure, abans era només això, treure al fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
8: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
7: Moltíssimes gràcies a tothom.
4: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Hola, bona tarda. Avui venim en un mar d'informació. Ho pilleu?
1: Sí, ho pillem, Dènia, ho pillem.
2: Doncs jo no.
3: És que no saps de què tracta el programa d'avui?
2: No.
3: Ah, doncs jo tampoc.
1: A veure, us donaré una pista. Estarà relacionat amb aquest poble.
3: En Tallaferro i els gegants del poble?
0: Seria una bona idea, però no. Ens la portem per la propera.
4: Del xifrer i els edificis més emblemàtics del poble?
1: No, no. Encara que aquesta també seria una molt bona idea.
3: Doncs no ho sé.
0: Parlarem del mar, noies.
4: Que guai. M'encanta el mar.
0: Doncs t'encantarà el programa d'avui.
1: Sí, a mi també m'encanta el mar. És molt bonic, encara que les meduses no m'agraden gens.
4: Doncs a mi sí que m'agraden.
3: De debò? Però si són ja fiscoses. I a més et piquen sense que tu els hagis fet res.
0: A mi em va picar un ecalci amb moro. Feia molt de mal. I tot això va ser culpa de la Paula, que em va tirar al mar.
1: Sí, va ser superdivertit.
0: Ui, ui, sí, divertidíssim. A mi no em fa gens de gràcia.
1: Tens raó, perdona'm. Va ser un impuls de fer una brometa. Però tens raó, no va ser tan encertat. Ho sento.
0: Tranquil·la, ja està oblidat.
4: Genial, noies. Així és precisament com m'agrada el mar. En pau i calma.
3: Doncs la pròxima secció no és que sigui molt de relax, perquè parlarem d'animals estranys.
0: No, més bastiles no.
1: Tranquil·la, Dènia, si cal, agafa aire i dóna'm la mà, perquè en 3, 2, 1, sona una cançó i ens endinsem.

0: doncs continuem parlant de les espècies estranyes que viuen al nostre mar.
1: Ai, quina por! No rigueu, home, concentreu-vos.
0: Una pregunta, sabeu què és el peix esborrall?
2: Ah, és aquell peix que sembla a la gelatina com en Calamardo de Bob Esponja, que viu en la piña debajo del mar.
0: Correcte!
1: Doncs que lleig! I sabíeu que l'orca és el depredador més gran del món marí?
3: No era el tauró?
2: No, no és l'orca.
3: Carai, tan amigables que semblen.
2: Cert, no te'n pots fer pas fiar.
3: Ja ho veig, ja.
1: I heu sentit mai parlar de la vaqueta marina?
0: Ah, sí, és aquell animal tan mono i tan bonic que enamora a primera vista.
2: Sí, aquest mateix.
3: Oh, a mi m'encanta.
0: I a mi?
1: Ai, noies, feu totes cara de tendresa.
0: És que és una espècie adorable.
2: Sí, crec que prefereixo deixar la sessió aquí amb aquest bon sabor de boca.
1: Bé, doncs, si totes hi esteu d'acord, tanquem amb la vaqueta marina.
0: Sí, visca la vaqueta marina.

0: Doncs, ara que hem acabat amb les espècies estranyes, parlarem de llegendes marines.
1: Oh, llegendes! M'encanten les històries, sobretot si la protagonista és una vaqueta marina.
2: Ai, sí.
0: Ostres, noies, us ha donat fort, amb la vaqueta marina?
3: Ja ho pots ben dir. Doncs no. Noies, aquestes històries no van de vaquetes. Són espectaculars i trepidants, i jo em moro de ganes d'explicar-vos en alguna.
1: Ep, però para el carro, que hi ha cua. Vaig jo primera.
3: Perdona, no sabia que tu dominaves les llegendes marines. Endavant, endavant.
1: Doncs com deia, jo sé una llegenda sobre un lloc que es diu el Triangle de les Bermudes.
2: El Triangle, ha dit?
1: Sí, sí, el Triangle.
3: I què hi té a veure una figura geomètrica que porta pantalons curts amb les llegendes marines?
1: No he dit el Triangle amb les Bermudes. He dit el Triangle de les Bermudes.
3: Ah!
0: Les Bermudes són unes illes del Carib.
3: Ah, i què hi passa amb aquestes illes concretament?
1: A les illes exactament res, però hi ha una zona de l'oceà Atlàntic, situada entre Puerto Rico, Miami i les illes Bermudes, que té forma de triangle, i es veu que hi ha desaparicions.
3: Què dius ara?
1: Sí, sí! Es veu que els mariners que van per allà tenen por de passar i pel mig perquè la llegenda diu que si passes pel mig pots desaparèixer.
3: Mare meva!
0: La fama del Triangle va esclatar a mitjans del segle XX quan 5 bombarders nord-americans van desaparèixer sense deixar rastre. Des de llavors s'han proposat explicacions de tota mena, com ara l'existència de portals intridimensionals, activitat extraterrestre o la influència de la mítica ciutat perduda de l'Atlàntida.
1: La realitat, però diu estadísticament, no hi ha més desaparicions en aquesta zona que en qualsevol altra part de l'oceà. Amb un trastorn marítim i arei similar, però el romanticisme del misteri ens encanta. I per això s'inventen tantes històries.
3: Ai, és que com es nota que ja fa l'oloreta de Sant Jordi, eh? Mira que ens agraden les llegendes.
2: Cert. Encara que desapareixen enmig de l'oceà Atlàntic, no em sembla precisament romàntic.
0: Això digue'ls el del Titanic.
2: Oh, sí, quina pel·li més bonica.
3: Au, va, deixeu-vos de pel·lícules, que encara tenim molt programa per endavant.

0: dels animals de la muntanya.
1: No, Dènia, avui parlarem dels mars, oceans i llacs curiosos.
0: Ai, és veritat, no me'n recordava. Volia parlar dels animals.
2: Doncs no, ara parlarem dels oceans. Sabíeu que existeix un mar mort?
0: Un mar mort? Què passa, què? Hi ha coses mortes?
1: No! El mar mort és d'Àsia i té tanta sal que les persones poden flotar, és a dir, que poden fer-se els morts.
2: I si te'n passes una mica d'aquesta aigua, què passa?
0: El que passa és que pot causar deshidratació ràpida i problemes
3: gastrointestinals!
0: Per això és recomanable tancar la boca.
1: Oh! Doncs parem de parlar d'aquesta mar i anem a parlar d'algun... Vinga, va, i de què llac t'agradaria parlar?
2: A mi m'agradaria parlar del llac Rosa.
0: Uf, és que es nota que t'agrada Rosa, eh? Amb aquest nom.
1: Ho veieu? Que estem tan romàntiques, noies?
4: I on està ubicat aquest llac?
2: El llac Rosa està ubicat al Senegal.
0: I com és aquest llac?
2: El llac és d'un color rosa potent, especialment quan és l'època de sequeres.
1: M'agradaria molt anar-hi, la veritat.
4: Sí, i a mi també.
0: I per què és de color rosa?
2: És rosa a costa de l'altíssima concentració de sal i la presència de l'alga d'una liella salina, que és de color rosa.
0: Ostres, que interessant!
1: Sí, jo n'he vist de fotografia i és xulíssim.
2: I voleu parlar del Rio Tinto?
0: Què li passa en aquest riu?
2: Doncs que la seva aigua és vermella a causa de l'altra concentració dels minerals i ferro que li ha portat a la NASA per realitzar estudis per buscar vida similar a la de Mart.
0: Wow, Leire, quantes coses saps!
1: Sí, sí, saps moltíssimes coses.
2: Moltes gràcies, noies.
4: Wow, ara que m'adono, la veritat és que estem aprenent moltes coses sobre el mar.
1: Tens tota la raó, l'Anna. Però espera't, que encara ens queden unes quantes seccions més.
0: Doncs endavant!
4: Sí!
1: Vinga, va, anem a aprendre més coses.

0: Noies, vosaltres sabeu fenòmens naturals de l'aigua, oi?
1: Doncs la veritat és que mai m'han interessat gaire els fenòmens del mar.
2: Ja ni a mi.
0: De debò? Doncs a mi m'interessen un munt, i a part en sé molts.
3: Leire, doncs a mi sí que m'interessen, però en total no sé quants n'hi ha.
2: Leire, tu em saps?
0: Esclar, mireu, us ho explico.
1: Sí, que jo tinc moltes ganes de saber-ho.
0: Doncs la veritat és que no existeix un nombre total definit de fenòmens naturals del mar, ja que són processos dinàmics i continus. Però si voleu, us puc dir algun fenomen que jo conec.
3: D'acord, però jo també en sé uns quants. Si voleu, també us en puc dir algun.
1: Vale.
3: D'acord, però comença tu, Leire.
0: Està bé, mireu. Els fenòmens que jo conec sobre el mar són, primer, tenim els atmosfèrics, que hi ha la pluja o els tornados, i també hi ha els geològics, que hi tenim els terratrèmols i les erupcions volcàniques.
1: Al mar? Hi ha erupcions volcàniques al mar?
0: Sí, sí, també n'hi ha, de fet, moltes illes sorgeixen fruit d'erupcions volcàniques.
2: Apat?
3: Doncs perfecte.
1: Per què dius perfecte?
3: Doncs dic perfecte perquè la Leire no ha dit cap dels fenòmens que jo volia dir.
0: Ah, ara ho entenc.
1: I quins són els fenòmens que tu coneixes?
3: Els que jo conec són els hidrològics, que hi ha tsunamis i inundacions, i també que hi ha els biològics, que es refereixen a les migracions i les plagues.
0: Ostres, doncs aquests fenòmens jo no els coneixia per res.
3: Noies, jo crec que ja hem dit tots els fenòmens del mar, no?
2: Sí, jo també opino el mateix.
1: Bueno, i ara que ja hem parlat de tots els fenòmens, per què no passem a la següent secció?
3: Vale, a mi em sembla bé.
0: Doncs continuem, endavant.

0: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Noies, heu sentit mai parlar del projecte Pescaneta?
2: Sí, és un projecte per ajudar a netejar el mar i que no es morin els peixos.
1: Que interessant!
3: Pescaneta, gràcies a pescadors i pescadores del país, treballa cada dia per retirar les deixalles i conservar la qualitat de les nostres aigües i de les nostres espècies. Amb la nostra activitat, ajudem a netejar el mar i a protegir l'ecosistema marí de la contaminació. Pescaneta treballa per protegir el Mediterrani.
4: Hola, sóc la Ainhoa i ara anem amb l'entrevista a un membre d'aquest projecte. Com et dius?
5: Em dic Sergi Pou i treballo a la pesca d'arrossegament.
4: T'agrada fer pescaneta? Per què vas escollir fer això?
5: Faig pescaneta i ho faig cada dia perquè des de sempre, doncs, des de la cofreria, hem treballat per d'aquesta manera sense, bueno, sense que ens ho digués ningú, vaja.
4: Quants quilos de brossa acostumeu a recollir en un dia?
5: Cada dia, pues, depèn on treballem, pues, agafem més brossa o menys. Si pesquem una mica més a prop, agafem que uns de 60-70 litros cada dia. I si pesquem més lluny, pues, agafem de 30-40 litros cada dia de brossa.
4: Normalment, quin tipus de brossa us acostumeu a trobar més?
5: Normalment és des de bosses, plàstics, compreses, tovalloletes també, bueno, una mica de tot, però sobretot plàstics. I bueno, això intentem, pues, agafar sempre el màxim de brossa possible. No?
4: Moltes gràcies per respondre a les nostres preguntes.

0: bona tarda. Estem amb dos nens de cinquè. Com us dieu?
1: Jo, Aleix.
2: I jo, Hug.
0: Us agrada el mar i practicar l'esport nàutic?
3: A mi el mar m'agrada, aunque depèn de quin tros, però faig perillós. Però sí, jo crec que practicar l'esport nàutic és una cosa que no totes les escoles poden fer i pues, som uns privilegiats.
2: Té bastanta raó, l'Aleix. Som uns privilegiats per poder fer l'esport nàutic a cinquè, perquè hi ha escoles que ho fan a l'ESO. I sí, som uns privilegiats. I el mar m'agrada, com ha dit l'Aleix, parts. Perquè hi ha parts que són perilloses, però hi ha parts tipo, prop de la platja que són més tranquil·letes i més boniques.
0: Què és el que més t'agrada de l'esport nàutic?
3: Jo crec que poder com anar pel mar i tocar-lo i anar ràpid, no sé, és una sensació molt bonica.
2: A mi m'agrada bastant quan estàs al bar, al vaixell, i doncs veus, a vegades veus peixos, veus el mar passar, i també mola bastant si caus a l'aigua, sobretot amb el catamarà o amb l'open, que a vegades podies tirar-te a l'aigua i era allò bastant divertit.

0: Aquest és el que més t'agrada o bé en prefereix un altre?
1: Bueno, no sé, si tinc que escollir, l'anxa. Va molt ràpid, però dels que hem fet, pues, el que més m'agrada és l'open, perquè anaves amb parelles i a part et queies, tenies que tornar al barco i era molt guai.
2: M'estic d'acord amb l'Aleix, l'open a mi també m'agrada bastant, però el catamarà, bueno, jo tinc bon record amb el Bahia perquè va ser un dia que hi havia bastant de vent, llavors anava molt ràpid i m'agradava anar ràpid i a sobre que no vaixell que corria bastant. No era el que més ràpid anava, però sí que anava ràpid.
3: Alguna vegada us heu fet mal practicant l'esport nàutic o tens alguna anècdota?
1: Bueno, pues jo un dia em vaig caure amb un amic que no sabia nedar de l'open i el vaig tenir que agafar, vaig ficar el barco bé jo sol i el vaig tenir que pujar al barco.
2: Jo me'n recordo quan vaig fer catamarà gran, que me vaig caure a l'aigua i intentant pujar el barco se me va quedar encaixada a la mà un lloc. Sort que no vaig poder treure, però me va fer bastant de mal perquè era un lloc bastant estret i si no, no podia pujar.
0: Quin consell donaries a l'alumnat que farà aquesta activitat en el futur?
1: Pues no tindre por i disfrutar-la, perquè hi ha alguns amics meus que tenen com por i pues no disfruten tant.
2: Sí, no tindre por i també saber disfrutar, saber treballar amb equip bastant, tindre paciència i també saber treballar en equip i bueno, no tindre ni por al mar, si tens por, saber nedar, això és molt important. I res més, jo diria. No tindre por, sobretot, i disfrutar molt. Però quan és molt, és molt.
3: Gràcies per respondre les nostres preguntes i adeu.
0: Adeu.
2: Adeu. Adeu.
3: Bona tarda. Ara estem amb alumnes de 6è. Com us dieu?
4: Jo, Bru.
5: I jo, Ona.
3: Us agrada el mar i practiqueu l'esport nàutic?
4: A mi sí m'agrada el mar, tot... Sí m'agrada, i l'esport nàutic el practico amb el cole, i és molt guai l'esport nàutic.
6: A mi també m'agrada i l'esport nàutic el practico al col·le i amb el meu pare perquè faig algun esport.
0: Què és el que més t'agrada de l'esport nàutic?
4: A mi el que més m'agrada de l'esport nàutic és poder fer-ho amb els amics, aquí al col·le poder-ho fer-ho amb els amics. Després també m'agrada molt fer diferents tipus d'embarcació i ja està.
6: A mi m'agrada fer diferents tipus d'embarcació que potser sols no podríem fer.
3: Quin és el tipus de vaixell que feu servir actualment?
4: Bueno, cada setmana és com que anem canviant una mica, però jo aquesta setmana, bueno, la setmana passada, per exemple, vaig fer pa de suc, que em va agradar molt, perquè em passo l'estiu fent-ho, però també hi ha catamarà i hi ha molts tipus.
6: I jo vaig fer... Jo vaig fer open i va ser molt guai, menys caure, si caiem.
0: Aquest és el que més t'agrada o prefereix un altre?
4: Jo prefereixo un altre. A l'open, al padel suc, tot i que m'agrada, m'agrada més el catamarà gran perquè és molt guai i és bastant gran i va ràpid.
6: Jo prefereixo el padel.
3: T'has fet mal, bueno, us heu fet mal alguna vegada practicant l'esport nàutic o tens alguna anècdota?
4: Sí, jo una vegada fora del col·le vaig anar a provar l'esport nàutic i se'm va enrotllar una corda a la mà sense voler i la corda va començar a pujar cap a dalt i em va estirar la mà i em vaig fer mal.
6: I jo també fora del col·le que estava fent surf i vaig caure i no podia sortir perquè tenia la taula al cap i vaig passar molta por.
0: Quin és el consell que donaries a l'alumnat que farà aquesta activitat en el futur?
4: Doncs el meu consell és que s'ho passin molt bé i que vagin sense por, perquè si no, no faran res, quasi.
6: I que disfrutin.
3: Gràcies per respondre a les nostres preguntes. I adéu.

0: Doncs quan sona aquesta musiqueta és el moment del Kahoot, Marta.
1: És el moment del Kahoot, sempre
0: no
1: tan esperat.
0: No podem fer una altra cosa, sempre tan esperat. I avui tenim doncs unes concursants de luxe que són ni més ni menys que la Leire. Un aplaudiment. Hola, Leire. També tenim a la Paula. Què tal? Tenim a la Cèsia, la Dènia.
2: Hola.
0: I la Lana.
3: Saludeu.
0: Dieu, què tal, home?
2: Què tal?
0: I el públic és que està, escolta'm, està al
3: fort. Quin públic és més entregat.
0: Per favor.
2: Gràcies.
0: Vale, a veure, anem per la primera pregunta del Kahoot d'avui. A veure, qui vulgui respondre, aixeca la mà i anem fent, vale? Si vol respondre una, dues, el que vulgueu. Vinga, primera pregunta. Quin és l'oceà més gran de la Terra? A, l'oceà Atlàntic. B, l'oceà Pacífic. O C, l'oceà Índic. A veure, Leire?
1: La Paula té la mà aixecada.
0: Ah, no, la Paula. Pensava que havia aixecat la mà ella.
4: L'Índic.
1: L'Índic?
0: L'Índic.
4: No.
1: L'Anna? La Lana no hi està d'acord.
4: Bé, el Pacífic.
0: Algú més? No? Sí, doncs, Pacífico. Atenció. La resposta correcta és... l'Oceà Pacífic.
3: Pacífic. Supergran.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, un punt per la Lana.
1: Vinga, molt bé.
0: Segona pregunta. Com es diuen els moviments de pujada i baixada del nivell del mar causats per la força de la Lluna? Atenció. A, els corrents marins. C, els tsunamis. O C, les marees. A veure. Dènia.
1: La Dènia.
2: Les marees.
0: I la Paula?
4: Les marees,
0: les
4: també.
0: Marees, la Lana?
4: Les marees.
0: Doncs la resposta
1: la
0: correcta.
1: També, marees.
0: Sí, doncs pues és són les marees.
2: Vamos! Yeah!
0: Hombre! Molt bé. Pregunta número 3, segura aquesta. Diu, quin animal marí és el més gran del món? Atenció, és un mamífer, val? A, el tauró balena. B, la balena blava. O C, el calamar gegant. Vinga, l'Anna.
4: La balena blava.
0: Balena blava. A veure, Dènia.
2: També la balena blava,
0: Paula.
2: Està clar.
4: Jo crec que també la balena blava.
0: I la Leire?
4: Balena.
0: Balena blava. Doncs jo crec que el nostre públic us dirà la resposta, perquè és correcte.
2: Yeah,
3: ara ve
0: fer...
3: la 4 de 4 és a nivell expert.
0: Sí o no? Bueno, va, a veure, aquesta ja és més complicada.
1: A veure.
0: Atenció. Com es diu la planta marina del Mediterrani que forma prats i és vital per al medi ambient? Atenció. A, Posidònia. B, coral vermell. O la C, l'alga de vidre. L'Anna.
4: Posidònia.
0: Bé, la Dènia.
4: Hola.
2: Bé, les algues.
3: L'alga de vidre.
0: Sí. L'alga.
1: L'alga de vidre.
0: Paula.
4: No sé, crec que Posidònia, perquè sona com, no sé,
1: catalana.
0: Més
2: que... sí, sí.
3: Posidònia. No, com Poseidor. Com a...
0: Poseidor.
3: Si és Poseidor, que és el rei del mar.
0: Exacte.
4: Sí. Ai, espera, no.
1: Posidònia. Sí o no?
4: És que no sé què és la Posidònia.
2: Crec que s'han inventat per mantenir-nos,
1: Què et vibra?
0: Bé, el que et vibri... Que
4: us... És inventat.
2: Que... insult.
1: No, és cap inventat.
0: No és cap inventat.
4: Llavors sí.
0: O sigui, el que us digui el cor, que us digui això.
4: Posidònia.
1: Posidònia.
4: Jo crec que Posidònia, però, tio.
0: Vinga, va, doncs, atenció, la resposta correcta és Posidònia.
4: Sí!
0: Molt bé. Veus com al final la intuïció no us ha fallat. Vinga, cinquena pregunta. De quin material està fet l'esquelet dels taurons? De A, de ferro i calci. B, d'ossos durs, com els humans. O C, de cartílag, com el nostre nas. Dènia.
2: El cartílag.
0: Paula.
4: Sí, jo crec que també cartílag.
0: Doncs és correcte. I última pregunta del Kahoot d'avui.
1: Ho estan fent molt bé. Equipazo.
0: Que cracs. La pregunta 6, l'última. Com es diu el lloc més profund de tots els oceans? Atenció. A, el triangle de les Bermudes. B, la fossa de les Marianes. O C, la plana abissal. Atenció, Paula.
4: La fossa de les Marianes.
0: La Lana.
2: El triangle de les Bermudes.
0: I la Dènia.
2: El triangle de les Bermudes.
0: Doncs atenció, la resposta... Paula, vols dir alguna
1: cosa? Sí, no.
0: No? Doncs la resposta correcta és la fossa de les Marianes.
2: Everything's married.
3: El triangle de les Bermudes, segons el que hem explicat aquí, és una zona misteriosa on hi passen coses.
4: És una llegenda.
3: Però no és la més profunda.
4: No, és que el meu germà no farà de dir no sé què de triangle de les Bermudes.
0: Doncs fins aquí el Kahoot.

0: Bajo el Mar, què et
1: Bajo
0: sembla?
1: Del Mar,
0: Bajo el Mar, a fer, doncs, el,
1: molt bon rotllo aquesta cançó.
0: Sí, és així divertida. Vinga, a veure, atenció. Fem una mica, comencem el dilema que diu. A veure, molta gent pensa, doncs, que la culpa és només de qui llença la brossa a la platja, dels plàstics al mar. Recordem que molta gent, doncs, es troba plàstics al mar, i hi ha gent que no té consciència i no ho fa bé, no? I llavors, a veure, haurien de prohibir totalment tots els plàstics d'un sol ús, encara que siguin més barats? Vosaltres què en penseu? Per exemple, un plàstic que recobreix un dònut, per exemple, no? Aquests plàstics que són d'un sol ús perquè obres, menges el dònut i ja està, i ja llences el plàstic. Què en penseu? A veure, l'Anna.
2: Jo crec que no.
1: La solució és prohibir el plàstic?
0: A veure...
1: Tu què dius, Paula?
0: Venga.
2: Jo crec que prohibir no, però tipo, intentar com inventar un plàstic que es pugui reutilitzar.
0: Molt bé.
2: O algo així, no?
0: Seria bé, una proposta interessant. I després, per exemple, és responsabilitat de les fàbriques, dels governs, o nosaltres com a consumidors? Leire.
3: Jo crec que són una mica els tres, perquè el govern,
0: deixar que
3: les fàbriques ho facin, les fàbriques perquè ho facin, i nosaltres perquè tampoc hem dit que no als plàstics.
0: Exacte, molt bé. I què estaríeu disposats a canviar en el vostre dia a dia per salvar els oceans? L'Anna.
4: Jo el que faria és ficar com una normativa legal, o sigui que si no la compleixes, passa a la presó o alguna cosa, no sé.
0: O multa.
1: Ui, ui, ui.
4: Una presó no, però que...
5: És que si no, no ho fan.
4: Però pots... tenir molts problemes perquè si llencen un plàstic al mar o el deixen a la platja i el mar se l'emporta, que ho prohibeixin perquè així el mar no es contamina.
0: Molt bé, què diu la Paula?
2: Jo també, com més o menys com la Lana, perquè és que si al final no fas que tinguis
4: no
2: alguna conseqüència, doncs si no ho fan i ho amaguen o alguna cosa. O sigui, és
4: tal
2: com...
4: Qual.
2: O sigui, no li fa res ningú. A veure, potser algú li ve i diu no contaminis el mar, però no tindran ninguna conseqüència.
4: Mira, alguns ho fan, però alguns no.
0: Alguns no. Mira, ara que esteu parlant d'això, doncs... Parlem també dels os marins i els aquaris, no? Alguns creuen que els aquaris són necessaris per conèixer els animals i protegir espècies, però altres creuen que no hauria de ser així, perquè els animals han d'estar en llibertat. Podem aprendre a respectar un animal si només el veiem a través d'un vidre o fent un espectacle?
4: No.
0: Què en penseu?
4: No.
5: No.
0: No, no?
4: Jo crec que no.
0: Molt bé. I què diu la Paula?
2: Que potser tindrien que fer com... Si agafes un animal, també hi ha vegades que agafen l'animal i deixen, tipus... Agafen, per exemple, la cria i deixen la mare allà. O sigui, podríem agafar també com... O no agafar ningú i... Pues, a veure, també seria una mica car, però com amb un submarí o alguna cosa.
0: Sí.
2: Tipus, mirar el mar amb un submarí,
0: sí.
2: Com alguna campanya que digui...
0: Per exemple, les Illes Medes... Pots
2: sí,
0: veure
2: com,
0: els peixos,
2: excursió,
0: no?
2: En submarí per veure els animals,
0: sí,
2: i
0: sí.
2: Així no ficar-los allà en una cosa de vidre superpetita per mirar-los allà.
4: I si no els veus, pues mala suerte.
0: Sí, no, clar, pobrets estan lliures, clar.
1: Exacte, necessiten llibertat.
0: Bueno, jo crec que ja m'heu contestat les preguntes d'aquest espai.
1: No ho veuen
0: just. I ara, per últim, explorar una mica l'espai o explorar l'oceà. On hauríem de gastar els diners? En buscar vida a altres planetes o descobrir les espècies que encara no coneixem als nostres abismes? A veure, Leire.
3: Aviam, jo crec que els dos són necessaris, però en la meva opinió crec que destinen més importància i més diners a explorar altres planetes, que també és important, però no sé, jo crec que estaria bé també canviar una mica i explorar els oceans per potser trobar més tresors o vaixells inundats i també explorar misteris científics i tot això.
0: Paula.
2: També com mig, però més al mar, perquè és com encara no hem descobert tot el nostre planeta, és com no anirem a descobrir un planeta que quan encara no hem descobert tot el nostre planeta, saps?
0: Molt bé. L'Anna.
4: Jo penso igual que la Leire i la Paula la mateixa vegada. O sigui, lo de que descobrir nous planetes també seria guai, però lo del mar és més important perquè potser hi ha espècies més marines...
0: I ho tenim més a prop, no?
2: Sí. I perquè tenim que descobrir el nostre planeta, perquè
4: sí,
2: l'hem acabat de descobrir, no és com...
0: I la Dènia què diu?
5: Jo també dic que potser els dos serien bé gastar els diners, però jo crec que seria millor els planetes perquè, per exemple, si la Terra... s'anés a morir, pues, intentar encontrar un altre lloc o si no...
0: Un altre planeta on viure, no?
1: Però potser si la cuidem...
0: Clar.
1: No caldrà.
2: Si descobrim noves espècies, imagina't, descobrim noves espècies que tenen alguna cosa que ajuda a que el món estigui bé i després no contaminem el mar, pues el món no es morirà, saps?
5: Bueno, pues cambio de opinión.
3: Bueno, però potser ens passa com a Interestelar.
0: Què és això? És una pel·lícula.
1: És una pel·li.
2: Es cae un meteorito.
0: És molt xula, és molt xula.
1: Molt xula.
0: Ara que està tan de moda, no?, això d'anar a l'espai, que hi ha, per exemple, aquesta nau que ha anat cap a la Lluna, que està fent aquesta volta.
3: L'Artemis 2.
2: És veritat, em va sortir un vídeo que van perdre comunicació durant com un munt de temps.
0: I van
2: estar ja com en silenci a la cara oculta de la lluna aquella.
0: Exacte, que anaven a veure què hi havia. Molt bé, i vosaltres, per acabar, quins secrets creieu que s'amaguen al fons de l'oceà? Medicines, energia... Què creieu?
1: Que potser poden ajudar-nos,
0: clar,
1: no?
0: Exacte.
1: A veure, pensem, imaginem...
0: Vinga.
1: Una ronda. Leire.
3: Aviam, jo crec que poden haver-hi... secrets de la història, com per exemple vaixells inundats o tresors que encara no s'han trobat i que podrien explicar coses de la història, i també misteris científics com energies o alguna altra espècie que encara no haguem trobat o algun fenomen.
0: Mm-hmm. Molt bé. Paula.
2: Jo també començo més com la Leire, perquè és com... no saps el que et pots trobar, potser et trobes, no sé, una espècie que mai hem vist a la vida i que potser ens ajuda a fer algun descobriment o alguna cosa així. O també com vaixells inundats que ens expliquin alguna cosa de per què existeix alguna cosa o per què el món és així o alguna cosa així, saps?
0: Molt bé. Dènia.
5: Pues podríem buscar animals molt estranys que pensaven que estaven extints, però
0: encara no.
5: Sí, i espècies noves per estudiar, o no sé.
0: I la Lana?
4: I jo crec que podríem, que no més que secrets, però com... si, per exemple... han anat uns tripulants a viatjar en vaixell a algun lloc o en un lloc profund del mar i llavors han tingut un accident i pues, s'han esfonsat, i si sobreviuen, pues...
2: No crec que sobrevisquin, però si sobrevisquin amb la
1: mostra literària, no?
0: Tenim
1: la imaginació a tope.
2: Però l'Anna, si per alguna raó sobrevisquessin, les podríem fer com un qüestionari o algo, no? Però no crec que sobrevisquin, perquè al final és com si la nau està estrellada, pues es queden sense oxigen.
3: Bueno, si algun intel·ligent ha sortit.
4: Jo m'imagino trobar-nos un mar com un planeta, o sigui, com un món diferent.
1: La ciutat perduda.
2: Exacte. Sí, com si, no sé, com... tipus, estàs així al mar i després és com que algú fa que vagis cap a baix i després et trobes com una ciutat perduda, com dius, com... i allà, pues, trobes una altra forma de vida.
1: Mare.
2: I com...
0: escolteu-me.
1: Estem a tope, Juanito. Estem a tope. A punt per Sant Jordi ja estem.
0: A tope. Bueno, i vosaltres creieu que anar a l'espai... Què és més perillós, anar a l'espai exterior o a la Terra? O sigui, aquí a dins de l'oceà, a buscar l'oceà. A veure, qui m'ho vol dir? Així ràpidament, que no tenim gaire temps. L'Anna.
4: Espai exterior, perquè si et quedes sense oxigen ja et mors. I si estàs al mar, algú pot anar a buscar-te i sobreviure-te.
0: Molt bé. Dènia.
5: Dic el mateix de l'Anna, perquè et quedes sense oxigen. I si existeixen els aliens i et sequestren i després fan experiments amb tu, doncs pues estàs cagat.
0: Estàs cao, ja. Paula.
2: Jo també, perquè és com, si estàs a l'espai, és més car anar a l'espai que anar al mar, perquè al mar al final és com, pots nedar, saps? O sigui, a l'espai tu surts una mica a l'espai i ja et congeles i et mors, i també, com diu la Dènia, potser hi ha alienígenes que fan experiments amb tu o alguna cosa així.
1: Però estem parlant de baixar
0: l'aigua,
1: a les profunditats tipus fosa de les Marianes,
0: clar.
2: Ja, però és que...
0: Home, necessites un equip important, també.
2: No, però a l'espai... Bueno, els dos són com super mega perillosos, però no sé.
1: I per últim...
0: Leire.
3: Aviam. Els dos són molt perillosos perquè, bueno, et poden passar coses, no hi ha res assegurat. Però, no ho sé, jo crec que a la Terra tenim més recursos i no sé, a l'espai, si et quedes allà, pues, potser ningú no et pot anar a buscar ni res. Però, en canvi, al fons del mar, almenys algun altre equip més equipat pot anar a buscar-te.
0: Ja està més a prop.
3: Sí, i tens més coses per sobreviure.
2: Sí, perquè veus
1: en qüestió de rescat...
0: Ah, està bé.
1: Sí, si ho mires des del punt de vista de rescat, potser és més fàcil rescatar els que estan a les profunditats que els que han posat
2: a l'espai. És com, tens que construir un coet, tens que fer no sé què, i si el coet surt malament... Però és com, a l'espai és també moltíssim més car, perquè és com...
3: Sí. I, també,
4: i també que si se te trenca el coet, tu no pots anar a la Terra directament perquè hi ha la capa amb el foc i et pots
2: cremar.
1: Desvanecer.
0: Molt bé, doncs, noies, escolteu-me, he fet aquí un debat molt la mar d'interessant. Aquí tothom ha dit la seva i hem dilucubrat aquí sobre moltíssims temes sobre l'oceà, l'espai, ara que està tan de moda. Y re, muchas gracias.
5: Dale.
6: Las truchas volteándolo, pero cantando sin olvidarnos del espacio.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
2: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Bé, aquest programa ja arriba al final.
1: A mi m'ha agradat molt el programa d'avui.
2: Sí, ha sigut molt interessant.
1: A més, ha sigut supercute i estètic, menys aquells animals tan fastigosos.
2: Leire, no és per ofendre, però no diguis aquelles coses perquè das cringe, ets com molt superrara i pija.
1: Sí, tens raó, Jacallu.
0: Us ha agradat aquesta superexperiència repetiblement increïble?
3: Sí, m'ha encantat.
0: A mi, sobretot, l'apartat de les llegendes marines.
2: A mi m'ha agradat més l'apartat d'animals marins estranys.
1: A mi també, perquè hem pogut explicar coses superinteressants sobre animals marins.
0: Oi que sí?
2: Noies, em sap molt de greu per tallar-vos, però hem de marxar.
0: De debò? No et podem quedar una estoneta més?
2: No, però si et vols quedar vol dir que tu has passat superbé, igual que totes.
1: Sí. Doncs fins aquí aquest programa tan xulo i supermarítim. Som la Paula, la Dènia, la Cèsia, la Lana i jo, la Leire. I això és...
4: Cinera FM!
5: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
6: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
7: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant en Francesc Coll.

0: Ben trobats, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant, una setmana més. Gràcies per obrir-nos el vostre dial al 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys. Avui al programa ens preguntem com saber si ens cal l'eutanàsia. Aquest programa avui serà un programa de reflexió, només això, perquè tots els que ens escolteu doncs puguem tenir present aquest aspecte de la vida i esperem, pues, com tots els interrogants, nosaltres mai ens inclinem a donar una resposta en els interrogants que ens plantegem, sinó que fem sempre una reflexió, perquè la gent pugui, doncs, en aquest sentit, bé, canviar o donar un altre aspecte en la seva vida. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Farem possible avui aquest programa. En Joan...
1: Hola. Hola, encantat de ser aquí, com sempre.
0: Què tal, Joan Ripoll, benvingut. També està amb nosaltres la Joana López. Què tal, Joana?
2: Hola, encantada.
0: Benvinguda i gràcies per venir. La Joana ve de Mataró. També hi ha la Carme Saumell. Què tal, Carme?
3: Hola, molt bé, gràcies per convidar-me per estar aquí.
0: I tu vens de...
3: Alella.
0: Alella, Alella.
3: Maresme, eh?
0: Ah, sí, sí, sí, tot. No al barcelonès, com ens volen fer creure els de Barcelona. Són una colla de, bueno, malparits en aquest sentit, perdoneu l'expressió, però el Maresme és el Maresme.
3: El Maresme.
0: No és el barcelonès. També està amb nosaltres la Rosa Puertas. Què tal, Rosa?
4: Molt contenta d'estar aquí i molt agraïda.
0: Perfecte. Un servidor, Francesc Coll, qui us parla, i avui en els serveis tècnics hi ha la Mar Vicó, que s'estrena amb el nostre programa. És l'ajudant d'en Joan Bosch, que també està supervisant, i doncs la Mar avui fa que la nostra veu, la nostra música, tot el programa us arribi correctament. Gràcies, Mar, per assistir-nos en aquest sentit. I, pues, eso, que el punt de l'interrogant arribi. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Aquest interrogant ens el presenta avui la Rosa Puertas. Endavant.
4: Per tant, contestant no es pot contestar, perquè hem set un tema polèmic, que, igual que la mort, no la mirem de cara. La mort és potser un dels moments més difícils de la vida. Costa treball acceptar-la i entendre-la, perquè no hem après a fluir amb ella, ni a fer-la part de nosaltres. M'hi he trobat a vegades, a la vida, en especial quan he acompanyat en el trànsit els pares, concretament amb la mare, amb l'alta terminal de càncer de pàncreas, que sempre em va demanar que no la deixés morir patint. Teníem una experiència del pare de que tenia càncer de pulmó, i aleshores, doncs, li calia en els moments últims morfina. Però com que era un càncer de pulmó, van dir que no, perquè la morfina li escurçava la vida i no li permetia, que ells no oferien això. Per tant, davant d'això, quan li va tocar amb ella, pobreta, per això em va demanar, sobretot, no em deixis patir. O sigui, intervé amb l'equip mèdic perquè això no passi. Justament perquè en aquella època era fora de la llei. I a l'empara de la compassió professional del metge. Vàrem tenir sort i l'equip mèdic va actuar amb objectivitat i consciència com va ser l'hora de la mare. La mare era molt valenta i va tenir una mort digna. D'això crec que va el tema, de les morts dignes. La definició d'eutanàsia deriva del grec eutanàsia, que vol dir bona mort. És la mort indolora i provocada a persones que decideixen per una raó personal que no volen continuar vivint, que tenen una malaltia incurable i un patiment, a vegades, que va lligat, insuportable. A petició expressa d'aquesta i amb l'objectiu d'evitar-li el sofriment, es distingeix entre activa, intervenció directa, i passiva, omissió dels tractaments. A Espanya es regula com a ajuda mèdica per morir. Fins a arribar a la llei orgànica de la llei de l'eutanàsia del 18 de març del 2021 i que despenalitza l'ajuda mèdica per a morir a persones amb una enfermedad en fase terminal o una dolència irreversible amb limitacions en la seva autonomia física. Llei que va entrar en vigor el 25 de juny del 2021. Catalunya disposa d'una normativa capdavantera pel que fa a l'eutanàsia i ofereix una resposta jurídica sistemàtica, equilibrada i garantia en aquesta demanda. A partir d'aquí s'ha pogut fer un testament vital davant notari i documentat entregat a l'ICS amb còpia compulsada al cap que s'estigui escrit. Cal tenir uns requisits per a demanar l'eutanàsia i certificar que la petició de la persona és personal, ferma, lliure i meditada. Diríeu que això és encarar una mort digna? Ens fa por afrontar aquest pas? Quin tipus de preguntes us venen al cap en aquest moment? La paraula mort té tantes influències negatives que s'hauria d'eliminar-la del nostre vocabulari i canviar-la pel procés de transcendir o transcendència i afrontar les pors que tenim com la no acceptació dels cicles de la vida, les dependències i les falses seguretats que ens creem arran de la por a la mort. I unes altres preguntes. Ens podem preparar? I com? Sanar-me per poder morir saludablement, entre cometes? Procés per fer les paus? Reconèixer el que hi ha? El tema presentat, que defuig una explicació llarga i filosòfica, sinó el que la meva intenció és fer-la vivencial i participativa. Diríem que aprofitem que estem a la ràdio i que hi sou tots vosaltres, justament per fer aquesta reflexió viva i en aquest moment. O sigui que això per mi és un privilegi, que us agraeixo molt, molt, molt. Gràcies per ser aquí, escoltar-nos i poder comentar un tema tan vital.
0: Perfecte, Rosa. També en el guió has posat una cançó, bueno, has posat dues, però avui, abans de començar el debat, mirem de posar-ne en una que m'agradaria que la presentessis.
4: La cançó que he triat dintre d'aquestes dues és una de molt famosa, que és Nemi qui te pa, del Jacques Brel. És molt, molt emblemàtica, també.
0: Doncs la mare ens la posarà i escoltem.
2: Ne me quitte pas,

0: comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi.
1: Molt bé, aquesta cançó que en principi és, diu no em deixis, no? No em deixis, no em deixis la vida, no? En tot cas, el sentit de morir, aquest serà el debat que avui fem, com saber si ens cal l'eutanàsia. Joan, què afegiries en el guió? Amb què et quedaries? Més que afegiries, què destacaries i què hi afegiries? Sí?
2: Bé, el que afegiria, sí, una cosa que... Sí que a la pregunta que es planteja el títol del programa ha quedat... no, cert que la intenció del programa és no mai no donar cap resposta. Mm. Però sí que hagués trobat... He trobat en falta un com allò, com un intent de respondre o de donar contingut, que potser d'alguna manera ja ho ha fet la Rosa, però jo afegiria, per exemple, que ja ho ha fet ella, que considero que ja que és una cosa important, o del tema del testament vital, i clar, i per mi, en tot cas, si t'hagués dit alguna cosa sobre la pregunta o una plantejar com una resposta o deixar en l'aire una resposta, seria que potser també ho deia la Rosa, que no hi ha resposta, perquè aquesta decisió sobre com saber si ens cal és tan personal, tan intransferible i condicionada en cada moment per factors que ara mateix no som capaços ni d'imaginar, a la qual cosa però està bé parlar-ne, tenir-la present.
1: Clar, perquè tots els interrogants que nosaltres ens plantegem sempre deixem que sigui el que ens escolta que decideixi. O sigui, no, nosaltres donem la nostra, opinió. I com que, per exemple, l'eutanàsia és una decisió unipersonal, vull dir, el qui s'ha de morir és la persona que s'ha de morir, no podem dir que et moris.
2: No, esclar, i fins i tot ara podríem imaginar-nos una circumstància en la que pensaríem, si em passés això, jo em voldria morir. Però cal ser-hi, trobo que és tan és impossible imaginar-se la situació que pot viure una persona al moment de prendre aquesta decisió. I si em permets, ja continuï, què destacaria del que ve una mica lligat amb el que m'he comentat ara,
1: sí,
2: és precisament l'haver inclòs el tema del testament vital. Que penso que és una eina molt important de preparació de la pròpia mort, el fet de reflexionar sobre què vull i com vull que em tractin en el moment. Perquè no només és una eina que jo em preparo, sinó és un gest de generositat cap a aquelles persones del nostre entorn que en aquell moment haurien de prendre decisions en un moment molt difícil, molt confús i absolutament convuls emocionalment. I aquest petit gest que nosaltres fem reflexionant sobre la nostra pròpia mort, generar aquest testament vital, evidentment els evita aquest no sé com diria, aquest moment tan difícil, sí.
1: Perfecte. Joana, què destacaries i què afegiries al guió?
3: Sí, bueno, aquest gest, no?, que és un gest d'amor a tu mateix i als que t'acompanyen, no?
2: Correcte.
3: Trobo un guió profund i valent i incòmode, a més, com ho és tot el que ens obliga a mirar de cara a la finitud. El tema de destacar-lo de l'amor, que no ho mirem de cara, perquè continua sent un tabú cultural, no? Perquè ens recorda que la fragilitat o i la manca de control. També ha subratllat el tema de no hem après a fluir amb ella. És un punt, jo per mi és un punt essencial, perquè vivim en una societat que glorifica la joventut, la productivitat o la permanència. I l'amor és l'antítesi de tot això. Quan et va demanar la mare, no?, que no la deixessis patir, no? Clar, no et demana morir, sinó ser respectada.
4: Sí, sempre.
3: Respectada i escoltada.
4: Sí, sí. I m'ho va dir a mi perquè justament era la persona que podia parlar amb els metges.
3: Clar. Això de que em va fer reflexionar el tema de que era molt valenta, no? La meva pregunta és, la valentia és aguantar fins al final o és decidir quan ja n'hi ha prou, no? Clar, la resposta no és universal, és una decisió personal, com deia el Joan, i és la persona la que té la llibertat individual de fer-ho, no? I de decidir-ho. Jo crec que aquesta és de bé la clau d'això. Sí. La paraula mort, quan dius que s'hauria de canviar, no sé. Canviar la paraula no sé què ens ajuda a acceptar el procés o ens allunya d'ell. Potser la qüestió no és eliminar la paraula, sinó reconciliar-nos amb ella. És una reflexió.
1: Sí, jo també m'ho he apuntat, aquesta paraula, la reconciliació.
3: Sí,
1: eh?
3: Sí. Correcte.
1: Molt bé, sí, perfecte. Molt bé, Joana, tornaràs, eh? Carme Saumell, què afegiries, què destacaries del guió?
5: Bé, el guió a mi m'ha semblat molt oportú pel tema perquè el deixa obert. Justament per la llibertat que suposa escollir un quan vol o no vol continuar la vida, no? I al deixar-lo obert hi he trobat un sentit més enllà del propi guió que m'ha estimulat, no? I aleshores m'ha fet reflexionar en algunes coses que resulta que, com sempre, les lleis van una mica després del que les persones fem. Perquè, en realitat, el concepte d'eutanàsia, sí, ara és un concepte nou, i agrair que aquesta llei doni un suport en aquesta situació. Però, en realitat, jo m'he sentit bastant identificada, emocionalment parlant, quan la Rosa ha parlat de la seva mare, perquè la meva mare va morir als anys 80, i ella el que no volia era una distanàsia, o sigui, el que no volia era que li perllonguessin la vida artificialment, i ens vam trobar als anys 80 en què va dir, no, vull estar en una eutanàsia activa i, per tant, no em mediqueu més, no? I en aquells moments era un temps que això era molt... Bueno, els anys 80 eren novedors,
3: estrany,
5: no? I, per tant, doncs, bueno, això m'ho va també encarregar a mi i vam haver de treballar-ho amb la família i en aquell cas era un metge de capçalera i així es va fer, no? Però després també he viscut la mort del meu marit, que hi va haver un moment que va dir prou. I per tant tampoc teníem cap document de voluntats anticipades, però vam tenir un equip mèdic abans del 2021 que ho va entendre perfectament i, per tant, doncs, es va fer la seva voluntat. Vull dir que les lleis venen, però les persones tirem endavant sense les lleis i treballem per la dignitat de les persones en aquell moment tan crucial de la vida, no? I, de fet, també hi ha la societat també té aquestes contradiccions. Avui, mentre es venia jo amb el cotxe, pensava, a veure, aquell amor patriòtic, que pots morir per la pàtria, no? O sigui, pots morir per la pàtria, però no pots morir perquè estàs molt malament. Vull dir, quantes contradiccions tenim, no? Però, en fi, això m'ha vingut així mentre jo anava conduint, no? Bé, és que en el procés d'una mort i en el procés de la sol·licitud d'una eutanàsia hi ha molts elements, hi ha la persona, hi ha la família, hi ha l'equip mèdic, hi ha la societat, i tot plegat s'ha d'equilibrar tot perquè hi hagi una harmonia. I en realitat jo, des del meu punt de vista, penso que estimar és deixar anar. I, per tant, et pots deixar anar tu mateix, des d'aquest document de voluntats anticipades en el moment adequat. I també deixar anar a les persones que estimes en el seu moment, perquè és el seu moment i és la seva voluntat.
1: Exacte.
5: I aquest és un procés molt sutil, molt amorós, molt profund, i que cadascú el viu com el pot viure. I aquí es planteja, em plantejo la pregunta que també ha fet la Rosa, que es considera una bona mort, no? Aquí deixo anar la pregunta.
1: Molt bé, pel que fa a mi, Rosa, doncs jo em quedo del teu guió. El que destacaria és aquesta frase que també l'ha anomenat la Joana. La paraula mort s'hauria d'eliminar i hauríem de canviar-la per el procés de transcendir o de transcendència. Perquè si agafem aquestes paraules en lloc de morir, transcendir o transcendència, la vida té un altre objectiu i una altra tirada, no? Perquè també ens falta, a lo millor, reconciliar-nos. O sigui, jo m'ho havia apuntat, que amb un mateix i l'entorn, o sigui, aquest procés de fer les paus, que preguntava reconèixer el que hi ha, doncs també el fet de poder-me reconciliar amb mi mateix, però també amb el meu entorn. És molt important marxar en pau, tenir aquesta manera de transcendir. I transcendir en el sentit que també, jo diria, per a aquelles persones que potser tenen ganes de transcendir, que la mort no existeix. És a dir, aquest programa, des dels seus inicis, sempre hem anat dient que la mort no existeix. Per què? Perquè si tu creus que... Ara es parla molt de l'energia. Si una persona és energia, l'ànima, està connectada amb el tot de l'univers, doncs si saps que vas allà, doncs no et mores. La vida existeix sempre, i a més si ho fas amb un pla amorós, doncs encara més, i és una manera de transcendir, i és una manera de dir, bé, em toca en tot cas resoldre que això ens convindria com una mena de prevenció, no? Parlar-ne més.
4: Sobretot parlar.
1: Fem aquests cafès de la mort i val la pena perquè treus el tabú d'aquestes pors que a vegades genera aquesta paraula. Però el fet de que avui ens preguntem com saber si ens cal l'eutanàsia, doncs, naturalment, tot procés és unipersonal. I és veritat que, a lo millor... hi ha moments en la vida que hi ha gent que diu ja la meva vida, ja tinc, jo què sé, l'edat que tinc, ja no té sentit la meva vida, ja per què continuar, no? I a vegades hi ha aquesta manca de sentit de la vida que potser no et fa decidir per una eutanàsia, sinó que aquell dolor, aquella... No vull dir que tinguem que ser massoques, sinó que aquell dolor forma part de la vida i també com a persona humana vull experimentar què és el que em diu el cos i la vida en aquests últims moments, si és que són aquests últims moments, m'entens? O sigui, és aquell que, per exemple, està clavant un clau en una paret i de cop i volta, en lloc de picar el clau, es pica el dit i diu, ostres, ara sé què és picar-me el dit, no? I llavors dius, pues tinc aquesta experiència. Pues això igual, vull dir, si ens hi fem prevenció, si fem prevenció ens agafarem totes aquestes realitats que potser ens toquen viure d'una altra manera.
2: Sí, mireu, si em permeteu, per tornar sobre la paraula mort, que també vull dir, jo la reivindico, la paraula.
3: Tens un amor a la mort?
2: A la mort. No és la mort a la mort. Tinc amor a la vida i per això incloc la mort dins de la meva vida. No, és absolutament diferent. Però com has dit tu, precisament, Joana, el fet de voler-li canviar el nom no elimina la cosa. Llavors, no cal... Per exemple, he pensat, en català tenim una paraula que és molt bonica, que és la de traspàs.
3: Sí?
2: I és una imatge molt amorosa, també. La de traspassar, perquè inclou tot, inclou qualsevol creença, en qualsevol pensament, i si volem evitar la paraula mort, la català tenim aquesta paraula que trobo molt maca. Tot i així, continuo reivindicant la paraula mort. Sobre el tema de... Continueu, ja que tinc la paraula, continuo una mica més. Sobre el tema de la bona mort, igual que el de la bona vida, els posaria al mateix nivell, per mi passa per acceptar-la. I estic parlant de les dues, dels dos conceptes, perquè per mi continuen anant junts, el de la mort i el de la vida, el de la vida i el de la mort. Acceptar-les i entendre-les, més, jo diria que acceptar-les més que entendre-les, intentar entendre la vida, intentar entendre la mort, pot ser un treball sense fi, pot ser sense gaire sentit, però només acceptar-les, perquè són el que són, totes dues, i són la mateixa cosa. Fluir amb elles, com tu dius, Rosa, el teu i jo, ens permet viure i ens permet morir conscientment, d'una forma sana, dignament. Després tenim el tema de, diguéssim, el procés fisiològic de la mort. Aquest seria una altra qüestió. Si com ens han de tractar en el moment de morir-nos. Ara tenim... Sí, tenim dintre del sistema de pal·liatius, que fa molts anys, fa uns quants anys que existeix, i no existia abans, ja tenim la sort de tenir aquest sistema de pal·liatius, que a més té una tendència al que es diu a evitar l'encarnissament terapèutic, que era el que succeïa, per exemple, als anys 80, als anys 90, que la medicina entenia que la mort de les persones era un fracàs. Perquè la medicina podia... O sigui, la feina de la medicina era mantenir-nos en vida. I, clar, si algú es moria, allò era un fracàs del sistema. Però, per sort, la gran majoria dels professionals ja se'n donen compte de que no és un fracàs, sinó que és un límit de la pròpia ciència
6: forma
2: part de la vida, que no es pot aturar de cap manera. I arribat a un punt, es plantejava fa temps, abans de que fins i tot hi hagués la llei de l'eutanàsia, aquesta frenada a l'intent terapèutic de mantenir una persona en vida a tota costa, que evidentment amb la aparició de la llei de l'eutanàsia, doncs, donava una cobertura no només als malalts, sinó per prendre les decisions, sinó evidentment als equips mèdics que havien de fer possible aquesta actuació, perquè no estem parlant de suïcidi, estem parlant d'una eutanàsia, que seria en termes diferents, hi ha gent que ho confon, i no és això. Llavors, bé, hi ha aquesta possibilitat i existeix aquest, diguéssim, per part dels professionals existeix aquesta voluntat de que la persona, de donar-se en compte de quan la persona no anirà més endavant. I una altra cosa, després estan les decisions que aquesta persona hagi pres sobre el seu procés de morir.
6: Molt bé. Ja. Rosa.
4: Sí, absolutament d'acord amb en Joan, i amb la Joana, i amb tots, i amb la Carme. Diríem que sóc una persona molt vital, per fer-ho no fora de mi, sinó per posar-me, com m'he proposat, a fer-ho a l'abast de cadascú de nosaltres i de fer-ho vivencial, no? Per això ara em poso davant. Sóc una persona molt vital, que aprofito tot, però quan s'arriba al límit, he fet el testament vital i he avisat els meus fills de que el mateix que la meva mare, inútilment, que no em deixin patir, inútilment. Vull dir, si resulta que surt una cosa nova, doncs fantàstic, també haig de dir que a vegades la vida dona moltes sorpreses, l'allargament de la vida, en el sentit que, per exemple, a la meva mare li van donar 3 mesos de vida i va viure 5 anys plenament. Vull dir, però sempre hi ha un final. I aquest final es preveia molt, molt dolent i amb molt dolor, no? Aleshores, doncs, preveure això. Vull dir, afrontar que hi havia un dolor. I una mica com en Pep, el Josep, no? Vull dir, bé, ja n'hi ha prou. De dir, escolta, si n'hi ha prou, n'hi ha prou. Vull dir, es fa tot el possible, no? Però la llibertat de dir, escolta, quines ganes de... A vegades les religions deien, no, és que així et santificaràs. No. Vull dir, no anem per aquí. Vull dir, no et santificaràs. O no. Vull dir, no és un flagelar-te. No, és un de dir afrontar que has arribat al final físic d'allò i ja està, m'entens? I ja està.
6: Joana.
3: Crec que és el poder de dir prou quan el patiment ja sia, ja no té sentit, no? I la importància de ser escoltats quan el cos ja no pot sostenir la vida en plenitud. Mm. Aleshores, quin sentit té, no? Quan has perdut el sentit de la vida, no...
1: Sí, aquesta seria una mort, no? Però, per exemple, la gent que cau en un accident, en un coma, i a lo millor aquella persona li diuen, bueno, està endollada, està... Pues, els familiars decideixen de dir, pues, desendolleu-lo i tal, igual. Però això s'ha d'anar molt al tanto, perquè si aquella persona en aquell moment, encara que estigui

0: la cosa és més sèria del que ens creiem. O sigui, el fet de que algú pugui dir sí, vull fer un testament vital, ho has dit molt bé, Rosa, ha de ser seriós, ben meditat, has donat personal, ferma, lliure i ben meditada. No fer-ho així pot ser també caòtic per la pròpia persona, eh?
1: Sí, és aquest document que deia la Carme, aquest document de voluntats anticipades. Crec que és fonamental que tothom pugui tenir, perquè pots fer pel cap també, sembla que pots fer-ho per voluntari, que davant no notari, però és important, mentre tinguis les capacitats cognitives, per dir, en aquestes situacions, jo no vull continuar. I si aquesta persona hagués en coma hagués potser fet aquest document, podia haver decidit sí o no. Clar. En quines situacions em desconnecteu o no.
0: Sí, però no tothom ha fet un testament vital.
1: No, per això és important comunicar-ho. Que jo, per exemple, sempre he dit, jo he posat al cap que en el cas de mort, tots els meus òrgans siguin donats a la ciència o el que el necessiti, i el que s'obri, doncs, no sé. Però,
0: sí, sí.
1: Però què fas tu amb el teu, el que és el cos en si, el físic? Si ho pots aprofitar una altra persona, tu pots continuar vivint en altres persones. No mores el cos.
0: És un procés de transcendència, en aquest sentit, és un concepte de transcendència. Pot dir, si dono els òrgans, pues, continuo visquent
1: part
0: amb aquella,
1: mi,
0: aquella persona.
1: Part de mi continua vivint els altres, no?
0: Sí.
1: Llavors, hi ha gent que pot ser, fins i tot l'eutanàsia, pot tenir l'eutanàsia. Sí, sí que va haver el cas d'aquella senyora que fa poc...
2: Lo de la cara.
1: Lo de la cara.
0: Clar.
1: Va ser per una persona que li van fer l'eutanàsia,
0: sí.
1: I gràcies a això a aquesta senyora li van posar mitja cara.
0: Sí.
1: Ostres, és molt maco.
0: Això fa
2: jo
0: poc que va
2: sí,
0: sortir.
2: Però...
0: Carme.
3: Bueno, és que ens plantegem si la mort es considera... Ens plantegem si la mort es considera un acte alliberador. Ens passem la vida decidint sempre, és que al llarg del dia decidim moltíssimes coses que són a vegades importants, a vegades més significatives i d'altres no. I doncs per la mort podem decidir també nosaltres mateixos què és el que volem fer. I si ho considerem com un acte alliberador, potser en la situació que tu ens comentes, depèn de la situació de cadascú.
0: Clar.
3: I aleshores aquí intervé un altre cop tots aquests elements de la família, no? L'equip mèdic, tot plegat, que pot donar una mirada a la situació per considerar si és o no alliberador. Perquè la mort ens la mirem moltes vegades com sense el sentit de transcendència o senzillament sense el sentit de liberació a una altra dimensió que no coneixem. I en realitat sí, la mort potser no existeix i després doncs tots o alguns o molts som conscients que la mort es viu, la de qualsevol persona es viu d'una manera que després continua estant amb nosaltres.
0: Clar,
3: la persona que ens ha deixat, no?
0: Avui a mi em feien una reflexió de dir, i abans de néixer on eres? No ho sabem. I després com et mores on te vas? Tampoc ho saps. O sigui, aquí és un lloc quan he estat parlant abans del programa, és un lloc per agafar consciència, em sembla tot plegat, eh? I cal parlar-ne'n. Com saber si ens cal l'eutanàsia? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem. Estem fent possible aquest programa avui, la Rosa Puertas, la Carmen Saumell, la Joana López, en Joan Ripoll, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, la Marc Vicó i el Joan Bosch. I la Rosa ens ha triat, com hem dit al començament, una altra cançó que ens la posarem ara.
4: Sí,
0: quina
4: és una cançó que es diu Si te n'has d'anar. I és d'un grup d'aquí que es diu Filferro. Així sembla, vull dir, sembla una miqueta còmic, però no. Ja veureu que us agradarà.
0: Molt bé, doncs la Mar ens la posarà. Gràcies.

que ara és temps perdut, que no tornarà. Oblida els moments que vam espatllar a cops de per què que ens van allunyar. Si te n'has d'anar, si te n'has d'anar, si és que has de marxar.

0: Com saber si ens cal eutanàsia? Hem escoltat aquesta cançó que ens ha proposat la Rosa, Filferro, de Filferro, Si te n'has d'anar. Aquest programa avui l'estem fent possible. La Joana López, la Carme Saumell, sí, el Joan Ripoll, la Rosa Puertas, qui us parla, el Francesc Oli, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, la Mar Bicó i el Joan Bosch. És veritat que davant d'aquest d'aquest interrogant de l'eutanàsia que avui ens fem per reflexió, ho hem dit al començament, s'ha de tenir valentia i suficient llibertat com per poder decidir aquest final de la pròpia vida, no? I jo diria, ens ho plantegem o no ens ho plantegem, això? Ens fa por o no ens fa por? És una conversa que potser podem tenir a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, amb la parella, amb els fills, perquè sàpiguen quina és la meva voluntat, quina és la voluntat de cadascun dels que hi ha. No ens ho plantegem perquè ens fa por desprendre'ns del cos. Estem molt lligats, el nostre egoisme ens reté i ens fa prendre o ens fa por prendre decisions d'aquest estil. Penso que el programa d'avui, com saber si ens cal l'eutanàsia, són preguntes que davant d'aquesta paraula eutanàsia sorgeixen molts interrogants de la nostra vida. Què estic lligat, a què m'aferro, què haig de deixar anar, què no haig de deixar, i quin sentit té la meva vida, que és el que hem parlat en la primera part del programa. Quin sentit dono tot plegat? L'eutanàsia té un sentit? Carmen.
1: Sí, per mi té tot el sentit, perquè he comentat abans que ens dona una via que abans no teníem i que és una possibilitat i que ajuda a la persona en un procés de vida complicat i ajuda les famílies a poder transitar aquesta situació. El que passa és que penso que el tema no és prou l'eutanàsia, a vegades és justa la paraula que hem dit, no? La mort, aquesta paraula de mort, no? Jo volia fer esment de que hi ha un fòrum d'anàlisi de reflexió que estan mirant, buscant documents i tal, i bueno, no sé en quin perfil estaríem nosaltres, però si m'ho permeteu i d'una manera breu, ja em diu que hi ha 5 perfils per afrontar l'eutanàsia i per fer un document de voluntats, que és l'espontani, que no es vol plantejar res, aquest és espontani, no vol plantejar res. Això està, és una investigació que va fer el GenCat, el Canal de Salut, des d'aquesta línia a partir d'aquesta llei, no? L'espontani, que no vol plantejar-se res, el curiós, que té interès impacient per saber què ha de fer, l'indecís, que ha fet la proposta però no acaba, diu, sí, faré el document de voluntats, però no la fa mai, el decidit, que fa el testament vital i el va actualitzant, doncs, per veure, sempre tenir-ho en compte i actualitzar-ho inclús amb la família, i l'activista, que no tan sols ha fet el testament vital, sinó que si cal anirà a l'estranger o el que calgui davant d'una situació que aquí no quedi contemplada, no? I a mi m'ha fet pensar en quin dels 5 perfils estic, l'espontani, el curiós, l'indecís, el decidit o l'activista. I bé, ho deixo perquè cadascú s'ho pensi, no? Però m'ha semblat interessant. Per això està recollit, això ara ho fem així, però anem a dir, està recollit en una investigació molt seriosa en la qual, doncs, s'ha entrevistat a les famílies, s'ha entrevistat a malalts terminals, s'ha entrevistat a persones que sanes, no? I a veure, sobre aquest tema que tu m'has preguntat justament, no? I aquí hi ha aquests perfils, els deixo aquí a la taula.
0: Perfecte, t'he fet una bona pregunta. Joan.
2: Sóc un decidit.
0: Sí, molt bé, perfecte.
2: Sí, activista, no sense arribar a activista, però sí que amb qualsevol persona que m'ho permet i parlo amb ella, sobretot si és sobre el tema de la mort, evidentment el testament vital sempre surt. És com un primer pas molt important per acceptar, per començar a deixar anar i per trencar el tabú, que és el tabú. No és un tabú a la nostra societat, aquesta part de món on vivim, on ens amaguem, podríem dir. No és, és un tabú relativament nou, no té més de 100 anys, i a moltes cultures aquest tabú no existeix. A la qual cosa no pensem que és una cosa universal, potser és una cosa nostra, del primer món, potser, eh? Masses coses. Una altra cosa que volia corregir-te, Francesc, o almenys m'ha semblat que calia, és sobre, comentat sobre el tema de lligar el tema de del coma i de l'eutanàsia. Jo pensem que el coma, dic el coma, l'eutanàsia, els nostres testaments vitals que es fan, ja està inclòs. Jo vaig corregir el meu abans de la... Tenia fet un abans de la llei, després, per uns motius determinats, el vaig haver de corregir, i en el segon ja sortia a la possibilitat de l'eutanàsia. L'eutanàsia, evidentment, en un procediment en el que jo estigués inconscient, evidentment, per molt que jo hagués demanat l'eutanàsia, l'equip mèdic seria qui decidiria si ja estic tenint un patiment, que és important, que seria un patiment físic, perquè evidentment si no hi ha consciència, normalment estic en una coma, no? Llavors, i estic segur que el meu procés, si estigués en un procés de coma, l'equip mèdic, fins que no pogués corroborar que existeix una mort cerebral i que aquella persona no respondrà de cap manera a res, evidentment no s'executaria. Vull dir, pel fet que estigués en coma, jo podria estar en el meu procés intern, ningú podria continuar decidint sobre si l'equip mèdic sí, perquè seria qui podria mesurar si jo estic amb capacitat per tornar a... Però i com no hi hauria una comunicació, ni hi hauria una... Visiblement no hi hauria res que pogués determinar-ho, sempre hi hauria... No seria la meva dona que diria, fes-ho. Sí, no.
0: Però tots sabem que hi ha comes que se'n resol al cap d'un temps. Ho hem de diferenciar. Qui fa el testament, no? Que ja ho deixa establert, però hi ha qui, i molta població, no ha fet testament.
2: Sí, vull dir que sempre hi ha uns elements objectius que l'equip mèdic pot tenir en compte a l'hora de prendre, de seguir la voluntat de la persona. Que està. Evidentment, perquè si jo en aquell moment no hi soc i no hi ha possibilitat de que torni d'una forma objectiva, vull dir, sense entrar en consideracions si em espero 5 anys, a lo millor torno, doncs a lo millor no, pues clar, no ho sé com va, però en qualsevol cas no seria una cosa tan immediata. Això aquí venia, tal com ho explicaves tu, semblava com una cosa molt immediata i he volgut fer aquest punt, res més, ja està. Sobre el tema, no torno una altra vegada, sobre el tema del testament vital, perquè el fet de plantejar-s'ho, ho hem d'assumir també, de plantejar-s'ho i de fer-ho, evidentment, però només el fet de plantejar-s'ho ja és una oportunitat per parlar-ne amb el nostre entorn, i de copsar les opinions i veure les pors que cadascú té, independentment de que, i procurem que això no ens afecti a la nostra decisió, perquè penso que prendre la decisió sobre el testament vital ja és molt important, perquè iniciem el procés d'acceptació de la nostra pròpia mort, només pel fet de pensar i prendre la decisió de fer-lo, perquè pensar, podem pensar moltes coses, però lo important és anar al notari on sigui i que això quedi per escrit. Llavors la cosa canvia i com ja ho hem fet, podem parlar amb la família i dir, ei, sabeu què he fet? Doncs patapam, llavors si convé el dinar del que sigui a les bombes, però com a mínim traus el tema i que cadascú se manifesti.
0: Clar, hem de treure el rovell del ferro.
2: Sí, i no és fàcil.
1: He observat que a Catalunya es necessita, a part de l'estament mèdic, el jurídic. O sigui, hi ha dos elements. L'inrevés d'Espanya, que són dos. El primer... hi ha dos prescripcions mèdiques, una primera i una segona. I, en canvi, a Catalunya es necessita també...
3: Per això hi ha la capdavantera.
1: Sí.
3: Per això ho he dit, que és capdavantera.
1: Jo trobo que és molt interessant aquest punt.
3: Per això es va al notari.
1: Exactament. I llavors, en aquest sentit, no és només una mirada mèdica. I ens ajuda.
3: Ens ajuda.
1: Perquè també no hem parlat de tot el que seria les objeccions de consciència des de, des de la medicina, no? Que sembla que cada vegada es donen menys, però bé, n'hi ha, no?
0: D'acord.
1: I aleshores aquest apartat jurídic jo crec que ajuda, ajuda molt en el nostre entorn, eh?
0: D'acord, Rosa.
3: Sí, jo també voldria fer una, com un aclariment de que amb això dels comes hi ha el coma induït, que a vegades és perquè el cos també reacciona. Suposo que ha de ser més jove per això. Ha de, vull dir, donar temps al cos a que s'autoadministri. I això sí que s'ha descobert, que aquests comes induïts de deixar tranquil el cos perquè es refaci, diríem, d'alguna manera, d'una manera, no sé, com natural, això també és una estratègia emprada en medicina, no? De dir, bé, hi ha hagut un accident, el que sigui, no? I aleshores el coma induït és perquè el cos vagi fent les seves d'allò. Però això sí que hi ha un tema científic que això ho avala. Per tant, hi ha la confiança en que els
0: el
3: equips entra, mèdics...
0: El cos entra en col·lapse,
3: sí.
0: I aleshores els metges, l'equip mèdic, ho resol sí. Induint un coma.
3: Induint un coma perquè, es, diríem, es refacin el seu tempos, el seu ritme.
0: Sí.
3: No, només això, que...
0: Joana, t'hem deixat pensativa.
4: Sí, perquè no s'ha parlat, per exemple, dels casos a l'inrevés, de que... casos que han sortit recentment, que és que tot i que no tinguis un document o un test, un document de voluntats anticipades, però com a persona adulta i amb capacitats cognitives tu hagis decidit per les teves situació que practiquin l'eutanàsia, ha sortit el pare
3: o la família,
4: o els advocats cristians.
0: Sí, els abogados, que aquests voldrien més que es cuidessin.
4: Llavors, el que fan és ralentir la teva decisió. I penso, hi ha una errada aquí.
3: El teu patiment.
4: Sí, la decisió. Clar, la teva decisió significa el teu patiment, que s'allarga el teu patiment. Aquesta noia paraplègica, no? Que encara està en...
3: que va dir prou.
4: Que va dir prou. Ja fa 2 anys que ho va decidir.
3: Sí, sí.
4: Metges que la van assistir, no? per dir si estaven les seves facultats. I fa 2 anys. El pare continua insistint. Cada recurs que es fa, cada recurs que es demora el tema. I aquesta noia continua patint. No ha canviat de parer. Ha passat ja 2 anys.
0: Però ara ja pot fer-ho,
3: Ara hi ha el Suprem, em sembla,
0: Sí,
3: que...
4: Està en el Suprem...
0: O Constitucional,
4: sí, però...
0: em sembla.
2: El Constitucional, sí.
4: Però cada vegada que els advocats d'aquest cristian han tornat a presentar un recurs, tot i que hagi dit, no, aquesta noia...
3: Alentir-ho.
0: Sí, però la llei espanyola ja reconeix que si el Constitucional diu que sí, ja ho pot practicar, encara que hi hagi un recurs a Europa. O sigui... els advocats cristians, que de cristians no sé què tenen, sí. Però bueno,
4: és un interès ideològic.
0: És el títol. Recorreran aquesta sentència a Europa.
3: Europa, sí.
4: Però què representa això? Representa ja estarà morta. Encara més.
0: No, ja estarà morta, perquè amb la sentència que va donar el Constitucional, com que és Constitució, ja ho pot fer-ho, se li pot practicar. Per què? Perquè els drets humans de la Unió Europea diuen que nosaltres en les constitucions de cada país no ens hi fiquem. I com que això ho ha dictaminat el Constitucional, doncs té el dret de practicar l'eutanàsia.
4: Que no hauria de per què...
1: Sí, això té a veure. Digues.
4: No, que no hauria de per què... intervenir-hi tercers o intervenir-hi, encara que sigui els teus pares, quan tu ets major d'edat i estàs en les teves facultats, i que algú digui que no,
0: que tu
4: continuïs patint perquè jo, com a egoista que sóc, vull que visquis amb mi.
0: Sí. Això vol dir que sempre a les lleis hi ha una llacuna, que sempre hi ha algú, que sempre hi ha una reinterpretació.
4: La llei de l'eutanàsia no és perfecta.
0: No.
3: Com tantes. No.
0: Bé, amics col·laboradors del programa avui, com saber si ens cal l'eutanàsia? M'agradaria saber què se us ha quedat en el tinter per acabar de dir, perquè estem al final del programa, i aleshores doncs Carme, què se t'ha quedat per dir?
1: Bueno, jo diria que és important en relació al que diu la Joana, això, deixar anar, no? Amb un mateix i amb els altres, tenir aquest respecte, no? I que en l'eutanàsia és millorar l'atenció del final de la vida. Per tant, beneït sigui, no? Millorar les nostres morts projectades i de qualitat també és una mirada esperançadora.
0: Joana.
4: Estava pensant en un doctor Busquets, que és un paliativista i acompanyant de persones a final de vida, que deia que triar l'eutanàsia no és triar entre la vida i la mort, sinó triar com vols morir, d'una manera o una altra. Llavors, aquí és queda.
0: És escollir, molt bé. Joan.
2: Jo només diria que preparar-se per una bona mort també és tenir una bona vida.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: tot molaria que fos. Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
1: Imperfectes.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a Imperfectes, el programa de Ràdio Arenys que s'emet cada dimarts de 9 a 10 del vespre. Ara mateix passen 7, gairebé 8 minuts de les 9, i les Imperfectes estem a punt per acompanyar-vos fins a les 10, esperant que passeu amb nosaltres una bona estona. Com sempre, ens podeu estar escoltant a través del 91.2 o potser a través de les xarxes socials. Si és així, deixeu-nos els vostres comentaris, que ens encanta rebre'ls i que volem, doncs, respondre-us i que feu les vostres aportacions a tot el que anirem dient des d'ara, i això que dèiem, fins que siguin les 10 de la nit. També ens podeu trucar al 93-795-7912, 93-795-7912. Avui, amb una convidada molt especial. Què passa, Mimi? És que no pareu. Entra un al paper, l'altre em fa senyals, l'altre, de veritat, que això és que...
1: Perfecte.
0: O sigui, de veritat, que és una prova de gincama poder aconseguir presentar el programa amb una mica de dignitat, de veritat. Bé, Soraya Real, benvinguda.
2: És que hola, bona tothom. Nit.
0: Avui són totes les Imperfectes, la Sílvia Relats,
2: bona nit.
0: La Judit Puig,
3: bona nit.
0: La Míriam Puig,
4: Oli.
0: La Cristina Soler.
5: Bona nit.
0: La Marta Manza.
6: Bona nit.
0: L'Esther Comí.
7: Bona nit.
0: I una perfecta, la Laia Gómez Calderero.
8: Bona
0: que
8: nit.
0: Ens acompanya i que és la pubilla de Catalunya que avui tenim amb nosaltres. Bravo. És que tenim pubilla de Catalunya acabada d'estrenar d'aquest cap de setmana a Montserrat. I va dir, és la Laia, és d'Arenys. Home, doncs, perdona, dimarts a les 9 a la ràdio a parlar amb nosaltres, que la Laia ja ens havia vingut a veure aquí a les Imperfectes i havies passat una estoneta amb nosaltres.
7: Sí.
0: Laia, enhorabona, en primer lloc.
7: Moltes gràcies.
0: Bé, i ara dèiem, t'espera un any de molt moviment, no? D'anar molt amunt i avall. El que passa és que el pubillatge això ja ho porta, i tu ja venies de ser pubilla, i fins i tot anterior de ser també en una altra ocasió dama d'honor, sí. I per tant tu ja saps què és això d'anar amunt i avall, però ara ser pubilla de Catalunya porta una altra responsabilitat, no?
3: Sí, totalment. La veritat és que és un camí completament nou, perquè o sigui, sí que és tornar a viure doncs, moltes tradicions, moltes festes de diferents pobles, seguir participant als actes, però d'una manera ben diferent, perquè ens toca tenir més veu, tenim l'oportunitat de tenir veu, de poder parlar, de fer algun discurs, i a més de, bueno, com em diuen les persones que ho han viscut, que m'han donat molts consells en aquests dos dies, de dir que ara ho viuràs a primera línia, perquè és com, a més, amb moltes tradicions t'impliquen, no et fan partícip a primera línia, de les tradicions, de cultures de pobles, llavors molt diferent, la veritat.
0: Doncs bé, això és el que li espera a la Laia, que les Imperfectes segur que s'estan morint de ganes de preguntar-te coses,
3: sí.
0: I de felicitar-la, no? Perquè li he dit només jo. Però...
2: No, primera entrevista, bé. Laia, aquesta?
3: La segona.
2: Ahir teníem
1: un dia de
5: marxa.
1: Bueno, escolta, és que tu ara has de representar Catalunya.
5: És que ara ets una institució. Però el que estava dient és que ets una institució, que portes la banda de Pubilla de Catalunya i ets institucional. Fins ara participaves en un segona línia, però és això que dius, no? Representes Catalunya, el món del pubillatge.
3: Clar, sí, és com fins ara he representat el meu poble, la meva gent, i ara de cop és no només representar tot el pubillatge, sinó representar Catalunya. És com de cop represento, no?, el pubillatge de Catalunya i Catalunya. Us impressiona, eh? Pues sí. És que encara...
5: Tu mateixa per fer-te la idea.
3: Sí, clar, quan m'ha presentat, de cop ha sigut un no, clar, és que és veritat, és que de cop això... El dia és que està costant... La meva frase estrella ara és estic en un núvol i la veritat és que baixar-ho i aterrar-ho està sent complicat, però jo m'han dit que el primer mes serà així. Jo suposo que fins que no visqui les primeres entrades, les primeres sortides, no, això de...
1: I la geografia com la portes? Perquè, clar, això també... És un què, no? Vull dir, ara ja no pots estar, no pots despistar-te, has de saber tot, no?
5: Sí,
1: no sé si per examen,
5: anem
1: però...
5: És el que jo anava...
0: Anem a pams. Com arribes a ser pubilla de Catalunya?
1: Això, sí.
6: Què passa el dissabte, Laia Montserrat, durant el matí del dissabte?
3: Doncs mira, es va fer el certamen nacional, que consisteix en fer un cap de setmana de trobada. Aquest any va ser a Montserrat, pel mil·lenari de Montserrat. I el divendres arribàvem, fèiem com el sopar informal, que se li diu, que és el comiat, on s'acomiaden els 10 títols nacionals que han representat Catalunya l'any anterior, i el dissabte es donen a terme els exàmens. Al matí es fa un examen escrit, i un cop finalitzat l'examen escrit, que et pregunten coses La veritat, una mica de tot, de cultura catalana, de cultura, hi ha història, teníem preguntes com quin any es va fer l'últim Estatut d'Autonomia a Catalunya, aquí va ser Francesc Macià, preguntes com va ser la cultura catalana i preguntes més concretes d'actualitat, de notícies de dia d'avui o, no sé, coses molt actuals com, per exemple, aquesta setmana passada es va celebrar els 50 anys de la mort de Franco, llavors et preguntava qui va morir el 20 de novembre de 1975, coses així. I després una part escrita on havíem de fer una redacció i després un examen oral on estaves davant d'un jurat de 10 persones, 9 o 10 persones, i et feien una entrevista personal a partir del teu currículum que havíem d'haver enviat prèviament, ens preguntaven coses sobre nosaltres.
4: Quins nervis, mare.
1: Sí. Vas passar nervis, sí, Laia.
3: Mira, sobretot més, per sorpresa, més a l'escrit que a l'oral. Si anava més tranquil·la per parlar de mi, era com seré més jo mateixa i estic més com... parlaré de mi, és que no puc com equivocar-me parlant de mi, saps? Però, en canvi, era com... I si fallo com, jo què sé, l'any de la Constitució, no? O sigui, com, no podia com mostrar-me com... No sé, em provocava més nervis fallar-la en alguna cosa que pensava, és casa teva, com no ho has de saber, no? Com que no l'oral parlant de mi era com... Segur que, a veure, si em pregunten, no sé, coses de casa meva, podré parlar des de mi, serà més fàcil.
1: Sí, doncs... I et donen un temari o alguna
3: cosa? Què va, què va.
5: No. Cultura general.
3: Sí.
5: Llavors dic que estàs acostumada a parlar en públic... perquè sí. Has fet a l'oral, has dit que estaves tranquil·la i ara et tocarà molt parlar en públic.
3: O sigui, sí, venint del teatre, o sigui, l'any passat vaig graduar-me en teatre musical i la veritat és que venint del teatre, parlar en públic i estar davant d'un públic és bastant el meu pa de cada dia. No vol dir que estigui tranquil·la cada vegada que m'hi poso, vull dir, al final sempre hi ha uns nervis i és molt diferent. O sigui, és molt diferent estar dins d'un escenari, o sigui, dins d'un context... cada cop agafar un discurs, haver d'escriure'l, tenir la responsabilitat de tenir aquestes paraules i haver de dir-les. Vull dir, al final, pel que jo he vist, el que he viscut durant aquests 2 anys voltant, o sigui, tenen una responsabilitat molt gran, que és com fer arribar un missatge que ha de ser prou important, no? O sigui, al final, jo vull poder escollir unes paraules que representin a la gent que l'escolti o que em serveixin per dir coses que la gent ha d'escoltar. I tampoc és fàcil triar un tema, un bon tema, no? No és fàcil parlar qualsevol cosa, però vosaltres ho sabeu. Cada dilluns heu de fer un programa. De què parlem, no?
1: No, la veritat que no. No seríem l'exemple.
4: I Pobia de Catalunya, d'entre quantes candidates va sortir tu la primera?
3: Doncs érem 30 noies. Eren 61 en total, 31 nois i 30 noies.
4: Millor, eh? I el teu company, l'hereu de Catalunya, d'on és?
3: Sí, en Francesc és d'anglès.
4: Us coneixíeu abans? Perquè, clar, ara haureu d'anar molt amunt i avall junts.
7: De la selva, eh?
3: Sí.
4: Que vol reivindicar una mica?
7: La selva i el Maresme.
4: Vol reivindicar alguna cosa?
7: No, però que...
3: No, la selva i el Maresme ens portem molt bé.
7: Sí, molt bé.
3: Sí, ens coneixíem al final, tots havíem voltat, alguns més o menys, perquè acabaven d'entrar feia relativament menys. Però sí, amb en Francesc ens coneixíem, però no ens havíem com fet amics, saps? Allò de dir, sé qui és, i l'he vist, i de fet ella em va dir, diu, jo apostava per tu. I ja ens coneixíem, però que no ens havíem fet mai. Va ser com l'oportunitat per començar-nos a conèixer.
4: Perquè abans deies que havien sortit 10, o sigui, que acomiadàveu primer de tot en aquell sopar 10 càrrecs nacionals. Quins serien aquests? Què sou? Pubilla, hereu?
3: Sí, són les 4 pubilles i els 4 hereus de les 4 demarcacions i llavors la pubilla i l'hereu de Catalunya. Llavors, després, com s'ordenen en certa manera per nota també o per examen, amb quart fadrí d'honor de Catalunya i quarta dama d'honor de Catalunya, tercer, segon, primer i ara ve Pobilla de Catalunya.
6: Però que no són de la mateixa comarca.
3: Sí, no tenen per què.
6: Ai, de la mateixa província. O sigui que potser el quart fadrí és de Girona i la quarta dama és de Tarragona.
3: Sí, perquè va per resultat d'examen.
7: I a part del resultat d'examen, Laia, la gent també t'ha de votar. O sigui, els membres no. És per nota d'examen, eh? Sí. Vull dir que no és allò d'anar buscant aliats de...
5: No hi ha popular.
7: Perquè...
3: No, aquest, això es diferencia com a les eleccions de poble, diguem, no? Vull dir, moltes eleccions de poble van per votació i més examen o no. Per exemple, a Tordera és només votació popular. Aquí fem les 3 coses, examen escrit, examen oral i votació popular. però el nacional i el comarcal són només exàmens, per fer-ho el més just possible, perquè si al final si voten amics o coses, doncs sí, ho fan com el...
6: Jo t'haig de dir que he parlat amb l'Arnau Octar aquests dies, bueno, ahir, perquè estava té el mòbil petat.
4: No? Explica qui és.
6: L'Arnau Octar és el president del pubillatge, bueno, del foment de les tradicions catalanes de Catalunya, i li he dit, què? Ja ho sabies? Per exemple, quan va sortir la Gemma Jiménez, li vaig preguntar el mateix, en plan, tu ho sabies, no? I em va dir, t'ho juro, no? I em va ensenyar una foto que li han fet del moment que ell s'entera que Arenys, no? Perquè sempre diuen que és Platón, no sé què, sí, que Arenys és, no? Es queda el títol de Pubilla de Catalunya i la seva cara és un quadro, no, o sigui, de sorpresa total. I vaig dir, vale, clarament, no sabies. I diu, no, és que jo mai, o sigui, ell no està al jurat, òbviament, i diu, jo mai vull saber-ho. I quan vaig veure la cara vaig tenir clar que no ho sabia, però molt content, o sigui, tothom sempre està content, no, en portar-se els títols a casa.
3: Sí, i es veu que m'ha arribat, o sigui, perquè en Biel, el meu hereu d'aquí a Arenys, l'any passat em va estar parlant amb l'Arnau i es veu que li va dir que quan van dir Laia Gómez, ell va dir, quina Laia Gómez? Com m'has tingut un any a casa, tots, també. I en aquell moment estava com tan sorprès de tot el que havia passat, perquè clar, al final, Pubilla de Catalunya és l'últim càrrec que diuen, és com l'altre dia, ahir ho parlàvem amb una amiga, que és com l'última esperança que tothom té, no? Vull dir, en aquell moment és com, qui té moltes ganes de sortir, és com, si no em diuen ara, ja, o sigui, ja està. Perquè va passar, no? Diuen el títol de la teva demarcació, i si no surts, és com, encara queda un. Però quan arriba l'últim, tothom està com en aquell moment com tens, i clar, l'Arnau estava tan sorprès en aquell moment, perquè clar, és això, no? Que ell no sap res. Llavors, clar, quan porten nou càrrecs, que l'han pogut sorprendre més o menys, però l'han sorprès, quan arriba el desè, es veu que va dir, quina Laia Gómez. I després van dir d'Arenys de Mar i dic, hòstia.
6: No, la cara que penja, o sigui, la foto que la penja tenint també és un poema, o sigui, fa bastanta gràcia, la veritat.
4: Sí, i Laia, a més de la tasca de representativitat, hi ha alguna feina interna que hagis de fer a partir d'ara, de coordinació o no? Això es fa des d'un altre àmbit?
3: No, en principi, que jo sàpiga, tot això es fa des de Foment. Vull dir, nosaltres tenim un càrrec, però aquest càrrec es basa...
4: Tu no has d'organitzar, ni anar a buscar gent que es vulgui presentar, ni coses d'aquestes.
3: Podem col·laborar en això. Vull dir, ens han escrit avui que un parell d'escoles de Catalunya volen que els títols nacionals vagin a parlar a les escoles per incentivar nens i tal, i això es pot proposar des de pobles. De fet, quan vaig acabar de demà, vaig intentar moure-ho a les escoles d'aquí, al final per l'estiu es va quedar tot una mica allà parat, però tu com a poble això ho pots fer, però al final sí que a vegades com a nacional sí que et conviden a llocs com a intentar promoure una mica més alguna cosa, igual que pel que m'han explicat els comarcals també van intentar reactivar alguns pobles d'aquí al Maresme. Quan tens el títol, doncs es van reactivar, van intentar enviar correus a ajuntaments i coses per moure més pubillatge.
7: Ajuntaments que no hi ha pubillatge.
3: Exacte, sí, sí. Sí. I els nacionals, doncs suposo que alguna cosa podrem fer, no? Com això, intentar anar a alguna escola a incentivar, però que jo sàpiga de gestió, no, res. Això Foment.
6: Bueno, i teniu dues sortides, no?, fora de Catalunya. Vull dir, hi ha la sortida de Saragossa, no?
3: Sí.
6: I l'altra, que és la d'on te toqui les...
7: Perquè és la tia, és típica aquesta sortida,
3: sí,
7: de Saragossa.
3: Sí, a Saragossa sempre se'ls convida a les festes del Pilar. I després...
6: La de Folk, no? És que no me'n sé...
3: Sí, a Di Folk, i a més aquest any em van saludar, es van presentar els presidents de Di Folk i em van dir, tenim una molt mala notícia per tu. Dic, per què? Diuen, perquè et perdràs Sant Roc. I jo... Què? I em van, sí, perquè Di Folk és 14, 15 i 16 d'agost, és Estocolm. I dic, què?
1: Oh, bueno...
3: Clar,
1: clar,
3: amb el president de Dibolk i em diu això i la meva cara va ser com no! Però a veure, un cop a l'any, no?
8: Això és el que volia preguntar jo, que no t'ho has dit de representar doncs, a diversos llocs d'aquí de Catalunya, no? La cultura d'aquí catalana, però a nivell així més de comunitats autònomes o això, hi han trobades i coses o no?
3: No, o sigui, realment es fa la trobada de Dibolk, la sortida de Saragossa, i aquest any coincideix que ens toquen a Andorra.
9: perquè Andorra té pubillatge i surten cada 2 anys. Uh-huh. Llavors l'any passat no ho vaig viure, no vaig anar a Andorra, i aquest any em toca viure-ho, i més com a nacional, que em fa molta il·lusió. Uh-huh. I a l'abril, finals de març d'abril, es fa la sortida a Andorra. I també és una gran celebració, la veritat. O sigui, és com un nacional, perquè clar, al final són càrrecs nacionals ells, directament, o sigui, no tenen ni per pobles, ni per zones, ni res, o sigui, és Andorra. Llavors, per ells, viure un certamen com aquest és viure un nacional com el que hem viscut nosaltres aquest darrer cap de setmana. Llavors, es fa lo grande. Sí, sí.
1: I ara quina sortida tens primer? Saps,
9: ja? O sigui, aquest cap de setmana hi ha una, la que tenim anunciada més propera, però com que estem en Pastorets, jo no hi podré anar. És a Torres de Segre, que a més no està gaire a prop de casa. Però bé, anirem veient què surt, perquè és la primera que hi ha ara ja dissabte, que ja ho sabia abans de sortir, i clar, com que ja havia acabat, no hi comptaven anar-hi. I amb Pastorets i tot pel mig va ser com... Ja, i clar, van dir, quan vaig sortir va ser com... Ah, no hi puc anar.
1: Quants anys tens tu, Laia?
9: 22.
7: Laia, que diumenge la celebració de cap de setmana sigui a Montserrat, no? Afegeix, no? Hi ha un plus de... Bueno, de motivitat o de... No? Que el context ja per si és bonic, no? Vull dir que haver sortit, no sé, ha escollit Pubilla de Catalunya a una sala polivalent de... Posem tipus Buscalissa, i amb tots els respectes, eh? Perquè sí, que me l'estimo molt, però no té el mateix, no?
9: No
7: és el mismo que... No, que Montserrat.
9: O sigui, t'he de dir que semblarà molt tòpic, però la veritat, eh? Jo busquen durant la setmana allò que dius, em miraré una mica les notícies per l'examen, perquè era com... No sé, no vaig estudiar a fons, perquè és que no t'ho pots estudiar, és que no saps què et preguntaran, però sí que vaig llegir coses del mil·lenari, també per interès personal, i se'm posava la pell de gallina, o sigui, em vaig posar a plorar d'emoció, mirant, no?, perquè pensava, és que estem en un lloc com, que a més ja de per si és especial, perquè és Montserrat, però... estaré allà celebrant aquest certamen en aquest dia tan especial, o sigui, quan s'està celebrant el mil·lenari, de cop era com que és molt especial, i estar allà a dalt de l'escenari abans de que diguessin res, pensés igual si surto o no, o sigui, on soc, o sigui, veure, estàvem literalment a la plaça de l'Abadí, o sigui, estàvem allà davant, i estan moltes, les fotos de l'acte són precioses, al veure on tota la muntanya Montserrat allà al voltant era com, és que som aquí, és que estar aquí avui, és que és el que deia l'Arnau, això no es torna a repetir. I la veritat és que viure això, ja havent sortit, amb més gran sort, no?, però per tots els que no han sortit, viure això allà per tots va ser molt especial, la veritat.
5: Perquè no és normal fer un lloc així tan... No? Normalment es fan els pobles de la gent... Bueno, no, toca aleatori.
9: No, o sigui, la gent, els pobles es presenten com es presenten a voluntaris. Uh-huh. Llavors s'escull per recursos, per situació, o sigui, es valora com per al final organitzar un nacional és a nivell de diners, o sigui, no és barat. O sigui, al final són moltes coses a organitzar, és posar molts diners des de l'Ajuntament, és organitzar moltes coses i al final...
6: Qui paga amb
5: això? No sé si ho esteu pensant, però estaria, ja que hem tingut 2 pubilles d'Arenys de Catalunya, jo crec que hem de fer una crida, no?, perquè es pugui celebrar aquí o què?
9: L'Estani sempre ho ha volgut, t'he de dir, o sigui, no porta ni...
6: L'Estani
1: està... Que en Juanjo Almansa ens pregunta si alguna de les imperfectes es va presentar o va estar a punt de presentar-se com a pubilla d'Arenys. I jo, està, què passa amb la Soler? No, s'ho va pensar, va ser pubilla.
5: Estem parlant de la prehistòria.
1: No, però parla de les imperfectes. Parla de la prehistòria.
7: Hi ha punts de presentar-s'hi totes, eh?
1: Era el 96 o quan era?
5: El 95, jo.
1: El 95.
5: Tu, quin any vas néixer?
6: És que abans que nasqués jo. 2 anys abans que nasqués jo.
1: No havia nascut la Mimi. No és que no hagi nascut la Mimi, és que no havia nascut la Mimi.
5: Jo ja m'he descomptat. Arriba un moment que et descomptes d'aquestes coses.
7: És veritat.
1: Sí, sí.
5: Sí, recordo com molt bona experiència, sempre ho he dit, que estic molt contenta d'haver-ho viscut aquell any.
10: I estàs al pavelló, no? Llavors, no?
5: Jo a la platja.
1: A l'Ateneu. No, les Palmeres.
6: Jo crec que després.
7: No, les Palmeres de tantes, no?
1: Jo juraria que ho havíem anat a les
5: Palmeres. A l'Ateneu. I després la despedida, potser sí que va ser. La despedida potser va ser les Palmeres.
1: És que tinc records, però quan has dit Ateneu he pensat que hi ha una foto.
5: Sortir, vaig a l'Ateneu i potser la despedida...
1: Tu com vols que se pugui? Era l'amiga de la pubilla.
6: Ah, vale.
1: Com aquesta. Nosaltres érem les amigues de la pubilla.
6: L'espedida la vam fer a no sé on i pensava...
1: No farem la broma fàcil que li hem dit tota la vida, perquè no cal.
5: Pots dir...
1: Estem a la ràdio, no? Perquè clar, això també deu passar ara.
4: És veritat que també jo crec que hi ha hagut una mica de canvi generacional, però vull dir, amb ella li va agradar fer-ho, però hi havia una altra gent que és que no
1: és que nosaltres li dèiem a la Soler, home, escolta, com t'agrada tant això?
5: A mi m'agrada l'Estanis, tot que he dit,
4: a mi em va buscar l'Estanis molt.
1: Bueno, l'Estanis ha enredat a molta gent perquè estava...
4: Intentava enredar-nos a totes.
5: Demà que ha de dir-ho, perquè vull dir jo, realment...
4: Però a vosaltres, vull dir que tu et va agradar i les que vau anar fent i ara i això continua, però és veritat que veníem d'una generació...
7: Veníem d'una generació que l'acte es feia a l'aire lliure amb festa major, sí, i que es va haver de fer en porta tancada, mm-hmm, perquè les votacions, no? Hi havia una mica de votació popular i sortien propostes de pubilles que no estaven a la llista.
5: Ah, sí.
7: Hi va haver una part de poble que també va com... Sí. No? Reivindicar que potser els valors de la pubilla en aquell moment les coses també hauran canviat, però...
1: Hi havia gent que ho veia antic en aquell moment, ho veia
7: antic,
1: bé, i llavors anaven una mica a la contra. Però jo crec que estic pensant en gent que ara diríem quantitat de noms, ara sí, que ens sortirien tots els noms de tots aquests que ja deuen tenir 50 llargs, perquè són més grans que nosaltres.
4: No, i més joves, també.
5: A mi m'ha donat el relleu la Cristina Cintes, després va ser la Susana Mir...
1: Després de tu ja va ser la Susana.
6: Però perdoneu, és que esteu parlant com si això fos una cosa que fos de la vostra època, vull dir, la Laia us ho pot explicar perquè ha sigut pubilla d'Arenys, vull dir, aquí a Arenys no hi ha tampoc colzes per vull dir, heu de buscar molt i heu, sí, i sí que és veritat,
5: el meu any no, el meu any no,
6: no, jo dic els meus noies... anys, vull dir, els meus anys, òbviament, doncs, ha costat, i hi ha hagut algun any que hi havia la cosa que potser no trobaven noi, però després al final es trobava un noi,
4: sí, entre totes les... la nostra època,
6: no, entre totes les entitats estan aquí alimentant, però vull dir...
1: Sobretot tria.
6: Com fèiem a la platja, que potser hi havia 10 noies, o hi havia molta gent.
1: Hi havia gent.
6: No era com ara que...
5: Jo vaig estar com 5 o 6 noies, i molt vàlides, eh?
4: Tot canvia, Laia, tot canvia.
1: Estem parlant que sempre...
5: Sí, vam fer examen escrit, oral, i també hi havia una part de votació popular, igual que ara, sí, que, la, que sortien...
4: Això s'havia fet.
7: Però entenc que l'Aia, que sí que és un repte, no? Una mica transmetre que el pubillatge pot ser una cosa actual per als joves d'avui en dia, i que el pubillatge pot transmetre uns valors... No sé si això en algun moment d'aquests discursos que hauràs de fer.
9: No, i el que dèieu ara vosaltres, de que en aquell moment a vegades es veia des de fora com una cosa com antiga, ja llavors avui, o sigui, segueix passant, que és un discurs molt recurrent amb la gent del pubillatge, de dir, ens veuen vestits així, i la pregunta típica és, ai, què bailais ara? O sigui, em van parar a Montserrat i quan estava fent la cua per entrar a l'acte, i em van dir, quan actueu? Perdona, quan actueu? Una nena petita que la seva mare li va fer anar a preguntar-me, perquè li va dir, no, mama, m'ha dit que...
7: És que bueno, podíeu...
9: Saps? Allà de dir que no queda tan lluny, però que segueixen pensant que aquí som, perquè anem vestits com anem vestits, pel que sigui, vull dir, saps? Que no som... o que el que representem no es coneix, clar, o que a veure què som, no?, una mica. Llavors, com hi ha molt discurs i molta voluntat de fer arribar això, sobretot pels joves, per buscar relleu, pel que parlem, perquè no sempre és fàcil, sobretot Arenys, més amb nois que amb noies. Noies, no és que n'hi hagi moltes, no hi ha 10, com el que expliqueu, però sí que 2 o 3, o sobretot el bo de que hi hagin dames és que si volen repetir hi ha relleu a pubilla. Llavors, clar, això és el que intentem aconseguir amb els nois, perquè és que la que aconseguim que hi hagi Areu i Fadrí, si el Fadrí vol repetir, l'any que ve pot ser Areu. O sigui, llavors, això assegura un relleu, així com amb l'infantil. L'infantil és molt important.
4: Clar, és el que anava a dir, el tema de tenir la pubilla i la nouet, no?
5: Al final, els hi ensenyes des de petits. Qui vol ser-hi sap que ho pot ser, de pubilla o de dama, i si més no, també a vegades que es presenten, o en la meva època es presentaven noies que després quedaven fora, i també sap greu, vull dir, no? Que no han pogut viure, i mira, almenys aquí, qui es presenta pot viure-ho.
9: Sí, perquè la diferència és poc, o sigui, perdó, eh? Que dic que tots representem el mateix, tots portem el mateix vestit, l'únic que canvia és el nom de la banda. I clar, lo seu és que després, si et pots presentar un comarcal o nacional, si només si ets pobilla o si ets hereu. Però les vivències són exactament les mateixes, sí, sí, sí, com a pobilla i com a dama. I fas la teva feina al teu poble com a pobilla o com a dama, és exactament el mateix. I això és molt important perquè a vegades, no? Com, bueno, les pobilles i els hereus, i les dames, els padrins, el pobillatge infantil és molt important, o sigui, ells seran el nostre futur. Si no aboquem pel pobillatge infantil, si no els motivem, si no els incentivem, per això la importància anar a les escoles, perquè al final ells seran qui d'aquí, si ara es pareix la tradició, els que ho han viscut ara, quan tinguin 18 podran dir no, no, recuperem això perquè nosaltres ho vam viure, ho volem repetir.
5: Sí, sí.
9: Sí.
4: Molt bé.
1: Com em sembla que hi ha futur, sentint-te
4: parlar. Sí, sí, sí, sí. Quin orgull. Sí, molt bé. També felicitacions de la Bea, d'en Jordi Serra, tot un equip, una gran pobilla que tenim. I res, nosaltres ho deixarem aquí. Laia, gràcies per acompanyar-nos. Ens encanta que ens hagis vingut a veure. I escolta, torna un dia a explicar-nos com va aquest periple per Catalunya i a veure què vas aprenent i a veure què vas fent. D'acord? Vinga, enhorabona.
9: Gràcies.
4: Joan, posem una mica de musiqueta i així fem canvi. Gràcies.

Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

el teu veneno és contagiós, el teu moreno i el vestit de flors. Has sigut tu, has sigut tu, joder.

0: Vinga, doncs som-hi. Ara estem a punt de fer una de les coses més estranyes que he fet mai a la vida aquí a la ràdio, però és que cap d'aquestes imperfectes ha volgut agafar el meu lloc. Però sí? és igual, tirem milles. I em deixaran dir una frase que no està malament. A veure, aquest cap de setmana s'han lliurat els premis de la Mostra Literària del Maresme i Arenys de Mar ha tingut tres persones que han guanyat en diferents categories. Deixeu-me dir tres i mitja, no sé si m'estarà escoltant, perquè ja li vaig dir, tu, tan segrestat, i em va dir, no, jo soc d'Arenys de Munt. Però bé, comencem pels d'Arenys de Mar. Arenys de Mar ha guanyat l'Ana Lucía Bonilla Herrera, la categoria, el primer premi de la categoria C, de 5è-6è, i tot i que ara ja fa primer d'ESO, i estem intentant parlar amb ella per telèfon. Per tant, en primer lloc, a l'Ana Lu, enhorabona. Va, no passa res, vull dir que podem anar tirant. I la categoria de prosa dels joves de més de 19 anys, que hi ha hagut dos premis, i els dos premis han recollit Arenys de Mar. Un per en Juan Carlos Reigosa, que el tenim aquí al costat, benvingut.
1: Bravo. Gràcies.
0: I l'altre per una servidora. El primer i el segon. I per això deia que estava a punt de fer la cosa més estranya que havia fet mai a la meva vida, perquè entre que no m'agrada parlar de mi i que em feu dir per la ràdio que jo he estat la persona que he guanyat, això és raríssim, però no passa res. Em sembla que en Joan té el telèfon a l'Anna Lu, pot ser? Sí, doncs si no us fa res, si no et fa res, parlem primer amb ella. Endavant. Ja saps, tu ets també de la casa, et poses els cascos. Anna Lu, la tenim al telèfon. Bona nit, Anna Lu.
2: Bona nit.
0: Hola, bona nit. Benvinguda i moltes gràcies per atendre'ns i enhorabona per el premi que et van donar aquest cap de setmana. Un premi que és per el relat que vas fer, El nostre amor perdurarà sempre. Estàs contenta?
2: Sí, molt, la veritat. No m'ho esperava, això d'aquest premi, la veritat.
0: Potser en la fase local doncs estaves més atenta a veure què passava, no?, aquí a la Mostra d'Arenys, però després passar a la de Maresme doncs és una altra cosa, oi?
2: Sí.
0: Explica'ns una mica de què va el teu relat, perquè saps què passa? Que la gent d'Arenys de Mar no el podrà llegir fins que donin els premis de la Mostra Literària de l'any que ve, que aleshores editen el llibre amb els premis guanyadors d'aquest any. Per tant, els hi has de fer una mica d'espoiler, a veure què trobaran.
2: Doncs es tracta d'una nena que com viatja al món a través d'un llac, viatja per al futur. I es troba amb ella mateixa, però més gran. I s'ajuda a ser mateixa, a trobar l'amor que va perdre fa molts anys. I es tracta d'això.
0: I com vas arribar a pensar que volies escriure sobre això? Com et va venir la idea? Te'n recordes? Perquè fa temps d'això, clar. Deu fer ben bé un any que ho vas escriure gairebé.
2: Doncs la veritat em va ajudar una mica la meva mare. Me'n recordo que vam sortir a caminar normal i li vaig parlar sobre això de la història i que m'agradaria

0: i doncs em va agradar això d'escriure també.
1: Molt bé. Escolta, aquí tu no ens veus, però som unes quantes i et volen fer diferents preguntes també. Ara la Soraya et volia preguntar alguna cosa, feia estona m'anava dient jo.
2: Sí, jo vull primer felicitar-te, Ana Lucía. Jo he llegit aquest relat, no sé si és un relat, una història, no sé com està qualificat. Una narració, gràcies aquí la professora, que em sembla, no sé si la vas tenir o no, però...
3: Sí, bueno, l'Anna Luna va a l'altra classe.
2: Ah, vale.
1: Sí. Aquesta és la Sílvia Relats,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, hem parlat
1: aquesta tarda. Que també la tenim per aquí. Ah.
2: Val, doncs escolta, em va agradar molt, la vaig gaudir molt, la vaig llegir el diumenge mateix, vaig venir el dia de la mostra i després a la tarda, quan em vaig endur el llibret, l'he pogut llegir i, escolta, trobo que parles de coses molt importants en aquesta narració. Parles de la família, parles de l'excés de treball que tenim els, o que fem els adults i en detriment de, doncs, de deixar una mica de banda la gent que estimem. I parles d'una cosa que a mi és un tema que m'importa molt perquè és el meu tema, jo treballo d'això, parles de la bellesa i a més la toques amb una qualitat, doncs, no sé, quants anys tens tu, Ana Lucía?
0: Tinc 13 anys.
2: Clar, és que jo ja et vaig veure molt jove i vaig pensar, ostres, aquesta noia, que quantes coses, quants temes tan importants que toques, i evidentment el de l'amor, que evidentment no podia faltar. No sé, trobo que són temes molt, molt importants aquests que tu has decidit parlar en aquesta narració.
0: Sí, no ho sé, però em van sortir normals, o sigui, són coses que tinc presents, saps?
2: Mm-hmm. No, molt bé, molt bé. Jo vaig quedar meravellada perquè... Bueno, clar, no sé, jo si quan tenia 13 anys tenia tants... No sé, pensava tantes coses i tan endreçades com les endreces tu a la teva història. En tot cas, l'he gaudit molt i espero que segueixis escrivint perquè bueno, és una història de ficció molt bonica que bé, ha sigut molt, molt maco llegir-te.
1: Molt bé.
0: I que t'hagi agradat.
1: Doncs escolta, de part de les imperfectes i segur que d'un munt de gent que ens està escoltant que pensa el mateix que nosaltres, enhorabona i continua llegint i continua escrivint i res, a veure si podem tornar-te a entrevistar aviat. Que vagi molt bé, Ana Lu, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Vale, a tu.
1: Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu.
1: Molt bé, aquest jovent que puja.
2: Sí, sí. Mm? Bueno, jo...
1: I ara, si voleu, parlem de l'altre jovent, el de partida 19
2: sí,
1: anys.
2: Sí, aquest ja, el de 19 i mig.
1: Tu vas sentir que va dir aquella noia?
4: Sí, bueno,
1: va dir gràcies a tot el talent juvenil que hi ha en aquesta sala i pensaves...
4: Bueno, jo vaig gravar i m'ho poso cada 7 anys.
1: Sí, jo vaig repetir, està bé.
4: És un mantra nou.
1: Jo vaig pensar, està bé, mira, que som aquí.
4: És més bonic que m'han dit en un cert temps.
1: Està bé. Doncs escolteu, per què no preguntes tu?
2: No, jo...
1: Jo
2: també, evidentment, he llegit el teu relat o història, o no sé com...
1: Narració.
2: I també...
3: Això ja és prosa.
2: M'agrada molt, tot i que l'he patit,
5: Una miqueta d'espoiler, Joan Carles.
2: Sí, explica'ns una mica què va.
5: Bueno, ara tinc temps de llegir-ho, però...
3: He llegit el de la Marta.
5: No sé el tema o la temàtica.
4: La memòria líquida és un relat, és... En el fons és un joc, és una mena d'experiment on canviem el protagonista de la història, no? El protagonista que estem acostumats a que sigui un ésser humà, no? Qualsevol protagonista d'un relat bueno, comú. I aquí jo volia parlar de certs episodis de la història d'Arenys, però com el protagonista de veritat, el que hi ha hagut sempre, que són les rierades, no? I parla l'aigua, és qui parla. I a l'aigua li és igual l'ésser humà. A l'aigua li sobrem. Vull dir, nosaltres som un accident per l'aigua. L'aigua estava abans i el pitjor de tot és que estarà després. I, bueno, espero, perquè estem treballant fort perquè no sigui així. I m'agrada això, m'agrada la natura que s'imposa per davant de tot el que fem, que per nosaltres és superimportant, i fem edificis, i asfaltem la riera, i fem coses superxules, i a la natura li és igual.
1: Veritat que hi ha algun moment de paneta, no?, quan dius, ara baixa amb un regarot, no?, és un petit filet, i és veritat que... Que sí, clar. No sé si anaves per aquí, però que jo també he tingut algun moment de pensar. És que
2: bueno,
1: és veritat.
2: A mi m'ha angoixat una mica, però m'ha agradat molt, perquè com a mi m'agraden les coses així que fan una mica de por, m'ha agradat molt. Però sí que penso que parles des del respecte, des de la memòria, que això està molt bé, perquè passes per diferents èpoques, no?, explicant les rierades, i sí que és veritat que suposo que al centre poses el poc respecte que tenim la humanitat en general per la natura, no?, I està molt bé que ens ho recordis en el teu relat, però m'agrada molt sobretot la part...

0: aquella de la Guerra Civil.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: I quasi el respecte que té llavors l'aigua, el respecte o la pena, no sé si...
1: Sí, baixa, baixa com, amb, doncs això, mirant-s'ho i dient... Ostres, doncs les coses no deuen anar bé per aquesta gent, no? Està la cosa complicada. Però li és igual, li és igual. Bàsicament, ella baixa. A mi m'agrada molt, molt, molt, dins, de, dins del relat hi ha un moment que em va agradar moltíssim, que és quan coincideix amb l'aparició del tren, i perquè a mi em sembla un moment molt bèstia. Per la història d'Arenys, per la història del Maresme, sobretot, aquesta cicatriu, no?, que vam fabricar i que ens separa del mar, literalment, que ens separa de sí, la nostra identitat. I trobo que l'aigua que ve de dalt, que vol trobar-se amb l'aigua d'origen, que trobi aquest tros de ferro al mig, em sembla una analogia bastant bonica del que fem.
0: Sí, sí, però ella passa per sobre, per sota.
1: Hombre, clar que sí, clar que sí. I si volta portar-se un cotxe, se l'emporta.
0: Sí, sí, ho sabem.
2: Ja ens ho recorda moltes vegades, no?, l'aigua, que...
3: Clar. Ell fa aquesta reflexió justament, en algun moment també, de dir, ara que parlem molt d'inundacions i malauradament, vull dir, amb tot el tema de la Dana i ara de seguida inundacions, i en canvi oblidem, torno això de la memòria, vull dir, està molt bé de pensar, és que l'aigua hi és, i clar, és que l'aigua hi serà, i l'aigua passarà. I la gent gran ho ha dit sempre, per allà on hi ha l'aigua, l'aigua passa. Vull dir, no, tu ja pots anar fent el que vulguis.
1: Sé que és un tema sensible, perquè hem tingut episodis bastant tràgics, no?,
3: sí,
1: a la història recent, però al final aquestes tragèdies són, sap greu dir-ho, són culpa nostra. Són culpa de les infraestructures que hem construït nosaltres. L'aigua baixa de manera natural en un sòl que està preparat per absorbir part d'aquesta aigua i deixar anar la que, el sobrant, no?, i sobre així tornar al mar. Som nosaltres els que alterem el sòl.
3: Sí, sí.
1: Per tant, no som nosaltres els que estem fent el nostre propi parany, d'alguna manera. No volia portar aquest mal rotllo ara.
3: Què vols? No?
0: Sí, però potser és més respecte per tenir present el que molt sovint no tenir present, perquè el dia a dia, al final, no et porta a pensar, per sort, que tindràs desgràcies cada dia, perquè si no també és que no viuríem, les coses com siguin. Però sí que una mica... Bueno, la natura en general,
3: Ja està molt ben escrit, perquè sembla que estiguem fent aquí un al·legat. No, home, però vull dir que ara sembla que estiguem fent aquí un al·legat i que hagi guanyat perquè ha fet un al·legat a la Riera.
0: No,
3: està molt ben escrit, molt ben organitzat, els tempos, sí, sí, els titulets, està molt bé. A mi també m'ha agradat molt.
4: Gràcies. Ha fet una nàstia així, rotllo filòloga,
5: No, és que és la filòloga.
3: Ja. No se feien fer estructura externa, estructura interna.
1: Però Marta, jo haig de remarcar una cosa. Va haver-hi un primer premi, no?
0: Sí, sí. Bueno, i escolta,
1: no
0: i val a dir que la Marta, no parla de rierades, però també parla molt de la natura.
1: Sí, sí, sí.
0: La natura,
1: sí, sí,
0: les estacions...
3: Podríem parlar de...
2: Parla'ns del teu spoiler.
3: El meu spoiler...
2: Sortim nosaltres?
3: És veritat?
0: No.
3: I podríeu haver sortit. I no surten les rieres, però en el cap hi són els rials. O sigui, no hi surten, perquè en un relat d'aquesta extensió, clar, vas agafant, no? I quan vas com preparant... jo el que faig és, hi ha una... Sempre m'encanta, perquè com ho he hagut de dir tres vegades últimament, si em diguis, és una noia que té una crisi... Vale, però no és una noia, és una dona.
0: És una dona.
3: Val? Perquè el que li passa, podríem ser qualsevol de nosaltres, potser la Mimi, potser també, però més nosaltres. És una dona, doncs, que té una crisi i que necessita... no sé, marxar o necessita tornar
0: a l'origen.
3: Tampoc és el seu origen del tot, no? Perquè en realitat ella truca en aquest cas a la seva mare, però també no sé qui li deia és la mare, però podria ser una amiga, vull dir, és igual.
0: Clar, jo vaig pensar que tornaves al poble, que feies el teu Macondo, particular.
3: Sí? No, però ella, en algun moment diu, veu això, hi ha coses que li recorden... Podria haver tornat al poble, i és veritat que quan el vaig començar a escriure estava agafant el tren i baixava a davant del mar. Llavors és veritat que tinc com una tendència, no?, això del mar, el tren, el no sé què i tal, i vaig pensar, calla, fes una cosa diferent, no? I per què no agafes i ara com que treballo a l'ella, fa un temps que veig vinyes.
1: Molta vinya, no? Molta vinya.
3: I dic, calla, per què no agafes un cep, no?, i vas fent, doncs, a veure què li passaria a aquesta noia al costat d'un cep. I llavors el meu relat és la història, no?, però com va evolucionant aquesta dona... igual que evoluciona un cep. no? Té un, tot unes fases. I per tant, sí que hi ha aquesta natura, i que jo hi crec moltíssim, del respecte cap a la natura, però més que la natura, gairebé cap a la bio, la biodinàmica, no? És a dir, tot els seus tempos, tot el seu moment...
6: No, però fa aquest paral·lelisme.
7: Ho menciones bastant en el text, no? Hi ha una persona, no?, que li va dir en alguna frase referent a la vinya, no?, en Joan, que és el que regenta la vinicoteca o el bar, no?, i li dona algunes frases sobre...
3: T'ho has inventat, que és una vinicoteca.
7: Bueno, perquè, clar, doncs, sí,
1: no, però li dona així com un rotllo.
3: No? Sí, és un allò que vi, però no és un bar.
7: Doncs al bar hi ha moments que li diu frases referent a la vinya, no?, la mare quan va a podar i li diu, vale, però com trio quins són els ceps que... No,
3: el de vegades has de tallar, no?, per deixar créixer la resta. Bueno, llavors ella pensa, com... ah, doncs igual això és el que he de fer jo amb la meva vida.
1: Jo sempre més, Marta, quan vaig llegir el teu relat, bueno, de fet, l'altre dia, no? Quan
3: sí, diumenge, tots dos.
1: Vaig trobar un paradigma que potser em vaig flipar jo o potser estàvem de subidon i jo veia coses. Però... la protagonista, d'alguna manera, la seva crisi és molt d'arrel, és molt d'arrel, i la vinya, si té una característica fisiològica, és que sembla una arrel que estigui al revés, vull dir, és una arrel que està fora de terra, no?, si fies mirar una vinya. I m'agrada aquest paral·lelisme, vale?, d'aquesta cerca de l'arrel i agafar com a referència l'evolució d'una arrel, no?, d'una cosa que s'assembla físicament a una arrel. I la veritat és que ho vaig veure bastant maco. Els romans deien, no?, que la vinya eren els dits que surten de la terra, no? Deien allò que està als ditets del vi. Doncs ho veia una miqueta així.
0: I també la floració de la planta, amb segurament la floració d'aquella persona que ha arribat en un moment, doncs, amb una crisi o en un moment difícil, i aquella renovació, aquell saber-se perdonar, segurament... bueno, no sé, jo hem gaudit molt també.
7: Jo volia demanar que necessito més.
0: Sí, jo també li vaig dir.
7: Perquè vull comentar, no? Li dic, Marta, però hi ha la Cristina, bueno, la personatge es diu Cristina, no? I la Cristina aquí, exactament, i diu, clar, és que jo era el meu cap, no? Com ho tinc, però...
0: Jo ja li vaig dir el primer dia que donava per ser un primer capítol, no, jo.
7: Bueno, pues mira,
0: però clar, m'ha dit, tinc molta feina.
3: Bé, és perquè quan escrius tens coses al cap, bueno, ja ho saps, no? Sí. Vas tenint coses al cap, i és veritat que en aquests casos, no sé tu, però segur que no et va sortir de zero el tema de la riera, vull dir, una cosa
1: no,
3: que tu que ja devies anar fent, un dia havies fet a no sé què, agafes d'aquí, agafes d'allà, i en el meu cas també, vull dir, quan ell em deia aquest... sí, podria ser-ho, o una crisi, al final la vaig com explicar una mica, però jo em pensava que no l'havia explicat, perquè al final era com, és que no has de donar cap pista, és una crisi, tots tenim crisi, no? I és igual si se li ha mort algú, si l'han deixat, si s'ha quedat sense feina, és igual, és una crisi i un moment que necessites no sé, jo tornar a la mare, suposo que sí, que jo penso és que a mi a vegades m'agradaria tornar a la meva mare, saps? Ho faci tu, sempre tu bé, no hi ha problemes, només ets tu i ja està.
0: Molt bé,
3: si riem, però vindria a ser això.
0: Bueno, enhorabona als dos, enhorabona a la Lucía, que ja suposo que ja deu haver penjat, no?
3: I abans que ho hem mig dit, ara no me'n recordo quina categoria ha guanyat, però en Jan Nadal, que hem tingut a la Magalí aquí entrevistant-la, en Jan Nadal també va guanyar la seva categoria.
0: Estan equivocats.
3: Jan,
0: per favor. Ho entenc.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Doncs res.
0: Enhorabona.
3: Ja ho veieu. Aquí estem. No heu de preguntar res més.
0: Ja seguix.
7: Però perquè ara ens vam portar dos premis de prosa, vull dir.
1: Sí. Això va ser molt guai.
3: Sí, perquè era com guau.
7: Sí. L'any que ve podeu tornar-hi.
3: Bueno. En el meu cas, depèn del temps i depèn de les ganes, i jo sí que la biodinàmica també ha de fer que tingui el moment.
2: I el premi us porta alguna cosa darrere? Us presenta...
3: No pots tornar-ho a presentar. Ara pots fer-ne una adaptació o pots fer... No ho sé.
1: No, em sap greu, Marta.
3: No. Ara ja, ja, ja, ja està, no? Clar, ja està publicat, ja està.
1: Ja no podem tocar.
3: No ho sé. Jo ja...
0: Ja està feta, segur que hi ha més coses.
7: Sabé, encara tens feina?
3: Clar, ja va dir que no tens feina.
7: Te l'ajudo.
3: Te
7: l'ajudo, jo soc molt fan.
3: Sempre ho diem. Però està bé, i dir la gent que vagi llegint. Jo crec que en tots dos casos guanyen uns relats lents, uns relats que els agrada... Que es llegeixen a poc a poc, que es masteguen, que no són relats d'acció, no estan passant, no estan passant coses contínuament en cap dels dos. Passen coses, eh? Molt importants, però amb la calma i en aquest moment d'immediatesa tan bèstia, no? Pensar que puguin guanyar uns relats que en tots dos casos crec que volen aportar un el pare i repara una mica, no? I fixa't amb el que tens i la memòria i tot plegat.
7: Molta descripció de l'espai, no?
3: Jo
7: els que no me puc llegir, no? Però el cas de la Marta escriu molt tota l'estona.
3: Quan vaig acabar de llegir el seu també vaig pensar, doncs una altra cosa, estic supercontenta, és el nostre territori, no? Perquè és el que deia el Rial, no surt escrit, però jo tots aquests ceps me'ls imagino allà entre els Rials, diguéssim, no? Vull dir que hi són i que... I que, per tant, aquest territori és important, també.
7: Mira, estava connectant entre vosaltres.
0: Molt bé.
3: Sí,
0: una mica
3: semblant.
0: Deixa'm felicitar. Vinga, sí, aquesta segons. Nit ha guanyat l'Oriol Pla l'Emmy a millor actor per la sèrie Yo Adicto. I hem de recordar que la producció també és de l'aranyeca Laura Rovirola i Sala. Yes. Per tant, felicitar-los des d'aquí, des del 91.2. Aquest Emmy també és una mica aranyenca.
3: Molt bé. 10 segons que queden. Només per recordar dues coses. Primera, avui és 25ena, i segona, que no ho he dit al començament, que m'heu atabalat, en Joan Bosch, que sense ell no ho faríem possible.
8: Ràdio Arenys, la primera. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
9: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
10: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. És inútil continuar, no soc més que un joc per tu. I és que avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
11: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
10: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
12: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
10: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un Pueblo.

0: Sí, seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'hombre i la tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades, i ningú recordava, ara amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques, i Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant. Eh?
1: Vinga, i tant. Una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor. De la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva a la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses. Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Al contrari, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic, irrepetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal d'aquells que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Altimir i el Carles Oliver i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres, no? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Aleshores hi ha un moment, uns quants moments molt, molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però a més a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies en aquestes cançons doncs podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: És complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan fem concerts amb Sau. I aleshores, doncs, el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè fins ara hem tots els teatres que hem estat en un ple i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no sap si... Hi ha molta gent que ve més un guia perquè diu unes fies que m'he perdut coses perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren durant més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era l'Ostre Enginyer i productor, llavors, el Keith Bessie, ens va dir, intentaré fer la compilació del vinil, perquè es mira del valor de les cançons i tal, no? Però si, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant qui detallem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, eh? per sort hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fil cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I no surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi ha una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. El bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. El Jonathan és un dels convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam mencionar amb aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes en Estella i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir, està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista... És un home que ara que no l'haig de descobrir. Un home que ha fet dos grans discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més a més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses. Però al fi i al cap, la vida tu no l'únic que t'emportes són els moments viscuts, no?
0: Uh-huh.
1: I amb aquesta gent vam viure molts, vam tenir la sort de viure moments difícils, de començament de Sau, moments de que pensàvem que això no podria tirar endavant. Vam tenir la sort de viure l'èxit, vam tenir la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carles Oliver va haver de deixar la banda per anar a l'Emili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple la mort de Carles, no?
0: Escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimits, que corria per totes les cançons...

0: va sortir, Pep? Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així, al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: El deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc. Hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa i que jo vaig veure tant i ens va explicar que, diu, que quan vaig arribar a casa diu, la clau no volia dir-me a la porta. És que la culpa no... Ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat... Ens va fer tanta gràcia que vam dir que hem de fer una cançó. I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i la qual et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases...
0: Sí.
1: Ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc... Doncs,
0: l'anàvem col·locant, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons. Interpretar cançons d'altra gent. Com, per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven.
0: Oh!
1: Amb la lletra del deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep?
1: Sí, sí.
0: Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i en Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs, a vegades hi ha melodies que les hem... ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi va haver una cançó que, a més, si em permets, no diré quina, ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generada a la baix, i la tornem a gravar amb un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes, de saber quina cançó és, però no ho direm, no ho direm.
1: Però és això. Això ho fèiem moltes vegades, o referències de lletres, referències de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un altre disc, d'un disc anterior.
0: Sí, això ho feia molt. I era brutal.
1: I agradava molt jugar amb aquestes coses i, si em permets, ara amb la seva fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any puguem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Sau.
0: Això és boníssim!
1: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està de Sau s'ho passarà superbé. I una de les moments, una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
0: Oh!
1: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Sau.
0: Es pot dir de quines cançons o encara no?
1: No, que vingui d'allà.
0: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
1: Algunes del Quiranic. Mira, que puc dir del Quiranic.
0: Mare meva.
1: I després, una cosa que ja explica, que això sí que t'ho explicaré ara, Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continental, que vam al Carib, a Sant
0: Pere... Sí, bonic, bueno, mític, clar.
1: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
0: Ah.
1: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, jo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, però la noche es para un largo viaje, però hay que llegar.
0: Ostres!
1: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això l'ha dit, és per fer un viatge llarg.
0: Exacte.
1: Vàries cançons de Sau apareix, això.
0: Sí, apareix, que apareixi.
1: On vas, apareix amb un deprimit, apareix... No sé. La gent, doncs, apareix... Hi ha una cançó que es diu El viatge llarg. Aleshores, doncs, apareixen diferents cançons, aquest concepte, i gràcies a la Sònia Silvestre.
0: Déu-n'hi-do, ostres, quina història. Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar...
1: Perquè se'ns... Perdona, no ho he explicat mai.
0: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides.
1: Oh,
0: a veure què tal, a veure. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
1: Hosti, vergonya.
0: O de dir, no, o vergonya, o de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
1: No, home, a l'època que jo era molt petit, m'havia comprat un, vaig comprar el San Carlos Club del Cínex.
0: Sí.
1: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
0: Carai!
1: I un altre que vaig comprar aquella època era... No recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
0: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
1: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
0: Molt
1: encara
0: bona.
1: Encara molt, 10 anys, que és una meravellosa cançó.
0: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
1: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya...
0: Sí.
1: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics.
0: Aquells. Sí, aquella, molt, sí.
1: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, o el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
0: Correcte.
1: I allà, hi era un lloc màgic, que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
0: Cercles, preciosa. Sí, sí, tant. Mítica. M'encanta.
1: Tot al mig de les pedres d'Estalveig.
0: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
1: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, des de... Més intento ser molt seriós i rigorós treballant, no? Quan gravem, no?
0: Lògic, també, sí.
1: A casa, a l'hora de crear, sóc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
0: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
1: Jo tinc un problema, que em costa molt dormir de dia.
0: Ostres!
1: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
0: Oh.
1: He dormit quatre poques hores.
0: Això és fotut, eh?
1: I de cafè directament a les venes.
0: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
1: Però, clar, però si te l'explico,
0: deixa de ser secret. Bueno, sí. Bueno, si no vols, no l'expliquis.
1: No, jo, fora de la música, quan... No, quan ningú em veu, la gent, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I la persona, hi ha la Ivet, la Ivet Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
0: sí.
1: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu,
0: apa. I ahir, per cert,
1: vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
0: I tant, i tant.
1: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
0: Oh.
1: Un personatge que es dirà Via Monàngel, un rosat que serà el rosat de mitjanit i el vi negre que és el Boig per tu.
0: Uau.
1: I això la gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o en els concerts. I són les botigues especialitzades, també s'hi podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el vi, que són del Montsant.
0: I ahir, vam
1: tenir un dinar amb ells i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
0: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
1: Sí, home...
0: Molt, suposo.
1: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i bé, un concert que hi havia gent, i era un concert de cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre.
0: Uh-huh.
1: I... a més, hi ha imatges, algunes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment, és del darrer
0: de l'època, clar.
1: Però hi havia, durant el concert, doncs, hi havia dues iaies d'aquella època, això era l'època del Quina Nit,
0: no? Sí, sí.
1: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs que, amb un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar i van avançant, i elles dues amb agafades de bracet i arriben allà on hi ha les valles que separa el backstage del puc de la posició pública. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van apartar la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
0: Home, clar, que passi, pobretes.
1: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari, de la part de darrere, nosaltres estàvem interpretant, fent música.
0: Sí.
1: I vien unes escales que pujaven a la part de, on hi ha la taula de monitors. I les senyores van pujar per aquelles escales i van posar al costat del tècnic de monitors.
0: Oh, que fort!
1: I el tècnic de monitors els va mirar, però clar, ningú els va dir res.
0: Aleshores,
1: vam anar per darrere i hi havia una escala, una petita escala, que pujava fins allà on hi havia la tarima de la bateria.
0: Oh.
1: I les dues senyores van pujar aquella escala i el pobre Quim Benítez, que era el nostre bateria...
0: Sí, sí, en Quim Benítez, sí.
1: És dins de la plana. Li van agafar el braç mentre es tocava.
0: Hòstia!
1: I li diuen, escolta'm, que tu ets el fill del doctor Vilaplana?
0: Oh. Ostria! Però això en directe, Pep!
1: Directe.
0: Oh, que fort!
1: I veient que aquelles senyores es podien fer mal, perquè elles estaven enfilades allà dalt.
0: Home, clar!
1: El Quim els va deixar de tocar, va dir sí, i clar, en Carles, això, veiem que para la bateria, ens aixirem què collons passa,
0: hosti.
1: I trobem... Vingués amb dues iaies allà.
0: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, Boig per tu, versió... Que bo, no m'estranya.
1: És que va ser una super surrealista, perquè si no, normalment, si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
0: Clar, no, els goril·les.
1: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
0: Sí,
1: no?
0: Clar, sí, sí.
1: Però, clar, els seus dues senyores tan grans...
0: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
1: Va ser una anècdota molt divertida.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més Sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
1: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa.
0: Sí.
1: Hi ha molt gran de Barcelona que es deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat.
0: Uh-huh.
1: I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke on hi va venir la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé perquè a mi s'ho allà, anàvem allà i ningú ens coneixia, perquè
0: clar,
1: podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores doncs, allà havíem estat, havíem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entra en un fondí estofat, diguem, de cosa rara, que del cuina japonesa que es diu sukiyaki,
0: uh-huh,
1: no? I feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu i mira, coses amb un caldo.
0: Sí, a mi també m'encanta.
1: I és molt interessant. I aleshores ens podríem, aquest plat ara mateix podria dir xop, però també et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
0: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh?
1: Gràcies.
0: Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol al Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, Viabrea, 20 i així, i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Està un gran plaer i ho he passat fantàsticament.
0: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà la residència. Repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Abraçada forta.
1: Molt bé, a reveure.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí! Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds els dilluns, home, ja saps, no?
0: Home, ja ho sé, ja.
1: La gent arriba en ressaca
0: costa,
1: del diumenge.
0: Costa.
1: I la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona
0: voltes.
1: A
0: veure, voltes. Qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure.
1: Tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on tinaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.

0: anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs, un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà. Oh. Encara fa, ho estic esperant fa un any i mig o dos.
2: Veritat,
1: o tres,
2: Toni.
1: O quatre,
2: de
1: ja no sé com fa.
0: Mare meva.
1: Ara serà l'oportunitat. Aviat. Cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ja ho pot veure, ja ho pot veure.
3: Sí, senyor, ja lo podemos ver.
2: Oiga, senyor Barragán, senyor Barragán.
1: És el limitador, és el limitador.
2: Home, limitador, el senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera. Y ya está, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Adeu. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
2: Qui?
1: La Toñita. Toñita, saluda
2: favor,
1: a los amigos de la ràdio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: Pero ¿está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Tony. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Tony me dio muchos chuches. Estoy contenta.
2: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
2: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
2: ¿De Guatemala?
4: Yo vengo de Guatemala, pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
2: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà mai.
2: Por favor,
1: no
2: que podem no es mori mai.
1: Molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
2: Home, clar,
1: que
2: per
1: te
2: favor.
1: Va, que se te va.
5: Que se va
2: l'autobús.
5: Ja no m'espera, cariño, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel.
5: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, ma. Pero bueno, está muy loco.
2: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
0: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant l'autobús aquí a fora, eh?
2: Però no funciona, no funciona, no funciona.
0: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Mare meva. Quanta gent ha entrat avui?
0: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 vegades. Cada dia més i més i més.
2: Esto es muy bestia, eh? Mare meva.
0: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on poden veure este programa, en sèrio.
2: Però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira,
0: sí,
2: o no?
0: Sí,
2: quanta
0: sí,
2: gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
0: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'on te lo dan, saps?
2: Exacte.
0: O sigui, està molt bé.
2: Això està molt bé. Les xarxes
0: estan per això. Ara ens poden veure a YouTube en directe
2: en
0: la gravació.
2: En directe.
0: Ah, també.
2: O sigui, que Déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
0: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
2: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
0: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
2: Que xulo.
0: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
0: Sí, però
2: és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
0: Hombre, el cubilete,
2: que xulo.
0: Claro.
2: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar perquè paqui.
2: No pareu, eh?
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
2: Sí. El David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
2: Home, que no para el David,
1: amb les celles depilades.
2: Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
2: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
2: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
2: Com sempre.
6: Que és sempre depilar-me en directe.
1: Depilar-te en directe.
2: Ostres!
1: Qui t'ho farà la
2: Charo? Jo lo compro.
6: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
2: No. Ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro, ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
1: A un metre?
2: Toni, a un metre.
6: A un metre i 200.
2: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
2: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
2: Clar,
6: metre.
2: ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
2: No para,
1: avui ja,
2: no
1: ja has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
1: Va. Tu, amb ell?
2: És sí. Que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava.
2: No m'interessava.

0: Ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
1: i sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, no, escolta'm...
2: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També, eh?
2: Unes bones panties. Paqui, que sí, unos buenos panties.
3: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
2: Unos buenos tacones.
3: Sí.
2: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
3: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría muy bien.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Hombre...
2: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
3: claro,
0: i tant.
3: Sí.
0: I tant.
2: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
2: Sí. I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir
0: res. Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
3: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
2: 86, tanto.
3: 86, un 86.
2: Ja ha sigut mare,
0: no.
2: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
3: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
3: Bueno, te voy a cantar un trocito.
2: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
3: Quiéreme.

0: Ole, què et sembla?
1: Bravo, bravíssimo.
0: Sonríe, va, una risa, tía, contagiosa.
1: Qué guapa.
2: Muchas gracias, besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
2: Gracias.
1: Mare meva.
0: Com veus, Joan, en aquí sempre hi queda alegria, tu, i tanco les portes.
1: Sí. Broche de oro.
0: El torno a les gemeles. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
0: perquè
1: exacte.
0: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes
1: no
0: porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
0: felices,
1: per allà, clar que sí. Estan a
0: continua
1: casa seva.
0: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
0: Aquí la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
0: No,
1: i...
0: descansar no. No, ara comença l'1 de nit,
1: bueno,
0: nen.
1: Ara sí, ara comença l'1 de nit, però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
0: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
0: Encara en queda temps.
1: Encara
0: però
1: queda vaja, temps,
0: dit,
1: per fer.
0: 5 minuts, Toni, no, 5 ja minuts, està. Ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
0: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
3: Som una espurna de llum.
4: La Caixa Tonta.
3: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
5: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
3: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix. Un satèl·lit orbitant.
3: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
3: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
3: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
3: Més feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
3: Que deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
3: És el que som l'un per l'altre.
1: Res més.
3: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Ruta 66.
4: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. I ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
5: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susi 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susi!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hate Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, el seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison, al capdavant de la banda de glam metal Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Thal Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge est-alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Molt pendents d'aquests aiguats, comencem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 9 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 3:15 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en Cultura Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber, doncs, quin és el pronòstic del temps. Avui, dia complicat, per tant, connectem amb Lluís Miquel Pérez perquè ens ho expliqui. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, molt pendents avui de les tempestes que, de fet, ja estan descarregant a hores d'ara. Compte a l'Alt Penedès, a la comarca del Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, els dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Al llarg d'aquest mateix matí, aquestes tempestes que en algun cas vindran amb ràfegues de vent destacables i amb molta aigua en poca estona. Les més destacables, les que acumularan més aigua, estaran aproximadament entre el riu Foix i el riu Besòs. També algunes tempestes que aniran apareixent a la Catalunya central i alguna d'intensa al voltant d'Osona, també a la comarca del Berguedà, del Ripollès i de la Garrotxa. Més vent cap a l'Empordà i l'Ebre, aquí sense pluja i temperatura que comença a baixar. De fet, aquesta tarda aquesta clatellada serà molt clara de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, l'interior de Girona o l'àrea de Barcelona. I atenció amb aquest vent, que serà molt sec. Compte al bosc, a la banda de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: De seguida sabrem com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Abans, però, hi parlem de transport públic, perquè ara mateix les tempestes ja estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. I ara sí, volem saber com se circula la xarxa viària catalana, si les pluges també estan provocant problemes. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat provoca ja 2,5 km de retencions. També tenim un vehicle avariat, en aquest cas des d'ahir a mitja tarda, que talla un carril de circulació encara, a hores d'ara, a l'AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències i pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C-58 en direcció a Barcelona, també cap al nord de la Trinitat i de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt també amb 1,5 km de lentitud, a la A2 a Cornellà i a la B23 a Molins de Rei també en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 del matí i les 2 del migdia.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials, per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: L'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, anirà acompanyat d'un canvi radical de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat, deia, 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
5: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
6: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
7: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
8: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
10: Hay resultados en Cataluña, y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
8: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
9: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí. Abordem altres qüestions, com per exemple que el govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
11: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP, que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
12: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
11: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: A Catalunya, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes de l'any passat i un increment de 2.600 milions d'euros. Tot i que aquest topall determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, el govern, de moment, descarta posar-s'hi. És una informació de la Mont Carvajal.
13: Aprovar el sostre de despesa és un pas tècnic per elaborar pressupostos i el govern ho ha fet. L'ha fixat en 43.000 milions d'euros. És un 5% més que per als comptes d'enguany. Ara bé, això no vol dir que engegui la maquinària per fer els pressupostos del 2027. De moment, prioritza executar els del 2026 i aconseguir el nou finançament autonòmic. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, els comptes aprovats fa 2 mesos ofereixen estabilitat fins al final del mandat.
14: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no? per per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
13: El govern no s'ha reunit amb Junts per convèncer els que votin a favor del nou model de finançament autonòmic que s'ha de votar al Congrés de Diputats, malgrat que els seus vots poden ser determinants.
1: L'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha mort als 80 anys. Alcalde durant 12 anys a la capital del Pla d'Urgell, va ser l'últim conseller d'Agricultura dels governs de Jordi Pujol. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat institucional, com el de president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Va ser també diputat al Congrés per Convergència Democràtica de Catalunya. Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
15: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
16: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que, si se'l creuen, ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
15: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. UGT i Comissions Obreres reclamen que es garanteixi el futur de la marca SEAT més enllà del 2030 i asseguren que cal defensar tant l'ocupació com el teixit industrial del país. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca catalana i reclamen la implicació de les administracions, tot advertint que la continuïtat de la fàbrica no implica garantir el mateix volum d'ocupació actual. Afegeixen que es fa difícil assegurar que els models que deixin de fabricar-se sota la marca SEAT siguin substituïts per models de Cupra. Avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als que ja estan detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara se sumen, com us explicàvem, aquests altres dos. I encara en l'àmbit dels successos, afegim que els Mossos investiguen un tiroteig a Catalunya que va tenir lloc dilluns a la tarda en una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un vehicle i el van abandonar poc després a la zona de Can Uriac de Sabadell. Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig, va trobar la motocicleta a terra i restes de sang, però no hi havia ni rastre de cap persona ferida. Quan feien la gestions per identificar el propietari de la moto van rebre l'avís que aquest havia estat abandonat ferit a Sabadell. La víctima va ser traslladada a l'hospital on no es tem per la seva vida. Quatre persones van resultar ahir ferides arran d'una explosió en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, l'explosió podria haver estat causada per algun gas i va afectar el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que va cedir i va baixar. Dels quatre ferits, dos estan greus, un de menys greu i un altre té ferides lleus. El sistema d'emergències mèdiques va activar 10 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. En total, s'han desallotjat 42 habitatges. Satisfacció a l'Escola Popular de Balàfia, a Lleida, després que han aconseguit aturar el desnonament previst per aquest dimarts. L'entitat té la seu en un local del fons voltor Cerberus, que havia notificat el desallotjament en menys d'una setmana de temps. Segons l'escola, ha estat gràcies a la pressió popular i veïnal que s'ha aconseguit aturar aquest desnonament i obrir un temps per la negociació. És una informació d'en Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
17: Arran del desnonament ha nascut una nova polèmica amb alguns veïns i veïnes que es mostren contraris a l'escola popular.
18: Que creiem fermament que defensar els interessos d'aquests grans fons d'inversió en cap cas són sinònim de defensar els seus propis interessos. Estem parlant de fons d'inversió que acumulen milers i milers d'habitatges, que generen a través teu, a través d'aquesta especulació, milions d'euros i que estem molt lluny, la classe treballadora, de poder-nos emmirallar o poder-nos sentir còmplices d'aquests grans fons d'inversió.
17: Recordem que el local es tracta del fons voltor Cerberus, que va notificar a l'entitat la intenció de desallotjar l'espai en menys d'una setmana.
18: Sabem que no és una victòria a llarg termini, que el problema continua estant present, però sí que ens dona cert marge per buscar alternatives i sobretot per poder destinar energies i forces amb aquest setè inici de curs de l'Escola Popular de Balàfia.
17: Ara l'escola només vol continuar endavant i engegar el curs a mitjans d'octubre, tal com tenien previst mentre es negocien l'estada en el seu local.
1: Minuts per arribar a 8:15. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex blaugrana Giovanni van Bronckhorst a partir de 7:15. De Jong per lesió i Eric Garcia per sanció són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
19: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patrick Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre. I el Barça de bàsquet ha presentat els 11 fitxatges del nou projecte dirigit per Alexander Sekulic. L'equip, que només manté 4 jugadors de la temporada passada, s'ha reforçat amb perfils rejuvenits i més físics. El club busca tornar a ser competitiu amb una plantilla versàtil i que pugui aspirar a tot. Ho explica el nou director esportiu, Xevi Pujol.
20: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
1: I avui arrenca a Tarragona la Lliga Catalana ACB de bàsquet. La competició repetirà la fórmula del curs passat amb una fase prèvia de 2 grups de 3 equips. Els primers classificats accediran a la final de diumenge. Aquesta tarda es disputaran els duels Lleida-Joventut i Andorra-Manresa. Ens amplia la informació l'Andreu Miralles, de TAC12.
6: La Lliga Catalana ACB arriba a la 47a edició i aterra per cinquè cop a la ciutat. Tercera de forma consecutiva al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Enguany, amb l'al·licient de ja tenir disponibles les noves graderies retràctil.
2: Notarem aquest augment d'aforament i aquesta facilitat i aquesta comoditat també, sobretot, perquè tenim unes grans instal·lacions, perquè tenim una gran ciutat amb una gran ubicació i també perquè tenim una molt bona afició aquí a Tarragona al bàsquet.
21: Que tots els equips ACB catalans estan supercontents i cofolls de poder venir aquí. És un lloc, podem dir que distant de tots els equips, un lloc on s'hi senten molt còmodes. Quan nosaltres els hi proposem ens diuen que contentins venir a Tarragona, per tant això és un altre valor afegit.
6: Més de 15.000 aficionats tenyiran les graderies durant els 4 dies que durarà la competició més emblemàtica de la pretemporada del bàsquet català.
1: Demà arrenca el Parc Olímpic del Segre la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que reunirà els millors palistes del món a la Seu d'Urgell. S'allargarà fins diumenge i suposarà el preàmbul del Mundial de l'any que ve. En té tots els detalls en Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
22: Un total de 220 esportistes, 12 dels quals de la delegació espanyola i amb noms propis de casa nostra, com Miquel Travé, Laia Sorribes o Núria Vilarrubla, formaran part de la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que se celebrarà al Parc Olímpic del Segre. La prova combinarà fins a tres modalitats diferents, alternant entre l'eslàlom tradicional i el kayak cross.
23: Hem d'acabar sent salvant les distàncies, com a Fórmula 1 pot ser el Gran Premi de Mònaco o Singapur, és a dir, que hi hagi Copa del Món, petit, passi que passi, que ningú li entri al cap de que un any en concret no pugui haver-hi Copa del Món a la Seu. Estem preparats per això i així ens veuen des de la Federació Internacional. Hem de seguir treballant amb aquesta intensitat.
22: No només es decidirà el títol del circuit d'enguany, sinó que també serà clau en el procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i servirà com a preàmbul dels Campionats del Món de 2027, que acolliran conjuntament els municipis de la Seu d'Urgell i Sort. En total s'espera la presència d'uns 5.000 visitants per veure de prop a esportistes de 39 països diferents.
1: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Uns ruixats que ja s'estan estenent ja amb diferent intensitat des de fa unes hores al litoral central, al Baix Llobregat i al Garraf. De seguida entrarem a fons en les recomanacions a la ciutadania i tot allò que cal tenir en compte en un episodi de pluges com el d'avui, en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 7:15 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Quan passen 8:03, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la C-16 a Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació en direcció a Barcelona i això provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a l'AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. Al Llobregat hi ha algun punt amb 1 quilòmetre de lentitud a l'A2 a Cornellà i a la B-23 a Molins de Rei, tot en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix les tempestes estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. Pel que fa al temps, matí marcat per les tempestes, localment intenses i amb molta aigua en poca estona, sobretot entre el riu Foix i el Besòs. També descarregaran a punts de la Catalunya central, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i la Garrotxa. Més vent a l'Empordà i a l'Ebre. Aquí, sense pluja. De cara a la tarda, clara baixada de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, també a l'interior de Girona i a l'àrea de Barcelona. El vent sec guanyarà protagonisme a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El que us apuntàvem suara en titulars, el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials tampoc s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 d'aquest matí, per tant, d'aquí a mitja hora aproximadament, i les 2 del migdia.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: Doncs a aquesta hora volem saber com evoluciona la situació i què hem de tenir en compte abans de sortir de casa aquest matí de dimecres. Ens acompanya Xavier Mas Ramon, ell és cap de guàrdia del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Quina és ara mateix la situació? No sé si hi ha hagut incidències ja a hores d'ara, a primera hora del matí, si estan havent-hi problemes o de moment encara no.
3: Ara mateix l'episodi ja està actiu, ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. Aquestes nuclis de precipitació han començat a descarregar força amb força i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avança també cap a la zona del Ripollès, segons ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Estàvem parlant d'aquestes 5 comarques que són especialment les més afectades. No sé si dins d'aquestes comarques hi ha alguns punts especialment vulnerables i com això ho esteu coordinant amb els ajuntaments i amb els serveis d'emergència d'aquests respectius municipis i respectives comarques.
3: Sí, doncs ja vam informar a través del sistema d'alertes al mòbil. A més, doncs, hem reforçat la comunicació a través de comunicats i trucades als municipis afectats per aquesta alerta. De moment s'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer doncs, gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de, doncs, de poder doncs, donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Què recomaneu a la ciutadania que hagi d'anar a treballar? Hi ha algun criteri clar per saber si un desplaçament doncs, és imprescindible o no? Quines són ara mateix les recomanacions que donaríeu explícitament als oients, als nostres televidents que ens estan escoltant, que ens estan veient?
3: Com bé sabeu, ja ha comentat abans la consellera, doncs, tenim vigent aquesta resolució amb mesures de protecció de la població que restringeix la mobilitat en les 5 comarques principalment afectades, però el que recomanem en el conjunt de tota la població és que eviti els desplaçaments tant com sigui possible, tothom que pugui fer teletreball que faci teletreball, val? Que sobretot menys en què tenim la màxima intensitat de pluja no es poden produir aquestes tempestes, inclús fora de les zones, fora d'aquestes 5 comarques, podem tenir tempestes fortes amb molta intensitat en moments puntuals, doncs sobretot evitar els desplaçaments en aquests moments i buscar doncs, alguna zona segura on refugiar-se, ja que aquestes tempestes poden acompanyar-se també de forts vents, calamar-se, i de fenòmens així violents que poden provocar danys sobre els béns materials i sobre les persones.
1: Vostè s'hi ha referit un parell de vegades. Ahir molts ciutadans van rebre un SLR. Avui, amb l'episodi ja en marxa, està previst que se'n puguin enviar més al llarg del dia si la situació empitjora. En quins casos es torna a activar aquest sistema?
3: Estem preparats ja per poder enviar més missatges de SLR en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció de la població. No? En aquestes zones on detectem que s'estiguin produint fenòmens de violents o tempestes o precipitacions torrencials molt intenses i que no haguem avisat anteriorment amb els altres SLRs que hem fet, és possible que enviem aquests missatges perquè la població prengui mesures d'autoprotecció.
1: Confirmeu que totes les activitats educatives i esportives queden suspeses, com a mínim en aquestes 5 comarques. Hi ha alguna excepció, algun municipi que us hagi demanat explícitament mesures específiques?
3: No tenim constància de cap municipi que ens hagi demanat mesures específiques i continuen vigents aquestes resolucions que suspenen aquestes activitats.
1: Encara una qüestió més sobre aquests consells bàsics que vostè ja ens donava fa uns instants per evitar riscos avui, però perquè quedi clar, per reiterar-ho, què és el que més ens pot posar en perill en episodis com aquest?
3: Sobretot el que hem de vigilar és de no acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens pugui donar la sensació de que el cabal no és molt, molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es vegi arrossegat un cotxe o una persona. Per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones.
1: I ara sí,
3: també demanem, preventivament, a les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals, coses que habitualment ara tenim posades per la intensa calor que hem patit en els últims dies. Les persones en els llocs on encara no s'estan produint aquesta precipitació, demanem que la retirin a la mesura que sigui possible per evitar possibles incidències en aquests casos.
1: I ara sí, senyor Marc Ramon, acabo. Després d'un estiu tan calorós, aquests episodis de pluja intensa seran més freqüents. Ens hem de preparar per una tardor complicada en aquestes reunions prèvies que feu per preparar la població, tenint en compte el risc, per exemple, d'avui. N'heu parlat? Hi ha preocupació entre aquests serveis d'emergència que vosaltres presidiu i esteu treballant-hi?
3: Sí, efectivament, hem iniciat una campanya per informar la població de que aquests fenòmens de pluges torrencials, de temps violents i tots els fenòmens climàtics que els acompanyen, estem veient que poden ser més intensos del que és habitual. No? Tenim el mar Mediterrani molt calent, aleshores tots aquests contrastos atmosfèrics quan arriben aquestes bosses fredes poden provocar que aquests fenòmens siguin més intensos i que, per tant, hem de ser més prudents, hem d'aplicar més seny a l'hora de desenvolupar les nostres activitats quan tenim aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Doncs Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé, bona feina, bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs l'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, però també ara ho reiteràvem, en Protecció Civil anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures, amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Però avui també és notícia que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí, amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona, o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet també mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
4: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
5: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
6: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
7: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor, de fet, en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
8: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
9: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
7: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
8: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 3 minuts de 3:15 del matí. El govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
10: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
11: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. y indudablemente pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
10: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: I la mateixa setmana que celebrem l'11 de setembre, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
12: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
13: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que, si se'l creuen, ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
12: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: Ens situem ara a Brussel·les, on la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatges assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que, per cert, ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara, insistim, se sumen aquestes altres dues persones, aquests altres dos menors. Set minuts i arribarem a les 8. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès, dirigit per l'exblaugrana Giovanni van Bronckhorst, a partir de 3:15. De Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció,

0: i va néixer aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el proper 26 d'octubre. I en handbol, el Barça comença la defensa de la Champions. Aquesta nit rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix el contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i també ibèrica.
2: Esto significa, sin duda, confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no? Conseguir, además, 3 Champions no es nada fácil. Ha habido momentos difíciles, sobre todo la primera temporada, el hacerte un poco con la rienda del equipo, pero creo que el balance general es muy, muy positivo. I vamos a tratar de que...
1: I avui arrenca la Lliga Femenina d'handbol amb el CAC 7 Granollers com a únic representant català. L'equip vallesà debuta a casa a 8:45 contra l'Oviedo. El conjunt estrena etapa amb Josep Morales al capdavant i les incorporacions de jugadores com Laura Ballar, Paula Millaruelo, Risa Conya i Mir Sorensen.
3: L'equip està, penso que amb molta confiança. Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant i, òbviament, amb moltes ganes de començar ja. El primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no?
1: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com, per exemple, la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya obrirà enguany la temporada tardor-hivern d'Arts Escèniques de Tarragona. Serà el pròxim 26 de setembre, amb l'obra Pau, una producció inspirada en el llegat de Pau Casals. L'agenda s'allargarà fins al febrer i comptarà amb una 70a d'espectacles teatrals, musicals, de dansa i de circ. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes, però també se'n faran a espais singulars, com ara l'antiga presó de la ciutat o el centre penitenciari Mas d'Enric.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarra.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4.

0: d'Arenys de Mar.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
3: Escoltant Ràdio Arenys.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
6: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa, que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
5: De seguida establirem connexió amb diferents punts del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, on es manté activa l'alerta per aquests aiguats. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem altres titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Anirem a fons en l'essència d'aquesta regulació europea en breus minuts, en conversa amb Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge i professor associat a la Universitat de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45, amb les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en cultura, Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès acull una nova edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, a més, avui un dia plujós en moltes comarques i, per tant, complicació al trànsit segur. Per tant, el que fem és connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Roger, posa'ns al dia.
0: Bon dia, Helena. Doncs repassem aquesta xarxa viària. La veritat és que, afortunadament, de moment, bàsicament parlaríem de les aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, de retencions n'hem de trobar, de grans incidències no, però alguna incidència que provoca aturades puntuals sí que trobarem. Per exemple, a la C32, a la zona de Cornellà de Llobregat, hi tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit Llobregat, és a dir, sortint de Barcelona, i això provoca aturades entre Esplugues i Cornellà. Això passa a la C32, autopista del Garraf, ja deixant la ronda de dalt i en sentit sud, en sentit Sitges, a causa d'un vehicle avariat. També tenim un accident, en aquest cas a l'autopista AP7, a la zona del Papiol, aturades d'uns 2 quilòmetres entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord, en sentit Girona. I acabo a l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell. Aquí s'ha produït l'incendi d'un vehicle, s'hi està treballant, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, i també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autovia A2, a Bell-lloc d'Urgell i en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
5: Doncs parlem ara del transport públic, perquè ara mateix les tempestes també estan provocant alguna afectació, en concret a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A més, a causa de les limitacions de velocitat establertes entre aquesta última estació i l'estació de França de Barcelona, la circulació de trens es fa amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens també poden registrar retards en aquesta línia. Circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa també d'una incidència, en aquest cas a la infraestructura, que afecta les línies R4 i R8. I ara sí, previsió del temps. Ens a la costa, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Avui, dia de molta precaució, us ho estem repetint per activa i per passiva amb les tempestes, però compta també amb el vent. Bon dia.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui tindrem un reguitzell de fenòmens meteorològics. Els estem tenint ja a aquesta hora. De moment, pluges que han estat extraordinàriament locals, però algunes són bastant fortes, per exemple, pedregada a Terrassa, gairebé 50 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú, 40 en el cas de Cubelles. Aquestes tempestes que a hores d'ara cauen, però d'una forma molt passatgera, i la veritat sigui dita, bastant més local del que les previsions ens deien, que s'estan movent entre la Selva, Osona i la comarca del Ripollès. Noves tempestes al llarg d'aquest matí s'han de formar, això sí, a cavall del Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès, els dos Vallesos, el Mollanès, l'Anoia i també el Bages. Aquí, al voltant del mig matí, esperem alguna tempesta. Helena, no esperem que siguin generals. Per tant, molt possiblement, avui hi haurà més d'una queixa. També aquest vent, per una altra banda, que bufa amb ganes a l'Empordà i a l'Ebre. Vent sec, precaució amb el risc d'incendi. Aquesta tarda aquest vent continuarà bufant en aquestes contrades de Tarragona, també del sud de Lleida, la plana de Lleida, l'Empordà, i aquesta tarda amb algun xàfec local però intens que caurà sobretot al Prepirineu, a la Catalunya Central i una altra vegada a Barcelona, però d'una forma intermitent. I també hem de dir, Helena, per fi avui respirarem millor, s'acaba la calorada. N'estarem molt pendents de tot plegat a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats, ho dèiem, a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Els primers xàfecs ja estan descarregant el litoral central sense que per ara s'hagi notificat cap afectació important. Això mentre Protecció Civil ha enviat un missatge est alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà, recordem-ho, fins a les 5 de aquesta tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Mas Ramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
6: ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa, que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat, i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya per més de 20 litres de precipitació, i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès. Estem preparats ja per poder enviar doncs, més missatges d'alert en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció a la població.
5: Com dèiem, el Baix Llobregat és una de les comarques afectades per l'avís de protecció civil per pluges torrencials. La situació preocupa especialment a ciutats com Castelldefels, on ara fa gairebé un any s'hi van produir inundacions importants. Allà hi tenim els companys d'ETV, Toni López i Pau Pasqual. Bon dia, Pau. Quina és la situació ara mateix aquí? On ets tu?
8: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix imatge i situació inversemblant aquí a Castelldefels, perquè des de fa aproximadament uns 30 minuts que els núvols ja han escampat i la pluja ja ha parat. Però és cert que la previsió meteorològica s'ha avançat una mica al que es deia ahir, és que des de les 5 del matí els municipis més al sud del Baix Llobregat ja ha descarregat pluja bastant fort, però això des de 8:15 ha parat i com sentíem a la previsió del temps s'ha quedat una mica més al sud cap al Garraf. Però, com has recordat, Castelldefels és un dels municipis que, quan hi ha episodis de pluja, doncs té característiques més delicades aquí al Baix Llobregat, i per això des de l'Ajuntament es van aplicar restriccions més fortes de les indicades per la Generalitat, tancant els equipaments des d'ahir a la mitjanit, suspenent el mercat i també tancant les platges amb bandera vermella. Per veure com es viu, com es gestiona un dia amb aquests avisos de pluja aquí a Castelldefels, tenim el regidor de Protecció Civil, el Marc Soler. Marc, bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
8: M'imagino que en dies com avui, llevats des de ben d'hora i preparats per qualsevol situació que pugui venir donada la pluja.
9: Sí, correcte. Ja des d'ahir a la tarda vam començar a treballar des de tot l'Ajuntament, partint de tota la previsió, quan es van vindre ja que teníem 5/6 d'alerta, se tenen que prendre totes les mides perquè avui, gràcies a Déu, no ha plogut tot el que he esperat, però que sigui un dia el més calma possible. Es van tindre que prendre mides, sobretot en el tema de la mobilitat. És molt important no tindre cotxes circulant. Castelldefels és un municipi que ens divideix l'autopista i la via del tren, i a la per fer qualsevol cosa, la gent té que creuar per aquests ponts que tenim ara, que per exemple no tenim aigua, però se va tindre que fer un treball de neteja i un treball de que estiguin tots els col·lectors ben connectats per quan surti l'aigua vagi cap a fora. Aleshores, se va tindre que treballar tot el dia i es van tindre que fer aquestes restriccions, més que res per evitar la mobilitat i que la gent no estigués circulant si estiguéssim en un episodi d'inundació.
8: Volia aprofundir en això, Marc, perquè aquí és un dels passos a nivells entre els barris de la platja i del nucli de Castelldefels, que són els que acostumen a sortir a les grans imatges, sobretot als darrers episodis de pluja el 2025 i el 2024, on sobretot en un vau haver de necessitar una bomba per extreure l'aigua els dies següents. Com s'ha treballat des d'aquells anys per estar millor i més preparats i doncs, veure episodis com el d'avui, que tot i que no ha plogut tant, però que no hi ha hagut cap incidència en aquests passos a nivells que connecten les dues parts del municipi?
9: Bueno, sobretot que les bombes estiguin en funcionament des del principi i que només que comenci a caure aigua, les bombes puguin evacuar tota l'aigua cap als col·lectors de la platja. És molt important que estiguin els imbornals més nets, que l'aigua vagi directament, i també s'està treballant en un col·lector, per això vindrà més endavant, en un col·lector molt potent que traurà tota l'aigua en episodis més grans de pluja. Però també van ficar aquestes barreres perquè hi ha moments, com hem dit, el nivell freàtic aquí és molt baix, estem part de baix del nivell del mar, i si plou molt, molt, molt, arribaria un moment que sí que col·lapsaria. Llavors s'han ficat unes barreres perquè si en aquests episodis tinguessin que tancar el pont i no poguessin passar, doncs que no quedi ningú cotxe al mig. Però sobretot és molt important que els col·lectors estiguin ben nets i que l'aigua pugui sortir bé cap al mar.
8: Doncs, Marc Soler, moltes gràcies per atendre'ns en un dia avui i explicar com funciona la prevenció en episodis de pluja.
9: De res, vosaltres, moltes gràcies.
8: Doncs com dèiem, aquesta és la situació a hores de la Castelldefels i sobretot a la zona sud del Baix Llobregat, on els municipis doncs, tenen aquestes circumstàncies més delicades. Ha descarregat des de les 5 del matí, pendents també de si poden tornar aquestes pluges, però que haurien d'anar baixant a partir de les 12 del migdia fins les 5, que s'acaben les restriccions.
5: Gràcies, companys. Doncs, evidentment, Castelldefels, doncs, que de moment aquesta pluja ha caigut bé, ha sabut caure bé. Estarem, però, molt pendents perquè el dia encara tot just comença, tot just despunta i pot ser molt llarg. Desplacem-nos, doncs, ara el nostre focus d'atenció cap al Vallès Occidental, concretament a la ciutat de Terrassa, on també allà s'esperen fortes pluges al llarg d'aquest matí. Volem comprovar si ja ha plogut i com s'ha preparat la ciutat i ho fem, està clar com sempre, establint connexió amb en Joan Carles López i la Marina Salvador de Canal Terrassa. Bon dia, Marina. Explica'ns, aquí de moment no portes paraigua, vol dir que o no plou encara o ja ha plogut o ho ha de fer. Explica'ns.
10: Bon dia. Doncs a les 7 del matí ha començat a ploure aquí a Terrassa seguint les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, però de moment ja veieu que sembla que el temporal ens ha donat una treva. L'alerta, com sabeu, és màxima per risc de pluges i inundacions i se situava l'episodi més intens fins ara a les 9 del matí. Però, com dèiem, sembla que de moment ens ha donat una treva aquí. Queda activat el pla d'emergència municipal i també s'activen doncs, les restriccions indicades per la Generalitat, concretament les que va anunciar ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre elles, el tancament dels centres educatius i la suspensió de les classes, tant d'escoles, instituts com universitats. Una restricció que ens afecta aquí al Vallès Occidental, però també al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i Baix Penedès. Per tant, de moment, tot i que no plogui, es demana que no ens deixem guiar per la nostra intuïció i que seguim les recomanacions indicades per evitar possibles situacions de perill.
5: Gràcies, Marina. Interessant, eh? Interessant, perquè encara que no plogui, les restriccions es mantenen i això és bo de tenir-ho en compte. L'episodi de temps violent, ho sentíem, doncs, anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre el juny i l'agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Deixem de moment de banda l'episodi pluges per parlar-vos, per explicar-vos que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
11: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
12: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
13: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
5: Des del departament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, passant per l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
14: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
5: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i també de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més, de fet, de l'establert. Ens ho explica l'Ester Minguell.
15: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
16: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
14: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
15: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
5: Deu minuts i arribarem a 9:15. És una de les notícies que us estem destacant avui. Brussel·les presenta la nova llei d'habitatge assequible. Ho farà avui, un reglament que fixa criteris comuns perquè les ciutats puguin limitar el lloguer turístic o restringir la compra d'habitatges que no són residència habitual. L'objectiu és reduir la incertesa jurídica, evitar litigis i donar cobertura a les ciutats que intenten frenar la pressió del mercat. Què implica aquest marc europeu i fins a quin punt pot ser útil? Ho analitzem tot seguit amb Pablo Feu, que és advocat especialista en urbanisme i habitatge. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia.
5: Què és exactament el que Brussel·les aprova avui? Quina funció té aquest reglament i què aporta que fins ara no teníem?
17: És un reglament que el que fa és fixar unes condicions homogènies en tot l'àmbit europeu, perquè quan els estats ho decideixin es puguin crear zones d'habitatge tensionat. Exactament igual que ja existeix a Catalunya i a l'estat espanyol amb la llei de l'habitatge. De fet, és un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
5: Vostè ho deia, Catalunya ja té aquestes zones tensionades i una normativa pròpia. De fet, el model que presenta Europa és una còpia del nostre. Per tant, la pregunta és en què ens ajuda a nosaltres, què reforça o què pot canviar en el cas de Catalunya o fins i tot d'Espanya, doncs?
17: Bé, canviar poca cosa. El que sí que fa indiscutiblement és reforçar el que Catalunya està fent. És a dir, el que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures. Això és bàsic, perquè fins ara sembla que es negui, quan és una situació objectiva i real. I el que està dient és que s'han d'adoptar en aquests àmbits, en aquestes zones tensionades, s'han d'adoptar mesures ja, perquè és urgent. I aquestes mesures són dobles. Una, limitar les rendes de lloguer, com ja s'ha fet a Espanya, i l'altra, que no s'ha fet a Espanya i que es proposa fer a Catalunya, limitar les compres especulatives. Per tant, el que està fent és donar la raó als països com Catalunya, que estan sent pioners en aquestes mesures que s'adopten. I això és importantíssim, perquè sembla que nosaltres estem parlant de ciència-ficció quan estem intentant regular aquestes coses. I no. O sigui, la Unió Europea el que està dient és que la situació és tan greu en tot l'àmbit europeu que és perfectament lògic que s'adoptin aquest tipus de mesura. Per tant, reforça el que està fent Espanya i Catalunya, que estan sent pioneres en l'adopció d'aquestes mesures.
5: Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge. En resum, el que hem entès, doncs, és que aquesta ha estat una petita victòria d'aquelles ciutats que s'han mantingut fermes en aquesta qüestió. Gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
17: Gràcies a vostès, molt amables.

0: Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'exblaugrana Giovanni Van Bronckhorst a partir de 6:45. De Jong per lesió i Eric Garcia per sanció són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
1: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Payor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre.

I arribarem a 8:45 des de Sant Sadurní d'Anoia, perquè els carrers d'aquest municipi de l'Alt Penedès han acollit, de fet ho van fer ahir, la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grila i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i el Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Ara mateix, els xàfecs estan provocant algunes incidències i retards a Rodalies, així com a l'aeroport del Prat. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: Ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers i ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avançarà també cap a la zona del Ripollès.
4: Doncs, tenint en compte les circumstàncies, repassem quina serà l'evolució d'aquest episodi de pluges torrencials de cara a les properes hores. Ho fem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia de nou, Lluís Miquel.
6: Bon dia, Helena. Doncs aquestes tempestes que ja s'han anat produint, també ens ho comentàvem des de Protecció Civil, però ha de quedar clara una cosa. De moment, la situació no està sent tan destacable com deia les previsions. Dit això, sí que hi ha alguns racons on està plovent bastant a hores d'ara. Per exemple, hi ha un nucli de tempesta bastant intens que es mou aproximadament entre la ciutat de Berga i la de Ripoll. Per tant, aquesta zona del Prepirineu sí que té tempestes destacables a hores d'ara i encara l'anirà tenint al llarg d'aquest matí. Aquestes tamborinades més fortes, ja diem, a cavall del Berguedà i del Ripollès. Les tempestes que hi ha a hores d'ara sobre el mar continuaran allà. Per tant, fins i tot moltes clarianes. A l'àrea metropolitana, que és on en teoria havia de ploure més, però sí que la possibilitat de xàfecs encara continuarà fins al migdia, arrencant aproximadament de l'Alt i el Baix Camp, sobretot ja més al Tarragonès, fins al Maresme, passant pels Vallesos, l'Anoia i la comarca del Moianès. Helena, tempestes fortes, però molt passatgeres, molt locals. Probablement molta gent ni se n'enterarà d'aquesta pluja. També alguna tempesta arribarà fins a la Costa Brava, a hores d'ara a tocar del Montgrí. Està plovent amb ganes, però tot això passa de seguida. I ens quedarà una tarda, doncs, amb algun xàfec una altra vegada, sobretot al Prepirineu, comarques de Barcelona. Però la veritat, i amb la mà al cor, aquesta previsió que teníem ahir de fortes tempestes tan generals a la costa barcelonina sembla que avui fa una mica de bluff. Per sort, per altra banda.
4: Gràcies, doncs, per les puntualitzacions, Lluís Miquel. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. Buscarem la reacció d'un dels puntals de la comunitat educativa, com són les famílies dels alumnes, en conversa amb la directora de l'entitat que les agrupa a Catalunya, Lidón Gasull. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, advocat especialista en urbanisme i habitatge, ha valorat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la importància d'aquesta regulació.
0: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat en el seu dictamen de 3 d'agost sobre una proposta, una iniciativa legislativa que està a Catalunya per limitar les compres especulatives. I el que ha fet és tot el contrari del que ha fet el Consell de Garanties Estatutàries, i és establir que existeix una situació d'emergència habitacional que requereix l'adopció de mesures.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 3:15 i les úniques baixes de De Jong i Eric García. L'equip afronta...

0: demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones. A les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals...
1: Volem comprovar sobre el terreny quina és la situació a aquesta hora del matí a les comarques afectades per l'avís de protecció civil. Ens fixem ara mateix en Sabadell, al Vallès Occidental. Allà hi tenim la Mila López i el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Es nota ja al carrer l'efecte de les restriccions o no?
2: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs la veritat és que creieu-me que es nota, i es nota bastant. De fet, nosaltres estem aquí en un dels punts de Sabadell on hi ha més trànsit, especialment en dia laborable. Estem a la zona de la Gran Via, en un dels punts d'entrada de Sabadell. I aquí darrere meu, normalment, hi ha una forta acumulació de cotxes i fins i tot algunes restriccions, especialment a aquesta hora del matí, en l'hora d'entrada a les escoles. Però ara mateix sembla pràcticament un dia d'estiu, un dia de poca afectació, un dia de poca gent, i tot és degut a aquestes restriccions, degut a la previsió dels aiguats. Sí que hem de dir que, almenys de moment, ara mateix aquí no està plovent. Sí que és veritat que estava previst que el gruix fort de la tempesta arribaria entre les 9 i les 10 del matí. De moment, aquí ara mateix no plou. Sí que durant la matinada ha plogut una mica, però almenys no està caient tot el que estava previst en aquesta hora. Què s'ha fet per tal d'intentar evitar al màxim possible els danys previstos per aquesta tempesta? Doncs l'Ajuntament de Sabadell el que ha fet és tancar els equipaments municipals, així com també ha tancat tots els parcs i jardins de la ciutat. A banda, també s'han clausurat els accessos a les zones del riu Ripoll, que són aquelles zones inundables, i s'ha demanat a la ciutadania que, encara que no s'hi pugui accedir amb cotxe, també eviti desplaçar-s'hi a peu o amb bicicleta, per tal de prevenir al màxim possible algun accident que pugui ocórrer en aquell espai. Com ja comentàveu, també s'han tancat tots els centres educatius, els serveis els serveis socials dels ajuntaments, les activitats sanitàries que no siguin essencials, així com les esportives de l'exterior. De fet, el propi ajuntament demanava molta prudència a la seva ciutadania i també recordava que la zona del Rodal d'aquí a Sabadell continua estant prohibida a conseqüència de les restriccions per la pesta porcina africana. Ahir els ciutadans tant de Sabadell com del Vallès Occidental van rebre aquest és l'alerta, aquesta notificació de les pluges intenses que hi havia durant el dia d'avui, i sobretot recorden que avui serà un dia molt complicat, o es preveu que sigui un dia molt complicat, aquí a la capital vallesana.
1: Gràcies, doncs, Josep. Es constata de moment per les zones que estem trepitjant que aquestes pluges no són tan fortes com es preveia. Les previsions són unes, el temps, com sempre, fa el que vol. També estan molt pendents del cel, però a l'Alt Penedès, una d'aquestes 5 comarques afectades per l'avís de protecció civil que, recordem-ho, ha implicat, entre altres coses, el tancament d'escoles o la reducció de l'activitat als centres hospitalaris. A la seva capital, a Vilafranca, hi tenim el Carles Morgades i l'Èric Guijarro de Penedès Televisió. Bon dia, Èric. Ja ha plogut al llarg del matí o encara sou a l'espera de que plogui en aquest punt de Catalunya?
3: Molt bon dia. Doncs aquí a la capital de l'Alt Penedès sí que ha plogut. S'ha produït un episodi de pluja certament intensa. Han caigut 25 litres per metre quadrat en la franja de mitja hora entre un quart de 7 del matí i 3 quarts. Però la realitat és que a aquesta hora del matí doncs no plou. En aquests moments, situació totalment normal, tranquil·la. Sí que és veritat que amb aquest risc alt de pluja, que encara doncs podria donar-se al llarg de les properes hores. De fet, aquest risc, aquesta alerta està activada fins a les 5 de la tarda, però de moment, mirant al cel, situació molt tranquil·la. El que sí que volem fer doncs és remarcar, no?, aquestes precaucions que s'han de tenir en compte en aquestes hores mentre duri l'alerta. I per tant, tenim amb nosaltres el regidor de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, el senyor Jordi Junyent. Jordi, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Sobretot això, no?, remarcar que durant aquestes hores tenir present que s'han de seguir les precaucions.
4: Recomanacions bàsiques de que la gent no travessi rieres, que vigilin en llocs on es creuen les rieres, que no hi ha hagut aigua, si s'eviti passar en cotxe perquè poden venir allaus d'aigua i pot ser un perill. I després també, com a recomanacions, qualsevol problema que tinguin, la gent que truqui al 112 I com altres recomanacions seria tot el tema dels pàrquings soterrats. Si veuen que han tingut algun problema d'aigües, que vigilin primer, perquè el primer és salvar la vida i no el cotxe. I res, nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta, i esperem que bueno, aquestes previsions no es compleixin tant en tants litres, no?
3: Sobretot remarcar que sí que hi ha hagut aquest episodi de mitja hora, que ha caigut una pluja certament intensa, però més enllà d'això, sense incidències, no?, aquí a Vilafranca.
4: No hi ha hagut cap incidència, eh? Aquí he parlat amb l'hospital, estan funcionant amb normalitat, i bueno, esperem que no repeteixi els fets que van passar fa un any, que sí que ens va tocar molt a prop.
3: Doncs Jordi, moltes gràcies pel teu temps i sobretot doncs, el que dèiem, no? Tornar a constatar que de moment situació molt tranquil·la aquí a Vilafranca, tot i que el risc i l'alerta es manté fins a les 5 de la tarda, moment en què hi ha doncs, aquesta previsió de pluja intensa, sembla que anirà menys.
1: També aquí doncs, la pluja ha passat d'alguna manera de puntetes, però el dia encara és llarg i, evidentment, aquesta tempesta o aquesta previsió, que estava centrada en 5 comarques, pot acabar desplaçant-se, com dèiem i sentíem, cap al nord de Catalunya i cap al Ripollès.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
6: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor de l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de les OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
7: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
8: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
7: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
6: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
7: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Volem analitzar tots aquests aspectes amb les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la FAC. Ens acompanya la seva directora, Lidón Gasull. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho sentíem ara mateix, Espanya cau de manera històrica en l'informe PISA. No sé, sobretot en lectura i en matemàtiques, no sé quina valoració en feu, encara que Catalunya n'hagi quedat realment exclosa. No sé si haguessin fet bé les proves aquí, com ens situaríem, amb quin arc ens situaríem, però, en tot cas, què ens indiquen aquests resultats del sistema general educatiu d'Espanya, del nostre país, en definitiva?
9: Bé, com bé dieu, no podem utilitzar les proves PISA, no?, per analitzar Catalunya ni per poder-lo comparar, no?, ni tan sols amb ella mateixa. Per tant, sí que és veritat que ens hem d'anar a altres proves que sí avaluen el sistema i que realment Catalunya no surt ben parada amb comprensió lectora i amb matemàtiques, no? Per tant, és un repte que tenim. Hem d'abordar clarament quines són les causes que provoquen aquesta baixada en comprensió lectora i en matemàtiques, i hem de posar sobre la taula possibles plans per poder-los introduir al sistema educatiu. Evidentment, la comprensió lectora és una capacitat bàsica per a que els nens es puguin desenvolupar i que després puguin comprendre textos realment complexos i puguin relacionar idees complexes, i per tant no podem renunciar a aquesta competència. Per tant, és veritat que no tenim a PISA per poder-nos comparar. De totes formes, igualment, les xifres serien preocupants, no? Perquè són preocupants no només a nivell d'estat espanyol, sinó a nivell de la OCDE, i per tant tenim altres proves que ja ens alertaven que Catalunya no està ben posicionada en aquestes competències i que per tant ens cal actuar.
1: I com valoreu la reacció de la consellera Niubó al respecte? De fet, ha evitat fer-ne una valoració de cara, això sí, el president Illa compareixerà el proper 23 de setembre per parlar-ne, però ha insistit en menys pantalles i més lectura. No sé si compartiu aquest diagnòstic. Què li exigiríeu en aquest sentit a la consellera?
9: Bé, respecte a no valorar les proves, creiem que és correcte, creiem que no es poden valorar uns resultats on no ha participat una part molt important de l'alumnat, i que també és el percentatge que potser també fa variar el resultat d'aquestes proves. Sí que pensem que cal avaluar molt bé què necessita el sistema educatiu per millorar en comprensió lectora i en competència matemàtica. Crec que no és suficient sortir i dir menys pantalles, sinó que hem de veure què realment necessita el sistema, perquè poder, evidentment, que el tema de les pantalles o la tecnologia, el tipus d'ús de tecnologia que se'n fa, pot ser una conseqüència, però n'hi ha d'altres de conseqüències que segurament s'han de poder abordar, no? I per tant, nosaltres creiem que el que s'ha de fer és un diagnòstic seriós, no?, i veure quins mecanismes s'han d'introduir per revertir aquesta situació. Ens sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat, i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
1: Doncs caldrà fer-ho, i suposo que ben aviat. Lidón Gasull, gràcies i bon dia.
9: Gràcies a vosaltres.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I És una notícia que acabem de saber. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys al càrrec. La Conselleria d'Interior ho anunciarà avui mateix en una compareixença prevista a 11:15 d'aquest matí, així com els canvis al departament i l'ascens de qui serà segurament el seu relleu, la primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra, molt probablement la comissària Sílvia Catà. La sortida de Trapero arriba després de 2 anys complexos en l'àmbit policial, com la lluita contra la multa i reincidència i la persecució de les armes blanques, a més de les crítiques per agents infiltrats en assemblees de mestres i la introducció de policies a les escoles. Una notícia, doncs, que tindrem, ens tindrà pendents tot el dia d'avui també. I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible, que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya i que servirà per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions al Notícies en Xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya i reconeix que hi ha una situació d'emergència habitacional.
10: El que està dient en primer lloc és una cosa que, paradoxalment, el Consell de Garanties Estatutàries ha ignorat.

0: Arrenca la Champions al Camp Nou.
1: Sí, el Barça rep el Feyenoord neerlandès. L'equip de l'ex blaugrana Giovanni van Bronckhorst serà a partir de 7:15 en la primera jornada de la fase Lliga. Les úniques baixes que té Hansi Flick per aquest partit són les de Frenkie de Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció. Els blaugranes, líders imbatuts a la Lliga, afronten la competició amb la motivació d'aixecar la 6a orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
2: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Triomf de l'Europa i eliminació de l'EM en la primera jornada de la Copa de la Reina. Les gracianques es van endur la victòria als penals després que el partit acabés amb empat a un. Barreiro va avançar les lleidatanes al primer temps i Naroa, ja a la represa, va tornar a igualar el marcador. L'encert de les barcelonines des dels 11 metres va acabar decidint l'eliminatòria. I el Barça d'handbol comença avui la defensa de la Champions. Rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups, un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes catalana i ibèrica. Doncs aquest partit serà 9:15, per tant, els culers que ho desitgin avui tenen doble cita. El Camp Nou primer, 7:15 i 9:15 l'handbol.
0: Gràcies, Cristina. Actualitat, la dels esports. Però també molt pendents avui del cel, de les pluges, d'aquesta tempesta. Veurem si arriba o no. I, en tot cas, també del Departament d'Interior amb aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Adéu-siau, fins demà.
3: La xarxa. Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar, de fet, un alert a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí, al Garraf i avancen pel litoral i prelitoral cap a l'interior. Per aquest motiu, queda restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda. També s'han suspès les classes als centres educatius i universitats. Es demana fer teletreball i s'ajorna l'activitat sanitària no urgent. També el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'activitat a 14 partits judicials. El cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: S'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
1: Pel que fa a les afectacions al transport, els trens de les línies del Regional Sud i l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders, fet que pot incrementar el temps de recorregut. També l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També hi ha afectacions a hores d'ara en alguns vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a l'APSA de Papiol deixa un carril tallat sentit Girona i també una avaria, en aquest cas a l'APSA Ull de Cona, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui de residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a l'escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar perdent la vida.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem l'edició d'avui de la ràdio. Estarem amb vosaltres fins les 11 en punt del matí. Avui parlem amb Esquerra Republicana de Catalunya, que ens visitarà més enllà de les 10 en entrevista política, que vam reprendre la setmana passada i la seguirem reprendent, la seguirem fent fins a final de temporada. Darrera hora. Ja sé que això no és el més important, però darrera hora ha plegat el major Trapero. A Josep Lluís Trapero, aquell del bueno vale pues adiós, el que va enviar la gent a tonyinar als jubilats a la porta del Parlament, el que va mentir descaradament juntament amb la consellera Parlon referent a una bona actuació policial que van fer amb un senyor que portava una bandera amb una canya de pescar i que ells van dir que era un pal que els havia pagat i tal, i que van mentir amb seu parlamentària descaradament tots dos. Fins al punt de que van haver de demanar, no, la Parlon va haver de demanar disculpes, el Trapero no les va fer, i tal, el major del procés, aquella persona que ens havia caigut primer bé, després ens va caure més malament, o primer ens va caure malament, després ens va caure bé, en definitiva, ha plegat. Ahir va presentar la seva dimissió, i ara s'ho fa, se'n fa ressò tots els mitjans, evidentment nosaltres també, i veurem qui és el que hi ve al darrere. Això per un costat. Per l'altre, tema temps. El Baix Llobregat sembla que estan caient castanya, està fotent una castanya bastant contundent. Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat, tota la zona aquella de Cornellà, tota aquella banda del Baix Llobregat sembla que està patint força. També hi ha un avís al Penedès, al Baix Penedès, al Garraf, tota aquesta banda del país, i potser acaba trepitjant l'Hospitalet i Barcelona. Veurem quan, com i de quina manera arriba a la nostra comarca. De moment, els que esperàvem que hi haguessin grans tempestes i tal, i caiguda de les temperatures, un concepte que alguns ens havia il·lusionat una mica, de moment encara estem esperant que això es faci realitat. Estem aviam si cauen finalment les temperatures o no cauen, tant de bo puguin anar caient. I un cop dit això, el tema del dia és, sense cap mena de dubte, el resultat de les proves PISA, aquestes proves que han deixat en molt mal lloc tot l'ensenyament, tota l'educació que hi ha a l'estat espanyol. Jo crec que aquesta sí que és una emergència nacional. O sigui, jo crec que aquí sí que cal, no?, declarar l'estat d'emergència nacional i a partir d'aquí començar a fer el que calgui per reconstruir, per refer novament l'ensenyament i l'educació de Catalunya i bueno, pel que veiem també de l'estat espanyol, que en cap cas està per tirar coets. El primer de tot que m'agradaria dir és que he fet una cerca als diaris d'abast espanyol, no? Ho dic perquè el 90% dels mitjans de comunicació estan a Madrid i d'abast nacional estan a Madrid. I clar, al final aquests són els que acaben marcant una miqueta i condicionant els debats polítics del país. I us he de dir que per l'ABC és un tema que es mereix només un breu al costat de la portada, no té fotografia. De fet, no té fotografia, excepte La Razón, no té fotografia cap altre diari. La Razón sí que fa fotografia portada referent a això. El diari El Mundo no en parla, però a la faldó de baix de la portada. L'ABC en fa un petit breu i després a dintre ja ho amplia, i La Razón sí que hi fa fotografia de portada, però bueno, ho acaba minimitzant amb Ceuta i tot el que està passant allà. Sí que se'n fa àmpliament ressò tot el que és la premsa no nacional espanyola, és a dir, des de l'Heraldo de Aragón fins al Diario de Navarra, passant per La Voz de Murcia, La Vanguardia, El Periódico, passant per diaris, La Voz de Galicia, per exemple, també. Tots aquests diaris, tots fan fotografia de portada i referencien com a gran titular aquests mals resultats de les proves PISA. Jo sí que, reitero, sí que faria una emergència nacional amb aquest tema i començaria a revisar a on ens vam equivocar. Primer de tot, faria una comparativa, i jo crec que no es fa de manera interessada, faria unes proves PISA internes entre escoles públiques i escoles privades, i privades concertades. Perquè potser el problema més gran que tenim no és un problema genèric, no és un problema d'escola pública, que és on hi ha la majoria d'alumnes, i és el que hauria de marcar el tremp de la qualitat educativa del país. Però jo sí que faria una comparativa entre escoles públiques i escoles privades, perquè potser ens hem equivocat i a les públiques hem implementat un model que no facilita aquesta excel·lència i aquest coneixement que tenim o aquest que hauríem de tenir quan sortim de l'escola. Segona reflexió a fer. Ho dic per aquells que diuen, no, és que els nens, les pantalles, la relació amb els pares, sobretot els ordinadors, els mòbils... Molt bé. Als anys 90, principi dels 90, es va posar en marxa la LOCSE, una llei que, bàsicament, tenia com a objectiu compensar les desigualtats educatives entre les persones que tenen diners i les persones, les famílies que tenen diners i les famílies que no tenen diners. La LOCSE va ser una llei que va començar a posar inflexió en, i va començar a fer caure l'actual sistema educatiu. I als anys 90, els estudiants de l'Estat espanyol mostraven dificultats o pèrdua de coneixements en, bàsicament, fixeu-vos, matemàtiques, ciència, comprensió lectora i llengua i expressió escrita. Als anys 90. En matemàtiques, la LOCSE va introduir un enfocament més competencial, però no es va formar adequadament els docents perquè implementessin aquest, aquest enfocament competencial. Els centres amb més recursos, en aquell moment, van tenir moltes més dificultats per adaptar els materials i les metodologies. I, bàsicament, això es va traduir en baixa consolidació del càlcul, el raonament i la resolució de problemes en matemàtiques. En comprensió lectora, va posar en marxa metodologies menys concretes i més globals, sense homogenitzar aquesta metodologia en els diferents centres. Per tant, els contextos on la gent era més vulnerable es va generar retards en la lectura i dificultats a la comprensió profunda. Per tant, el que va fer la LOCSE va ser incrementar les desigualtats. I per acabar amb llengua i comprensió escrita, es van canviar la manera d'avaluar els nanos, es va dedicar menys temps a fer exercicis sistèmics, sistemàtics, allò de s'acabaran els deures, tindreu menys deures i tal, menys temps de fer exercicis, i això va produir dificultats en l'ortografia, en la coherència textual i en l'expressió formal. Per tant, la LOCSE va ser una molt mala llei que es va posar en marxa als 90, i que, sembla, ens va precipitar el que tenim ara. Quin és el problema? Que des del 90 fins avui no hem estat capaços de capgirar aquesta situació, i per això avui tenim aquests resultats. També està bé, penso, ho dic perquè ara no, les pantalles d'alt, no, si això d'haver de vell. Si això ja ho van patir els pares dels nanos que avui han donat mals resultats a les proves de, a les proves PISA. Això fa 30 anys que està així i ningú, cap de les consellers ni ministres han estat capaços de revertir-ho. Quins ministres hem tingut a l'Estat espanyol d'educació des de l'arribada de la democràcia? Doncs Carlos Robles Piqué, Aurelio Menéndez, Íñigo Cervero, José Manuel Otero, José Antonio Ortega, Federico Mayor Zaragoza, José María Maravall, Javier Solana, Alfredo Pérez Rubalcaba, Gustavo Suárez, Jerónimo Saavedra, Esperanza Aguirre, atenció, Mariano Rajoy, Brei va ser ministre d'Educació entre el gener del 99 i l'abril del 2000, Pilar Castillo i María Jesús San Segundo, espérate, que i ara acabo de perdre els que em queden, no, i María Jesús San Segundo, soe, fins l'11 d'abril del 2006. Aquests han estat els ministres o els ministres d'Educació espanyols fins al 2006, és a dir, fins fa 20 anys. Responsable de la LOCSE, doncs me'n vaig a l'any 90 i trobo que entre José María Maravall i Javier Solana van ser socialistes, van ser els que van implementar aquesta llei educativa. I pel que fa referència als consellers de la Generalitat, mireu, Joan Guitart, Josep Latorre, Joan Maria Pujals, Xavier Hernández, Carme Laura Gil, Josep Bargalló, Marta Cid, Joan Manel del Pozo, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz, Clara Ponsatí, Josep Bargalló, Josep González Cambrai, Anna Simó i Esther Niubó. Aquests són els responsables de no trobar la solució a l'actual problema educatiu que tenim al nostre país. Ho dic perquè a l'hora d'apuntar, segurament s'ha d'apuntar els pares, tenim una part de responsabilitat, s'ha d'apuntar els mestres, tenen una part important de responsabilitat, la metodologia, la seva pròpia formació, el seu propi compromís. Però, evidentment, cal apuntar també més amunt i apuntar els ministres i consellers d'ensenyament, que són els que haurien d'haver posat en marxa mesures per revertir aquesta situació que ja fa molts anys que s'apunta i que no han estat capaços. Però, bueno, tampoc no importa gaire. Avui estarem a Madrid, estarem en Ceuta, amb el Madrid de futbol, i amb les qüestions relacionades amb la immigració. A Catalunya avui estem amb que plou i que els trens no van, cosa rara, Renfe mall de cep, i, per tant, d'això segurament en farem un debat durant els propers 3 o 4 dies, i d'aquí una setmana ja ningú se'n recordarà. I així anem construint el país que construïm. Benvinguts, arrenquem. Potser és un dels temes que avui podem comentar com a pares, com a avis, com a tutors legals, com a ciutadans que viviu ara a Arenys de Mar. Què en penseu d'aquest resultat? Quin sentiment us ha deixat? Dieu-nos-ho, 93-7-95-79-12. 93-7-95-79-12. Maquinària en marxa. Get up off of that thing and dance to you, you better. Get up off of that thing and dance to you. D'aquí uns minuts parlem amb en Quim Serra. Ens ha d'explicar què passa amb la pluja. De moment no plou, ho farà? No, la gent que ha anat a treballar amb vehicle privat i no amb motocicleta, és a dir, en cotxe i no amb motocicleta, l'ha encertat, no? Renfe mai de cep i, evidentment, no funciona. La R2 està amb problemes de retards i això està afectant la resta de vies. Parlem amb Quim Serra perquè ens faci 5 cèntims. Avui parlarem de lumbàlgia. Hem d'obrir també l'espai de salut. Per tant, vindran a visitar-nos metges del CAP que ens donaran... lumbàlgia, migranya, disculpeu. Que ens parlaran d'aquest mal tan comú a la nostra societat. Què més? Hem d'avançar. Avui, en teoria, s'ha de presentar la millora de la línia de transport entre Arenys de Mar, Arenys de Munt i l'hospital. Ho han de fer aquesta tarda a la part coberta de la Riera, veurem si finalment es pot fer. I, en teoria, avui també donen les claus dels pisos dels habitatges del Pau Costa, aquests habitatges de preu reduït, que, bueno, han estat motiu de concurs, de sorteig, i que avui, finalment, els seus ocupants podran tenir-hi les claus. Tot això, de tot això en parlarem, i a partir de les 10, amb Arnau Berenguer, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Abans, però, uns consells. Ben trobats.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603-35-75-44 i també segueix-nos a Instagram. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
0: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
0: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
0: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Doncs avui, sens dubte, una de les portes d'esperança que se'ns havien obert era aquesta caiguda de les temperatures que els meteoròlegs ens havien o ens han anunciat, i l'arribada d'aquestes pluges que, de moment, pel que estem veient, estan tenint lloc pel Penedès, pel Baix Llobregat. No sabem si arribaran a la nostra comarca, a la comarca del Maresme. Quim Serra, bon dia, benvingut.
5: Hola, què tal? Bon dia.
4: Com estàs? Aviam, amb clau maresmenca, hem de parlar de temporal o de tempestes, de pluges? Quin és el terme que més s'ajustaria al que podríem tenir?
5: Bé, a la comarca estem parlant... Bueno, a la comarca i en el conjunt de Catalunya, no ens enganyem, eh? No només aquí al Maresme, sinó que estem parlant del pas d'una línia frontal típica d'aquestes dates i amb les conseqüències també típiques d'una línia frontal d'aquestes dates, en aquestes dates. És a dir, venim d'un estiu molt càlid, per tant, potencialment l'atmosfera està molt activa, està molt carregada d'energia i, per tant, potencialment, si es donen tots els factors perquè es desenvolupin tempestes importants, això acaba passant, però s'han de donar tots els factors. És a dir, no n'hi ha prou amb que tinguem molt aire fred en alçada, si en superfície no tenim prou humitat, prou d'inestabilitat, evidentment aquests núvols no podran créixer prou com per deixar grans aiguats. Llavors, aquí en el Maresme s'han de donar tot una sèrie de circumstàncies perquè es produeixin aiguats importants. Això podria passar, això podria passar, és molt probable que passi aquesta tarda, però sobretot aquesta matinada, a primeres hores del dia de demà, hi haurà una convergència de vents molt humits en superfície i hi haurà, potencialment, l'atmosfera continuarà molt inestable i, per tant, això sí que podria afavorir que tinguéssim aquells típics aiguats que es formen mar endins, però que poden tocar algun punt del litoral de la comarca. Paral·lelament, i també aquesta tarda es poden formar cap a la Serra de Prelitoral tempestes que viatjarien cap aquí a la comarca. Però, ja insisteixo, es tracta d'una situació típica de tempestes frontals, ni més ni menys.
4: És a dir, tempestes típiques de la comarca del Maresme, sense més història.
5: Sí, exactament. Quan passa un front... Per parlar de temporal, hauríem de parlar d'una situació, no?, de precipitacions molt importants o de ventades molt importants, un senyor temporal marítim. Això, en principi, no està previst que passi. Sí que podem tenir... sí que tenim una alerta activada aquí a la comarca. Per què? Perquè les precipitacions són molt intenses en aquesta època de l'any i més amb la quantitat de vapor d'aigua que tenim a l'atmosfera. Les precipitacions poden ser molt intenses en cas que es produeixin, però de curta durada i, per tant, com a molt abundants. És a dir, que com a molt, per poc, superaríem els 20 litres per metre quadrat. És a dir, que tampoc estem parlant d'una gran tempesta ni d'uns grans aiguats els que s'esperen. Però sí que aquesta matinada, insisteixo, molt puntualment en algun punt del litoral de la comarca, doncs no descartaríem que es pogués acumular més volum d'aigua justament per això, no? Perquè la situació és diferent. Ja tindríem una entrada de vents del nord-oest en alçada, perquè hi haurà acabat de passar la massa d'aire més freda en alçada, que ara mateix, per exemple, tenim els vents es van desplaçant, les precipitacions es van desplaçant de sud-oest cap a nord-est. Sí. Aquesta situació aquí a la comarca no ens acostuma a afectar de forma important. Sí. I això és el que estem veient aquest matí, no? Que semblava que havia de passar qui sap què, i al final doncs, hi ha hagut precipitacions destacables, intenses, cap a l'àrea del Garraf, però tampoc han estat molt importants. Estem parlant de registres de 20 litres com a molt. Tampoc estem parlant... Fa 15 dies, fa d'un parell de setmanes, a Tarragona hi va haver uns aiguats de més de 100 litres per metre quadrat, que fins i tot hi va haver dos persones mortes.
4: Sí.
5: I vull dir que allò sí que és una situació realment de temporal, en aquest cas de pluges, però no és del que estem parlant el que passarà en el dia d'avui.
4: De fet, estic mirant el radar ara mateix, Quim, i la pluja passa pel mar. És a dir, ens frega per davant, és a dir, la tenim aquí davant, però està passant tota bona part d'ella per sobre el mar, no per terra.
5: Sí, i a més és una pluja, és una tempesta, vull dir, una tempesta normal i corrent, no és res de l'altre món, no? I, a més, segurament es va desplaçant de sud-oest, perquè de moment en alçada tenim aquests vents del sud-oest que, insisteixo, aquí a nosaltres no ens són gaire favorables perquè hi hagi precipitació. Sí que pot arribar alguna tempesta, no? Si en comptes de passar pel mar hagués passat per Barcelona i hagués entrat pel Maresme, doncs clar, poc o molt ens hagués plogut. Val? No és el cas, però podia haver passat. Mm. Però en qualsevol cas no és una situació molt, molt, molt favorable aquí a la comarca. La més favorable és quan en alçada tenim situació del nord-oest. Mm. Aleshores és quan es generen, sobretot quan tenim vents destacables als dos extrems de la costa catalana, aquest flux de vent més humit que va aportant humitat i, per tant, contínuament va alimentant els núvols de tempesta, i és aleshores quan tenim les precipitacions més importants aquí a la comarca.
4: I la caiguda de temperatures, aquesta caiguda de fins a 10 graus que s'havia anunciat, això?
5: Bueno, això passarà. El que passa és que les mínimes d'avui encara no s'han produït, es registraran a última hora del dia. Aquí sí que hi ha menys dubtes. La temperatura baixarà clarament, però la temperatura es normalitzarà. És a dir, no ens enganyem, el que no era normal és el que vam tenir ahir, que ahir vam tornar a superar els 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca, Tordera, per exemple, o a Camisuet del Far, no? Sí. Aquí a prop de la costa van quedar més curtes, evidentment, per l'efecte marítim, però tot i així fregàvem els 30. Això ja, passada tota una primera setmana, al mes de setembre, no és normal. Les temperatures d'aquest passat cap de setmana, que han arribat a fregar els 33 graus a la costa, no són normals. Ara tindrem temperatures normals. Es normalitzaran pel que és el mes de setembre. I també et dic una cosa, que al cap de setmana tornaran a anar... La tendència és que pugin una mica, però ja no tindrem aquests valors tan exagerats d'aquesta última setmana. És que el cap de setmana passat teníem temperatures que perfectíssimament podíem tenir el mes de juliol o principis d'agost.
4: Sí, sí.
5: No pas la primera setmana, el mes de setembre.
4: Una humitat horrorosa. La humitat enguany ha estat bestial. Bestial.
5: Bueno, perquè, clar, una cosa porta a l'altra. Estem a tocar de mar, i, per tant, aquesta temperatura tan alta al final el que fa és evaporar contínuament aigua del mar, no? Llavors, aquests municipis més propers a la costa, evidentment, es veuen influenciats per aquesta humitat tan alta. També és veritat que la humitat alta fa que el termòmetre, els valors de temperatura que marquen els termòmetres, tampoc siguin tan alts com en una zona més a l'interior, on hi ha menys humitat, i per tant la temperatura es pot disparar més, no? Perquè al final la humitat el que fa és captar una part d'aquesta, l'energia, no? L'absorbeix i fa que no es dispari tant la temperatura, però deixa d'estar. Al final, és veritat, hem tingut un estiu des del punt de vista de les temperatures lamentable, perquè hem tingut un estiu amb successives entrades d'aire càlid, de calor, bueno, fins i tot en algun punt del Maresme, per exemple, a Mataró.
4: Sí.
5: A Mataró hem tingut rècord de temperatura màxima, gairebé 38 graus de màxima el dia 8 de juliol. Val? O sigui, mai havíem tingut una temperatura tan alta, almenys que tinguem registres. Clar, estem parlant d'un estiu en què s'han anat encadenant situacions de molta calor i, el pitjor, situacions també de molta sequera, és a dir, de pluges n'hem tingut ben poquetes. Hem tingut alguns xàfecs molt irregulars, molt puntuals, en algun punt han caigut 7-8 litres, en altres no ha fet pràcticament res. Això és el que hem anat tenint aquest estiu. I, de moment, ja dic, la primera setmana més de setembre ha estat idèntica a la resta de l'estiu, i ara, a veure a partir d'ara què passa.
4: Doncs veurem a partir d'ara què passa, i bé, recordeu que si el gruix del que ens hagi de passar serà aquesta propera matinada, primeres hores de demà, eh? I, per tant...
5: Aquí el Maresme, el que seria el Maresme, pròpiament dit, és això. Aquesta tarda no descarto que alguna tempesta que es formi cap al prelitoral pugui arribar-nos amb una certa contundència, i després a l'espera del que puguin fer aquests xàfecs, que bàsicament descarregaran mar endins, però que poden tocar alguns sectors del litoral.
4: Quim, t'agraeixo molt que ens hagis explicat allò fil per randa, i bueno, estarem atents a veure com evoluciona la previsió del temps. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
5: Que vagi molt bé i precaució.
4: Gràcies.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
13: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
12: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
14: Cuidem la salut a la ràdio.
4: I ho fem i ho farem cada 15 dies a aquesta hora aquí al programa. De fet, seguirem contactats i comunicats amb el Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar i tractant qüestions que tenen a veure amb la salut dels que ens escolteu. Una de les qüestions que arriba en aquesta època de l'any, amb aquesta variabilitat de temperatures meteorològica, amb el retorn a la feina, a l'escola, amb l'atenció, els nervis, no? la posada un altre cop en marxa de tot el sistema, és que les persones que tenen sensibilitat al mal de cap, a la migranya, que se'n diu, doncs tornen a patir, malauradament, d'aquest mal. Avui en volem parlar, i, de fet, conscients que és un mal força comú. I per això saludem a la Carme Pasqual, que és metge de família del CAP d'Arenys de Mar. Carme, molt bon dia, benvinguda.
15: Hola, bon dia, què tal?
16: Doncs amb moltes ganes de saber i de conèixer més sobre un mal, una dolència, que passa a molta gent, que és molt molesta i que genera, doncs, moltes, anava a dir baixes, no sé si baixes, però sí moltes estades al llit, que, com és la migranya. Què és la migranya, Carme?
15: Sí, sí. La migranya no és només un mal de cap, no? És una malaltia neurològica, és a dir, que té a veure amb el funcionament del cervell, no? Podríem dir que afecta aproximadament una de cada 7 persones i és més freqüent amb dones que amb homes. I no només fa mal, sinó que pot afectar molt la seva vida diària perquè dona altres símptomes, que ja parlarem, no? I això afecta molt a la feina, la família, el descans, i fins i tot fa que no pugui fer la persona que té migranya amb l'episodi de migranya, que no pugui fer les activitats normals de la seva vida diària. Clar, qui no coneix algú, no? Que s'ha tingut algú que ha hagut de tancar en una habitació a les fosques perquè no podia aguantar el dolor, no? Doncs això, hi ha gent que li passa i és una malaltia invalidant, quan tens el dolor.
16: Parlem dels símptomes, després aclareixem això de que no és una malaltia, has dit abans, del cervell, és una malaltia...
15: Sí.
16: Com se'n diu? No em surt el terme.
15: Neurològica.
16: Neurològica, això. És una malaltia neurològica.
15: Sí.
16: Però parlem un moment dels símptomes, perquè l'altra qüestió que m'ha sorprès és aquesta. Sempre, socialment, es lliga la migranya amb tancats, al llit, silenci, foscor. Però hi ha més símptomes.
15: Sí, sí. En realitat, el símptoma principal és el mal de cap, ¿vale? Que és un dolor, mal de cap, que acostuma a ser bastant intens, de tipus pulsàtil, és a dir, que la persona nota com si tingués el cor, no? que li està notant el cor, sovint només en un costat del cap, i que amb el moviment doncs, empitjora. Però, a més, hi ha moltes persones, la majoria, tenen sensibilitat a la llum, o sigui, la llum els hi empitjora el mal de cap, sensibilitat al soroll, nàusees, vòmits. I altres persones també poden notar mareig, un cansament intens, dificultat per concentrar-se, per això quan estan a la feina rendeixen menys, no? I llavors, tots aquests símptomes fan que aquesta patologia sigui invalidant en el moment que tens la crisi. Només en el moment que tens la crisi, eh?
16: Que solen ser crisis que també depenen molt la seva durada en funció de la persona.
15: En funció de la persona, en funció dels factors desencadenants, en funció de la vida que porta, si és més estressant o no, en funció del cicle hormonal, perquè les dones aquí tenim afegit que tenim unes variacions hormonals al llarg del mes i que moltes dones tenen migranya quan hi ha, o sigui, que està relacionat amb factors hormonals.
16: Per aquest motiu la dona té més migranya que l'home? És a dir, un dels factors principals és precisament aquestes alteracions hormonals cícliques que pateixen cada mes?
15: No se sap exactament, però sí que es podria dir que, clar, que com que moltes migranyes estan relacionades amb la menstruació, hi ha moltes dones que ho relacionen amb la menstruació, doncs sí, és cert que és un dels desencadenants que els homes no tenen.
16: Quins tipus de migranya hi ha? És a dir, migranya és un nom genèric i a sota pengen, diguéssim, és un arbre, no? A sota pengen
15: Exacte.
16: Branques.
15: Sí, sí. Tenim diversos tipus de migranya, però jo bàsicament parlaré de la migranya clàssica sense aura i la migranya amb aura, d'acord? Llavors, el més freqüent és el que anomenem migranya sense aura, que és la que tenen la majoria de les persones, que normalment és un mal de cap intens, doncs, com he explicat abans, només amb un costat, sensació pulsàtil, i que pot durar entre 4 hores i també fins a 2 o 3 dies. Depèn de l'episodi i depèn de la persona, també. Vale? I aquesta pues, començaries amb un mal de cap i ja està. Sí. I pots tenir, a més del mal de cap, tots aquells símptomes que he anomenat abans. I després tenim la migranya amb aura, que aquesta és un mal de cap que abans de que aparegui el mal de cap apareixen una sèrie de símptomes, no?, que es diuen símptomes prodròmics, i que poden durar una estoneta, una hora, dues hores, vale? I el més habitual serien pues, veure llumetes, veure línies en zigzag. Tenir zones on no es veu bé, a vegades et diuen oh, m'he quedat sense visió d'un costat de l'ull, no? Sí. També formigueig amb una mà o a la cara, o dificultat per parlar.
16: Això també són símptomes de migranya? Això també són símptomes de migranya? No.
15: Això són els pròdroms. Són símptomes que apareixen abans de que aparegui la migranya. Val. Aquests símptomes t'apareixen i al cap d'una hora o dos, llavors apareix el mal de cap. Per això se li diu migranya amb aura, perquè aquests símptomes són l'aura que precedeix el mal de cap. La gent que té aquest tipus de migranya amb aura ja ho sap. Quan veu llumetes o quan té algun d'aquests símptomes, ja la persona ja diu, ui, em vindrà el mal de cap, perquè ja s'ho saben.
16: Anem tirant cap a casa, anem buscant aquesta foscor i aquest silenci, perquè això acabarà venint.
15: Exacte.
16: Escolta'm, què provoca la migranya?
15: Vale, les causes. Bueno, mira, la migranya no té una sola causa, com la majoria de les malalties, oi? I això és important entendre-ho. Llavors, durant molts anys es pensava que era sobretot un problema només dels vasos sanguinis, o sigui, de les venes i les artèries. Però avui sabem que el problema principal està en el cervell, en la manera com el cervell processa el dolor i els estímuls que rep. Vale? Per exemple, les persones amb migranya tenen un cervell que és més sensible del normal a certs estímuls, pues al soroll, a la, no? a la foscor i a la claror, són més sensibles. És com si el cervell estigués una mica més hiperreactiu.
16: Sí.
15: Llavors, davant situacions que per altres persones són normals, doncs com t'he dit, una llum intensa, una nit que no has dormit bé, un canvi d'horaris, el cervell pot reaccionar d'una forma exagerada i llavors desencadena la crisi. A nivell biològic sabem que hi ha una activació d'uns nervis que tenim al cap, que especialment el que s'anomena nervi trigemin, que està molt relacionat amb la transmissió d'aquest dolor. El trigemin és un nervi que tenim que va del cap fins a la cara. Vale? Fins a la mandíbula. Quan aquest sistema s'activa, llavors s'alliberen unes substàncies inflamatòries i fan que aparegui el dolor i la sensibilitat a la llum i al soroll. Però també tenim una altra causa, que és un component genètic molt important. quan una persona té migranya, és molt freqüent que hi hagi altres persones a la família que també tinguin migranya. Per exemple, si uns dels pares el té, doncs és més probable que els fills també en tinguin.
16: Correcte.
15: I després els factors hormonals que he explicat abans, no? Sobretot canvis hormonals a nivell de, sobretot els estrògens, no? Que poden facilitar l'aparició de migranyes. Per això moltes dones noten que les migranyes apareixen abans de la menstruació, durant determinats fases del cicle, o també en moments com l'embaràs o la menopàusia. Altres, quan tenen l'embaràs, quan estan embarassades, milloren de la migranya. Això depèn molt de la persona, perquè va molt amb la persona. Cada persona és un món, cada persona té una migranya diferent. Un altre aspecte també molt important que no em vull deixar de dir són els factors desencadenants de la migranya,
16: ¿vale?
15: Que no serien la causa directa d'aquesta malaltia, però que poden fer que el cervell entri en aquesta situació de sensibilitat i aparegui la migranya, no? Per exemple, els més habituals serien l'estrès emocional, dormir poc o malament, canvis en els horaris, saltar-se àpats. Això és molt important, eh? Les persones que tenen migranya no s'han de saltar àpats. Això que està tan de moda, el del dejuni intermitent, que no es menja fins que hi ha gent que li pot anar molt bé, no l'estic criticant, però a nivell de gent que té migranyes això no ho poden fer perquè pot ser un factor desencadenant, ¿vale? Estar moltes hores sense menjar no és bo. També hi ha altres factors ambientals, com per exemple el fet de que siguin en llums molt intenses. Per exemple, si vas a la discoteca, aquests llums, no?, que en reflexes, això pot desencadenar una crisi de migranya. Sentir sorolls molt forts o olors molt fortes també t'ho pot desencadenar. O els canvis meteorològics també.
16: És a dir, un canvi de temps pot acabar provocant una migranya a les persones que són especialment sensibles.
15: Sensibles, perquè són sensibles. Però que és important recordar doncs, que cada persona és diferent, eh? I el que desencadena una migranya en una persona potser no afecta en una altra.
16: Vale?
15: Per això és molt important que cada persona es conegui els seus propis desencadenants.
16: D'acord.
15: Perquè així doncs, pot evitar, no? pot fer una mica de prevenció.
16: A veure, coses que hem sentit, sobretot els que hem tingut al voltant, persones molt properes que pateixen o han patit migranya. Amb l'edat, la migranya desapareix. Això ho he sentit a dir. Conforme et vas fent gran, sembla que cada cop tens menys migranyes.
15: Bueno, perquè també, per exemple, amb les dones canvien, com que hem dit que és més freqüent amb les dones, oi? Clar, passes de tenir la menstruació a tenir menopàusia i llavors ja els canvis estrogènics ja no hi són, perquè baixen els estrògens. I com que està relacionat amb els estrògens, doncs deixes de tenir migranya. Sí, cert. El cos també s'acostuma a reaccionar diferent, però hi ha gent que empitjora, eh? No tot és així, eh?
16: Algú que no ha tingut migranya mai, imaginem algú que es planta amb 30 anys sense haver tingut mai cap migranya, pot desenvolupar migranyes, episodis de dolor i de mal de cap?
15: Sí, però mira, això ja seria una red flag, eh? És una bandera vermella. És a dir, si una persona no ha tingut mai migranya i ve amb 50 anys amb un mal de cap, has de pensar en altres causes del mal de cap, eh? Has de pensar en altres causes, perquè no és el més normal. Eh? El més normal és que hi aparegui molts, alguns ja a la infantesa, eh? Hi ha nens amb migranya, eh?
16: Aquesta és l'altra pregunta. Nens poden tenir migranya, sí?
15: Sí, i tant. I n'hi ha de nens amb migranya. És més difícil de diagnosticar, però bueno, si a la família ja hi ha un membre que tingui migranya, ja és més fàcil de pensar que el mal de cap pot ser migranyós, però sí que n'hi ha, i tant.
16: I l'altra cosa que també queda desautoritzada, o si més no, bueno, queda allò una mica a l'aire, és el tema de si tens migranya, no, millor que no prenguis cafè, millor que no mengis embotit, millor que no prenguis picants, tot això a més tan ball ara mateix.
15: Molt bona observació. Mira, era una de les coses que també volia comentar, que hi ha aliments que poden desencadenar migranya. Vale? Llavors, és cert que, com he dit abans, no tots els estímuls desencadenen una migranya en totes les persones, sinó que cada persona s'ha de conèixer també, no?, què és el que li provoca. Els més habituals, els aliments que estan més relacionats amb el desencadenant de la migranya seria l'alcohol, sobretot el vi negre, perquè el vi negre porta sulfits.
16: Sí.
15: I els sulfits poden desencadenar la migranya a través de la via de la histamina, perquè provoca histamina i la histamina també està relacionada amb el mal de cap. Cerveses, també la cervesa en algunes persones, bueno, perquè és l'alcohol, no? La xocolata també, formatges curats, tots aquests porten histamina i això és el que provoca que també hi hagi, que sigui un desencadenant. Els embotits, els aliments molt processats, tots aquells que comprem en el supermercat, que estan envasats, sí, vale, en bosses, patates, no? D'això sí, que comprem, productes ja cuinats, que no sabem en què s'han cuinat, eh? Doncs tot això també pot provocar. El glutamat monosòdic és una substància que està present en molts plats preparats.
16: I tant, el glutamat, que diuen que crea addicció, a més a més.
15: És que és veritat, crea addicció. De fet, la indústria alimentària la utilitza perquè tu comencis a menjar una bossa de patates i no puguis parar. És el que et dona aquella sensació de m'he de menjar tota la bossa, no? És addictiu. Pues això també ho pot provocar. Els edulcorants artificials, com l'aspartamo, vale, la sacarina, tot això també ho pot provocar si en consumeixes molt sovint. El cafè, aquí hi ha una cosa curiosa del cafè, i és que el cafè en excés ho pot provocar, sí. Però si tu ets una persona que beus cafè i de sobte ho deixes, sí, també et pot provocar que hi hagi una crisi de migranya. Vale, sí. Vull dir que també això, cadascú, la gent que pateix migranya ja tot això ja s'ho coneix, ja intenta evitar-ho perquè s'ho sap. I llavors el que he dit abans, no?, de lo de saltar-se àpats, que em sembla també molt important, que la gent no se salti àpats, que facin una dieta, tres àpats seria el recomanable, abans es parlava de 5, ara ja se sap que 3 àpats són els recomanables.
16: Com es diagnostica la migranya? És a dir, jo ara vinc a veure't i dic, mira, Carme, que de tant en tant m'agafen mal de caps. Doncs 2 dies sense prendre cafè, m'agafo mal de cap. O bé, de sobte, un dia estic bé, començo a sentir-me cansat i m'estic unes hores, o un dia, o el que sigui. Això són símptomes, però com es diagnostica la migranya?
15: Doncs ho has dit molt bé. La migranya es diagnostica parlant amb el pacient, preguntant, fent una bona història clínica, tant del propi pacient com si hi ha altres membres de la família que també tenen mals de cap, i és clínic, fonamentalment. ¿Vale? És a dir, que normalment no s'han de fer proves diagnòstiques per saber si el pacient pateix una migranya o no. El que passa és que algunes vegades sí que hem de fer proves. I quan hem de fer proves? Pues hem de fer proves quan hi ha senyals d'alarmes, quan hi ha unes migranyes aquestes que no són típiques o que, per exemple, un mal de cap que t'ha vingut de forma molt sobtat, doncs amb una persona que no era coneixedor de tenir una migranya. Un canvi important també en el patró, no? Perquè la migranya segueix un patró. Què vol dir això? Doncs que la persona que té migranya normalment la té de la mateixa manera, no? Li ve la migranya, s'està pues, tot un dia amb la migranya i després marxa. O, per exemple, et diu, jo tinc migranya 2 cops al mes. Quan aquesta persona passa de tenir migranya 2 cops al mes a tenir-la 10 cops al mes, o que s'allarguin els episodis o que siguin diferents, una persona que no tenia aura i ara sí que té aura, llavors sí que això vol dir que ja no té el mateix patró, llavors sí que hauríem de fer proves. ¿Vale? Quan també hi ha símptomes neurològics, no? Pues pèrdua de força i que això persisteix, no que ho tinc amb bé la migranya i després se me'n va, sinó que continues amb aquests símptomes i no marxen, inclús després d'haver marxat el mal de cap, no? O quan és una migranya d'inici avançat, aquell pacient que m'has dit tu, no? Tinc 50 anys, no he tingut mai migranya, vinc perquè tinc aquest mal de cap, aquí s'ha de diagnosticar ben bé, s'ha de fer proves.
16: Correcte. I el tractament, això, què, hi ha una pastilla, hi ha una injecció, hi ha un tractament preventiu, hi ha un tractament simptomàtic, no hi ha tractament, què s'ha de fer?
15: Sí, que hi ha tractament i funciona, Però el tractament es divideix en 2 tipus de tractament. Tenim el tractament de la crisi, és a dir, quan la persona té el mal de cap, vale, que és quan comença el dolor, i és important que només noti que té dolor i ja es prengui el tractament, perquè és molt més efectiu que si esperes a tenir el dolor ja instaurat. Llavors costa més que marxi. ¿Vale? Els més utilitzats, doncs mira, hi ha gent que amb paracetamol ja li funciona, altres amb ibuprofeno, normalment serien antiinflamatoris, l'ibuprofeno, el naproxeno, i si amb això, no, aquest és el tractament amb el que comencem a tractar a les persones, però si amb això no et va bé, hi ha uns fàrmacs que són específics per aquest tipus de dolor, que es diuen triptans. Vale? Sí. Que això ho donem quan amb l'ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, la pacient et diu no em funciona, no em va bé. I aquests n'hi ha diversos i solen anar bé. ¿vale? El que passa és que la migranya és dinàmica. És a dir, tu pots començar amb un tipus de migranya i al llarg del temps aquesta migranya va canviant. I també es fa una mica tolerant a la medicació. Llavors hi ha altres tipus de medicaments que aquests sí que ja s'han de donar des de l'hospital. És a dir, quan tenim una persona que amb aquests medicaments que t'he dit ja no li funciona, aleshores ja hem de fer altres tipus de tractament. Eh? Mm. I, per exemple, un dels tractaments que es fa és la toxina botulínica, el Botox.
16: Sí.
15: S'injecta Botox en el nervi, aquell que hem parlat, el nervi trigemin, i és un dels fàrmacs, bueno, és un dels tractaments que funcionen i s'està fent, però ja és a nivell de neurologia.
16: Per tant, sí que hi ha tractament.
15: Sí, aquest seria el tractament de la crisi. Mm. I després tenim el tractament preventiu, perquè si tens pacients que tenen molts episodis de migranya, que són migranyes típics, no? Però en tenen molts, podem donar un tractament preventiu per reduir aquests episodis, perquè en siguin menys, o bé per intentar que no n'hi hagin. I solen funcionar bastant bé. Això també els donem nosaltres, des de primària.
16: Correcte. Escolta, per tant, per conviure amb la migranya, suposo que aquí és detectar, diguéssim, quins són els elements, no?, que poden desenvolupar aquest episodi i mirar de minimitzar-los al màxim que puguis.
15: Exacte. Pues, lo que hem fet, lo que hem dit, no?, quan aparegui el dolor, només comença el dolor, ja comences amb el tractament. Quan t'apareix una aura, si és que tens una migranya amb aura, ja retirar-te i saber que començarà el dolor. La migranya no es cura, definitivament. Mm. És una malaltia que la tens per tota la vida. El que sí és que es pot controlar molt bé amb tots aquests fàrmacs, no? I també evitar, doncs, els factors desencadenants de la persona. Si tu saps que dormir malament o et desencadenarà una crisi de migranya, doncs has d'intentar fer tot el que cal per poder dormir bé. O si tu saps que menges formatge i després tindràs mal de cap, doncs intentar evitar aquells aliments, no?, que hem dit que van malament. Vale? Amb el tractament adequat, moltes persones milloren molt i tenen una vida bé i funcionen bé. Vale? Vull dir que, en principi,
16: fins i tot es poden posposar o reduir les crisis, és a dir, amb el tractament adequat.
15: Sí, sí.
16: Correcte.
15: Exacte, sí, sí. Es pot viure amb migranya, Ben controlada, ben tractada, evidentment es pot viure.
16: Doncs, bé, si teniu episodis de mal de cap, si ja fa temps que... I mai heu pensat que això pogués ser una migranya i que, per tant, pogués tenir tractament, més enllà de quedar-vos al llit, a fosques, en silenci, les hores o els dies que calgui, doncs, des de l'atenció primària, des del vostre centre d'assistència primària, des del CAP, us poden començar a veure si, bueno, és això, és una altra cosa, fer les primeres passes. Per tant, la recomanació sempre és posar-ho en mans en aquest cas de la doctora o del metge, si és el vostre cas. Carme?
15: Sí, només dir una cosa final,
16: sí?
15: Si em deixes.
16: Sí, tant.
15: Vigilar amb l'abús dels antiinflamatoris. Vale? Perquè si una persona té migranya i utilitza molts antiinflamatoris al llarg del mes, això vol dir que alguna cosa no va bé i ha de venir al metge. Els antiinflamatoris són medicaments que van molt bé, però que quan s'utilitzen malament, quan se n'abusen, poden afectar el ronyó i altres sistemes, com per exemple l'aparell digestiu. Per tant, molt compte amb aquests antiinflamatoris, amb aquests medicaments, i també amb el paracetamol, no perquè provoquin efectes secundaris, sinó perquè quan una persona utilitza molts medicaments tipus paracetamol, antiinflamatoris, després pot aparèixer un altre tipus de mal de cap, que és cefalea o mal de cap, per abús d'analgèsics. Vale? Llavors, compte amb això, Compte. Llavors s'ha de venir al metge. Si s'utilitzen molts, és que la migranya no està ben controlada i heu de venir al metge a que ho valorem.
16: Doncs aquestes són les recomanacions. Carme Pasqual, metgessa de família de l'equip d'atenció primària del CAP d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
15: A vosaltres.
16: Molt bon dia.
15: Gràcies, igualment. Adéu, bon dia.
17: L'agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
18: Ràdio Arenys.
3: al 91.2 de la FM.
14: L'actualitat a la ràdio.
4: Amb rec, 5 minuts, arribem a les 10 en punt del matí. Abans d'arribar a les notícies, Núria Torrents, bon dia, benvinguda.
18: Bon dia, Josep Maria Cano.
4: A l'actualitat. Les notícies de la xarxa, aquelles que són així com més generals, s'aniran a la Baix Llobregat...

0: en uns 5-7 graus menys dels que hem estat aquests darrers dies. Més enllà de, com dèiem, de la qüestió del temps, doncs explicar-vos que la regidoria d'Esports estudia una ampliació pel gimnàs municipal el 2027, una possibilitat que estaria avalada per una de les auditories fetes en els darrers mesos i que es contempla amb la nova licitació. En aquest cas, doncs, la concessió del gimnàs municipal a l'UFEC finalitza el febrer de l'any que ve. Abans que arribi aquesta data, el govern ha d'elaborar una nova licitació per a totes aquestes empreses que es vulguin assumir la gestió del fondo de les Creus. I més enllà d'aquesta qüestió, no, de que podrien arribar a ampliar uns metres quadrats, que en tot cas això hauran d'acabar de gestionar amb un estudi que s'està fent ara, un cop ho sàpiguen, doncs afegirien aquest paquet de la nova licitació. I més enllà, doncs, com dèiem, d'aquesta qüestió, des de la regidoria també han confirmat la voluntat d'assumir el cost de l'aire condicionat de la sala 1 del gimnàs. Recordem que fa un mes hi va haver uns 120 usuaris, usuàries, que es queixaven, van recollir un seguit de signatures que es queixaven per la manca d'aire condicionat a les instal·lacions de l'UFEC. Això va provocar, doncs, un seguit de queixes o de retrets entre l'Ajuntament i l'UFEC per qui havia d'assumir
1: la instal·lació d'aquests aparells. Clar.
0: Finalment, l'Ajuntament considera que ha de prevaldre el benestar dels usuaris i usuaris, segons Pau Moret, i, per tant, decideixen que assumiran ells aquesta instal·lació d'aire condicionat. Afegir també que el regidor explica que el 2027 la voluntat és quedar-se la propietat dels pavellons i que, per tant, ja s'han fet altres instal·lacions d'aquestes característiques en les instal·lacions, que al final són instal·lacions que queden en propietat de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
1: Doncs, en tot cas, veurem com va amb aquesta licitació i com es tira endavant, si és que es tira endavant aquest contracte amb els interessats de gestionar aquest complex esportiu.
0: Sí, i deixa'm, abans d'acabar, fer-te dos punts d'actes, d'actes o d'esdeveniments importants. Sí. Avui a la tarda es presentarà el servei d'autobús a la Parc Coberta de Riera, servei d'autobús que es va anunciar fa unes setmanes, que era molt esperat, entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró. Això serà a les 4 de la tarda i després a les 6 de la tarda al Teatre Principal es donaran les claus a tots els adjudicataris dels pisos de lloguer del Bareu.
1: Per tant, tindrem doncs aquests dos actes importants, aquesta presentació d'aquest bus. Pot estar interessant, aviam si ho fan bé i pots connectar amb el bus que va de Mataró a Barcelona també, que també té una parada allà a prop. I, per tant, seria un petit traspàs, però, amb un canvi de bus podries viatjar d'una banda a l'altra.
0: Per tota aquella gent que no té cotxe privat, doncs és una opció.
1: Digues.
0: Últim apunt abans d'acabar, d'esports. No, va, el Club de Rem finalment organitzarà la tercera regata de la Lliga Catalana de Lleuc Català i no la primera com estava previst inicialment. El motiu és que la cita coincideix amb l'Ironman de Calella a Barcelona, que es fa el 4 d'octubre, i la prova a Arenys finalment doncs es farà el 8 de novembre.
1: Molt bé. Doncs estarem allà per explicar-ho. Anava a dir, amb clau d'autobús, ara m'ha vingut al cap, li podem fer una pregunta a la directora o a algú, i és per què el bus que va d'Arenys a Mar, Arenys a Munt i Sant Iscle no respecta els horaris de pas. Però no és que no els respecti perquè arriba tard, no els respecta perquè arriba d'hora. Perquè com que no el para ningú, si no el para ningú, no fa parada.
0: El conductor és suís, potser.
1: I va tirant. No, ser suís és arribar puntual. Arribar d'hora és ser tan impuntual com arribar tard. No. I arriba. Què passa? Doncs que tu tens previst que l'autobús et passi, m'invento, a un quart de nou, i resulta que ha passat a les 8 i 5. Perquè com que no l'ha parat ningú, 8 i 5, hi ha un quart de nou, en comptes d'estar aquí, ja està Arenys amunt. Amb la qual t'has d'esperar el bus que passa a 3 quarts de nou. Hola, podríem respectar els horaris? Por delante y por detrás? És una idea. Gràcies, Núria.
0: A tu, Josep Maria Gano, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlona,

0: Convocat avui la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte també que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten aquest matí diversos punts del territori. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i el Garraf, on Protecció Civil va enviar ahir unes alertes a la població. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat també pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona i Garrotxa. Protecció Civil demana extremar la precaució. A banda, el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Xavier Marramon, n'ha parlat avui a la xarxa.
1: S'han activat una cinquantena de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer gestions preventives i poder fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb els policies locals que ens informen de la seva situació per tal de poder donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.
0: Pel que fa al transport i a les afectacions per aquest temps, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda, també l'alta velocitat Madrid-Barcelona també circulen amb retards per una incidència en el sistema elèctric entre Sant Vicenç i el Prat de Llobregat. També hi ha hagut un total de 30 afectacions en vols a l'aeroport del Prat que ja va recuperant la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar morint.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
6: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
5: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
7: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Ràdio Arenys.

0: Benvinguts als que us incorporeu. Estem a Ràdio Arenys. Això és a la ràdio. Estem cada matí de 9 a 11 del matí. I els dimecres el que fem és parlar de política i, d'alguna manera, conèixer com es veu la vila, el funcionament, tot en general, amb els ulls de les diferents forces polítiques que hi ha representades a la sala de plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Ho fem cada setmana una. Avui és el torn de l'Arnau Aranger, que és regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Arnau, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia a tothom.
0: Com va tot? Igualment, bon curs. Ara que ahir tot just, bueno, ahir va començar per alguns, per d'altres no, bueno, estem...
1: Avui, no?
0: Estem així.
1: Avui comença una mica...
0: Sí, avui comença el sarau.
1: L'escolar i el polític ja també.
0: Però
1: serà important aquest curs.
0: Home, aquest curs, ja ho dèiem el primer dia, aquest curs tindrem segur unes eleccions municipals i unes eleccions... al govern d'Espanya. Veurem si tenim també eleccions al Parlament. Va haver algú que va córrer a dir no. Bueno, no.
1: Ja, i se sap, no? Com a...
0: No, això va de 5 minuts.
1: Tal com està tot, no sabem. Les que tenim segures són les municipals del 23 de maig de l'any que ve.
0: Aquesta segur, i per tant, diguéssim que tot s'accelera... que tot s'accelera molt. Deixem començar per això, va. És que hem posat tres qüestions damunt de la taula de les quals em volia parlar. Però va, començo per aquesta de les eleccions municipals. Jo t'he presentat com a regidor d'Esquerra, tot i que ara, passat juliol, tots just a principis, presentàveu aquesta nova marca que és Impulsem. Què és Impulsem? És Esquerra, no és Esquerra? Quan no sereu Esquerra? Quin és l'objectiu? Bueno, contextualitzem una miqueta.
1: És una esquerra local, és la manera que Esquerra Republicana es presentarà a Arenys de Mar, o sigui, amb això t'ho dic tot. Per què ho fem així? Doncs perquè sigui... És una conseqüència d'un procés de parlar, d'escoltar-nos, d'escoltar molt a la gent, i que creiem que la política ja és una reflexió general, no només al nostre partit, sinó en tots... creiem nosaltres que la decisió de l'executiva local és que, i de la militància, doncs, que ens presentem d'aquesta manera per donar un enfoc absolutament local i posar energies, doncs, i fer arribar, doncs, la política de forma més àmplia. I per mi és molt important, com més eficaç, a l'abast de tothom, no? Vull dir que no tingui la primera sensació que la gent, la política, a vegades ens estem enredats ja enmig de gàbies i que sigui realment efectiva, i així ho farem. És un gest també cap a molts perfils de gent que ens ha costat, que he pogut parlar amb ells i que troben interessant participar del municipi, perquè és el municipi que hi viuen, que estimen, i que d'aquesta manera se senten una mica més còmodes per participar i per sumar. Al final és un gest i és un procés que lo fàcil hagués sigut presentar-se amb les sigles habituals d'Esquerra Republicana, però creiem que toca, el moment actual ja de societat toca, i creiem que està sent molt, molt positiu la resposta.
0: Això vol dir que a la llista hi haurà molts independents?
1: Pot ser, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí. Va. Sí, independents, i que, en definitiva, gent que ja ho he dit, vull dir que estigui interessada pel poble, molts professionals que segurament, doncs, volen aportar, amb diferents formats que els anirem desgranant ara durant la tardor, però que, evidentment, serà així.
0: Aquesta és l'altra. És evident que no ho sabrem avui, ni probablement la setmana vinent, però teniu la llista, la teniu, o com a mínim, els primers 10.
1: Es va cosint, no, evidentment, sí que ja ho saps, que a ningú se li escapa que pots tenir algú al cap i que has pogut parlar amb gent i que segurament professionalment no pot, però sí que estarà al nostre costat, que estarà recolzant, que estarà sumant, que estarà portant la seva visió professional al projecte, però que per temes laborals, doncs, no pot, i aquí és de fer un, bueno, doncs, tot un, una, uns malabars, no? Unes, i per fer la llista, i ja està. Serà una conseqüència d'això. I que també reivindicar una mica la professionalització de la política, encara que sigui local, amb un poble, que amb una vila que ja se'ns acosta als 18 i que anem cap als 20, doncs Impulsem Arenys també anirà enfocat una mica en preveure, no estar cosint tot el dia les ferides i curant-les, sinó que prevenir-les. I jo crec que una professionalització de la política, una major dedicació per part dels seus regidors i regidores, jo crec que milloraria la gestió que fa l'Ajuntament per part de doncs, les diferents polítiques que puguem implementar, no?
0: Jo sóc dels que pensa, jo ho dic per endavant, que l'alcalde d'Arenys cobra poc. Mm. El d'ara, el d'abans i el d'abans, el d'abans. Vull dir, no és una qüestió de colors, és una qüestió que la figura cobra poc. Un cop dit això, això és molt polèmic, eh? Socialment, plantejar més retribució per l'organigrama polític habitualment no està ben vist.
1: Jo sé que la gent, doncs, hi ha gent que dirà que és una pujada de sous, no? Per exemple, però jo no parlo d'una pujada de sous, sinó que és una professionalització. S'han vist resultats quan s'ha professionalitzat alguna cosa, no? Es posa un exemple sempre del Barça femení, no? De futbol, no? Doncs quan s'ha pogut professionalitzar, quan la gent s'ha pogut dedicar exclusivament a aquella feina, doncs el nivell ha augmentat. I per què? Perquè estàs 100% dedicat i no ho pots fer. Llavors, part dels 3 anys d'experiència que duc com a regidor, doncs part de... veig que coses no acaben d'arrencar o no arrenquen gens, és perquè el regidor o regidora doncs, no hi són a l'àrea. Mm. O hi són molt poc.
0: Manera
1: per tant, això s'hauria d'anar arreglant. Més dedicació, i dedicació, evidentment, com tothom si s'hi dedica, doncs... I sobretot perquè és un poble, si em permets el símil, una empresa que tens 18.000 habitants, 18.000 casuístiques, que no pot ser que només hi hagin 2 persones dedicades exclusivament, actualment no n'hi ha cap, però que històricament quasi doncs, n'hi ha 2 històricament dedicades exclusivament, només 2, no? Mm. 2 de l'equip de govern, que en aquest cas són 9, com a mínim han de ser 9, i ho trobo que no avançarem.
0: Teniu calendari o no? És a dir, a partir de quan comencem a conèixer la llista i el programa?
1: A veure, nosaltres ens vam marcar 3 fases des de fa temps, que és una mica d'escoltar, que és on estem ara. La fase aquesta de... vam fer la presentació una mica del candidat, de la conèixer la persona i del concepte del projecte, la filosofia del que és Impulsem Arenys. Després ja vam explicar-ho que començaríem unes rondes de contactes i d'escoltar diverses parts del poble. I això vol dir un grup, en petit format, un cafè, una copa de vi o una aigua, però que s'està fent. Per tant, jo és una persona que m'agrada molt escoltar la gent, molt, i tot això s'ha de posar dins un calaix, anotar-ho tot, i després doncs, d'aquí treure el programa electoral que hi haurà. O sigui, les propostes que vindran a la tardor seran conseqüència de tot aquest procés que s'ha fet d'escoltar doncs, a diferents vilatans, doncs tots els que hi haguen, i des d'aquí dir doncs, que si hi ha algú que ens vol dir alguna cosa, doncs aquí estem oberts per contactar a través de xarxes o el telèfon, no? Que després el posarem en contacte a la gent o el farem públic.
0: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, aquesta tardor, per tant, anirem coneixent, en aquest cas, Esquerra Republicana, Impulsem el seu programa i el seu projecte de cara a les eleccions del proper mes de maig. 11 de setembre, diada, aquest divendres, un autocar, ahir parlàvem amb la gent de l'Assemblea, que se'n van cap a Barcelona, un autocar d'aranyencs que aniran cap allà, el tradicional acte del balcó del xifrer, bueno, això és com l'ofrena floral a Rafael de Casanova, s'ha de fer, però és un toston que no vegis.
1: Hem de fer més.
0: Sí?
1: Sí. Okay. Crec que la diada ha de ser més. La diada, per molts, és cada dia, ha de ser cada dia, però que un dia assenyalat com el divendres, doncs jo crec que hauríem d'aconseguir que la diada fos algo més que una ofrena floral, que és molt, molt simbòlica, molt, molt potent, però jo crec que avui en dia, i els moments que estem, sempre cada any, però el país veí sempre ens recorda que ho hem de seguir reivindicant perquè ens tenen tanta estima, doncs... Hem de seguir apretant i hem de seguir en lluita constantment, i jo crec que el dia nostre sempre tenim aquest seny, no? Els catalans a vegades massa, jo crec que la diada queda a vegades molts cops curta, no? En tema celebració. A banda de la reivindicació, però com a celebració i estar satisfets i estar contents del que som, doncs jo crec que queda una mica curta.
0: Que, per cert, l'altre dia em vaig fixar que els 2 pals que es van posar a l'entrada del poble, tant a la banda alta com a la banda baixa, això us comentaria, ja no hi són. Vaig preguntar, m'han dit, fot molts anys que no hi són. però jo m'hi vaig donar compte l'altre
1: dia. Però preses amb parlar amb la senyera?
0: Sí, bueno, van posar dos pals per posar-hi la senyera o l'estelada tal, i ja no hi ha pals.
1: Ho desconec, em preguntarem.
0: No, sí, l'altre dia, ja et dic, ho vaig comentar, m'ha dit, fot anys que no hi són, dic, vale, doncs mira, no m'he donat compte. Però...
1: Has de preguntar a l'alcalde.
0: Però sí, això ja farem la pregunta. I l'altra qüestió que també hem posat damunt de la taula i de la qual també em volia parlar és de l'inici del curs escolar. A nivell general i a nivell aranyenc, és a dir, a nivell general ahir va començar amb les mobilitzacions per part dels mestres, amb els resultats de l'informe PISA, o sigui, va ser un dia bastant dens. Obro parèntesi, nosaltres no, però el Baix Llobregat, Penedès, Garraf, tal, no han començat molts centres educatius, perquè la Generalitat, doncs, en previsió de que plogués molt, ha decidit que no s'havia de començar. Per tant, hi ha nanos que no han començat encara l'escola. Ara en si, amb el seguiment que es va fer de la vaga.
1: A veure, començo pel segon, no, que va passar ahir. No? Doncs l'informe PISA, al final, va lligat a lo primer. Les reivindicacions que estan a vendes, que segurament part de les reivindicacions porta de que, i el PISA a la tarda ho va dir-ho així, que és curiós, no? Perquè fa 10 anys que anàvem cap a les pantalles, cap al món digital, doncs ara ens hem passat de frenada i estem utilitzant petits i grans, remarco, perquè el PISA només analitza els nanos, però jo crec que els grans estem a la mateixa bossa, i nosaltres ens... Jo personalment m'importa especialment tota aquesta utilització i la manca d'hàbits que estem... o nous hàbits que estem agafant, i n'estem perdent alguns de molt importants, que és la lectura, el parlar, el dialogar, el discutir, aprofundir una mica més en les coses, i jo crec que l'estem perdent perquè doncs, algú es va inventar una maquineta que tots la coneixem i tots en tenim un, i porta unes conseqüències, i quan no hi ha hagut límits, perquè no hi ha hagut límits fins ara ens hi comencem a posar, tant a país com a Europa, doncs anem tard. Jo crec que anem tard i els nanos al final són conseqüències, són víctimes de tot això. No és que siguin els causants, al final són víctimes de que els hi hem deixat, els hi hem permès, no els hi hem posat filtres a l'hora de contactar amb aquests mòbils eterns, a barra lliure de vídeos i vídeos i vídeos, que al final han trobat també la comunitat dels pares per deixar-los els mòbils, sí. Això també s'ha de dir, i també és culpa nostra. Però jo crec que el món educatiu doncs, rep una mica aquestes conseqüències i una part de la baixada de nivell, si em permets, és el que s'estava dient, jo crec que es va molt lent, no s'arriba a donar el temari com es vol donar, s'ha d'aturar la classe moltes vegades, hi ha moltes conseqüències, el que passa que la gent tampoc entén que després de 3 mesos de les primeres mobilitzacions, o 4 mesos, estiguem encara... encallats, sabem que s'hi han posat bastants diners, no són suficients, se n'han de posar més, però que la gent al final necessita resultats i les famílies al final, els nanos, jo personalment crec que els nanos poden perdre ja més hores lectives.
0: Jo he fet anar la calculadora sobre això. Ho dic perquè si vols hi dediquem 3 minuts, 3 i prou, però he fet anar la calculadora. Es parla del 6% del producte interior brut, que és el que marca la LEC, la llei de forma... que ha d'anar al Parlament. Ja jo dilluns li deia a la Yolanda, Yolanda, per què no expliqueu les coses? Clar, el producte interior brut de Catalunya són 350.000 milions d'euros. El PIB del 2025 són 354, 350.000 milions d'euros. Això vol dir que el 6% de 350.000 milions d'euros són 20.000, poc més, 20.000 milions d'euros. Estic quadrant els números a la baixa, eh? Són 20.000 milions d'euros, que és el que diu la LEC, que hauria d'anar a ensenyament. Clar, el pressupost de la Generalitat 2025 va ser 37.500 milions d'euros. Per tant, significa que el 52% del pressupost de la Generalitat hauria de ser només per educació. Realment, el govern de Salvador ja hi va destinar 7.500 milions d'euros, el que és un 18% del pressupost de la Generalitat. Estic fent ballar molts números, eh?
1: Sí, sí.
0: Què vull dir amb això? Hòstia, que no estem dient la veritat a la gent. És a dir, estem posant com a objectiu una xifra que l'hem signat totes les formacions polítiques que vam aprovar la LEC, que estan reclamant els professors perquè és el que posa la llei i perquè és el que ells volen, però que això és impossible. És a dir, no pots destinar el 53% del pressupost d'un país només a educació, com a dada, eh? Com a dada. Sumant sanitat, 12.500, i educació, 7.500, no arribem als 20.000 que, segons la norma, hauria de dedicar-se a l'ensenyament. Això li hem d'explicar. És que mai hi hauran prou diners. Mai arribarem al 6%.
1: No, si fins que no siguem país, no.
0: Bueno.
1: Hi ha 20.000 que se'n van cada any. Això per un costat. I jo crec que s'ha de remarcar, i en reunions que hem tingut amb pares, mares i educadores, ja et parlo de nivell, nivell local, però que a vegades molts cops en les discussions, no? El per què no es posen més diners i això, segurament perquè jo no tinc contacte ara amb el govern de la Generalitat, però no estic excusant, eh?
0: No, no.
1: Però que el finançament que tenim amb moltes coses, i per això estem ja t'estic fent una reflexió general de consum, de sanitat, de carreteres, de trens, de tot, és que hi ha un infrafinançament al·lucinant, al·lucinant que estem patint, que aportem molt i rebem menys. I això és una de les coses. Segona, jo crec que l'educació i la política, en aquest cas, sempre es va, el que et deia abans, de quan presentem i impulsem les ganes que tenim de fer-ho diferent, és que la política va tard, o sigui, va tard. S'està queixant, s'està manifestant, s'està fent reivindicacions del món educatiu des de fa anys i anys i anys i anys. Informes. I es fa molts anys que el model sigui per ràtios, sigui amb més mans, sigui amb més ordre, amb més contundència a l'hora dels nivells educatius, no? Perquè mestres que des del departament doncs segurament no avaluen igual que estaven avaluant fa 15 o 20 anys. Això és reconegut per les mateixes mestres. Jo no estic avaluant igual, amb la mateixa contundència, perquè el departament ens diu... Això no pot ser. O sigui, el nivell d'exigència, d'excel·lència, hi ha de seguir sent. I al final és tota una barreja de molts factors que fa que estiguem en aquest punt. I jo crec que es va tard encara intentar ara arreglar, evidentment, encara que se'n posin 2.000 milions aquest any o 1.500, sí, no ho arreglaràs.
0: No.
1: És com si no has canviat un cargol en els últims 20 anys a Adif, als trens, no ho arreglaràs. I és la realitat.
0: Que aquests no deceben, eh? Avui han tornat a espatllar-se. Renfe no decep mai, tu, escolta'm. Aquests s'han tornat a espatllar avui.
1: El que és d'admirar és a la gent.
0: Sí,
1: la gent sí,
0: sí
1: que
0: no.
1: És per fer-li un homenatge als usuaris de Rodalies, és per fer-los un homenatge, però així de gran.
0: I a nivell aranyenc, bueno, amb algunes novetats, no? Amb algunes absències, aules d'acollida, reforços a nanos amb necessitats especials.
1: Sí, també.
0: I per altra banda, alguna cuina, alguna millora que s'ha...
1: Bueno, no s'ha obert, com es va dir, la cantina del bar de l'institut, que els nanos han començat sense bar ni menjador. El menjador, també és el mateix. Vull dir, fa 4 mesos que se sap la casuística, hi ha nanos que tenen horari partit en un institut, que són quasi no són adults, però els nanos ja es queden molts a dinar, i és quasi un dret que tenen que es puguin quedar a dinar. L'any passat anaven al menjador, baixaven al menjador del Maragall, però que no hi ha ni la cantina oberta. Vull dir que al final... Que sí, que pot haver-hi un tàper i un refresc,
0: sí, sí, clar,
1: eh?
0: Però
1: que escolta'm, que és el mateix, que portem 4 mesos, que sabíem que no es permetia tenir menjador i que la cantina, en principi, des de direcció es va dir que sí, que s'obria, al final no s'ha obert. Jo ho he preguntat ara a govern i em diran el per què i què estan fent perquè el bar, doncs, almenys s'obri, doncs, pels nanos puguin fer un refresc, una aturada, quan els hi calgui.
0: Doncs aviam si s'aconsegueix per poder tenir un servei en condicions i que poder garantir aquesta possibilitat d'alimentació a aquells que decideixin no portar tàper, que tenen tot el dret de no portar-lo. Coses que passaran avui, va. Et pregunto... Bus Arenys de Mar, Arenys amunt, Hospital de Mataró. Avui, en principi, a la part coberta de Riera s'ha de presentar...
1: Sí, el sortir ho preguntaré, perquè és a les 4, a la part coberta, i tenim els dubtes amb el tema del temps si ens deixa, però en positiu, no?, que es reforci, ja no que sigui nou, sinó que es reforci aquesta línia, aquest servei, perquè estem amb el mateix, tot rato parlant de mobilitat, que dels temes de les converses que hem tingut amb aranyencs els últims mesos amb el projecte, doncs la mobilitat és un dels temes importantíssims i que nosaltres treballarem.
0: Millores de mobilitat, eh?
1: Sí.
0: Això és un dels objectius, que la gent es pugui
1: Sí, molts aspectes. La mobilitat és molt àmplia, des dels camins escolars a la Riera, als trens, a les platges, a les urbanitzacions,
0: a l'aparcament,
1: a la mobilitat en vehicle diferent al que estem fent. Vull dir, la mobilitat serà un dels temes importants d'Impulsem Arenys. I aquest servei a Mataró, doncs, que reforci... Nosaltres estem clar, evidentment, en positiu.
0: Ara, ho he dit abans, hem recollit queixes d'alguns usuaris que, bueno, el bus fa l'horari se li surt dels nassos i para on vol, i no, si no, para, no pica, no para, i llavors s'avança 10 minuts, i bueno, aquestes coses que dius. Bueno.
1: I des d'aquí demanar que sí, veiem avui la, doncs, la directora, que direm que els busos estiguin adaptats adaptats 100% sí. I en tots els casos dels vehicles estiguin tots adaptats a...
0: Sí, és molt vergonyós això.
1: Perquè si la persona que va a l'hospital ha de pujar doncs, set esglaons d'un autocar, doncs és una mica lamentable.
0: I l'altra qüestió que passarà avui, si tot va bé, és que es donaran les claus dels pisos de lloguer econòmic de la zona del sí. Rial de Pau Costa. Mm. Bueno,
1: bé.
0: Ja està.
1: Bé. Final 50 famílies que se'n beneficien, que tindran un pis, tindran una llar, i és un altre tema, un altre drama, diguéssim, que...
0: Ara 20 anys més.
1: Que estatalment, espero que no, espero que puguem... espero que puguem... L'altre dia em mirava el plano d'Arenys i al final doncs, és un tema parlat tant aquí com a Barcelona, amb un tema de com podem aconseguir-ho, no? Com podem aconseguir doncs, fer més habitatge social, fer habitatge just, habitatge protegit, digue-li com vulguis, però que és una realitat molt dura, que al final qui no té llar o que encara viu a casa amb 40 anys, doncs, però evidentment doncs, aquí hi ha diversos causants, però al final és complicat pels nanos i pels no tan nanos, sí. O que s'acaba el contracte. Ara mateix sí. Et quedes al carrer amb una va davant i una darrere. Les immobiliàries d'Arenys et diran que hi ha 5 pisos de lloguer en tot Arenys i els que hi ha doncs, són preus astronòmics. Ja hem de posar fi a les llicències, a donar de noves llicències turístiques. Jo, nosaltres ho tenim claríssim, que al final amb les que hi ha, inclús reduir-les una mica, però jo crec que no s'han d'anar a donar més ara mateix. Perquè jo crec que és... Per dir-hi tinc comerç, però jo crec que el turisme ens matarà.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. Crec que sí en molts aspectes. Jo crec que és la mare de la gallina dels ous d'or, no? Però que alhora ens fa encarir tot, ens fa tensionar tot, ens fa... I no hem trobat la fórmula, ja no localment, sinó...
0: A nivell de país, sí.
1: A país, no hem trobat la fórmula de gestionar l'habitatge. Cada normativa que surt de l'habitatge s'escapa cap aquí. Tu em puges el lloguer perquè me'l tens capat, perquè m'entengueu, doncs venc l'habitatge, l'habitatge que hi torna a pujar, i no hem trobat la fórmula perquè no deixi de pujar doncs, els preus. I puges, i puges, i puges, i actualment estàs pagant 400.000 euros per un pis que està fet per l'interior, el seu esquelet és de pladur. Vull dir que...
0: Sí, sí.
1: Però es ven. Es ven perquè la gent té, doncs, jugues amb les ganes de que la gent es pugui emancipar, tenir un pis. I el d'avui del Bareu doncs, és positiu, esperant que el proper bloc no tardi tant.
0: Però després veus coses com ara anem al turisme, que m'interessa també, però això que, per exemple, els de Metro Bacesa, que estan venent pisos de protecció oficial, això ho posa, allà baix i tal, però després molta protecció no sé si tenen realment i es parla de que les noves promocions del Bareu també hi ha d'haver no sé quants pisos de protecció oficial i tal.
1: El Bareu, tota la fase que vam Metro Bacesa, entenc que encara no els he anat a visitar, entenc que tot és de protecció oficial, el preu el desconec, i els materials que es construeix també.
0: Bueno, això és una
1: segurament altra, ja diferents, perquè aquí les immobiliàries entenc que no ningú vol perdre comba i beneficis. Estem en un moment curiós, un govern de país de Madrid, el més a les esquerres que hem tingut, i que immobiliàries, bancs, energètiques estan en beneficis històrics. És una vergonya.
0: Sí, sí. Absolutament. I pel que fa al turisme, i m'interessa molt, jo tinc comerç i, per tant, turisme. L'altre dia parlàvem amb l'alcalde i ens deia, és una cosa que ja s'ha dit diverses vegades, que Arenys a l'estiu triplica la població. Bueno, jo no ho posaré en dubte perquè no tinc elements, però em costa molt.
1: Vaig sentir uns 30.000, no? Que hem sigut uns 30.000 a l'estiu, això no és cert, no pot ser.
0: Vale.
1: No pot ser, i com ho sap?
0: No, jo no...
1: Com se sap?
0: Clar. Sí, sí. No. A mi també em costa creure-ho, que
1: quan
0: som
1: avui,
0: tripliqui.
1: Quan som avui? Ja li preguntarem. Bueno, no som un poble extremadament turístic, que depenguem molt del turisme, el que passa que sí que ja tenim 300 quasi llicències donades d'ús turístic, sigui cap de setmana, durant tot l'any. És veritat que té un atractiu de tot l'any a Arenys de Mar, no? I ens visita gent doncs, regularment, però no patim un increment com pot ser ara un Calella o
0: Salou.
1: Un Sant Pol, no? Sant Pol també creix, però un Salou o un Lloret o un Blanes, m'apuraria per similitud de vila, no? De població, de poble. Jo no crec que haguem arribat als 30.000, vull dir que... Jo en el comerç no ho he notat, tampoc.
0: Vale,
1: no,
0: això també és interessant.
1: Aquestes allaus de turistes no les hem vist, segurament gràcies també a la fantàstica reordenació de la Riera, vull dir que jo que ens està restant més que sumant.
0: Sí?
1: Encara que també és una altra cosa que es pugui anunciar, no? Que va tan bé, que hi hagi tants aparcaments i com més milions, doncs jo crec que inclús va en contra.
0: Sí, que pujar i baixar és un drama.
1: Jo crec que sí, no? No és... No, sí. Vaja, nosaltres des d'Impulsem i des d'Esquerra Republicana no estem contents amb la Riera que tenim i treballarem per canviar-la.
0: I els horaris del comerç i la calor i les temperatures i sí. tot això, què?
1: Sí, és una reflexió que també he tingut aquest estiu, que tant activitats d'ajuntament com d'horaris comercials, jo crec que els hem d'anar canviant. Potser reduint. No vol dir que tu allarguis aquella hora, hora i mitja per després, no? Però segurament són nous horaris que el clima, doncs les condicions climatològiques ens estan marcant una nova realitat i que, per lo que diuen, no és algo puntual, sinó que serà així. Per tant, jo crec que obrir un comerç a les 5 de la tarda o fer una activitat, una festa infantil a les 4 o a les 5 de la tarda enmig de la Riera, doncs no té cap sentit. No és una crítica, simplement sempre ha sigut així, però que... Ens hem d'avançar, com repeteixo, repetiré molts cops en campanya, que ens hem d'avançar, som nosaltres els que ens hem d'avançar a preveure totes aquestes coses i que no sigui després anar a curar i anar a reparar i anar a cosir coses que després les hem fet malament. I el que ens hem d'avançar, està clar que els horaris de les activitats, concerts, de festa major, durant tot l'estiu... I l'estiu, ja, estiu, diguéssim, de temperatura, no el...
0: Sí, sí.
1: No
0: el
1: meteorològic, però comença el mes quasi de maig. Et diria que el juny ja estem amb unes temperatures altíssimes i que hem de tenir en compte a l'hora de programar activitats.
0: L'altre dia em parlava amb la dinamitzadora de l'Ubica i ho deia, això és una cosa que hem de parlar entre nosaltres i plantejar si seria interessant poder obrir fins a les 10 del vespre i qui vulgui obrir a les 7
1: sí.
0: o fer com a Alemanya, que obria a les 7 del matí.
1: Sí, sí, és una reflexió que l'accés, el que està clar és que l'accés de calor, l'augment de la calor, jo crec que ha anat en contra, no sé què et va dir la dinamitzadora, la Mireia, però crec que ha anat en contra les ventes, ha anat en detriment a... Inclús les terrasses, inclús la venda de gelats, que també parlo amb establiments de la vila, que el gelat creus
0: sí,
1: que
0: sí,
1: aquest any us heu cosit. Bueno, doncs segurament a la nit molt bé, però el tram de fins a les 8 del vespre... Doncs no ha sigut tan productiu, tu has tingut dues persones ja contractades,
0: sí, sí.
1: Però que segurament no són hores aprofitables. I després la roba, no? Doncs la roba, el passejar, el moure't, anar a la platja, les guinguetes, evidentment, que va allò, doncs hi ha hagut un repunt, perquè és una fantàstica platja que la tenim oberta sense que es pagui cap aparcament, i hi ha molta gent... Però que és veritat, jo mateix, jo no trepitjo una platja fins a les 7 del vespre, a mi no m'hi veuràs, perquè ja per mi és incòmode ara allà, vull dir que no...
0: Platges, fantàstica platja oberta i gratuïta, i això seguirà sent així.
1: No, jo crec que s'ha de seguir, ser absolutament tossuts i punyents amb Costes de l'Estado i t'has de seure a trobar una solució pel Cavalló, sobretot. La d'aquí, de la Picòrdia, està més controlat tot, està més... Tothom hi baixa, si vols, des d'Arenys i pot baixar-hi a peu, però el Cavalló ens l'han envaït i al final doncs, ni els treballadors poden arribar-hi. Inclús es talla l'accés als treballadors, als proveïdors que puguin anar a portar un peix, un gel a la guingueta a les 11 del matí, els clients que tenen una reserva a la guingueta però que no són usuaris de la platja però que hi han anat a les 2 a dinar, doncs no poden entrar-hi. I al final s'ha doncs, de regular... I s'ha d'insistir en que jo crec que passar a gestionar-la tu, jo crec que seria molt bona opció que et deixessin gestionar el Cavalló de manera municipal.
0: I fer una normativa d'ús de la platja, que no en tenim. Això la tenien sortir aquí, normativa de... Bueno, què fem amb... Ja no només amb els aparells de música, que hi són, sinó que fem amb les navaretes, les taules, les determinats parasols o directament tendes de campanya, barbacoes. Què fem amb la gent que va amb biquini o amb sense samarreta per la, pel mig de la riera, no? Començar a ordenar una mica això.
1: Necessita una mica d'ordre. Jo crec que el poble necessita una mica d'ordre en general. Platges, és veritat que són dos temes diferents. Jo crec que el civisme dins del poble és un, no és que sigui millor o pitjor, sinó que és un concret, i a platja passa, llavors ja a platja ja passes a un nivell, per mi, superior, que depèn de l'hora que hi vagis, doncs allò és el que és. Al final sí que és un dret que té la gent d'anar a la platja, de portar-se el refresc, de portar-se el menjar, perquè és així, amb les calors que ha fet, però que després ja no nosaltres potser, però segurament la platja s'ha de vigilar, i ja no només els dos agents que han anat voltant, sinó que s'ha de... És més, perquè l'hem volgut fer platja sense fum,
0: qui ha volgut
1: fumar? Jo sempre que he anat a la platja està algú fumant al costat. Vull dir que al final els socorristes no ho faran, has de ser la policia local o agents cívics o algú que tingui potestat per avisar la policia potser que vingui, perquè si només posem un cartellet o ni això, que no es pot fumar, doncs això es queda amb res. Es queda amb el titular de la notícia, però que després no és efectiu. Després la gent s'emprenya perquè els polítics no serveixen per res. Però jo crec que s'ha de pensar tot bé, no? Vull dir que si al final prohibeixes... si tu t'adhereixes a una platja sense fum, has de posar els mitjans perquè això sigui efectiu. Si no, no t'adhereixis perquè ens quedem allà enmig.
0: Per cert, has parlat d'ordre. Va, hem ordenat bé allò de la brossa aquest estiu o no?
1: A veure, una cosa ha sigut la valentia d'implementar el servei, que tots hem volgut, o des d'Esquerra hem volgut esperar, fer el seguiment, acompanyar, sumar, i després ha sigut, jo crec, que el seguiment i la vigilància i l'ordre i les sancions que no s'estan posant. Vull dir que al final ens van avisar que quan comencés el servei havíem d'anar paral·lelament amb la vigilància i remarcar-ho. I no t'estic dient que sancionis el primer que passi, sinó que tu has d'anar a seguir amb la campanya mediambiental que ens van prometre, que van hi havia pressupostada, que crec que el pressupost ha anat cap a una altra banda, perquè, evidentment, l'empresa en sap molt i va traient bolets i et portant facturetes, que les empreses, doncs, ja sabem que hi ha hagut l'increment aquest de 600.000 euros que ja hem portat després de 5 mesos de començar el servei, només. I això ens preocupa moltíssim. Però que tu... només has de caminar una horeta pel poble per veure que això no va bé. No va bé, i perquè també jo crec que no s'està vigilant i no s'està sancionant. No hi ha un altre. Vull dir que al final, qui ha de sancionar? Jo ho he repetit molts cops a l'alcalde, de la mà del tècnic de medi ambient pot habilitar una persona que sancioni, dos, tres persones poden habilitar que tingui la potestat, la força, i la policia local també hauria de donar un cop de mà amb tot això, de la mà, acompanyat, un, l'altre, els dos de cop, els dos alhora, però això s'ha de fer el seguiment. El que no pot ser és que la gent que ho està fent bé i ho està fent molt bé vegi que al costat és una persona que passa absolutament de tot, perquè se n'ha adonat que les lectures, que és una cosa que fa molt malament l'empresa, i això és responsable del govern de vigilar-ho, és que no s'estan fent les lectures.
0: No.
1: I l'usuari diu, no s'està fent les lectures, jo he de baixar dues vegades a portar el cubell, portar-lo i treure'l, doncs no ho trec, perquè ja estic veient que ho està traient malament, sense cubell, no li passa res, doncs jo també. I m'estalvio. I això és preocupant. El servei va començar amb dubtes i tal? Sí, ja ho sabem. Nosaltres el vam acompanyar, el vam felicitar, ens vam esperar. No era el nostre servei, perquè en el sentit de les dues fraccions diàries, que hi hagi dos dies sense recollir res, hi hagués una fracció, per exemple, que hagués quedat encara amb contenidor, com podia ser el cartró, i ja el farem més endavant. Hi havia variables, però bé, aquesta va ser l'opció del govern, i que crec que tothom al començament li va ser respectuós, però el que no passarem és que hi hagi aquest desordre general, perquè tornem a pagar totes aquestes bosses que es recullen, mal d'això, i tornarem a pagar una factura, per molt que estiguem recollint i que les dades de reciclatge siguin més altes que abans, dubto de les que es diuen també per part de govern, que són 80%, però sí que tot l'altre ens restarà. I la demà de milers de quilos que s'estan recollint ara diàriament, doncs ens restarà a tots aquests ingressos que té l'Ajuntament.
0: Aquest estiu s'ha posat molt l'accent en que la gent torni a fer servir el cubell, perquè bueno, es veu que allò dels cubells ens havíem relaxat.
1: Però si tu no fas les lectures, la gent treu el cap pel balcó i per les finestres. I tu has demanat a la gent t'ho està fent, ha començat a fer-ho, va començar a fer-ho molt bé, amb tots els seus esforços i inconvenients. Però jo crec que el primer, segon, tercera vegada que aquella persona pugui deixar i alerta de malament aquell cubell, segurament potser s'hagi equivocat o no té la informació, perquè no tothom poder segurament sap com quins dies encara, hores d'ara, encara hi haurà gent que no sap que els dimecres no es treu res, perquè sí, sota de casa o a prop, els dimecres surten envasos encara, els dimecres, que era el calendari
0: antic.
1: Per tant, hi ha una feina d'aquesta campanya mediambiental, aquells agents que haurien d'haver sigut durant un any, que ens van prometre que hi serien i que ho trobàvem molt bé, no hi han sigut, i per tant, què depèn tot? Tota la casuística del poble depèn dels dos tècnics que tenim a la casa? És molt difícil, però evidentment, si parles de sancions que s'han posat, se n'hauran posat, sí. I clar que se n'haurà posat, segurament industrials, que és el de sempre, sí, perquè són els més clars, no?, que els has enganxat infragantis amb grans volums, però el particular no pot ser que s'estigui desmadrant, i jo crec que s'està desmadrant, no descobreixo res.
0: Veurem quines dades se'ns donen d'aquí uns dies.
1: Però repeteixo, les lectures no s'estan fent.
0: No.
1: No s'estan fent. Ens poden dir que l'aplicació no va bé o estan les dades allà guardades, sí. No estan volcades.
0: Ja. Llavors, si no
1: l'aplicació vol... l'aplicació era un incentiu molt important perquè la ciutadania, a que parlem de món digital, perquè et poguessis no, motivar
0: a fer bé les
1: per
0: coses.
1: La bonificació clar, posterior, no? Jo vull veure, volem veure com acaba l'any. Com acabarà allò de les bonificacions.
0: Bueno, això jo
1: uns
0: tinc
1: quants, a tothom, ojo, a tothom. Ho farem a tothom. Primer pel cost de l'Ajuntament. I dos, pel qui ho ha fet bé i el qui no ha fet bé. Sí. La gent que ho ha estat fent bé, si se n'adona, se n'entera que al final tothom
0: ho fa,
1: ha bonificat, això prepara't, eh?
0: Sí, sí.
1: I el responsable n'hi haurà un només.
0: Bueno, i després, si tu has baixat la brossa tots els dies amb el cubell com toca i resulta que no te l'han recollit o bé que no te l'han marcat, perquè d'aquests casos també n'hi ha, no, vostè no li faig la bonificació. Com? M'explico?
1: Sí, com ho podràs demostrar, no? Clar. Hi ha molta gent, jo ho estic seguint i donem voltes també pels vespres, per les nits, hem fet, perquè ho havíem de fer, ens toca a nosaltres, doncs, fer el seguiment dels camions i veure com va el servei, i és un món complex, és una recollida molt complexa, molt lenta, que jo crec que hi haurien increments de preu, però tant, o sigui, que aquesta recollida, que hi hagin tantes bosses incorrectes, mal tirades, això jo crec que ja ens preocupa, perquè els volums van creixent. I
0: ho això pagarem. No s'atura. Escolta'm, urbanisme. Tenim aquí moltes coses en clau urbanisme. Des d'evidentment les clarisses, que ara això sembla que ja comença, que ha agafat empenta. Tenim una rectoria que poc se'n parla, que aquí sí, se'ns va caure un edifici...
1: És un misteri.
0: Pel Sant Joan, sí, sí.
1: Bueno, misteri. Estem informats perquè al final s'ha buidat per part d'una empresa que realment ho ha fet molt bé, s'ha de felicitar perquè han sigut molt professionals, han agafat, pel que sabem, de les millors empreses que hi ha a Catalunya, però ara s'ha aturat i jo crec que hi ha dubtes si això... La mateixa empresa ha recomanat que es té que tirar i la voluntat o els interessos que puguin haver-hi doncs, per part de patronat o ajuntament... per la protecció que hi ha de la façana i sí, tal, però de moment oficialment no en sabem res més. Està aturat, realment sí que està aturat, aparentment fixada, no? Però bueno, s'ha de veure realment com es procedeix, perquè al final doncs, sí que s'ha baixat un trosset, hi ha una veïna, sobretot una allà només, que és molt afectada perquè no pot seguir amb la seva obra, que és la al costat,
0: sí,
1: i que, clar, evidentment, no sé si jo fos ella, no sé si la continuaria, perquè, evidentment, el veí, la finca veïna, doncs, encara està bastant a l'aire, no?
0: I, bueno, després hi ha tot el tema assegurances, la gent que ha hagut de dormir moltes nits fora de casa, bueno, tots els desperfectes, totes aquestes coses que no...
1: La gent s'ha pres relativament bé.
0: Trobo que molt bé s'ha pres.
1: Felicitar la gent perquè realment entre tots s'han acompanyat i jo crec que ha sigut bastant en positiu. S'ha tingut contacte amb l'Ajuntament, també ho sé, vull dir que això s'ha anat fent. La solució final doncs, hauria de ser ràpida i clara. Quin ha de ser? Que prevali. Generalitat es va pronunciar que davant de la davant del perill, la d'això havia d'anar fora. Després es va prioritzar doncs el patrimoni, però el patrimoni, també hem reclamat que el patrimoni, abans de que passi aquestes coses, el patrimoni també ha d'estar ben cuidat.
2: Home, posem
1: perquè
2: exemples,
1: ens omplim molt el patrimoni la boca, però el patrimoni després quan cau l'hem de protegir tot, però hem de vigilar. Hem de vigilar perquè l'església també és patrimoni, la parròquia és patrimoni i també manteniment és se n'hauria de fer molt.
2: No, i a la plaça del Casino, carrer Bonaire, és patrimoni també. Està tal, i tots estem veient com està i com i la sospita és que el constructor propietari, guió, constructor, està precisament deixant que caigui per la sospita, no dic que sigui així, però una mica la sospita és aquesta, perquè si no s'entén com una cosa protegida, la pots tenir tants anys d'aquella manera.
1: Sí, jo crec que pels veïns ja crec que el més greu ha passat, esperem, perquè ens ho han dit així, que ara la part de la rectoria ha quedat així està assegurada i que no corre perill, però bé. Al final ja ha passat i és el millor que no hagi passat res personal perquè al final també va ser un diumenge a la tarda.
2: Sí, sí.
1: Però bé, que ens serveixi per això, perquè el patrimoni l'hem de cuidar.
2: Clarisses, què? Com acabarem això? Bueno, com acabarem?
1: Bé,
2: com acabarem?
1: Ho acabarem amb llibres.
2: Sí, espero. Bueno, igual quan acabem no hi ha ni llibres ja.
1: Sí, tornem als llibres, ja no tenim mòbils.
2: Tot és digital. No, ja vale.
1: L'Elon Musk va dir l'altre dia que no hi hauria mòbils d'aquí 10 anys.
2: L'Elon Musk també va dir...
1: No aniríem amb mòbils ja. Ara s'estrena la pel·lícula seva.
2: Sí?
1: La pel·lícula amb la seva exdona.
2: Jo no vull...
1: Que promet
2: bastant. Aquest també va dir que el millor president dels Estats Units seria en Trump i mira com ens estan anant a tots.
1: Ens dirà... És veritat que és dels que mana. En resum, és dels que mana, jo crec que talla el bacallà, que diem aquí. Les clarisses, bé, crec que... Bé, a veure, bé, no el procés, no estem gens d'acord amb el procés que hi ha hagut i que està havent-hi, amb el sobrecost que hi ha hagut, perquè que hi hagués un error de fonament, jo vaig veure la màquina que va arribar amb tot allò, aquell debat que vam tenir sobre els fonaments, fonamentació, la màquina no era més gran que una rentadora, la que va venir, i, per tant, jo crec que, evidentment, ara veient... Ara sí, veient el projecte que és, l'estructura, l'esquelet, és un projecte que no sé si la constructora era conscient de lo que havia de fer i de la dificultat, que també ho han dit, el regidor d'Urbanisme també ho ha dit, de la dificultat que tenia, perquè és un projecte molt ambiciós. Jo crec que quan estigui acabada serà preciós i això jo crec que espero que arribi i ens quedem amb això. Però jo crec que era un tema de costos per part de la constructora, que no hem tret aigua clara. El procés no hem estat gens d'acord com s'ha fet, perquè crec que s'hauria d'haver fiscalitzat més a la constructora, però, i sobretot els terminis, que ens hem preocupat de que s'hagi vedat tant des de la casa, des de govern, perquè això hi ha hagut un any i mig que ha estat absolutament aturat, i sí que, en principi, no perilla la subvenció, però això és ja. Si no tenim... Segurament, no sé si tenim alguna nova notícia, però al final, a finals de desembre, la biblioteca no estarà. Vull dir que al final va a bon ritme,
2: Sí,
1: però sí, aquest matí he passat per allà i no estarà. No estarà. Potser estarà el 30, el 40%, el 50%, el 60%, però no sé si amb aquest 60% podrem cobrar tota la subvenció o haurem de tornar uns diners.
2: I aclarir què ha passat des del primer dia, és a dir, aclarir què ha... Què s'ha fet malament? O qui ha fet malament?
1: Potser que acabi així.
2: És a dir...
1: Jo el que m'agradaria és que primer s'acabés.
2: Jo el que temo és que això s'acabarà i un cop s'hagi acabat, ja... Bueno, l'important és que la tenim aquí, que és el que passa sempre, amb el món de la política, no dic ara així en general. L'important és que ja ho tenim aquí, finalment ho hem pogut pagar, no hem perdut molts diners i ja està. I ja està.
1: Mira, tota inversió compta, tota inversió compta.
2: Però...
1: I hem posat molts diners de més, molts diners de més.
2: Bueno, això... I després...
1: Espera't.
2: I després, ja per una qüestió pràctica, d'aprenentatge. És a dir, què hem fet malament? Perquè ens ha passat sempre... Bueno, ens ha passat amb totes les obres. Què hem fet... Si vols, parlem de la plaça dels Països Catalans, què hem fet malament amb aquesta obra perquè no ho tornem a repetir?
1: Jo això t'ho vaig dir en un programa de fa 3 anys, perquè quan vaig arribar a entrar de regidor, i de fa 2 i de fa 1. Les clarisses... ens agradi o no a uns i a altres i a altres i a altres, no de tornar a passar mai més el procés que hem viscut amb les clarisses. Val? I no poso ningú aquí, ara, m'entens? Perquè és un procés molt difícil, que segurament no hem dat de la mà tots, que evidentment ens hem d'acostumar i que ens agradaria és d'impulsem Arenys que hi hagin pactes locals amb certs temes, que estiguem d'acord i que remem tots a una, a si n'aprenem, si hi ha de servir aquest cas de les crisis per això, hi hagin certs temes que posarem sobre la taula, que en seran 7, 8, 9, que els pactes locals serveixin perquè totes les forces se seguin a la taula i es decideixin entre tots, cosa que no s'ha fet aquest mandat i trobem molt interessant, seran les propostes d'Impulsem Arenys, és que uns pactes locals amb certs temes, que això ha de ser una realitat, aquest projecte, aquest, aquest i aquest, que pugui ser de mobilitat, d'habitatge, de consum, de salut, de lo que tu vulguis, però han de ser una realitat d'aquí 10 anys, o a 15 anys vista, però hi hagi uns, altres, es diguin com es diguin, això ha de ser una realitat. Però el que no podem ser és que una cosa, ara blanc, negre, es deixin projectes fets a dintre la casa i arribi el nou govern, pam, al calaix. Per què? Perquè era de l'altre. I això no pot ser, no pot ser. No pot ser perquè són diners públics de tothom, estem gestionant diners de tothom, i al final anem perdent diners i diners i diners. I qualsevol inversió compta, pot ser una bombeta, un banc, plantar els arbres que després deixen morir, inversions que hem fet aquest any de 30, 40, 50 mil euros amb arbres, que sàpiga, no hi ha cap decret de sequera que estigui sobre la taula, i estan absolutament morts, morts. I són diners que anem tirant, jardineres que estan fetes una coca, carrers que estan fetes un desastre, però inversions, sobretot, que hem fet, això és de manteniment als carrers, poder, segurament inversions que estan fetes fa molts anys, però inversions que s'han fet, et poso aquest any, hi ha algunes que ja estan fetes un desastre. Arbres que estan absolutament secs, ressecs. Ja sé que ha fet calor, però s'ha de regar, no hi ha cap decret de sequera. Vull dir, parlo ja de forma general amb el tema de la gestió que fem dels diners. I aquests pactes locals hi creiem molt, amb certs estiguem tots i treballar-ho entre totes les forces, dintre la capacitat entre tots de trobar un punt mig, com ara aquesta taula, un punt mig i fer aquell projecte, pam, que tots estiguem al 80% contents.
2: Això seria ideal, però fins ara no s'ha aconseguit això.
1: Doncs a partir del maig de l'any que ve sí, serà així.
2: Escolta'm, parlàvem d'obres. Ara bé, bueno, l'alcalde l'altre dia ens anunciava una tardor calenta pel que fa referència a les obres, no a la temperatura, però sí a les obres, amb el romanent i tal, que això ha quedat alliberat part d'ell i que podrem fer un munt d'obres. De moment, el carrer Bonaire no, sembla.
1: Bueno, doncs avui ha de ser. El que havia de ser no és. No ho sé. I així duem 3 anys. Bueno, nosaltres amb romanent hem demanat l'espai de cuina del mercat que es renovi, que s'actualitzi. Ja deixem-se de, o que es deixin de, la gran reforma perquè no hi ha projecte, no tenen projecte. I van sacrificar o van posar en un calaix el que va deixar l'anterior govern d'Esquerra Republicana amb la CUP i Arenys en Comú. L'adaptació del refugi de la guerra dins del mercat,
2: sí,
1: també.
2: Ah, sí, el fons.
1: Vale? Patrimoni. Recado per patrimoni. Una comanda. Després, la rotonda de Vall de Gata. Vall de Gata en el sentit de la sortida dels bombers.
2: Sí.
1: Allò que allò ara és... No saps què hi ha, ja?
2: Sí, aquella cosa,
1: els jerseis allà, les aves,
2: sí,
1: fulles...
2: Lleig, els contenidors, aquells...
1: Tancar-ho, tancar-ho. I habilitar una entrada... una bona entrada d'Arenys que ja no sigui la nord i la sud, entrar-ne una altra que sigui de veritat, real, que la gent puguem fer un 10% o el 15% dels cotxes entrin per allà, o un 8%, però que la gent ho vegi com una bona entrada i que no tingui la perillositat que té ara, perquè no hi ha visibilitat suficient. Ho hem demanat i ho estan estudiant, sabem que ho estan estudiant. I també des de dintre el centre, des d'aquí amb els romanents, des de dintre el centre de la vila, posar indicacions com anar als Rials, des d'aquí, rutes verdes, anar als Rials, fer la volta a Arenys de Mar, anar a Arenys amunt, Canet, i fer aquestes circulars, digue-li com, de les rutes...

0: Portem dos anys perquè ens aprovin aquell espai, però projecte tampoc n'hi ha. Vull dir que si t'ho aproven, el projecte no hi és. I en romanent el projecte també podria ser una realitat, espero que ho tingui en compte d'aquí al mes de maig. Mm. El projecte també de mobilitat, d'un estudi de mobilitat pel tema del Bareu.
1: Sí.
0: Necessitem un estudi de mobilitat que ens faci la radiografia cap on anem amb el Bareu, Pau Costa, i si hem de fer la sortida nord, si no l'hem de fer, els pros i contres, i si ha de ser una realitat d'aquí 2, 3, 4 o 5 anys, però que aquest estudi també l'hem demanat. I ja està. Passaran inversions que espero que arribin, no sé quines ha concretat.
1: No gaire.
0: Bueno, doncs que...
1: No gaire, jo... Ara estic fent memòria, però no em ve.
0: L'ha de ser la realitat, que esperem que sigui una realitat, sí. Perquè fa temps que la parlem, és l'entrada o el pas soterrani al port.
1: Sí, això... L'altre dia vaig preguntar als de ports i em van dir que... Espera't, això és molt divertit. Que s'havien de començar les obres abans del... Bueno, resulta que no les han començat perquè no tenien uns informes que els havien de tenir.
0: Inundabilitat.
1: A finals de juliol... No, informes... informes favorables per tirar endavant aquest projecte a finals de... Els van rebre a finals de juliol. Ara tenen tots els informes favorables i ara començaran la licitació del projecte d'execució de les obres. I a partir d'aquí, el calendari inici de les obres serà condicionat per la tramitació administrativa i desenvolupament de l'expedient contractual. És a dir, que si ara comencen amb la de les obres, amb sort, el mes de febrer...
0: S'ha dit als plens que començava... Crec que l'última d'això començava ara al setembre.
1: No.
0: L'obra.
1: Per part de ports, no.
0: Clar, doncs això és la nova notícia, sí, és aquesta, això, que al final...
1: Oficial de Montserrat, bueno. Montserrat Ferrer, Ràdio Arenys, 3 del 9 del 2026. Per tant, no. Ara estan fent lo del d'allò. El que sí que tindrem, sembla, serà rotonda sota de l'autopista. Això sí, ho ha dit Manel Nadal, no va dir quan... Però...
0: No, si el tema és el quan. Sí, les coses, al final, no ha de costar tant posar un quan. Ser sincers, la gent les de ser sincer. Al final, un quan, d'aquí 2 anys, doncs d'aquí 2 anys. Però ara venen municipals, està clar, passaran tots els directors generals de la Generalitat, passarà tots els consellers, passarà tothom...
1: Que és raro, perquè el govern és de Junts i els consellers són socialistes. Vull dir que...
0: Sí, però...
1: Tampoc jo no tinc moltes esperances.
0: Bueno, però són actes que al final doncs, hi guanya tothom, no? Entenc, yeah. Que al final doncs, interessa a les dues parts, o a les tres parts, les que hi hagi, no? Si hi ha diferents pobles implicats, diferents colors polítics, però al final guanya tothom. Però jo crec que hem de definir quan, amb un projecte, qualsevol projecte que puguis fer privat o públic, al final has de posar una planificació i ha d'haver-hi un ordre, d'haver-hi un seguiment, i primer farem això, segon, tercer, quart, fins a arribar doncs, al número que tu proposis, però al final es dispara tot arreu i no es concreta res. Jo recordo que amb els 3 anys que portem, l'única obra així, una mica de govern que hi ha hagut, entenc que ha sigut la reordenació de la Riera.
1: Sí.
0: I no te'n parlaria massa a favor.
1: No, no me n'has parlat gaire bé.
0: No, no només jo, no, i el grup, sinó que la ciutadania no en parla massa bé i ja està. Però jo crec que no és més de tempo, sinó que és final el quant, no? De volum de projectes, vull dir que és quant, una cosa, l'altra... Una... Bueno, ja ho hem dit dels 3 anys, eh? Mancat una planificació.
1: En tot cas, comencem el curs polític, per tant, tenim molt de temps per fer moltes coses i per poder-les comentar des d'aquí.
0: Vinga.
1: Arnau, moltíssimes gràcies.
0: Bon dia a tothom.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Demà tornem a la...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
4: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
3: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila.

0: I, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins les 9 del matí. Els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: És Albert Malla.

Hola, Cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys. 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajà.
1: La Puerta de Alcalá.
0: La Puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986. Una mañana.

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Una d'aquelles cançons de Cocodrils.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala.
0: Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Quim i la cançó J'aime la vie, representant a Bèlgica.

Gemma Leví. Cantava Sandra Quim. Representant a Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc.

Valentino. Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que al públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona a principis dels 90 i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi. The music

L.A. is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones. Frankie, ulls blaus, Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland del vell amic Paul Simon.

Paul Simon en solitari en aquell 1986 li va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 de la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jagger Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que, per cert, va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

Red Away. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses, per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the going gets thought, the thought get going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, La colla del Nilo. Ah, te s'han recordat, I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

coming around again. Carly. Carly Simon. La cançó de Se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola. El último de la fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Oqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

Però des de l'estudi Cocodril, avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca-la, Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
1: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
2: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50. ¿Por qué?
1: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era... Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme. Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to love. Records de tota una història.

0: I aquell 1986, la que havia començat com a telonera de la gira de Miguel Ríos de 4 anys abans, Luz Casal ja omplia els concerts per ella mateixa i ja tenia diverses cançons molt conegudes, com per exemple Rufino, que segurament almenys en aquell moment va ser la més comercial. Així ens ho deia 5 minuts abans de sortir a l'escenari d'un concert de Barcelona que vam tenir l'ocasió de presentar.
1: Si nos la piden, haremos Rufino. Ya sé.
2: Tienes que hacer Rufino, Luz.
1: Ah, tengo que hacer.
2: Claro, que tienes que hacer Rufino.
3: Radio Arenys.
4: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
8: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
7: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
8: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
7: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
8: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
7: Daima, es tanqui papereria.
8: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
7: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
8: 93 792 53 44.
3: Escoltant Ràdio Arenys,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
2: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
1: A banda, l'actual comissari en cap, Miquel Esquiu, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec. I atenció avui a les pluges intenses que afecten a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els efectes poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, com ara pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al nord-est del país. Durant la tarda afectaran també punts del Prepirineu, Pirineu Oriental, Catalunya Central i de cara al vespre podran arribar de nou al prelitoral. Fins a les 9 del matí. Els bombers han atès

0: 18 avisos, la majoria al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, i el 112 també ha rebut 186 trucades. I pel que fa a les afectacions al transport, els trens regionals i també de l'R2 Sud circulen encara amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. També l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat tallada per almenys 2 hores per la reparació d'una incidència en la catenària causada per un llamp. També hi ha hagut afectacions en 30 vols a l'aeroport del Prat, que ja està recuperant la normalitat, i a la 26 a Montagut hi ha visibilitat reduïda a causa de la pluja i hi ha, de fet, un carril tallat en ambdós sentits de la marxa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. La compareixença serà petició pròpia, després que també l'haguessin reclamat Esquerra, Comuns, Junts, Vox i la CUP. Illa intervindrà davant la cambra per 8ª vegada, superant les 7 compareixences del seu predecessor, Pere Aragonès. La mesa també ha acordat tramitar per via d'urgència la reforma del reglament del Parlament. I els Mossos d'Esquadra han desallotjat 19 persones que ocupaven la masia de Calgràs a les Hortes de Santa Eugènia a Girona.
1: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Anem a la cuina, amb la Txarín Valdivieso i els seus convidats.
1: Uns entrants per anar fent boca mentre es porten
2: a... Molt bon dia a tothom! Ja som aquí, com va dir un dia aquell senyor Tarradellas, que va dir, ja sóc aquí. Pues ara nosaltres som aquí. Estem els que estem. En primer lloc, perdoneu-me, tenim una temperatura molt agradable avui, de 22 graus, està molt bé al carrer i a casa, i ara hora que vingués una miqueta de fresqueta, perquè, escolta, nos estàvamos derritiendo amb aquesta calor tan forta que ha fet aquest estiu. Bueno, tenim a les nostres tècniques, que sense elles no podríem fer el programa, gràcies, boniques, tenim a la Susana i tenim... Oita, amb tu, ja se m'ha oblidat el teu programa. Ai, sí, Martina, és veritat, Martina, perdona, guapa. Dos nenes maquíssimes, joves, que ho fan perfectament bé, estan pendents dels programes i, bueno, estic molt contenta amb vosaltres. Us estimo molt, a la Marina també, a la Mar, totes les que passeu per aquí, sou extraordinàries, de veritat. També tenim a la nostra secretària, a l'Anna. Bon dia, Anna, bonica. Ara està ocupada perquè, si no, ens tira petons. Cada matí ens tira petons. Avui no, no, està per feina. Tenim el nostre director, el Joan, tenim el Cano, a la Gemma, a l'Oriol, a la Núria, sembla que sí, no? Ho he fet bé? Ho he dit bé, tots? Bueno, doncs pues estem tots els que tenim que estar aquí, i els nostres convidats, i tenim aquí al costat, a la meva esquerra, tinc el meu company estimat, bueno, a tots els estimo, pobrets, però el Jordi Serra,
3: hola.
2: Que... Hola, guapo.
3: Que avui no havia de venir.
2: Bueno, doncs... Pues,
3: però al final he vingut.
2: Així m'agrada. Perquè, escolta'm, si no, quan acabi el mes, no ens pagaran, eh?
3: No ens pagaran.
2: O sigui que, escolta'm, i tenim avui a la nostra convidada d'avui, que és molt maca, ella us explicarà una mica com es ven conèixer, que sí? I es Hola. Diu, com que lo bon abunda, es diu María José. María José...
4: Leiva,
2: és que sóc un desastre amb els noms, no amb res. La María José Leiva. I, bueno, que ja veureu quin programa més maco, o sigui, que agafeu llapis i paper i apunteu tot el que escolteu. Ara hem canviat una mica el format del programa. I ara, com ja sabeu, pues, n'hi ha consells, n'hi ha... Es posaré les lentes perquè tantes coses, ja no me'n recordo. Curiositats, efemèrides, i sobretot amb un somriure. I gràcies a tots per escoltar el programa, i si voleu vindre, esteu convidats a participar d'aquest programa, perquè és molt maco i en directe, i es passa molt bé. Vindrà un invitat, però vosaltres podeu acompanyar el vostre invitat, o si alguna persona que escolta el programa li agrada dir, ai, a veure, és una experiència, a veure, com ho fan un programa de ràdio, tal? Pues escolta'm, os digo de veritat que ho passareu molt bé i estareu molt a gust, perquè tothom que ve està encantat, i els convidats nostres també. Som molt macos tots. Oi que sí, Jordi?
3: Oi tant, si jo vaig ser convidat.
2: Ah,
3: a la primera temporada vaig ser convidat.
2: És veritat, a la primera temporada ja fa dos anys i mig passats que fem aquest programa. I després tenc que dir una cosa que m'agrada molt. Aquesta informació que jo s'envio cada setmana del programa que fem, aquesta informació la fa la Glòria Fernández, que viu a Mataró. És una bona amiga i ella, pues, cada setmana fa aquest, això de la Mafalda, perquè jo sóc una enamorada de la Mafalda. A mi em posa molt guapa, cosa que no sóc guapa, però bueno, em posa molt guapa, no. M'agrada molt veure això. Bueno, escolta'm, que m'estic enredant i no farem programa, eh?
3: No.
2: Això no pot ser.
3: Però molt graciosa, la Mafalda. A mi també m'agrada molt
2: que
3: la Mafalda.
2: Sí, és tan mona. I te mira amb aquells ulls. Bueno, és que la Glòria és una passada fent aquestes coses. La veritat que sí. Bueno, Glòria, moltes gràcies a tothom, perquè la veritat que tinc molta ajuda de tota la gent del programa, de fora i de dins. Bueno, i ara, què fem ara, nenes?
0: El moment de les efemèrides.
2: Ara et toca a tu, Jordi.
3: Ara em toca a mi.
2: Pues vinga, Jordi, comença.
3: Doncs a veure, les efemèrides d'avui són les següents. Avui és el Dia Internacional, i a veure com ho diré, perquè és en alemany, i jo d'alemany no sé molt. És del Bina Ich Netze. I ara m'estan mirant amb una cara la María José i la Txarín. Us explico el que és.
2: Sí, sí, explica.
3: El Wiener Schnitzel és una escalopa a la vienesa, el que seria un filet a la vienesa.
2: Carai.
3: Però no hem de confondre aquest filet amb la milanesa o el cachopo, que són coses diferents. I ara us explicaré per què, molt ràpid, molt ràpid. És un filet de vedella molt, molt, molt finet que s'arrebossa i es fregeix. Però a diferència de la milanesa i del cachopo, que a més el cachopo s'hi posa cosa de dintre, doncs es fregeix amb mantega clarificada, que li dona un gust diferent. I és una de les especialitats de la cuina vianesa més famosa que existeixen allà. I avui és el Dia Internacional.
2: Molt bé, pues vinga.
3: Avui algú, si vol cuinar això que es diu, repeteixo, vina schnitzel, doncs escolta, que busqui la recepta, que internet segur que la trobarà.
4: I aquesta paraula com la trobem? Pots deletrejar una mica o alguna cosa? O com comença?
3: S'escriu Wiener schnitzel.
4: Viena, però,
3: escolta,
4: de Viena,
3: que, però que busquin escalopa a la vianesa, vale, o filet a la vianesa, que vale, de ben segur que ho trobaran.
4: Vale, vale, vale.
3: I si posen, okay, si posen dia mundial,
4: vale,
3: 9 de setembre, els hi sortirà això.
4: Clar.
3: Perquè avui de menjar només tenim això.
4: Molt bé.
2: Només?
3: Però...
2: Hi haurà una altra cosa, no?
3: Sí, tinc més coses, tinc més coses.
2: Ah, ja m'estranyava a mi,
3: però
2: Jordi.
3: Però un dia com avui, de 1904, va néixer un gran cuiner italià. Un senyor que es deia Giacomo Gambese, Nino per als amics. Era de la zona del Piemont, d'Itàlia, i aquest senyor era d'una família molt pobra, molt humil, i de ben jovenet ja va començar a treballar amb famílies d'aristòcrates i de la noblesa italiana. Va començar com a jardiner i després va pujar a ser ajudant de cuina. Va tenir un gran mestre i en qüestió de 5-10 anys es va convertir en un dels millors cuiners d'Itàlia. Aquest senyor sobretot cuinava per l'alta burgesia, per reis, per princes, va treballar per la casa de Savoia i es va convertir en un dels cuiners de més prestigi, i com que s'encarregava de fer tots els banquets de la noblesa, dels prínceps, dels vescomtes, de tota la gent d'Alta Alcúrnia, li van posar un mal nom. Li van posar un mal nom, que en castellà és un apodo, però que no era mal nom, no, sinó que era un bon nom. Era el rei, era el cuiner de reis.
2: Però
3: també se'l coneixia com amb el rei cuiner, perquè ell va fer de mestre de molts altres cuiners que més endavant també van ser molt i molt importants.
2: Molt importants.
3: I aquest senyor era molt creatiu, diuen que és dels primers cuiners autors, com ara el Ferran Adrià, però d'aquella època, dels primers, un dels primers, i va crear una recepta, que jo la diré, no diré la recepta, només diré el títol de la recepta, i qui vulgui que la busqui, perquè hi ha vídeos, hi ha tutorials de com fer-la.
2: Carai, nena.
3: I hi ha receptes escrites. Tot això a internet es pot trobar, que són els raviolis a la Nino Gambese. I es veu que se segueixen fent als restaurants d'Itàlia, la gent els va, els demana, i fins i tot a Itàlia diuen... Vull un plat de Nino Gambese.
2: Ah,
3: i només
2: dir
3: Nino Gambese, que és el nom d'aquest senyor,
2: ja, fan aquest
3: raviolis. I molt ràpid, us diré dues efemèrides d'aquest diumenge, dia 13, que són els dies mundials de dues coses de menjar que estic segur que la nostra tècnica em dirà que sí, segur, a no ser que sigui al·lèrgica, i vosaltres dues i els nostres oients que ens escolten, dues coses que ens agraden molt a tots. D'una banda, és el dia mundial de la xocolata.
2: Home!
3: Sí, oi que sí? Diuen totes que sí.
2: Jo sóc una addicta a la xocolata, al pa i a la llet.
3: Però és que a més hem de dir una altra cosa, que la xocolata té dos dies internacionals. Un és el 7 de juliol, que és un dia pagat per l'Associació de Recol·lectors i Productors de Cacau.
2: De cacau.
3: Això és el 7 de juliol. I el d'avui és un dia... El de diumenge, que és el dia 13, és un dia com més genèric. I van agafar aquest dia perquè el 13 de setembre de 1916 va néixer un escriptor en llengua anglesa, el Roald Dahl, un escriptor que va escriure tant per adults com per nens, i una de les seves obres més conegudes per nens és el Charlie i la fàbrica de xocolata, i la nostra tècnica diu que sí.
2: Ah, sí, és veritat, jo ho he sentit, això.
3: I diuen que aquesta novel·la, el que va fer va ser que a nivell mundial es vengués més xocolata de la que ja es venia.
2: Clar.
3: I una mica en homenatge i en favor a aquest senyor, doncs van dedicar el dia 13 a la xocolata. I el dia 13 també és el dia mundial del cacauet.
2: Oh, també m'agraden els cacauetes.
3: I jo proposo una cosa. Mira, la tècnica, la Maria, tothom diu que sí. Jo proposo una cosa que és fantàstica per celebrar diumenge. Jo crec que si és el dia mundial de la xocolata i el dia mundial del cacauet, el millor que podem fer és menjar un bon grapat d'aquells cacauets coberts de xocolata.
2: Ah, que bons!
3: I escolta, i d'una vegada matem dos parlants.
4: De quina marca eren? Deixa'm pensar.
3: No, no, les marques no les direm, no les direm.
4: Ai,
3: no
4: quina
3: les direm.
4: Marca, quina marca?
3: No, però n'hi ha sense marca, i de marca blanca i tot. Sí. I ja fins aquí...
2: I si no ho podem fer nosaltres?
3: I tant!
2: Fem xocolata i fem els cacaus i ale. Vinga.
3: Sí, sí.
2: Molt bé,
3: ja
2: molt
3: està.
2: Bé.
3: Fins aquí les efemèrides.
2: Molt bé. Com ja veieu, és un programa de trucs, d'efemèrides, de consells, de tot. I està obert a tothom. I truqueu, quan arribi l'hora de les trucades, truqueu, perquè ens fa il·lusió també escoltar la vostra veu i també, pues, coses diferents. Què vols dir,
3: Va
2: Jordi?
3: Trucar una senyora
2: Digues,
3: la setmana
2: Jordi.
3: Passada, que em va fer molta gràcia i em va fer molta il·lusió,
2: Digues.
3: Que va dir que a ella li agradaven molt, molt, molt també les efemèrides. Que si n'ha trobat alguna, que jo no he trobat, que pot trucar i ens la pot dir.
2: Aquesta senyora va ser la Glòria.
3: Ah, la Glòria.
2: Ah, va ser
3: molt
2: la Glòria,
3: bé.
2: Sí. Doncs... I ella també diu cosetes, va dir lo dels
3: sí,
2: pebrots, te'n recordes?
3: Sí, senyora.
2: Bueno, ja avui, si pot trucar, perquè a vegades...
3: Escolta, i si té alguna efemèride que jo no he dit i que també és important... Perquè jo no n'he trobat més, jo trobo
2: bueno,
3: les que trobo.
2: Home, d'unido.
3: Jo trobo les que trobo.
2: Bueno, doncs pues, vinga, tot dit això, ara anem... A què anem, Martina?
0: I ara, anem amb les receptes.
2: Molt bé, pues anem a les receptes. Ja ho ha dit aquesta veu tan maca que tenim aquí a la ràdio, que fa aquestes coses amb aquesta veu tan bonica, perquè la veu té molt d'importància, a la ràdio, de veritat.
3: En Jaume, es diu Jaume.
2: Jaume, doncs Jaume, Jaume, et felicito perquè tens una veu preciosa. No, em sembla que el conec, eh? Bueno, i avui tenim a la nostra invitada. Bon dia, guapíssima, Maria
4: bon dia.
2: José.
4: Bon dia a tots, a Charín i a tothom. Doncs, bueno, jo primer volia agrair-vos que m'heu convidat, agrair-te sobretot a tu, Charín, que jo vaig sentir un dia cuinant, vaig sentir el programa, dic, vaig a posar Ràdio Orenys. Dic, quin programa tan simpàtic que fan a Ràdio Orenys, que no l'havia sentit. I ara, molts dimecres, si sóc a casa aquelles hores, el solo posar. I és molt... és simpàtic, és casolà, fa poble, no?
2: Sí, moltes gràcies.
4: I bueno, jo un dia me'n recordo que estava les Juanites comprant pa i sento una veu, dic, aquesta veu... De què em recorda aquesta veu? I li dic, hi havia una senyora al costat, dic, em sona la teva veu, no seràs del programa? Ai, sí! I bueno, i així es vam conèixer. Amb la Charín. A les Juanites. I després un dia em va dir, a veure si volia anar-hi, volia venir... I aquí estic.
2: Molt bé, estem encantats de tindre't aquí al programa, perquè, a més, tinc que dir que la Maria José, a part de... es parlarà de moltes coses molt interessants, a part d'alguna receta que es donarà, a més parlarà d'unes altres coses que tot és bo sapiguer-ho, perquè tu tenies una botiga aquí al poble.
4: Sí, tenia una botiga centre, una arboristeria dietètica sí. I centre de...
2: Allà a les galeries, no? Era?
4: Primer les galeries i després el Rial.
2: Jo me'n recordo de les galeries.
4: Sí.
2: Bueno,
4: doncs comencem la tardor. I avui ja fa una mica temperatura de tardor, no?
2: Sí, avui 22 graus.
4: I doncs, tenint en compte que estem anant cap a la tardor, que teníem ja ganes molts, no?, com tu has dit, Charín, doncs recordem que a cada estació de l'any, i des del punt de vista saludable de la salut, cada estació de l'any ens demana menjar els productes de temporada de l'estació. I si afegim que són productes de, en diuen ara, de la zona zero, o locals, o el més pròxims possible, millor. Molt millor, més saludables. Perquè no és casual que en una zona es cullin un tipus de, no, de vegetals o de fruites i no uns altres. És per alguna cosa. I llavors, siguem coherents, fem-ho així perquè la nostra salut ens ho agrairà. Després dir-vos també que, ja que, com us dic, que intentem... consumir producte local. Aquí a Arenys tenim el mercat municipal que hauríem d'ajudar a animar-lo una miqueta. És un luxe tenir un mercat com aquest, encara que cada dia hi ha una parada menys, però encara és un luxe perquè trobes carn fresca, te la tallen com tu vols, el tracte és personalitzat i més que personalitzat, inclús amb carinyo, quasi bé, amb afecte. Encara hi ha peix fresc i et diu sempre l'origen del producte. Pues si és salvatge, si és de piscifactoria, si és del nord, etc. La persona que ven sempre et diu i et pots confiar. Amb la gent del mercat municipal pots confiar. Pues tenim carn, tenim peix, verdura i fruita encara queden un parell de parades, ajudem, no ajudem-les, ajudem-les, però també ajudem-nos amb nosaltres.
2: Nosaltres.
4: Perquè no és el mateix comprar un enciam al mercat municipal que com a on l'està collit el dia abans, a la tarda abans, o anar amb un iceberg d'aquests, o iceberg dels supermercats, que allò sembla paper, sembla... per favor, no ajudem a enriquir més les grans superfícies. Ja són prou riques, perquè són la majoria sí, són de multinacionals... Són molt... I anem a les botigues petites i, sobretot, mercat municipal. Ara hi ha, sé que hi ha, jo no ho faig servir, però els que treballeu matí i tarda, sé que algunes tardes està obert i els que no podeu anar a segons quines hores, hi ha uns armaris, potser ho saps millor tu, Jordi, vols dir-ho tu,
3: unes guixetes? No, jo no ho sé, però...
2: Sí. Ho has sentit.
3: Bueno, ho he sentit a dir.
4: Aneu i informeu-vos.
3: I t'ho deixen a la guixeta, tu només has d'anar a obrir la guixeta i llavors
4: sí,
3: vas a buscar-ho.
4: Sí, llavors pots pagar per Zoom o...
2: Sí. Sí.
4: Llavors, no hi ha ara excusa d'horaris de feina o d'altres coses.
2: Això és molt interessant,
4: sí. Bueno, dit això, pues, he pensat que hi ha una sopa, que la tinc aquesta recepta fa molt de temps, que... és una sopa coreana o una mica oriental, però bueno, la podem fer amb productes d'aquí també, que és una sopa d'algues. Porta sobretot algues, arròs, pinyons i altres verdures. I ara començo a dir-vos els ingredients.
2: Perdona'm un moment, vull dir una cosa. Ja que has parlat del mercat, també tenim l'Avilés, que ven...
4: Bueno, l'Avilés, clar, per favor, que està matí i tarda. Matí i tarda està l'Avilés.
2: Amb producte,
4: fruits secs,
2: sí,
4: llegums, galetes, allò té un munt de coses.
2: Sí. La veritat
4: no he volgut anar dient parada per parada.
2: Ja, però jo, com que has parlat del peix, m'he recordat d'ell, m'ha vingut a la memòria, i també li fem costat, perquè és veritat que té
4: a tots, a tots els paradistes.
3: Molt simpàtic, com altres paradistes que hi ha, que són molt propers i molt
4: maçons. A tots els paradistes,
2: sí. Pues sí, pues vinga, perdó.
4: Bueno, pues la sopa d'algues, aquesta sopa és una sopa depurativa però també nutritiva. I per tant, la persona que vulgui cuidar-se tant la dieta com la salut, diguéssim, per fer una mica de depuració, ara començant la tardor, pues pot fer aquesta sopa per un o dos dies i fer-ho servir de primer plat i de segon pues menjar el que sigui de proteïna, no? Jo la prenc a temporades i a vegades sense temporades. El meu fill, quan era petit, li deia la sopa de pinyons, per porta pinyons, i li encantava aquesta sopa. Doncs anem per als ingredients. Mitja ceba o un quart de ceba, una patata o una patata, mitja patata si és molt grossa, un tros d'àpid, un nap, dos fulls d'enciam, una dent d'all, 50 grams d'arròs integral, això seria com per quatre persones. 50 grams d'arròs integral, si voleu arròs blanc, però jo prefereixo posar arròs integral. Un grapat de pinyons de Cala Avilés. És l'Avilés que ens regali alguna cosa avui, eh?
3: Sí.
2: Ens regali alguna cosa, eh? A totes dues, ara mirem.
4: I en el Jordi també.
2: Tots tres, anem
4: un grapat de pinyons, sal... Evidentment, l'api, el nap, la patata, la ceba, l'enciam, tot això, i l'all, tot això, del mercat municipal. Una mica de sal. Una cullerada sopera d'oli de sèsam, però si no teniu, no cal comprar una ampolla especialment. Una cullerada de sopera d'oli d'oliva, que tenim tot a casa, tots a casa. I l'alga wakame, com uns 5 centímetres de fulla d'alga wakame, o entre 5 i 10 centímetres, val? Es posa l'alga, el tros d'alga, a hidratar amb un bol i es deixa allà mentre anem preparant les verdures. Es talla la ceba, la patata, l'àpid, el nap, la dent d'all, tot petit, i es tira amb un litre i mig, dos litres més o menys d'aigua. Es posa tot a l'olla. I, bueno, també podem, com que és arròs integral, si fem arròs blanc, el tirem més tard. Si és arròs integral, que tarda més a fer-se, el podem tirar ja. L'arròs i... Sí. I es posa a bullir, quan comenci a bullir, uns 20 minuts a foc lent. Un cop tenim aquests 20 minuts, ja tirem l'alga wakame, que l'haurem tret de l'hidratació, la tallem a trossets... la cullerada sopera d'oli i el grapat de pinyons. una estoneta més, uns minuts, i ja està, i ja podem retirar del foc i deixar reposar una miqueta i servir. I aquesta és la sopa d'algues.
2: Ah,
4: i espero que us agradi.
2: Hombre.
3: Molt nutritiva.
2: I tant, que sí.
3: Jo puc, em deixeu dir una cosa molt petita, molt petita?
4: I vegana.
3: Vegana, sí, senyora. I a més, una cosa que jo vull dir, que aprofitem també per fer publicitat del programa.
2: Vinga,
3: vale?
2: Doncs vinga.
3: Jo ara me n'he d'anar. Ara no la podré acabar d'escoltar del tot.
2: Ja, sí,
3: però m'ha agradat tant aquesta recepta, i jo sóc molt... jo sóc dels que m'agrada molt cuinar amb algues.
2: Sí.
3: Les wakame, n'hi ha unes que semblen... Semblen com xurrets de... Ara no sé com es diuen.
4: La tzatziki.
3: Aquestes, tzatziki, aquestes.
4: Sí.
3: I com que me'n vaig i no podré acabar d'escoltar, després aniré a la web de Radio Orange, on queden penjats tots els programes d'Anem a la Cuina, perquè els que acabeu d'entrar ara i no heu escoltat la primera part, o no us dona temps, heu d'agafar el tren o qualsevol cosa així, doncs escolta, està molt bé anar escoltant el programa, anar apretant la pausa i anar apuntant totes les instruccions.
4: Les algues són molt riques.
2: Ja te'n vas?
3: Sí, ara dos quarts. Bueno. No, que dos quarts és veritat, que ara ve una cosa important, a dos quarts.
2: Ah, dos quarts, sí?
4: Anava a dir, les algues són molt riques en minerals. I, bueno, aquesta és la primera recepta.
3: I el sèsam, puc dir una cosa?
4: Sí.
3: I el sèsam va molt bé pels ossos.
4: Sí, però això és oli, eh?
3: Això és oli, sí. Però també s'hi pot posar una mica de llavors pel damunt d'aquesta...
4: Un cop s'ha acabat de fer, sèsam torrat, una culleradeta per sobre, sí.
3: Sí que sí.
4: És molt rica en calci, el sèsam.
3: Sí.
2: Vostè sí que sabe, eh?
3: A mi una persona oriental em va dir una cosa, que jo aprofito també per dir-la, no et vull interrompre, perdona, jo ja me'n vaig ja.
4: Però per mi no, no te'n vagis per mi.
3: Em va dir que sobretot... Pel calci, les persones de més de 40 anys, una persona oriental, que ja ho fan molt, que a partir dels 40 anys, el que seria molt bo, però molt bo, molt bo, molt bo, és que abans de mengis el que mengis, mengis macarrons, mengis el que mengis, abans de tots els àpats, sobretot dinar i sopar, una culleradeta de postre, o dues culleradetes de postre, de sèsam torrat.
4: Ah.
3: Així tal qual. Torres,
4: afegeixo que s'ha de mastegar molt bé,
3: molt,
4: perquè si no l'evacuem tal qual l'hem menjat, sencer. I llavors no traiem tots els nutrients que conté.
3: Clar. Molt bé. Molt bona puntualització, fantàstic.
2: També. Que sí, el que sabe, sabe.
3: Sí, sí, ja
4: no,
3: està.
4: Cadascú
3: això,
4: lo seu.
3: Si es mastega bé i et venen els nutrients, és molt més eficaç que tots els iogurts, les llets de vaca
2: coses.
3: I tantes coses que ens han venut com a...
4: I sense tots els efectes, sense els efectes secundaris o els efectes que a vegades algunes persones són al·lèrgiques als làctics, etc.
2: Molt bé, molt bé. Tinc que dir-te una cosa, Maria José. A partir de dos quarts...
4: Sí, les trucades, si tu m'avises i jo paro.
2: Jo t'aviso, vale, perquè em sàpiga greu, eh?
4: No, dona, vale, tranquil·la, vale. Ja ho sé, sí, ui. Tranquil·la.
2: Bueno, Jordi, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
3: Setmana que ve, més efemèrides.
2: Molt bé, estupendo. Adéu, guapo, bon viatge.
4: Adéu, Jordi.
2: I gràcies, Jordi, gràcies, molt amable. Bueno, continuem, Maria José.
4: Pues mira, ara tinc, si vols, una pasta...
2: El programa és teu. El que vulguis tu, bueno, no
4: bueno.
2: Jo.
4: Esteu, esteu. Va, ràpidament, perquè no queda gaire temps.
2: Sí, però...
4: Una pasta, que pot ser qualsevol pasta, amb bolets i anous, i crema de llet. Aquest no està, no la tinc apuntada, però de memòria. S'agafa ceba i es talla petita i es posa a sofregir. Un cop la tenim, tirem uns bolets. Els que tinguem, si són frescos, frescos, si tenim... deshidratats, com abans hem parlat de l'alga, els posem a hidratar, poden ser... A mi m'agraden molt els moixernons, perquè tenen un gust...
2: Donen molt gust, molt
4: uau,
2: gust.
4: Però trompetes de la mort, el que tinguem per casa o anem a comprar, ara encara són deshidratats, i en l'època de rovellons o de rossinyols, etc. Cadascú
2: bueno,
4: el que li agradi. Els bolets poden ser barrejats o no. Llavors, fem el sofregit de la ceba, tirem els bolets que ens agradi, que ja hauran estat hidratats, si és que ja són secs. I tirem les anous amb trossets, traiem la closca, si són de closca, trossets de nous, i les passem per la paella. Un cop això ha passat una estona, la ceba ha d'estar sola una estoneta més, que costa més de fer-se tubeta, i tirem una crema de llet, que pot ser de llet de vaca, amb lactosa o sense, o una crema de llet de soja, de cibada, d'arròs, que és vegana. Vull dir, cadascú la crema de llet que utilitzi. Llavors es remena, es fa reduir una miqueta i es deixa. Mentrestant, hem bullit la pasta que ens agradi. Quan hem acabat de bullir la pasta, la escorreguem i la tirem a dins aquesta salseta. I m'he oblidat de la nou moscada. Bueno, la sal, la nou moscada, l'oli, tot això que ja sabem, no? Nou moscada, també. I és una pasta deliciosa. I agafa tot el gust, si la deixem reposar una mica, agafa tot el gust del bolet que hem posat. I amb moixernons, a nosaltres ens encanta. Ens agrada molt.
2: De totes les formes, és veritat que el bolet dona molt de gust i, a més, és una recepta molt senzilla, aviat està feta i està a l'alcance de tothom. Oi que sí?
4: I tant, sí.
2: Molt bé. Bueno, ja anem dues recetes molt bones. No, tenim temps. A més, sí, tu no et preocupis, tu continua. Les nenes, quan a Imèdia, avisarem...
4: Pues una de molt ràpida i molt fàcil.
2: Diu aquesta i ja passem.
4: Una
2: sopa... A les trucades.
4: Una sopa superràpida, si vas apurada i no tens res, i tens llenties i arròs i ceba, ja està.
2: Carai.
4: Superràpida. Sopa d'arròs i llenties vermelles.
2: Sí,
4: A veure, es posa aigua al foc, per la quantitat que necessitis. Jo poso sempre arròs basmati, m'agrada molt. Arròs blanc basmati, que és més ràpid que l'integral. Rentes l'arròs basmati abans, per treure tot el midó sota l'aixeta. Un grapat d'arròs, un grapat de llenties vermelles, ceba tallada petitoneta, tot en fred i a l'aigua al foc. Repeteixo, ceba tallada petita, arròs basmati ja rentat, un grapadet blanc, no integral, llenties coral o llenties vermelles, tot al foc. I amb 10, 12, màxim 15 minuts, menys de 15 minuts, tens una sopa boníssima. Si voleu, bueno, evidentment, tira una mica de sal, una mica d'oli, si voleu,
2: ja per donar una mica més d'ambient,
4: però ja porta
2: no?
4: ceba.
2: Ja, bueno, que ja
4: petita,
2: li dona,
4: ja li dona gustet. Una sopa meravellosa, inclús per nens petits que ja comencen a menjar algo sòlid. És una sopa que sol agradar, eh? I si ho deixes més estona, fa una mica com més de consistència la sopa, menys líquida, clar. Llavors una mica com de crema.
2: Ah, pues molt bé.
4: Bueno, i ja crec que no tenim més temps, no, Charín?
2: Bueno, ara...
0: I a partir d'ara ja ens podeu trucar al 93 795 79 12. Repeteixo, 93 795 79 12. I truqueu, truqueu, truqueu, que la Charín ja està esperant les vostres trucades.

0: gràcies. Pues molt bé. Com que ja sabeu, ja podeu trucar al 93 795 79 12 al programa de...
1: Anem a la cuina!
0: Ole! Vinga, estupendo! Estupendo, molt bé. Bueno, pues continuem. Vinga, continua parlant tu, Maria José.
1: Bueno,
0: continua parlant d'aquestes coses que tens.
1: Bueno, us puc parlar de temes de salut, per
0: pues
1: exemple.
0: Vinga, estupendo. Pues,
1: el tema del... Mira, l'arròs. L'arròs blanc, aquí a Occident, no se sol rentar abans, quan fem paelles, aquest tipus de coses. Jo vaig aprendre, ja era gran, com vaig aprendre a rentar l'arròs, però es veu que l'arròs blanc, no integral, que està envoltat per midó. I llavors, quan el rentem a sota l'aixeta i el remenem amb la mà, submergim l'arròs bé, amb una cassola o un pot, sí, li posem força aigua i remenem amb la mà, que llavors anirem traient tot el midó. Veurem que l'aigua va quedant blanca. I llavors llancem aquesta aigua, que també pot servir per a les plantes, si voleu. Podem guardar aquesta aigua per a les plantes. Tornem a ficar més aigua, anem remenant amb la mà l'arròs, amb la mà millor, perquè... Anem, mira, jo ho estic fent com si ens veiéssim.
0: Sí, sí, sí, sí, es veuen.
1: Ens veuen, bueno, doncs així.
0: Es veuen, sí, sí.
1: Anem remenant i com tres vegades fins que l'aigua surti bastant neta. I a partir d'aquí ja podem fer servir l'arròs. És més saludable perquè el midó el que fa és que fa que el... diguéssim, la massa fecal, els budells, s'enganxi a les parets. Llavors, no és tan saludable el midó. Eh?
0: Jo el que he fet a vegades, que he rentat l'arròs, a vegades, sobretot, si faig arròs bullit, que al meu marit li agradava molt, només amb alls, sal i una mica d'oli, eh? I bullia això, i l'arròs sí que el rentava, però el rentava amb un colador. O sigui, ho posava amb un colador i és veritat que surt l'aigua blanca. I jo pensava que aquesta farina i és l'almidó, clar, i ho feia. Però si faig paella bueno, que no ho he rentat mai, però és possible, o sigui, el que tu dius, que sigui...
1: Si dins el colador el anem com acariciant... Veurem
0: no, no l'acariciava, la veritat.
1: No...
0: Ah, sota, bueno,
1: tocant,
0: sota l'aigua, clar, treus més...
1: Treus més midó.
0: Clar, ja,
1: és,
0: ja, sí,
1: és
0: sí.
1: És millor així.
0: Veus? Bueno. Ah, perdona un moment. N'hi ha trucada?
1: Perfecte.
0: Amb qui parlem, sisplau?
2: Hola, bon dia.
0: Hola, guapo. Juanito, què hi ha, guapo? Escolti, senyor, d'on truca vostè?
2: Jo, de Terrassa.
0: De Terrassa, molt bé.
2: Ara mateix no, ara mateix a Sant Cugat del Vallès.
0: Molt bé, doncs pues a Sant Cugat. I què es té que dir, senyor Joan?
2: No, era per dir el meu acudit de la setmana.
0: Ah, és que aquest senyor... Bueno, tot això que estic fent és broma, eh? Perquè el conec molt, el Joan. És molt maco. I la setmana passada va donar dos acudits, es diu?
1: Acudits.
0: Acudits, sí. Acudits, que van estar molt bé. Uno de la tinta, del calamar, va estar molt bé. Pues vinga, l'acudit d'aquesta setmana de cuina.
1: A veure.
0: Vinga, endavant, Joan.
2: I he anat al metge i m'ha preguntat. Diu, Joan, tu com menges sa?
0: Sí.
2: Jo sí, jo menjo sa quan estic enfermo. Menjo, quan la gana m'ho treu tot menjar. Ho faré en castellà.
0: Digue, sí, fes-lo en castellà, perquè ens hem quedat una mica així. No sé si no ho he agafat bé, jo.
2: Juan, ¿tú comes sano?
0: Sí.
2: Yo, claro que sí, como sano, enfermo.
0: ¡Ah!
2: A mí el hambre no me lo quita.
0: Vale.
2: El hambre solo me lo quito comiendo.
0: Vale, vale, vale. Hasta entonces, sí, es que no l'havíem agafat. Ni la Maria José i jo ens hem quedat totes dues a on tens la gràcia. Ja, sí. Ara sí, ara dir-lo en castellà.
1: Està bé, Joan.
0: Està molt bé, Joan, molt bé. Tens una altra o no?
2: Bueno, no, deixem per la setmana que ve.
0: Ah,
2: que
0: això...
2: Que vagi trucant més gent.
1: Que els estalvies, els acudits.
0: Per la setmana
2: home,
0: que
2: no,
0: ve.
2: Jo cada setmana un, no, si no, després em quedo sense.
1: Clar, clar, ben fet, Joan.
0: Clar, perquè tot s'acaba, no?
1: Doncs
0: pues molt bé, Joan, moltes gràcies per trucar.
2: És com tot, el metge m'ha dit, diu, Joan, tens que menjar coses més fresques.
0: Sí.
2: No, aliments més frescos, diu. Ostres, tu, què te'n sembles tu? Que jo la cervesa No, me la ven calenta.
0: Una altra acudit, eh? Ja t'has passat, eh, Joan? Has dit que un i has fet dos. Bueno, pues, bueno, moltes gràcies, guapíssim. Gràcies per trucar. Adéu.
2: La setmana que ve, adéu.
0: Adéu, un petó molt fort, guapo. Bueno, una altra cosa que volia dir, que si algú vol enviar receptes, que digui, mira, jo faig l'arròs, diguéssim, amb, jo què sé, amb botifarra, pues que també va bé que diguin receptes, clar, o si sí, es volen posar en contacte amb mi, i després jo diré, pues mira, aquesta persona, Maria La Piedra, ha enviat aquesta receta, que també ho podeu fer, eh? O sigui que aquest programa està obert a tothom i és per tothom, per passar-ho tothom molt bé, i estem molt contents amb tots vosaltres. Vinga, continuem, Maria José Bonica. De què parlem ara?
1: Bueno, doncs, de què parlem? Digues tu alguna cosa, d'alguna recepta. Alguna recepta així original té. Bueno, vale, no. Sí, ja sé.
0: Vinga,
1: de cap
0: veus, ja t'ha vingut alguna cosa.
1: Segurament tots, aquesta època que comença, fem crema de carbassa, crema de carbassó, sobretot la de carbassa, no? A mi a casa ens agrada molt la de carbassa. Doncs, si no ho heu fet, jo solo, a vegades poso ametlla, molt, un cop s'ha acabat ja, ho he acabat de fer, poso a l'hora de batre, tot, sí, amb el pímer o amb la batedora, i poso ametlla torrada.
0: Ah, està bé.
1: I aportem una mica més de minerals al plat, que ja és nutritiu,
0: i
1: però
0: canvia el gust i un
1: canvia
0: gust bo.
1: Gust.
0: I un gust bo.
1: Si algú li agrada l'all, un gra d'all cru,
0: cru
1: també queda molt bé. Si t'agrada l'all, llavors queda ja un gust més fortet. Si no, si vols una crema més, diguéssim, més suau, llavors sense all.
0: Perdona.
1: Tenim una trucada?
0: Sí, tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
3: Hola, Charín, buenos días.
0: Hola, Pili, bonita.
3: ¿Qué tal?
0: ¿De dónde llama usted, señora Pilar?
3: Llamo de Badalona.
0: Ah, de Badalona, molt bé.
3: Sí, acabo de llegar. Bueno, que he estado fuera, no te pude llamar porque no cogía el teléfono, pero hoy ya estamos aquí en casa y digo, al menos, pues, para darte la bienvenida.
0: Gracias, bonita.
3: Y nada, desearte mucho éxito en esta nueva temporada.
0: Muchas gracias, bonita, sí, mía. Es
3: que vaya
0: una
3: todo muy bien y que vaya aumentando la familia de Anemana Becuina. Porque ahora ya es verdad que ya somos como una familia, ya nos reconocemos, sí, cuando vamos llamando, el señor Juan, Montse, Faustina.
0: Sí, sí, es verdad, bueno, es verdad. Sí, sí, sí, porque es verdad que yo avui no he dit, pero hoy deia molt als programas que som una família, porque es verdad, sí, sí, anan acoplant-se a gent. Bueno, escolta'm, i di una cosa, Pili, ja, jo ja tinc, ara li he ensenyat a la Maria José, ja tinc gent apuntada fins al desembre, que volen vindre convidats, que mai m'havia passat això, I tinc gent fins al desembre, però clar, la gent ho escolta un sol dia, i a més que és un programa que està obert per tothom.
3: Està molt bé, molt ameno i molt familiar.
0: Sí, és familiar.
3: Senzillo, sí. Sí. I bueno, perdona que esta senyora no l'ha saludat, Maria José, muy maja y muy, muy dispuesta, y ha dado dos o tres recetas muy buenas, sí, sencillas.
1: Gracias.
0: Y muy diferentes, sí, a todo, ¿eh?
3: Sí. Vaya, y sencillas de hacer, que digo, pues mira, para ahora que ya empieza el tiempo así, muy bien. Pues nada, esto, que un saludo, y hoy no voy a decir nada, solamente bueno, era para esto.
0: Otra semana.
3: Sí, sí, y bueno, pues eso, Charín, que tengan mucha suerte. Gracias, que dure mucho el programa y que vaya aumentando todo muy bien.
0: Muchas gracias, Pili, un abrazada, vale, para todos.
3: Un abrazo, adiós.
0: Vale,
3: adiós.
0: Gracias, Pili, es una clienta mía, sí, es muy buena, bueno, todo el mundo es bueno, claro, pero es una clienta de tantos años, y desde el primer día que se casó vino a casa y ya hemos tenido una amistad muy grande y qué continuamos teniendo, lo que pasa que no nos vemos nunca, bueno. Porque claro, ya en Badalona a veces nos hemos juntado varias clientas, pero lo hicimos una vez, pero es difícil ya, y ya está. Bueno, Ania, una altra trucada. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bonita, és Glòria.
4: Hola, bon dia, és la Glòria.
0: La Glòria, la inconfundible Glòria, és l'autora de la, la,
1: dels anuncis.
0: Dels anuncis aquests que
1: enviem. Sí, que m'has enviat, sí.
0: Que t'he enviat, sí, bueno, sí, a tothom. Doncs sí, sí, sí, pues sí. Ella és l'autora, perquè té la mà trencada. És una dissenyadora gràfica.
4: Ai, el que fa tenir bones amigues. Ai, el que fa tenir bones amigues.
1: Molt bé, Glòria.
0: Sí, saps
4: bon
0: tu
4: dia, Txerín. Bon dia, Txerín.
0: Bon dia, bonica. Bueno, que mona. Bueno,
4: venga. No, no t'escolto bé. No t'escolto bé. No? M'escoltes?
0: Jo sí, jo t'escolto a tu.
4: Ah, no, és que no t'escoltava. Bon dia, Txerín. Bon dia, Maria José.
0: Bon dia.
1: Bon dia, Glòria.
4: I nos saludem al Jordi, perquè he vist que marxava. És sí. Que he arribat un palet tard perquè estàvem fora de casa.
0: Sí.
4: I, bueno, després me l'escolto tot perquè m'ha d'haver perdut la seva efemèride, oi?
0: Exacte, exacte. Sí, sí.
4: I part de les receptes de la Maria José. Per tant, després, hem diferit.
0: Doncs pues ja veuràs que som...
4: I apuntar coses bones.
0: Sí, sí. Ella és una enamorada, la Glòria és una enamorada de la Mafalda com jo. I és, tenim una connexió amb això de la Mafalda perquè m'envia unes coses a la Mafalda. Ahir nit, bueno, ho vaig veure ahir nit perquè ahir vaig estar tot el dia fora i em va enviar al dematí una de... No, a la, que no era de la nit anterior. I està la Mafalda al llit i mirant-me amb una carona tan mona. Bueno, i a mi me pone guapíssima. Ai, Glòria! Si no fue, ¿por qué no celebra verdad eso, eh? Bueno, escolta'm, vinga, què dius avui? Avui tenies que parlar d'una cosa, vinga, parla.
4: Jo, a veure, mínim, si és curtet, ben curtet, perquè avui he tornat a obrir el rebost de les curiositats.
0: Veus?
4: I aleshores, pues, m'apareix aquí que diu que les patates xips... Sí. Us escolto malament, eh? Jo a vosaltres no us sento bé, i ara sento la música de fondo. No sé, vosaltres m'escolteu bé a mi?
0: Sí, sí, no, jo perfecte.
4: Val.
0: Sí,
4: no, perfecte. Si m'escolteu bé vosaltres, perfecte. És que sento la sintonia, bueno, per darrere també. Bueno, si m'escolteu, ja està, és curtet. Que en el rebost me surt d'això que em diu que les patates xips diu que es van inventar per una rebequeria. Vosaltres ho sabíeu, això?
0: No,
1: no, no.
4: Doncs mira, pues diu que el 1853, un client molt pesat, diu que xansa, un tal magnat que es deia Cornelius Vanderbilt, diu que es va enfadar molt, molt amb el xef, un tal George Crum, que li va dir que les patates eren molt gruixudes. I com que es va enfadar tant, diu que les va tallar tan superfines.
0: Ai,
4: que
0: gràcia!
4: I les va omplir de sal, en ple d'oli, i diu que va néixer, pues, el millor vici del món.
1: Ah, ostres,
0: que bé, Que curiositat, eh? Que sí, això sí, ho trobo del rebost.
4: Sí, és que si busqueu, hi és, eh? Vull dir, el xef, el magnat aquest, magnate, en castellano, yeah. Txerín, el magnate.
0: Sí, sí.
4: Cornelius, marai, el nom que tenia el senyor.
0: Sí, l'home no veies tu.
4: El que va protestar. Yeah. Li havien tallat les patates massa gruixudes. O sigui, que el xef... Va dir el George Crum, va dir, què dius? Veuràs ara si te les menjaràs fines. I així es va fer.
0: Ah, molt bé.
4: I encara ens les mengem fines. Bueno, no us entretenc, preciosa. És un ple escoltar receptes tan bones, Maria José.
1: Gràcies, Glòria.
4: Que és molt important.
0: T'agradarà molt les receptes que ha donat, ja veuràs que sí. Però bueno, que de totes les formes és un aliment, això de les patates, que és veritat, eh? Ara molta gent les fa en truita, també, aquestes patates xips.
1: Sí, sí.
0: Fan la truita, que, bueno, la truita te la tens que menjar al moment, eh? Perquè jo he provat, o no ho fas bé, no ho sé, però una truita amb patates xips, però bueno, una cerveseta, va, el que sigui, unes patates xips t'arregla molt, sí, que sí?
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Pues moltes gràcies, Glòria Bonica.
4: De res, maques. Moltes gràcies a vosaltres pel programa, Txerín.
0: Gràcies
4: a la Maria José per aquestes meravelles de menjar tan bones.
1: Gràcies,
4: i el
1: Glòria.
4: Jordi, que no he pogut escoltar l'efemèride, però ja l'escoltaré.
0: Sí, sí, d'igual.
4: Vinga. Va, una abraçada a tot l'equip. Moltes gràcies. Adéu-siau. Bon dia,
0: adéu,
4: maques.
0: Glòria. Gràcies a tu, Mònica. Adéu. Sí, sí. Bueno, vinga, mira, de què parlem ara?
1: Sí,
0: Maria José.
1: Estava pensant que la cuina és el cor de la casa i també és el laboratori que pot ajudar la nostra salut. Si mentre cuinem també estem pensant en la nostra salut i ho fem i cuinem amb bon gust, no enfadats, si estem enfadats, primer anem a desenfadar-nos i després anem a la cuina. No sé si tu has vist, segurament molts, i tu ho has vist segurament, una pel·lícula que es diu Como agua para el chocolate.
0: Sí, oi, té molts anys aquesta pel·lícula,
1: sí,
0: eh?
1: És preciosa, perquè sí, com a través del menjar l'estat anímic de la cuinera, sí, pot traspassar-lo als comensals.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, que és veritat.
1: És una pel·lícula, però estic segura, i jo ho he constatat, si estem cuinant de bon, amb bon gust, amb carinyo, amb ganes, el menjar és més bo. Perquè el menjar, per molt que fem la recepta igual a que una altra persona, no sabe lo mismo, Xerín.
0: No té
1: el mateix sabor.
0: Cada
1: persona amb els mateixos ingredients hi posa algo propi.
0: És veritat, això és veritat, eh?
1: Sí.
0: Això és veritat, perquè jo tinc... Per exemple, la meva mare feia unes patates guisades en aquella època que jo et parlo, que jo tinc molts anys ja, i feia unes patates guisades que llavors... Jo soc de Madrid, jo soc madrilenya. No sé si aquí ho venien, bueno, tu és molt jove, però venien unes llaunes grosses d'atún en escabeig i anaves a la botiga, al mercat, i et donaven un tros, portaves una tassa... Jo, la meva mare portava una tassa... Un tazón,
1: un bol.
0: A Madrid es deia tazón.
1: Sí, sí.
0: I portaves i allà compraves un tros de l'atún aquell en escabeig, uh-huh, i te posaven el caldito aquell de l'escabetxe i la meva mare feia aquelles patates. Escolta'm, a mi mai m'han sortit com la meva mare. Yeah. I jo ho faig igual que la meva mare. O, bueno, em pensava, però el que tu dius, que és veritat que cadascú té un punt que dius, no ho faig igual que la meva mare.
1: Perquè a la cassola, quan tu cuines, Xerín, poses algo teu. I la teva mare posava algo seu.
0: Sí,
1: només
0: sí,
1: seu i de ningú més.
0: És veritat, és veritat. N'hi ha trucada... Perdona, Maria José. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
5: Hola, molt bon dia, Xerín.
0: Hola, Montse. També és una assídua del programa, la Montse. Digues, bonica, digues.
5: Bueno, que volia felicitar aquesta senyora, Maria José, perquè m'ha agradat tot això que ha dit.
0: Sí.
5: I ho posaré en pràctica, ho posaré en pràctica.
1: Gràcies.
0: Sí, sí, això sí, és veritat, perquè ha sigut, està parlant, bueno, ha sigut un programa de cuina, però també d'unes altres coses que són molt interessants de saber, i clar, és un programa una mica diferent, però això convé, de variar una mica, i per això hem fet una mica de canvis amb el programa i tal. Bueno, i tu què? Perquè la Montse és una assídua del programa, i cuina... T'envia uns plats...
5: No.
0: Ara a mi es veu que està... Ja no m'envia plats, no sé si és perquè com que menjo molt no vol engreixar-me i no em diu... Però porta uns plats, a més també presentats i unes recetes, i són senzilles, però ho fa molt bé. Bueno, tens alguna receta avui o no?
5: Bueno, volia felicitar... També volia felicitar en Jordi Serra, perquè la setmana passada amb tot això no me'n vaig recordar, però també està molt bé el que diu. I
0: sí,
5: també felicito a la Glòria, perquè em consta que ho fa molt bé.
0: Home,
5: la
0: ja
5: veritat.
0: Ho veus, ja ho veus. Sí, sí.
5: Bueno,
0: us diré
5: una recepta ràpida, perquè
0: sí,
5: ja queda poc rato.
0: Sí.
5: No sabia què dius, perquè com que ja porto 2 anys donant recepta cada setmana, no sé què dius ja, la veritat. Bueno, mira, són unes llonzes de porc, que ja ho he fet alguna vegada i queden molt bones, molt gustoses. Agafes 4 llonzes de porc, 4 prunes sense os, una poma àcida, mitja tassa de llet o un raget de llet, mitja cullerada de mantega, sal i pebre. Poses sal i pebre a les llonzes pels dos cantons. Les aplastes perquè quedin més fines i més amples. Ho poses a sobre d'elles, poses les passes mullades ja. Jo les passes les poso amb una mica de...
1: Disculpa,
5: de
1: Montse, passes o prunes? Jo he
5: Perdona?
1: Apuntat prunes.
0: Ha dit prunes.
1: I ara
0: principi
1: dius passes, no?
5: Bueno, sí. No, les prunes.
1: Ah, prunes, és que jo estic apuntant.
0: Sí, ella està apuntant i ara, clar, s'ha
1: quedat. La recepta, que me la faré...
5: És que de tota manera jo ho faig amb el que tinc, eh?
1: Vale, passes o prunes.
5: Sí, perquè en la meva xuleta jo tinc posades que pots fer-ho tant amb passes com amb pruna.
1: Sí.
5: Jo ho recomano amb pruna.
1: Vale.
5: Les prunes les poses amb vi dolç, amb vi moscatell.
1: Abans. Ui.
5: Sí. Llavors les talles a trossets.
1: Sí.
5: I les poses a sobre, amb làmines, i les portes a sobre de les llonzes. I la poma igualment. la peles i la poses laminada a sobre. Llavors agafes una altra llonza i la poses a sobre. O sigui, com si fossis un bocata.
0: Sí, un bocata.
5: I les coses una miqueta amb fil de cuina. O sigui, embolicades una miqueta amb fil de cuina, perquè no se'n vagi tot el de dintre. Poses mantega a sobre de la carn, li poses una mica de mantega. A baix li poses amb una plata que pugui anar al forn, també li poses mantega. Aleshores agafes llet i li poses a baix en el fons de la safata que pugui anar al forn. I llavors li vas donant la volta uns 15 o 20 minuts. De tant en tant li vas agafant amb una cullera aquesta llet que hi ha, que queda, i li vas tirant per sobre. Llavors ho poses en... Sí, ho tens 15 o 20 minuts al forn, treus el fil i ho pots servir, pues, no sé, amb la salsa que et quedi de dintre de la safata, i jo ho acompanyo amb un puré de patates, i està molt bo.
0: Boníssim, molt bo. Boníssim. Aquesta no l'havies dit mai, Montse? Aquesta
5: bueno,
0: recepta...
5: perquè no ho faig gaire, perquè entretén molt. Entretén,
0: això sí que t'anava a dir, que és una mica... Bueno, però bueno, si tens que cuinar, doncs pues mira,
5: no,
0: ho fas.
5: No, tampoc és que hi hagi massa feina. El que passa que jo, ja sabeu que jo no tinc les mans gaire bé. I a mi m'agrada que les coses quedin ben posades. Ja ho saps,
0: tu,
5: tenim.
0: Sí, sí,
5: i aleshores, sí. Si no em queda bé, m'empipo i bueno, no ho solo fer, no ho solo fer gaire, però queda molt, molt gustós i molt bo.
0: Molt bé, molt
5: sobretot
0: molt
5: si bona... teniu convidats, queda molt bé, la veritat, queda bé.
0: I si les agafes les llonces de tocino d'aquestes de dos colors,
1: que són
0: més tendres, més
1: del mercat municipal, d'una parada del mercat municipal.
5: Podeu anar al mercat municipal, a la Teresita, que també la carn també és molt bona, la Teresita. Si hem de posar-nos a fer propaganda, jo també vull fer d'ella.
1: La Teresita?
0: La Teresita.
5: Que la carn la té molt bona, molt bona.
0: Pues
5: i
0: bueno.
5: El Joan de la plaça, jo ja li he anat a comprar. Tot i que jo estic argentona, Maria José? Estic argentona.
0: Bueno, però ja que estem, diem tot,
5: Però jo ja fa anys que ho vaig preguntar un dia en un dinar que vam fer, que la seva filla va fer el càtering, i vam preguntar per una espècie i em va dir, ai, mira, doncs el meu pare en allà... I llavors jo ja alguna cosa que no tinc, com per exemple el midó, per qui no se'n troba, i allà el trobarà, aquella parada.
1: En lloc del midó no es pot utilitzar, no utilitzes a vegades maicena o farina de blat de moro?
5: A veure, és que no et sento gaire bé.
1: No importa.
0: Bueno, és igual.
5: No, digues.
1: Del midó, que tu dius que vas a buscar el midó on el trobes...
5: Sí.
1: Hi ha la farina de blat de moro o la maicena?
5: Sí, la maicena.
1: És el mateix, no? O no?
5: Sí, ja ho sé, la maicena.
0: Sí, és el mateix. És el mateix perquè
5: nosaltres... És que és el que faig servir.
1: Vale.
0: Nosaltres la crema, la pastisseria, ho feim amb el midó.
1: Vale.
0: I jo ara la faig amb maicena.
5: Vale. Sí, jo també ho faig.
0: La crema catalana, a la botiga, la feia amb el midó.
1: Mai sé si és el mateix o no. Bueno,
0: pues no ho sé. Més o menys, és un espessant. És un espessant.
5: La qüestió és que és l'espessant, que és el que ens interessa, que lligui bé. I ja està.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
5: Bueno, pues Maria José, molt de gust.
1: Gràcies igualment,
5: Montse. Anem a la cuina!
0: Vinga!
5: I saludo a les amigues de la ràdio.
0: Molt
5: a totes
0: bé.
5: Les amigues de la ràdio, i cuineres, i cuiners.
0: Molt bé. A tothom.
5: Vinga,
0: aquí, des d'aquí saludem a tothom. Petons per
5: tots. Anem a la cuina,
0: Montse, bonica. Bueno,
5: vinga,
0: pues
5: adéu.
0: Em sembla que ja tenim... Podem parlar una miqueta més? Vinga. Maria José, podem parlar una miqueta més, eh?
1: Pregunta'm.
0: Ai,
1: o pregunta'm. Et pregunto jo a tu.
0: No sé el que em preguntis.
1: Què tens avui per dinar?
0: Ai, avui per dinar? Mira, lo más reciente está la higuera. No es diu així?
1: Sí.
0: Diu lo más... No. Saps què passa? Jo, a mi m'agrada molt menjar. Menjo molt. Jo no estic prima, però no estic grassa perquè
1: no
0: vol.
1: No estàs grassa.
0: Perquè, escolta, menjo com
1: estàs
0: una leona.
1: Estàs bé, estàs
0: com una
1: molt
0: leona.
1: Bé.
0: Bueno, moltes gràcies, te convido a algú. No, però passa una cosa, que jo quan estic aquí o vaig pel carrer, començo ara quan arribi, em faré això, això, això. Faig una, bueno, de tot, el que m'agrada, penso. Sí. Quan arribo a casa, no faig res de tot el que he dit. Allà avontes faig una rosca de pa, que m'hi compro cada dia, de pa de màquina, que m'encanta, jo sóc molt panarra, i llavors ja vaig amb els ous fregits, amb un tomàquet, amb una llauna d'atur,

0: al migdia no teniu que cuinar per més gent, suposo que també us passa, la majoria us passa alguna cosa així. Una de les maneres que a mi, quan les èpoques que he estat sola, cuinar al matí a primera hora. Al matí a primera hora, sí. I quan arribes ja ho tens, només ho has d'escalfar.
1: Això és veritat, tens raó. Bueno, hem arribat al final del programa, però al final, escolteu, perquè és molt maco aquest final que ens han posat, eh? És un final preciós. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Txarén.
1: Maria José, ho hem passat molt bé, sí. Ha sigut molt agradable.
0: Gràcies.
1: Tot tinguet al meu costat i, a més, les receptes que has donat, estic segura que la gent que ha escoltat el programa li encantarà i la que no, que ho pot escoltar. Que sí, nenes, i les meves nenes em diuen que sí, que han estat molt contentes. Moltes gràcies a tothom. Fins la setmana que ve en el programa
0: Anem
1: a la cuina!
2: I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. El programa d'avui ja s'ha acabat.
3: Si uns forasters s'entaulen...
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
6: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimecres 9 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui comencem parlant de l'11 de setembre a Arenys de Mar, que vindrà marcat per la celebració de l'ofrena floral i la hissada de la senyera Oriol Leo. Bon dia.
2: Bon dia, un acte que començarà a les 11 del matí. Hi haurà música en directe de cors d'Arenys de Mar i del violoncel·lista Joan Palet, i es dansarà també el ball de l'homenatge.
1: Esquerra Republicana lamenta que es faci el mateix de cada any, diu, per la diada al municipi.
2: Consideren que s'hauria de promoure amb novetats i altres activitats la festivitat de Catalunya.
1: I a la plana nacional d'actualitat, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra serà l'arenyenca Sílvia Catà.
2: Un anunci que s'ha sabut avui després de la dimissió del major Josep Lluís Trapero, que serà rellevat per Ferran López.
1: I també en l'àmbit esportiu local, la regidoria d'Esports estudia una ampliació pel gimnàs municipal el 2027.
2: Una possibilitat que estaria avalada per una de les auditories fetes en els darrers mesos i que es contempla amb la nova licitació.
1: Aquesta tarda s'entreguen les claus als nous pisos de lloguer assequible del Bereu als seus adjudicataris finals.
2: Serà a les 6 de la tarda al Teatre Principal i intervindrà l'Ajuntament d'Arenys i representants de la Fundació Grup Qualitat i Benestar Social i la Fundació Família i Benestar Social.
1: I com sempre acabarem amb esports, avui sobre el Club d'Oixant d'Arenys, que enceta un nou curs amb oferta de classes de taekwondo per a totes les edats.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho avançam en titulars. L'11 de setembre, Arenys de Mar vindrà marcat per la celebració de l'ofrena floral i la hissada de

0: la Senyera. El tradicional acte comptarà amb el Parlament de l'alcalde Stanis Forss, que preveu reivindicar la llibertat de Catalunya. El dijous hi haurà el ball del cicle sardanístic amb la cobla Vila de Junquera.
1: Els actes oficials de la Diada al municipi presenten poques novetats respecte als darrers anys. En primer lloc, hi haurà l'ofrena floral a la Senyera, que comptarà amb la participació d'una cinquantena d'entitats. I, posteriorment, es farà la hissada de la bandera a la balconada del xifrer. L'esdeveniment arrencarà a les 11 i acollirà la música en directe dels diversos cors d'Arenys de Mar i del violoncel·lista Joan Palet, també el ball de l'homenatge que anirà a càrrec dels dansaires aranyencs. En té tots els detalls l'alcalde Stanis Forss.
2: Fem, doncs, davant del xifrer, amb la col·laboració, sobretot, doncs, del cor Tiamat, el cor L'Esperança i membres del cor L'Aixa i del cor Atzé de Cambra. També hi haurà una col·laboració, doncs, per part dels dansaires de la dansa d'Arenys fent el ball d'homenatge, i també hi tindrem l'acte, com no, doncs, la policia, que fa, doncs, estar uniformada per a la hissada de la bandera, el ball de l'homenatge, com ja hem dit. També tenim el cant dels ocells, que ja és una tradició, doncs, que en Joan Palet, el violoncel·lista aranyenc, doncs, ens ho faci.
1: L'alcalde serà l'encarregat del discurs institucional de l'acte, que abans se centrarà en la defensa de la llibertat de Catalunya i del respecte a les divergències polítiques. Forss també apunta que tindrà una menció especial pels 750 anys de la mort de Jaume I, que se celebren enguany.
2: Doncs que estem, doncs, per la llibertat, que no podem, doncs, normalitzar cap catalanofòbia, com tampoc cap altra forma de menyspreu ni cap a cap símbol ni cap a res, que la discrepància és legítima, que no es pot desqualificar. Aquest any també, doncs, fem una commemoració dels 750 anys de la mort de Jaume I, que és el que va començar, doncs, el gran projecte. Parlem, doncs, també, doncs, una mica, doncs, de la cultura, de la nostra llengua, de la memòria, del patrimoni, i de que Catalunya és una nació, doncs, que vol decidir el seu futur.
1: Com a prèvia, el dijous es farà el tradicional ball de sardanes a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església.
0: Més enllà d'aquests actes oficials de la Diada, l'Ajuntament ha aprofitat que aquest any la festivitat cau en un divendres per celebrar un vespreig. Demà, dijous, la festa es farà al port i comptarà amb un sopar i un DJ.
1: Sota el títol Adeu Estiu, el consistori ha organitzat un esdeveniment que constarà d'un sopar de carmanyola i després música en directe a càrrec del DJ Joan Pérez. Actualment ja hi ha més de 300 inscrits pel sopar i, en cas de voler-hi participar, l'entrada és gratuïta i es poden reservar les taules des del Centre Cultural Calissai. La festa se celebrarà a la zona de la confraria de pescadors, començarà a 8:15 del vespre i acabarà a la mitjanit.
0: Des del Casal Popular Norai també ofereixen la seva activitat per celebrar la Diada al municipi. Manifest i vermut musical, l'entitat vol reivindicar la independència dels Països Catalans i una festa antifeixista. Per això també convoquen en una columna una marxa cap a la capital catalana en la manifestació que es farà el dia 10, que porta per lema Fem fora l'extrema dreta. Escoltem a la seva portaveu del Casal, Aina Estrada.
3: On, sobretot, volem reforçar la idea, no?, de que ens hem de mantenir unides, que hem de seguir lluitant contra una extrema dreta creixent, i amb això també recordar-vos que demà, dijous, dia 10 de setembre, des del Casal farem una columna cap a Barcelona, cap a la manifestació antifeixista que es fa al Fossar de les Moreres, i que sortirem d'Arenys amb tren per anar juntes cap allà a 3:15, que també pot sumar-se tothom que vulgui, i per tant us esperem, no?, en aquestes dues cites tan importants per nosaltres.
0: La manifestació, que convoquen diverses entitats antifeixistes i moviments de l'esquerra independentista, porta per lema també Una terra de tothom, i serà a les 5 al Fossar de les Moreres. No deixem de parlar de la política, perquè Esquerra Republicana lamenta precisament que es faci, diuen, el mateix de cada any per la Diada al nostre municipi. Els republicans consideren que s'hauria de promoure amb novetats i altres activitats la festivitat de Catalunya. El grup municipal també mira cap a les eleccions del 27 de maig i confirma que es presentaran sota la marca Impulsem Arenys.
1: El partit d'Esquerra Republicana creu que el govern local s'hauria d'esforçar més en la Diada i proposar activitats que vagin més enllà de l'ofrena floral. El seu portaveu, Arnau Berenger, considera que cal continuar denunciant la repressió de l'estat espanyol i reivindicar la llibertat del país. Així ho ha dit en una entrevista al programa La Ràdio.
4: Però que un dia assenyalat com el divendres, doncs jo crec que hauríem d'aconseguir que la Diada fos alguna cosa més que una ofrena floral, que és molt, molt simbòlica, molt, molt potent, però jo crec que avui en dia, i els moments que estem, sempre cada any, però el país veí sempre ens recorda que, sí, que ho hem de seguir reivindicant perquè ens tenen tanta estima, doncs hem de seguir apretant i hem de seguir en lluita constantment, i jo crec que el dia nostre sempre tenim aquest seny, no? Els catalans a vegades massa, jo crec que la diada queda a vegades molts cops curta, no?
1: El portaveu ha obert el curs parlant del projecte que representarà a les pròximes eleccions del 2027, que portarà per nom Impulsem Arenys, una marca local vinculada a Esquerra Republicana que va presentar el passat juliol i que preveu aglutinar nombroses figures i perfils que vagin més enllà del partit. Berenger apunta que en els últims mesos ha rebut un gran nombre de persones que transmeten la seva comoditat a participar i sumar-se al projecte.
4: És una esquerra local, és la manera que Esquerra Republicana es presentarà a Arenys de Mar, o sigui, amb això t'ho dic tot. Per què ho fem així? És una conseqüència d'un procés de parlar, d'escoltar-nos, d'escoltar molt a la gent i fer arribar, doncs, la política de forma més àmplia. I per mi és molt important com més eficaç a l'abast de tothom, no? És un gest també cap a molts perfils de gent que ens ha acostat, que he pogut parlar amb ells i que troben interessant participar del municipi, perquè és el municipi que hi viuen, que estimen, i que d'aquesta manera se senten una mica més còmodes.
1: Sobre qüestions locals, assegura que una de les coses que tenen voluntat de canviar és la Riera. El republicà avisa que no estan contents amb la reordenació i afegeix que treballaran per canviar-la. També, sobre la recollida selectiva, creu que li està faltant vigilància, sancions i una campanya mediambiental que acompanya el sistema per solucionar l'incivisme d'un sector de la població.
5: L'informatiu migdia.
0: No deixem l'àmbit local perquè la regidoria d'Esports estudia una ampliació del gimnàs municipal el 2027, una possibilitat que estaria avalada per una de les auditories fetes en els darrers mesos i que es contempla amb la nova licitació.
1: La concessió del gimnàs municipal a l'UFEC finalitza el febrer de l'any que ve. Abans que arribi aquesta data, el govern ha d'elaborar una nova licitació per totes aquelles empreses que vulguin assumir la gestió del Fondo de les Creus. Davant d'aquesta situació, es van fer diverses auditories per determinar aquells aspectes que es podrien millorar en el contracte, i un dels resultats més destacats seria la possibilitat d'ampliar metres quadrats de les instal·lacions esportives. Ho avança el regidor d'Esports, Pau Moret, per Ràdio Arenys.
6: Si hi ha possibilitat de creixement o n'hi hauria aquesta possibilitat de creixement, això és una de les coses que també inclourem dintre de la licitació, que també pot ser molt interessant i molt atractiu per qui vulgui optar aquesta concessió. És a dir, sàpiga si per alguna banda es pot ampliar els metres quadrats d'instal·lació, i això sembla que sí que és viable amb alguns dels espais i mirant els plànols, i això sempre és interessant per poder ampliar la capacitat de la instal·lació i poder ampliar els serveis. Això seria una mica la novetat que hi ha respecte a la licitació.
1: En aquest sentit, Moret apunta que són optimistes amb la futura licitació i assegura que estan avançant a bon ritme. Per això preveu que es publiqui el nou contracte entre desembre d'aquest any i gener del 2027.
0: Més enllà de la licitació, des de la regidoria han confirmat la voluntat d'assumir el cost de l'aire condicionat de la sala 1 del gimnàs municipal.
1: Una decisió que arriba després de la recollida de firmes de diversos usuaris per la manca d'aire condicionat en aquest espai de l'equipament esportiu. En un primer moment no estava clar qui havia d'assumir aquest cost, si l'Ajuntament o l'UFEC, però finalment el govern local ha decidit que sortirà de la seva butxaca per garantir el benestar dels usuaris.
6: Que us puc avançar que la nostra intenció a l'espera de que es pugui realment fer, perquè això és una cosa que hem d'acabar de consultar doncs a secretaria i a serveis tècnics i a serveis jurídics, si realment podem, nosaltres farem a romanents la inversió de l'aire condicionat per aquesta sala que falta, perquè al final, com sempre hem dit, no, el més important és el benestar dels usuaris, que tinguin un servei de qualitat, i el que no podem fer és estar esperant de que si correspon a un correspon a l'altre, mentre ells doncs allà no tenen unes condicions òptimes.
1: El regidor ho considera una inversió a llarg termini, tenint en compte que el 2027 tenen la voluntat de quedar-se en propietat als pavellons. Per això posa d'exemple altres inversions d'aquestes característiques, com la nova barana de l'hoquei, el cobriment de la pista, la instal·lació de llums LEDs també. Sigui com sigui, el tema de l'aire condicionat el tractaran en la pròxima reunió trimestral amb l'UFEC, que celebraran a finals d'aquest mes.
0: I abans de passar a publicitat, us fem una última informació sobre la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, que serà l'arenyenca Sílvia Catà, un anunci que s'ha sabut avui després de la dimissió del major Josep Lluís Trapero, que serà rellevat per Ferran López.
1: Sílvia Catà substituirà el comissari actual, Miquel Esquius, que tanca l'etapa al cos de Mossos d'Esquadra per jubilació. Nascuda a Arenys de Munt l'any 1973 i llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses per la UAB, Catà fa més de 3 dècades que forma part del cos policial de Catalunya. Actualment exercia com a cap de la regió policial de Girona i amb aquest nomenament es converteix en la primera comissària dona dels Mossos d'Esquadra. Una decisió que ha recaigut a les mans de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La responsable de la Generalitat n'ha parlat avui durant la roda de premsa de la presentació dels nous càrrecs.
7: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant com a comandament i també des de la regió policial de Girona amb un model fonamentat en la proximitat i sobretot doncs, treballar en equip. Un dels factors que fa doncs, que hagi estat la persona que he considerat que havia d'entomar els nous reptes.
1: Els relleus al capdavant dels Mossos han arribat avui després que el major Trapero hagi decidit fer pública la seva dimissió. El seu substitut serà el comissari Ferran López, que actualment estava al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid.
5: Ràdio Arenys, notícies.
8: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.
5: Ràdio Arenys, notícies.
0: L'Ajuntament d'Arenys de Mar, juntament amb representants de la Fundació Grup Qualitat i Benestar i la Fundació Família i Benestar Social, entregaran avui les claus dels nous pisos de lloguer assequible del Bareu. Els seus adjudicataris finals serà a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
1: Dels 46 adjudicataris inicials, 15 van renunciar al pis per motius personals o per no complir amb els requisits establerts. Finalment, s'han refet les llistes per adjudicar aquests pisos. El contracte de lloguer serà per a 7 anys i es renovarà automàticament sempre que l'adjudicatari continuï complint els requisits per accedir a l'habitatge. S'entregaran les claus de 46 dels 50 pisos de lloguer assequible i n'hi ha destinats a gent amb mobilitat reduïda, menors de 35 anys, majors de 65 anys, famílies monoparentals i la resta per a contingent general. D'aquests 50 pisos, 4 es reserven per a serveis socials de l'Ajuntament. Els pisos tenen entre 2 o 3 habitacions, una superfície útil d'entre 65 i 85 metres quadrats i un preu de 7,5 € per metre quadrat. Els més petits costaran, doncs, uns 633 € al mes i els més grans, uns 747. A aquest preu cal afegir-hi 3,70 € per metre quadrat per la plaça d'aparcament. El preu inclou també les despeses de comunitat.
0: En la plana cultural, l'Esplai de Jubilats d'Arenys de Mar posa en marxa l'ampli ventall de cursos, tallers, formacions i activitats que ofereix cada temporada. Es mantenen els clàssics, els més demanats, i aquest any, com a novetat, proposen aprendre a jugar a la botifarra i fer un campionat.
1: Durant els mesos de setembre i octubre es faran sessions per ensenyar aquest joc de cartes tan popular de qui es diu que ho van inventar quatre muts, ja que la gràcia és no poder-se parlar amb el company i entendre's per gestos dissimulats o per la simple experiència de jugar junts. L'objectiu és organitzar un campionat amb premis per als guanyadors entre novembre i juny. És l'activitat més nova d'entre un ampli ventall que inclou formacions en llengües, informàtica i noves tecnologies, també art, cultura, activitat física i literatura. Ho destaca Marga López, presidenta de l'Esplai de Jubilats.
12: Tenim anglès, després també fem francès de conversa, italià fem gramàtica i conversa, després també fem el català inicial, que és el català per persones nouvingudes i persones catalanes que no saben escriure. I després hi ha el català avançat, que són la gent que ja vol, o sigui que en saben, però volen acabar d'arrodonir la cosa. També fem informàtica inicial, és també aquells que no saben moure pràcticament ni el ratolí. I després fem informàtica, que això ens ho dona la caixa. Aquest està molt bé, eh? A més tenim tot una sala d'informàtica molt bona i els de la caixa ens van canviar tots els ordinadors, està tot molt, molt modernitzat.
1: Les activitats més seguides són les d'activitat física, on sempre obren llistes d'espera. Es fan tècniques de respiració i moviment, ioga, tai chi, ball de sevillanes i grup de playback. El taller de memòria i cursets de gimnàsia són la punta de llança de les activitats.
12: La memòria té molt èxit perquè, clar, quan som grans, ja dic som, jo no hi vaig, però potser ja ho necessitaria, fem pues, la memòria, que això va molt bé. Després també fem una cosa de gimnàstica que es diu en forma, que això també ens ho dona la Fundació La Caixa, que aquest, bueno, aquest ja hi ha bufetades per entrar, perquè, clar, és gratuït i, a més, per totes les senyores grans no tenen que anar al gimnàs d'allí dalt, de l'Ajuntament. Llavors venen aquí, ho tenen en el centre del poble i els hi va molt bé. Quan és algú de gimnàsia, t'asseguro jo, tot el que és d'exercicis, la gent s'hi apunta.
1: En Belles Arts ofereixen pintura i dibuix. També fan xerrades setmanals espontànies sobre diferents temes, així com el grup d'amics lectors de lectura i també comentaris de llibres i classes d'escriptura creativa. Seguim escoltant Magda López.
12: Amics lectors que doncs, llegim un llibre i el comentem, opinem, que som 14 o 15 i t'he de dir que sempre són opinions diferents. És molt divertit, eh? Hem llegit llibres molt bons. Ens els dona la caixa per llegir, però nosaltres també triem llibres. Si ens han dit algun que és molt bo, doncs el llegim. A vegades no és tan bo, però bueno. I llavors, a continuació, també fem una classe d'escriptura creativa. Aquesta és molt bona i aquesta és maquíssima. Primer que la professora és boníssima i ens fa treballar molt, ens fa treballar molt. A més, ens fa treballar el cervell. Quan em toca a mi una píndola, sempre faig coses escrites per mi. Jo m'atreveixo.
1: La Caixa planifica també tallers cada any. El d'aquest 2026 es diu Viure com jo vull. Per altra banda, el programa d'activitats també inclou caminades setmanals per Arenys de Mar o municipis propers i, finalment, tenen planificades excursions a veure Mamma Mia i també el concert de Cap d'Any a l'Auditori.
13: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: El Club d'Esports d'Otxan d'Arenys encita un nou curs amb oferta de classes de taekwondo per a totes les edats situats al camp de futbol d'Arenys. Programa sessions a tots els nivells, des de zero fins a competició.
1: L'encarregat de Dochang, Xavi Cordón, destaca que es fan entrenaments tant per a infants com a adults i sense que faci falta cap tipus d'experiència prèvia en aquesta art marcial coreana, una tècnica que combina salt, puntada de peu i, sobretot, una gran part de control mental.
16: El taekwondo, que és bastant antic, ja porta bastants anys aquí i és bastanta disciplina, és bastant control i també respecte als altres. Que això també ho tenen moltes disciplines, eh? També el que es basa més al taekwondo són patades i salts que fan més que altres arts marcials. A totes les arts marcials és important tenir un bon autocontrol, una bona disciplina i a vegades que estàs enmig d'un combat o qualsevol cosa i has de saber estar.
1: Per apuntar-se al club de taekwondo Dochang s'hi pot contactar a través del seu perfil a Instagram o també anant directament a la seu de l'entitat.
13: Taller Maresma Auto t'ha ofert els esports. Maresma Auto, carretera Nacional 2. darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I avui molt pendents del temps, que sembla que finalment haurà anat rebaixant la principal previsió de pluges. Ens actualitzem de la mà del nostre company de la xarxa, Lluís Pérez, bon dia.
17: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí aquest informatiu de dimecres 9 de setembre. Us hem acompanyat al control tècnic la Martina Calvo i la Susana Lázaro i les veus que us hem parlat, l'Oriol Leo i la Núria Torrent. Jo mateixa esperem que vagi molt bé la jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que tinguin un bon dia.
18: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Demà al carrer Escolàpies estarà tallat el trànsit de 8 del matí a 6 de la tarda. Avui la R1 funciona amb normalitat.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
19: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
20: Saturn. Arribem a Saturn, per a molts el planeta més bonic. Els brillants i extensos anells li confereixen, certament, un aspecte irreal. Vista a través d'un bon telescopi, sota bones condicions, és un espectacle indescriptible, difícil d'oblidar. Com que els anells es troben sobre el mateix pla equatorial del planeta, canvien d'orientació segons la inclinació vista des de la Terra. Hi ha ocasions que els anells s'obren fins a abastar tot el disc planetari dins l'elipse que dibuixen. En canvi, hi ha altres moments en què els anells estan totalment de perfil, fent-se invisibles. Aquest procés es repeteix cada 15 anys. I ara, durant aquests dies, durant la primavera de 2025, estan de perfil. Saturn no és molt menor en grandària que Júpiter, però conté molta menys massa que el seu germà gran. La seva densitat és fins i tot menor que la densitat de l'aigua. Si col·loquéssim Saturn enmig d'un oceà, suraria, flotaria com un iceberg. D'altra banda, està situat dues vegades més lluny que Júpiter, el que fa que rebi quatre vegades menys d'energia del Sol que Júpiter. Tot i això, Saturn irradia cap a l'exterior dues vegades i mitja més energia de la que rep del Sol, irradia energia del seu interior. Per això, se suposa que la circulació atmosfèrica de Saturn està governada bàsicament per aquesta radiació interna. Tots aquests factors ja poden fer suposar que Saturn és menys actiu que Júpiter. Així és, si l'observem a través d'un bon telescopi, el globus de Saturn es presenta bastant uniforme, sense totes aquelles tempestes que té el seu germà Júpiter. Saturn té dos moviments principals, el de translació al voltant del Sol, que dura 29,4 anys, i el de rotació, que dura unes 10 hores. La combinació d'una baixa densitat i una elevada velocitat de rotació, i que es tracta d'una bola de gas, fa que Saturn no sigui exactament una esfera, sinó que sigui aplanat, amb un radi polar una mica menor que l'equatorial. En lloc d'esfera, té forma d'elipsoide. La seva estructura interna és pràcticament idèntica a la de Júpiter, amb hidrogen metàl·lic en un mantell inferior, una barreja d'hidrogen i d'heli en el mantell superior. El nucli és semblant a la composició de la Terra, però més dens. Els anells de Saturn són, certament, la característica més notable del planeta. S'estenen entre 6.000 i pico quilòmetres fins a 120.000 quilòmetres per sobre de l'atmosfera del gegant. Encara que els que veiem des de sempre, els que es veuen millor amb telescopi, arriben fins a uns 66.000 quilòmetres. Els altres costen molt més de veure. Estan exactament en el pla equatorial del planeta i el seu gruix és petitíssim. Es creu que no superen els 20 metres de gruix. Estan formats per partícules amb mides que van des del micròmetre fins a la mida d'una casa. La seva brillantor es deu a la composició majoritària de partícules de gel que reflecteixen molt la llum. Saturn té 82 satèl·lits coneguts, dels quals n'hi ha un, Tità, que destaca per la seva mida, massa i perquè és l'únic que té una atmosfera. Després n'hi ha de 7 de mitjans: Japet, Rea, Dioni, Tetis, Encèlad, Mimas, Hiperió, i la resta són molt petits. La gran majoria són asteroides capturats per la gravetat del planeta.
11: Ràdio Arenys. I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un programa pensat per David Herrero, que posa sobre la taula aquells temes que sovint queden al marge de les converses. Les emocions, les relacions, els rols que hem heretat i totes aquelles qüestions que ens ajuden a entendre millor qui som. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada, més conscient, més lliure i més connectada amb les persones que volem ser. Homes, cada dilluns a les 11 del matí.

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh.
0: Other than this 4-foot kick drum pounding in my head.
1: Mm.
2: Radio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Ràdio Arenys.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís.

0: Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
4: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
3: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
5: Ràdio Arenys.
6: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
8: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
6: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
9: Bon dia. Una situació regirada, la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent o més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
6: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
10: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
11: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
6: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
10: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
12: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes.
6: La fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors

0: Detinguts ahir pel crim de Manresa.
1: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
0: En Cultural, Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
1: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
0: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
2: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una 50ena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya Central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alert els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alert i les limitacions establertes per avui.
5: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una 50ena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
0: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una 15ena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
0: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
7: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5/6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a 6:15 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimarts.
0: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que ara sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
8: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre 1:15 i 7:15 de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
9: Nosaltres tenim activats el Duprocim, també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja tenim tots els serveis preparats policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
8: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
0: Una situació similar s'ha viscut al Garraf, on les tempestes hi han arribat de matinada sense causar danys greus. Ara sí que en el blau, Jaume Inglés.
7: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a quarts de 6 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimecres, on s'han suspès les classes i l'activitat esportiva a l'aire lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
0: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
1: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
10: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
1: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una 30ena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
0: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
13: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
12: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
0: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
12: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
14: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
15: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
16: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
12: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels cupaires.
0: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Bon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
18: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
19: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
17: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
20: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
17: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
0: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
1: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
21: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
1: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa a Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciank.
0: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els Comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
1: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
22: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
1: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
0: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
1: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
3: La xarxa de comunicació local.
2: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Pola, bon dia.
4: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
5: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
4: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
0: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'una mà a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
23: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 7:45, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
0: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
25: És una persona que treballa
6: amb una visió a 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
24: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La Xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la Plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestar i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
1: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
7: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que entrena Gio Brandbonhous, exjugador del Barça. Els socis del conjunt blaugrana, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Champions. Escoltem Hansi Flick.
8: I think at the end every big
9: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
7: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar al crack blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
10: Jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
7: A 6:45 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol, Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
25: Un resum que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más una locura que no me gusta.
7: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet a 6:45 de la tarda i l'Herna Lleida Joventut Badalona. I posteriorment, a 9:00 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
26: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
27: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
26: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a 9:00 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
7: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 9:15 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 2:45 i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
3: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
1: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
5: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
5: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
1: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
5: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
1: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
5: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
7: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:45 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
3: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
8: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
1: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot, en alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, a Pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
1: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
10: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
11: Nosaltres tenim activats el Duprocim, també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
10: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
1: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies. Un dia més, de fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
5: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
12: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que, no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
5: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
1: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Moianès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa.
1: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
13: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
1: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
13: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
14: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
15: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
13: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
16: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
13: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
1: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
18: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
19: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
17: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
20: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
17: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
1: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
5: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
2: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
1: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
5: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
21: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
5: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
1: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home apunyalades la setmana passada a Manresa durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
22: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
0: Notícies en xarxa.
1: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
23: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
24: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
23: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
1: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
7: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors, el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu, perquè així es consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, bueno, doncs anem cap allà.
3: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
1: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
5: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestar o Quimi Portet.
1: David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
9: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
8: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
1: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
11: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i el Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
25: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
11: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet, amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre, el festival també farà parada a Darmosa, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
26: Penso que ven en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
11: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riu de Canyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
1: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
5: Va néixer el 1953. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor, és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
27: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
28: I think at the end, every...
4: Jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran. I crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
27: ¿Y qué diu de la Champions, Lamine Yamal?
6: Yo creo que no hay más motivación que adquirir la Champions para ganar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, tenemos al cap siempre a la Champions porque es la competición más especial que hay. Y aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
27: Avui a la Copa Federació de Futbol, tres partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i San Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida Joventut Badalona, i posteriorment a les 9 del vespre, el Kids Senars Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent, informa Jordi Givert.
10: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kids Senars Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
12: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit com a l'Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb l'Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistós, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
10: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
27: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i la...

0: Reformes i rehabilitacions. El millor servei, al millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Parafita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern ha aixecat les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Soler n'és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Enviarem les alertes, enviarem la informació tan bon punt veiem que pot ser adequat perquè és interessant que la gent ho conegui. I pot haver-hi algun moment en què aquest enviament doncs, no arribi perquè no tinguem aquest temps. I llavors el que és molt interessant és que la gent ja conegui quines són les mesures d'autoprotecció davant d'aquestes tempestes i que es poden produir i que estigui informada de quina és la situació general meteorològica també per poder prendre, doncs, per la seva pròpia seguretat també prendre mesures.
1: Estem encara atents a les tempestes que poden ploure a altres indrets de cara a aquesta tarda. I més informació en nom propi. Josep Lluís Trapero, que ha dimitit com a director dels Mossos per motius personals, el substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior ha desvinculat la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri. I el Ministeri de l'Interior ha expedientat als policies que van agredir el soci del Barça que portava l'estelada a Elx. Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent a la diputada de Junts, Marta Madrenas. L'escoltem.
3: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
1: I la Comissió Europea afirma que la llei d'habitatge assequible adoptada avui no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir de 2028. L'executiu comunitari ha aclarit que el reglament que estableix un marc legal perquè les autoritats puguin restringir aquest lloguer temporal només serà vinculant per les mesures que s'adoptin a partir d'ara. Darrer apunt, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Ho fan un horari poc habitual, a 3:15 de la tarda. Els blaugranes reben el Feyenoord. Els socis del Barça, pendents del temps, això sí, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de la Champions. Estarem molt atents al cel aquesta tarda.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local. Amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui, dimecres 9 de setembre, a l'Hora Maresme volem posar en valor aquells negocis que formen part de la història i també de la identitat dels nostres

0: nostres pobles, els comerços de tota la vida, botigues que fa dècades que aixequen la persiana cada matí, que han vist passar diverses generacions de clients i que en molts casos també han anat passant de pares a fills. Són establiments que han estat testimonis de com han canviat els nostres municipis, però també la nostra manera de comprar. Han hagut de conviure amb l'arribada de les grans superfícies, les franquícies, les compres per internet i uns hàbits de consum que evolucionen constantment. Així que avui ens fixem en el secret per mantenir viu un negoci durant tants anys, en com s'adapten sense perdre la seva essència i també si hi ha suficient relleu generacional per garantir-ne el seu futur. Recorrerem al Maresme per conèixer alguns d'aquests comerços, les persones que hi ha al darrere i les històries que expliquen.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, va, som-hi, comencem. El petit comerç centenari o emprenedor té un gran repte per davant, adaptar-se a nous hàbits de consum. Hi ha qui prefereix fer compres per internet, a grans distribuïdores, també hi ha qui el fet de comprar per internet a cadenes mitjanes, i si el petit comerç, la botiga de barri, doncs tingués una botiga online. Això és el que ens plantegem avui, i per això anem fins a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma. Doncs són unes bones preguntes, unes bones preguntes per començar, que mirarem de plantejar-les, de respondre-les ara, perquè podem parlar amb Mireia Cassan, que és la dinamitzadora de Gaubica. Gaubica és la Unió de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Mar. La tenim aquí amb nosaltres i li plantegem. Mireia, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Doncs bé, interessats en aquesta qüestió, una botiga petita, una botiga de barri, s'hi pot adaptar, pot vendre per internet, n'hi ha que ho fan, això ajuda?
2: Sí, bé, mira, des de la pandèmia, la veritat que va ser com una mica, no?, l'abans i el després, molts el que van fer, la primera cosa va ser el WhatsApp comercial, com si diguéssim, perquè la gent de totes edats i de tota manera, doncs saps que el WhatsApp el domina. I per tant es van posar un número específic de la botiga i bueno, van començar a fer una venda mig online, perquè al final és com una comanda que es fa des de casa a través del WhatsApp, saps que també ara permet doncs, enviar també catàlegs i coses, potser sense tenir una web pròpiament dita un e-commerce, no? Vull dir, llavors seria una primera manera que alguns segueixen fent servir i que els hi funciona superbé. És un servei que els hi dona des de casa, ai, m'he recordat que haig d'encarregar no sé què o no sé quantos, envien el WhatsApp i d'aquesta manera potser la transacció l'acaben físicament a la botiga, però bueno, és com una primera, no?, presa de contacte. Després n'hi ha d'altres que, altres botigues que el que han fet, per exemple, a través de xarxes socials.
1: Sí.
2: Han vist que, per exemple, Instagram van començar molt com a aparador, fent vídeos, publicant fotos, i que no només els hi comprava gent d'Arenys, sinó que també això s'ampliava a altres poblacions. Llavors, clar, els hi va obrir una mica els ulls a dir, mira, potser amb això puc vendre també a una persona que no és d'aquí, no?, inclús fora de Catalunya.
1: Clar.
2: I hi ha alguna botiga que ho segueix fent, que li funciona bastant bé, i fins al punt que s'ha plantejat de dir, ostres, tinc la botiga física a Arenys de Mar, però tinc la botiga online a través de xarxes, que finalment també molts acaben fent la web, eh? Perquè ja saps tu que a nivell de, doncs, de seguretat i de fer-ho més fàcil, la transacció econòmica és com més fiable, doncs ho acabes fent tot en un portal com una web, un e-commerce.
1: Bé, tot és una manera d'adaptar-se.
2: Exacte.
1: Diguem-ne que hi ha diferents models, no?, diferents maneres d'adaptar-se, però que un petit comerç tradicional de tota
2: sense
1: la vida...
2: Sense gaire pressupost,
1: exacte,
2: també ho pots fer, no?, sense de dir, mira, no ets a muntar la gran empresa, no?, ni la gran plataforma, no?
1: Adaptar-se a aquest nou,
2: exacte,
1: sistema de consum, de dir, doncs mira, des de la botigueta de barri que portem 100 anys venent botifarres, també podem vendre botifarres per internet.
2: Exacte, sí, jo sempre ho dic, que si tu tens ganes de treballar i ganes de vendre, al final vendre, hi ha molts canals avui dia, no? Evidentment, el comerç proper, doncs dona un servei, un dia a dia, la persona, no?, i tot això, però a més, si això també ho portes a la modernitat de l'online, molta gent que treballa amb horaris doncs, que potser no pot venir físicament, i això també li facilites la vida. I al final, si tens un WhatsApp o si tens una xarxa social, que avui en dia més o menys tothom ja ho té, doncs també és la manera. Una altra cosa serà, doncs, això, que al final hagis de plantejar-te, i et dic, hi ha un cas concret aquí dins d'una noia que diu, ostres, que venc tant online, que m'estic plantejant si realment la botiga la faig servir de magatzem.
1: Exacte, la tanco, no?
2: o la tanco o què faig.
1: Clar.
2: O a lo millor amb uns horaris més restringits.
1: Clar, això pot passar.
2: Clar. Això seria la fase 2, no? De dir, ostres, m'estan anant tan bé. Jo crec que també es depèn del producte que venguis. Aquesta noia és moda, és dona, i llavors, bueno, li estan anant tan bé el tema online que s'està plantejant si realment tanca la física o ho fa servir només, doncs, de showroom, per fer vídeos, de tenir de magatzem. El canvi més mal li fa al comerç local potser són les plataformes com Amazon o AliExpress o aquestes plataformes tan grans. Que clar, no pots competir amb això.
1: I de fet això, que aquest sistema de comerç que plantejaves, Mireia, aquest d'una botiga petita que s'adapta i ven per internet, clar, per al comerç, ens explicaves els avantatges que té, també per als consumidors, perquè potser sí. ja que són reacis a comprar per internet perquè volen comprar a la botiga de barri, però saben la comoditat que suposa comprar online
2: o per horaris, per feina, etcètera, pel que sigui, no poden acudir físicament.
1: Doncs poder-ho fer, sucumbeixo a comprar per internet, però ho segueixo fent al petit comerç, que és el que m'interessa.
2: I a més el petit comerç al final això et dona també unes altres avantatges, no sé, tu embolica, tu reserva, de cara a Nadal et pots demanar-ho molta antelació, doncs pot ser una sèrie de coses que potser en una botiga online tradicional, normal i corrent no t'ho fan, no? Perquè no ets una persona. O sigui, això és la gran diferència. Que aquí pots dir, mira, doncs envio el WhatsApp o ho faig tal, però al final és el comerç que et coneix, és el comerç que està aquí al costat teu i que sap el que tu necessites o que t'embolica, inclús et posa el nom, per dir-te un exemple.
1: I
2: no?
1: Tant. Gràcies, doncs, Mireia Casan, dinamitzadora de Gaubica. I sort amb aquesta feina d'anar, doncs això, ajudant el petit comerç a fer créixer una mica el seu negoci.
2: Una mica és aquesta la idea, que li anem donant en petites idees. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ja ho veus, doncs, Gemma, que parlem de comerç, allò d'adaptar-se o morir, mira, va ser una realitat, quan parlem de vendre i de comprar.
0: Totalment, doncs, gràcies, Oriol, fins ara.
1: Fins ara.
0: Continuem parlant de comerços de tota la vida i ens quedem ara a Canet de Mar. Ho fem amb un negoci que ha canviat de nom, però no d'essència. L'antiga Can Siset, avui Can Riera, continua darrere el taulell després de més de 60 anys d'història, mantenint l'aposta pel producte fresc, la proximitat i el tracte de sempre. Dani Grau, bona tarda.
3: Doncs bona tarda, Gemma. És la botiga del costat de casa meva. Jo no havia nascut i ja venia en fruita, val? Perquè quan van construir l'edifici, doncs jo no hi era i els meus pares van deixar posar, diguéssim, en els paletes treballar des de casa meva perquè construïssin l'edifici. Imagina't que els anys que fot que està obert. Abans era Can Siset i ara és Can Riera. Sergi Riera, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda.
3: Bé, tu has agafat el relleu del teu oncle, ara fa, no crec que faci un any, o quasi un any, i com t'ho van plantejar, Sergi? Com va anar tot això?
4: Doncs jo soc cuiner de professió, ja tenia en ment, perquè m'he quedat amb un terreno, ja tenia en ment anar a deixar la cuina de marge i començar a fer-me com proveïdor i distribuïdor de fruita i verdura, perquè a part tinc els meus productes, i llavors el meu oncle va dir que es traspassava la botiga i vaig dir, pues, tira't de cap. Si no te la jugues, no, que no risca, no pisca.
3: 32 anys tens, per tant, diguéssim, s'ha lligat l'essència de Can Siset i de, diguéssim, de continuar fent, de continuar venent producte de qualitat, de fruit i verdura de qualitat, de quilòmetre zero, mai millor dit.
4: Sí. Intento tenir tot el que pugui de proximitat, tant meu de l'hort com de pagesos coneguts de tota la vida de la família i tot el que pugui ser d'aquí del Maresme, sobretot.
3: Sergi, no podeu competir amb les grans superfícies, supermercats, no direm noms, però ja ho entenem tots en aquest sentit, però, evidentment, un enciam de casa teva no té el mateix gust que un enciam d'una gran superfície. Això, vull dir, és palmari, és cert.
4: I tant, que és cert. Quan tu vas a una gran superfície i compres un enciam que ja et ve embolicat amb una bossa de plàstic, algo raro et dona a pensar. També els meus enciams venen amb la caixa, amb sorra, i veus que és un producte collit de l'hort i que no està tractat. És el mateix que passa amb les síndries mateix. Jo quan tenia les síndries del meu hort, totes tenien llavors, i la gent deia, hòstia, fa temps que no veiem síndries amb llavors. I va ser treure-les i vendre-les.
3: La síndria és d'estiu, no, Sergi? Estiu i prou.
4: Sí, la síndria és de l'estiu, sí, però passa amb tot, amb les patates. Per tot l'estiu van amb patates meves del meu hort, perquè és una patata que va bé, i la gent, la Mona Lisa, ve de fora, ve de França, per exemple, porta temps en càmera i la meva ve directa de l'hort a la botiga. L'única càmera que toca és la meva perquè s'ha de mantenir, res més.
3: En aquest sentit, Sergi, diguéssim que tenim associat, a veure si és veritat o no, que només aposten per aquest producte a les persones grans, però jo he vist també, perquè doncs, tenim dues botigues, la teva i a Can Donadeu a tocar, diguéssim que hi ha gent jove, és a dir, de... no sé, de 30-40 anys, que també cada cop més s'acosten a aquestes botigues de proximitat, no?
4: Sí, sí, sí, tant. Sobretot jo, des que he agafat la botiga, que soc jove, pues, a base dels amics i tal, ha anat començant a venir gent jove a comprar i cada cop hi ha més gent jove que ve a comprar.
3: Sergi, ja tenies pensat deixar l'hostaleria, però clar, no tan ràpid com... És a dir, no et pensaves trobar l'oportunitat de gestionar la botiga, no?
4: No, jo ho tenia en ment de fer-ho a finals d'estiu, així, aguantant amb la feina i anar fent, i quan em va sortir l'oportunitat, doncs, la cuina crema molt i vaig dir, doncs... Pues, és una oportunitat que no puc deixar perdre. Soc jove, si em surt bé, i si no em surt bé, doncs també. I ja està. I aquí va ser quan me vaig tirar de cap.
3: T'està sortint bé, pel que sembla. En aquest sentit, i la qual cosa m'alegro, en aquest sentit, Sergi, què li diries a un jove com tu, de 32 anys, que li pugui sortir la mateixa oportunitat, no només, no una botiga de fruita, una botiga de, jo què sé, de roba, del que sigui, del bueno, és a dir, què li diries?
4: Bueno, doncs que nosaltres som el futur. Ja les grans superfícies estan fent molt de mal a tot arreu i si nosaltres no tirem endavant, el poble quedarà mort. De fet, hi ha bastants negocis aquí a Canet de gent jove i costa, però van fent, i en menys d'un mes aquí a Canet van tancar 7 botigues de tota la vida. Vaig agafar jo la fruiteria, uns companys tenen una altra tenda de menjars, un té una botiga de roba, i si nosaltres no li donem la vida al poble que li hem de donar, el poble s'anirà a quiebre.
3: Es pot lluitar contra... Acabo, Sergi. Es pot lluitar contra la venda per internet, no? Amb qualitat.
4: Sí, sí, perquè jo, per exemple, porto a casa molta gent. O sigui, la gent ve, em compra, ho deixo jo guardat i després, quan plego, doncs els hi vaig a repartir. I això no ho fan les grans superfícies. El tracte aquest més de tu a tu i més informal, aquestes superfícies no el tenen. En canvi, jo una persona necessita un producte i em moc per poder-li portar producte el dia següent o el que necessiti. I això en una gran superfície no ho tens.
3: Doncs, Sergi, gràcies, ho certifico perquè ho veig cada dia, eh? I sobretot sento al matí la pujada de la famosa persiana amunt i avall. Però bueno, és el que hi ha.
4: Sí. Sí, sí.
3: Vinga, força
4: bueno,
3: Sergi,
4: si es pot
3: i endavant.
4: La persiana, senyal que funciona.
3: Sí, home, no et penso denunciar, tranquil, eh? Vull dir, no ho pateixis. Vinga, adéu.
4: Adéu, Sergi. Merci, Dani.
5: Hora Maresme, cada tarda, de 3 a 4, a la teva ràdio local.

0: Doncs va, seguim ara, posem el focus en els reptes del comerç davant les grans empreses, siguin del sector que siguin. Des de Tordera, en Marc Tresserres ha parlat amb diverses persones que formen el teixit local torderenc per conèixer la seva opinió. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Tu diràs...
1: Doncs mira, avui hem fet una mica de recorregut pel centre de Tordera i, és clar, comprar el barri, com tu deies, no és només això, qüestió de poder conèixer el teixit local, sinó també de viure'l i de forma interna i poder-ne saber si realment val la pena o no mantenir-lo, que ja t'avanço jo que sí. Llavors, hem parlat per conèixer, com deies, aquests reptes que tenen cadascun dels comerços i hem parlat amb molts sectors diversos. Comencem, doncs, escoltant a la propietària de la carnisseria Carns Anna, Anna Masferrer.
2: El primer repte sempre és intentar diferenciar-te de la resta, buscar siguin de la resta per no caure en competències de les grans superfícies. Llavors, un altre dels reptes és sempre és trobar gent disposada a treballar, que jo a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que és un gran repte quan necessites una ajuda extra. Costa moltíssim. Per tema d'horaris, per tema de conciliacions, quan hi ha nens petits, vull dir, jo ja dic, a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que costa moltíssim. I gent disposada a treballar a vegades no n'hi ha. No n'hi ha. Els torns partits no ajuden, per això a vegades nosaltres ens hem de mullar, hem de variar nosaltres horaris perquè no trobes gent que, per exemple, a les tardes vulgui treballar. La gent no vol treballar a la tarda, vol un torn seguit i prou. Costa, és complicat.
1: Fixa't, parlava d'aquests torns partits i que la gent, a dia d'avui, ella reconeix que no vol treballar les tardes i fins i tot com a empresa ells s'han d'adaptar als seus treballadors. Com ho veus tu, això?
0: Home, al final, quan tens un negoci, un mateix no, posa les seves pròpies normes i condicions, però vaja, també has de tenir en compte la competència, però clar, no pots comparar, no, un petit negoci amb menys personal que una gran superfície que tenen molts més recursos i, per tant, la competència no és justa, no?
1: Sí, sí, totalment, i això fa que tot es compliqui una miqueta per molt que el producte sigui de qualitat. Anem a escoltar ara un altre sector, en aquest cas un llibreter, l'Oriol Serra, propietari justament de la llibreria Una Mà de Llibres. A veure què ens explica ell.
3: Doncs un dels reptes principals, sobretot, és afrontar la competència a nivell online. Hi ha molta gent, doncs, que té costum de fer comandes, ja sigui de llibres o de qualsevol producte que necessiti per casa, a través d'internet, i això fa que molta gent, doncs, primi la rapidesa o la comoditat en comptes de venir, doncs, en el local físic a tenir una conversa amb la persona, deixar-se recomanar, i això acaba fent que tinguem, doncs, menys vendes. Però sí que veiem que hi ha molta gent que valora l'atenció al públic, que valora poder tenir un comerç en el poble, doncs, que tingui llibres o el producte que sigui, però sí que és un dels grans reptes com afrontar aquesta competència, que a vegades també és una mica deslleial perquè fa enviaments gratuïts, que mai són gratuïts perquè al final sempre els acaba assumint algú altre, no? El preu de l'enviament l'acaba assumint el llibreter o la gran corporació, i per tant que sigui gratuït és una mica una trampa. Llavors aquest és un dels grans problemes, i aquí al centre del poble on estic jo l'altre gran problema seria que no hi ha un teixit comercial sòlid i hi ha molts d'espais buits entre locals, i potser si hi hagués molta més afluència de petits comerços faria que això animés a la gent a seguir obrint comerços, animés a la gent a venir a passejar, i per tant això també ens ajudaria a tots a que el poble estigués més viu, sobretot aquí al centre, i doncs a poder tenir més ventes, al final, que és la idea, no?
1: Clar, al final, altra vegada, Gemma, aquí és el que li passa a molts pobles, no? El fet que els comerços locals s'hagin anat tancant a mesura que han anat passant els anys, i fins i tot afecta els pocs que encara hi queden, perquè una cosa porta a l'altra, no? Afluència de gent i fins i tot, evidentment, el comerç online, que, clar, jo sé que hi ha moltíssima gent que ho fa servir, el comerç online, en aquest cas compra de llibres, però, clar, poder parlar amb algú que t'ho estigui venent i que és de confiança perquè el coneixes, ostres, té un punt de valor.
0: I tant. És, no té res a veure amb escollir un llibre a cegues, no?, per dir-ho d'aquesta forma, que algú t'estigui, doncs, aconsellant i que pots explicar-li una mica el que t'agrada llegir i a partir d'aquí fer-te una recomanació.
1: Exacte. Uh-huh. Sí, sí. I tu vens amb una idea i potser te l'acaba canviant per una altra, però encertadament, perquè o et coneix o te n'ensenya algun altre i pots arribar a comparar el moment, no?
0: Totalment. Més negocis, Marc.
1: Vinga, va, seguim. Ara escoltarem en Jordi Camps, propietari de Calaix de Viatges, que és un sector, l'agència de viatges, que no ho havia esmentat, que té moltíssima competència. Tots ho sabem, que molta gent s'ho gestiona de forma online i ja de forma pròpia. A veure què ens diu en Jordi Camps.
4: Considero que cada vegada les agències de viatges doncs, ens estem consolidant més. Tothom té els seus clients fidels, que més o menys això és el que et comporta doncs, poder treballar. I segona, que cada vegada que encara que la gent es pensi que tots sou clients doncs, d'internet i de tot això, doncs aquestes noves tecnologies, doncs, realment moltes vegades també doncs, hi ha la contraprestació, diguem-ho així, de que molts us enganyen, molts doncs, es penseu que pagueu un preu i realment segurament a l'agència de viatges està més bé de preu. I després, doncs, crec que després de la pandèmia, amb tot el que va passar, doncs, que la gent que agafava bitllets d'avió per internet i tot això, i va quedar bastant desemparada, doncs, a partir d'aquell moment, crec que nosaltres també ens vam enfortir una mica, perquè, clar, en aquells moments, els únics que donàvem realment servei i tots els problemes que tenien eren les agències, no? A partir d'aquí, jo crec que el sol surt per tothom i tothom s'ha d'espavilar, doncs, amb el seu sector.
1: Bé, al final ell ja té molt clar què ha de fer també perquè li surtin els números i tenir aquesta clientela de confiança que, Gemma, no sé si t'ha passat mai, a mi sí, tenir algun frau quan has comprat algú de forma online, en aquest cas, vols o per booking, si t'han portat a links que no tocaven, no sé si això t'ha passat a tu i has tingut un problema.
0: A mi personalment no, però sí que conec casos de persones, no pel que fa a viatges o hotels, però sí que, per exemple, comprant unes entrades per un concert. I també el tema aquest de viatges, hi ha molta estafa perquè les webs, per exemple, doncs, direm noms, no passa res, Booking, que és superconeguda per comprar, no?, una estada en un hotel. Sí. És tan fàcil com que li posen una E al davant, Booking, i ja no és la mateixa web, i ja estàs introduint les teves dades bancàries en una altra plataforma, i aquí ja l'has fotut.
1: Sí, és que això et poden caçar diners i realment no és culpa de Booking, sinó de gent
0: Clar.
1: Que s'ho fa passar, suplantació, i al final t'hi has de fixar molt, per això l'agència, no? Aquest altre punt de valor que ens comentava en Jordi, no? El tracte de confiança i que ells t'ho sàpiguen gestionar perquè ells hi treballen cada dia amb això.
0: I sobretot, Marc, sí, disculpa, no, el fet de fer, per exemple, viatges llargs, l'altre dia justament ho parlava amb una amiga que té la intenció de fer un viatge llarg, tu de fet n'has fet. Clar,
1: sí.
0: Atenció, no? És a dir, s'ha d'anar amb compte, perquè potser vas a un país que has de reservar algun tipus d'assegurança de salut per si et passa alguna cosa, perquè estem farts d'escoltar històries de persones que han viatjat super lluny de casa, que els ha passat alguna cosa i que estan hospitalitzats i que no poden tornar, que han de pagar 30.000, 40.000 euros, vaja, coses que per desconeixença, no? Perquè no ho sabem, quan viatgem, ells sí que ho saben, les agències de viatges.
1: Sí, i és almenys com a mínim per primeres vegades anar amb ells que t'ho gestionin, és bo i que t'ho expliquin. Llavors tu ja, a mesura també que en vas aprenent, no, pots anar-ho evitant tots aquests inconvenients futurs, que és al final la qüestió d'anar comparant webs, llegir-t'ho tot molt bé, però clar, si no vols fer aquesta feina i vas ràpid, és on poden venir els problemes. Gemma, no sé si tenim temps per l'últim tall o ja
0: sí,
1: s'ha acabat.
0: Sí, és curtet, així que va, som-hi, l'escoltem. Ja que has parlat amb ells, l'escoltem.
1: Som-hi, anem cap a una joieria de Tordera. Parlem amb la Laura Vigues.
5: D'inconvenients actualment de la compra per internet. Però bueno, nosaltres estem força contents, donem molt bon servei, fa més de 30 anys que estem aquí, i res, un comerç de proximitat, que la gent ens té confiança, que donem molt bon servei postventa, i la gent pot venir aquí, pot veure el producte, que tenim el mateix producte que poden trobar a internet, amb la diferència de que aquí se'l poden provar, el poden trucar, li podem explicar tots els avantatges, els inconvenients, i podem donar un bon servei al públic.
1: Aquest servei postvenda que ha comentat des de la joieria, que també és important, no? Se m'espatlla, se m'ha fet malbé, però saps que tu el pots tornar a portar allà perquè t'ho arreglin, perquè són ells qui te l'han donat. Llavors, jo crec que aquest tracte, això, des de fora, has de fer tota la gestió, que t'ho tornin a portar, potser et va per dies... Bé, són més tràmits, no? O correus, que molta gent li fa mandra el tema dels correus, per tant, què millor que poder-ho fer allà al moment i parlar-ho de tu a tu, no?, amb la persona encarregada.
0: Totalment. Marc, moltes moltes gràcies per aquest treball, no?, de camp, de carrer, per haver parlat amb aquestes persones, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Vinga, fantàstic. Fins ara.
0: I arribats a aquest punt del programa, jo crec que ja va sent hora de treure conclusions, i diria que algú de l'equip de l'Hora Maresme ja ho té molt clar. En Jordi Prats de Valls, des de Palafolls, el saludem. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, tu ho has dit. Anem a treure conclusions. Moltes elles ja apuntaven els convidats, per exemple, de l'Oriol, d'en Dani, o fins i tot el que ens ha preparat en Marc, però a moda de conclusió jo vull anar molt ràpid a que comprar el comerç local, doncs escolta, està molt bé. I per què? Doncs mira, et poso un decàleg, diguéssim, de coses importants del comerç local. Per exemple, l'atenció propera. Molts comerços et coneixen, doncs, per el teu nom. Això d'anar a comprar i que diguin: hola, Gemma, què tal? Com has passat el dia? Com ha anat l'Hora Maresme avui? Doncs escolta, mola. O fins i tot per la mateixa família, no? Tu ets de Can... Jo que sóc Pratsavalls, de Can Pratsavalls, o ets de Can Martínez, o ets de Can Rodríguez, per exemple. El fill, el nebot, el net... Vaja, per la família. I això també... Doncs és important. Els comerços locals, els comerços de poble, també fan recomanacions adaptades a les teves necessitats. Ho hem escoltat, ara ens ho deia en Marc des de Tordera, gairebé sense fer masses preguntes, perquè, de fet, ja et coneixen. De fet, també fomenten les converses i la vida social. Molta gent, de fet, accedeix al comerç només per aconseguir una mica de conversa. Fins i tot, escolta, les xafarderies es gestionen moltes d'elles, Gemma, i estaràs d'acord amb mi, en el comerç local. I això està molt bé, no?
0: Un lloc molt típic, les perruqueries... No?
6: Per exemple, sí, per exemple.
7: A casa meva va ser un niu de
6: comentaris d'aquest tipus, no, Dani?
7: Totalment, perruqueria total.
6: De fet, això reforça la unitat entre veïns i el sentiment també de pertinença d'un barri, d'un poble o d'un districte. Els comerços locals també ajuden a la vida de barri, com dèiem, i a la seguretat del mateix. Hi ha més gent passejant, més il·luminació també en hores, doncs, que al dia, doncs, ja no ens acompanya la llum del sol, més neteja normalment, o més seguretat. També tenen identitat pròpia, conserven la història, la cultura i l'essència tradicional de cada poble o barri. Per exemple, qui no ha parlat mai de la Maria del Forn o la Paquita de la Peixateria? Escolta, també ens ajuden a situar una persona important al nostre municipi. Parlem de la importància també, i avui n'hem tingut un exemple, de les associacions de comerciants. De fet, són molt importants perquè la unió fa la força, amb descomptes, amb promocions, amb publicitat i contribuint també a diferents festes. De fet, ajuden també a l'economia local i a la sostenibilitat. Es pot comprar granel, per exemple, cosa que a moltes botigues per internet o a la compra online no es pot fer, o també avantatges per tornar al producte. Ho pots tractar de tu a tu i no has de fer aquells informes que a vegades són llarguíssims per tornar un producte que no t'ha anat bé. Òbviament, la proximitat permet comprar moltes vegades sense utilitzar el transport, que això està molt bé, ara ja parlant de comerços, doncs, que estan com a les grans superfícies o a fora. La contractació local, també n'hem parlat avui. Contracten gent de la zona, per tant, es coneixen i el vincle entre treballadors i també entre el mateix jefe, doncs és més important. O la col·laboració amb festes i o entitats del municipi. Ofereixen descomptes, vals de regal, objectes o serveis en sortejos, sopars o festes. I ja per acabar, Gemma, què em dius dels aparadors vistosos? Això de poder passejar per una rambla, per un carrer principal on hi ha tots els comerços, aquells aparadors que moltes vegades estan molt treballats i que tiren d'inventiva i fins i tot de manualitats, per poder tenir un aparador dinàmic i sorprenent, i que a vegades també ajuden a dinamitzar aquest comerç local. Per tant, si us faltaven raons per apostar per al comerç local, jo em sembla que ho estem aconseguint, Gemma.
0: I tant que sí, Jordi. Doncs, dit això, llarga vida als comerços de tota la vida, que són el tema del dia que hem tractat avui a l'Hora Maresme. Tot seguit nosaltres farem una petita pausa, però abans anem a conèixer la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
8: Estem pendents de l'evolució del pas d'aquesta línia frontal que aquesta matinada deixava precipitacions importants cap a l'àrea sud de Barcelona. Ara, hores d'ara, està descarregant força cap a les comarques gironines, especialment el Pirineu i Prepirineu gironí, i esperem que aquesta tarda, coincidint amb el gir dels vents a component oest, aquestes precipitacions poguessin arribar a afectar també la nostra comarca de forma intensa, tot i que creiem que de curta durada i, per tant, amb precipitacions poc destacables en general. Pel que fa a aquesta propera matinada, hi ha condicions favorables perquè es desenvolupin nuvolades mar endins que podrien tocar algun punt de la franja costanera de la comarca. A part d'això, la situació demà millora clarament i tindrem un dijous dominat pel sol, Però això sí, amb temperatures ja plenament normalitzades. De fet, avui van baixant les temperatures fins al punt que les mínimes no s'han assolit aquesta darrera matinada, sinó que ho faran a última hora del dia. Durant la diada, divendres, també esperem un temps força tranquil amb algunes nuvolades de tarda i dissabte, a diferència de divendres, podríem tenir alguns xàfecs entre el migdia i la tarda aquí al Maresme.
0: Molt pendents del temps, nosaltres fem una petita pausa. Quan tornem parlarem de gastronomia, també parlarem de benestar mental i de música. Tot seguit aquí a l'Hora Maresme, d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre. Nosaltres seguim en directe a l'Hora Maresme i tot seguit el que fem és el repàs diari a les xarxes socials per veure què s'hi diu en aquestes plataformes i també què és notícia. Avui al Maresme parlem d'una maresmenca que fa història als Mossos d'Esquadra. La comissària Sílvia Catà i Colobret, nascuda a Arenys de Munt, serà la primera dona que assumirà la prefectura del cos policial català. Catà, de 53 anys, té gairebé 3 dècades de trajectòria als Mossos i fins ara dirigia la regió policial de Girona. Si mirem més enllà de la comarca del Maresme en clau internacional, parlem de salut i d'una dada que ha generat força comentaris a les xarxes. Un terç de la població mundial està exposada al fum del tabac d'altres persones. Un estudi publicat a The Lancet calcula que l'any 2023 més d'un 1,5 milió de persones van morir per malalties relacionades amb aquesta exposició al fum. Els més afectats són especialment les dones i els infants. Gairebé el 40% dels menors de 14 anys, de fet, viuen exposats al fum dels altres. I el tema curiós del dia. Aitana, la cantant, ha sorprès amb una defensa del català durant el seu últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha explicat que després de passar temps vivint fora, nota que el seu català ja no és tan fluid i que diu moltes castellanades, és a dir, molts barbarismes. Per això ha assegurat que li agradaria tornar a fer classes i practicar-lo més. Això pel que fa a les xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs aprofitant que el tema del dia d'avui era els comerços de tota la vida, us preguntem si creieu que s'està perdent el comerç de tota la vida. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram @horamaresme. Ens trobareu allà i podeu dir la vostra. Fins ara. Seguim parlant de comerç local. De fet, anem a parlar amb la pastisseria Campassol, que elabora sabres per la festa major petita. En parlem amb en Joan Campassol. Dani, ja el tenim amb nosaltres.
2: Doncs sí, per la festa major petita, que és, va ser ahir, el 8 de setembre, doncs la pastisseria Campassol elabora sabres. Joan Campassol, bona tarda, què tal?
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Bé, bé, bé. Aquí, retornant a la rutina normal, em podríem dir. Joan, un sabre. Un sabre sense punta, em podríem dir, no?
3: Sí, és un sabre que no fa mal.
2: Diguéssim, com el podíem... És a dir, descrivim-lo. És una ràdio, però, evidentment, quina forma té? És una cosa molt rara.
3: Sí, no, la veritat és un sabre, és una, dient-ho d'una altra manera, és una pasta en forma d'espasa que l'elaborem amb un brioix molt, molt tovet, molt flonjo, decorat amb una mica de fruita confitada i en format individual.
2: Mm-hmm. Diguéssim, les vendes es mantenen, la gent pregunta, s'està perdent, no sé, pregunto. Com ho veus?
3: Mira, que enguany hem tingut una sorpresa una mica desagradable en aquest sentit, perquè si bé és cert que els dos últims anys anteriors no havíem pogut assistir per problemes meteorològics, hem notat una davallada. Sí que és veritat que sembla ser que hi ha hagut una davallada general amb el que és la celebració, una miquelta, ha sigut bueno, la fira i en general ha sigut tot una mica més mins. I també penso que no ens ha acompanyat el tema de la calor, perquè la veritat és que estava fent una temperatura i que no era habitual per l'època que estem i penso que tampoc va jugar a favor nostre.
2: Val. Diguéssim, quins ingredients té un sabre?
3: Doncs, com que bàsicament és un brioix, tenim farina, sucre, sal, llard de porc... llet, ous, matafaluga, canyella i una mica d'aroma de llimona i una mica d'aroma d'anís, també.
2: Val. Per què el feu el 8 de setembre? A Mataró el fan per Sant Simó.
3: Sí, jo, mira, la veritat és que és un costum de la pastisseria, que era edat de, dels meus predecessors, i sé una mica la història molt per sobre, que tinc entès que commemora el desembarcament dels moros i la batalla amb els cristians. I entenc que el 8 de setembre, doncs, al ser la festa major petita, s'aprofitava per commemorar-ho.
2: És bastant, diguéssim, per una mica complicat de... d'embolicar, no, Joan?
3: No. Sí que, clar, és un format que no és el que es porta avui dia, que és més pràctic, perquè és molt allargat, però nosaltres ja tenim el nostre sistema i res, amb un paperet i una bosseta i cap a casa. És fàcil.
2: Te'n vas pujar a una casa o no, tu?
3: Sí, home, i tant. Això no pot fallar mai. De fet, nosaltres, allà dalt, com que muntem paradet allà a la Fira de la Misericòrdia, sí, allà no ho podem oferir, però nosaltres a la pastisseria en fem de farcits, també, en el mateix dia.
2: Sí?
3: I un d'aquests va caure, també.
2: Farcits de què?
3: De nata, de crema o de trufa.
2: Ui, val. A mi em semblava... Em sembla, bueno, és una mica sense farciment, és una mica insípid per mi, però l'any que ve ja vindré.
3: Vinga, sí,
2: tenint en compte que hi ha farciments, vull dir...
3: Disfrutaràs.
2: Però la nata i la crema sí que va bé pel gos, per tant, ella també disfrutarà. Doncs això.
3: Molt bé.
2: Doncs molt bé, Joan, que l'any que ve sigui millor i que no faci tanta calor, perquè, evidentment, la raça humana o l'espècie humana ho aguanta tot, però, vull dir, no hem d'arribar als límits, sí, podríem dir. És això.
3: Molt bé.
2: Gràcies, Joan.
3: Perfecte, doncs. Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: Igualment.
2: Adéu.
3: Fins ara.
1: Seguim avançant, nou episodi de música amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix nous artistes i bandes de la comarca. Avui ens parla d'un projecte de música per la canalla, centrat en promoure una infància feliç, comunitària i allunyada, molt important, de pantalles mitjançant la cultura i la música. Endavant, Sergi.
4: Doncs sí, preparem les maletes, arrenquem el cotxe, obrim la porta del garatge i ens preparem per un nou viatge en carretera per l'escena musical maresmenca. En aquest primer episodi fem una primera parada per parlar d'una banda molt festiva, Bon Vent.

Quan pensem en la banda argentonina Every Night, probablement pensem en folk, rock i cançons amb un fort component reivindicatiu. Però després de més de 20 anys de trajectòria i més de 600 concerts, els seus membres han decidit mirar cap a un públic diferent, la canalla. Així neix Bon Vent, el projecte de música familiar d'Every Night, format per Albert Avilés, Alba Acher, Laia Anglada, Toni Corrales, Arnau Aymeric i Clàudia García Alvea. Bon Vent no neix simplement com una nova banda infantil. El projecte parteix d'una idea molt més concreta, recuperar l'esperit i l'univers musical de Xesco Boix i fer-lo arribar a les noves generacions. El projecte va començar a portar-se als escenaris l'estiu del 2025, amb actuacions en festes majors, festivals, teatres i escoles. I aquesta connexió amb el públic infantil és important, perquè Bon Vent entén la música com una eina per jugar, compartir i transmetre valors.

0: dia. Per entendre el projecte, cal aturar-nos en la figura de Xesco Boix. Nascut a Barcelona l'any 1946, Boix va ser músic, pedagog, animador i un dels grans referents de la cançó infantil catalana. Va formar part del grup de folk durant els anys 60 i posteriorment va impulsar Ara va de bo, un projecte centrat especialment en la música per a infants. La seva manera d'entendre les cançons anava molt més enllà d'entretenir. Volia que els nens cantessin, participessin i fessin seva aquella música.
1: Vull ser lliure.
0: I aquí apareix una de les grans connexions entre Xesco Boix i Bon Vent. La idea que una cançó també pot ser una eina per construir comunitat. Musicalment, Bon Vent parteix del folk i de la música d'arrel, que ja forma part de l'ADN d'Every Night, però adapta aquesta sonoritat al públic familiar. El resultat és un folk rock accessible, amb guitarres, banjo, violí, flauta, teclats, baix i bateria, i amb unes cançons pensades perquè l'oient no sigui simplement l'espectador, sinó que pugui cantar i participar.

0: I les influències van molt més enllà de la música infantil catalana. Xesco Boix estava fortament influenciat pel folk nord-americà, especialment per artistes com Pete Seeger, amb qui va arribar a tenir relació personal, i també figures com Buddy Guthrie. Boix va adaptar cançons d'aquest univers al català i va incorporar-les al seu repertori, una manera de fer que bon vent recupera ara per les generacions actuals. Anem a escoltar un d'aquests referents. Òbviament, hem d'escoltar el grandíssim Xesco Boix.
1: La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal...
0: Aquesta idea de recuperar cançons d'altres llocs i fer-les pròpies és, de fet, una de les claus del projecte. El primer disc de Bon Vent, les cançons d'en Xesco Boix, inclou temes vinculats directament al repertori de Boix, però també cançons procedents de l'univers folk internacional i de referents com els ja mencionats Pete Seeger, Buddy Guthrie o fins i tot Bob Dylan. Però Bon Vent no es limita a reproduir aquestes cançons tal com es van fer fa dècades. Les actualitza amb la sonoritat d'Every Night i amb una producció pensada per connectar amb els infants d'avui. És aquí on el projecte troba la seva identitat, agafar un repertori que forma part de la memòria musical catalana i donar-li una nova vida sense perdre l'essència.

0: I potser aquesta és la millor manera d'entendre Bon Vent, una banda que mira enrere per poder tirar endavant. Recuperar Xesco Boix no és només recuperar unes cançons, sinó reivindicar una determinada manera d'entendre la infància, la cultura i la música. Cantar junts, jugar, compartir i formar part d'una comunitat. Fins una altra.
1: Doncs continuem, obrim un nou espai de salut per parlar sobretot avui de salut emocional amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, i avui abordem un tema complex però necessari, la prevenció del suïcidi. Berta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal?
2: Doncs bé, venim a parlar, com deies, d'un tema que és potser difícil de parlar-hi, però del qual precisament s'està intentant parlar cada vegada més, com és la prevenció del suïcidi i aquesta demana, no?, que el dia 10 doncs, era el dia mundial per fer la prevenció. Doncs comencem a parlar de xifres i així ens ajudarà una mica d'entendre de quina dimensió estem parlant, no? Segons les dades provisionals de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya, durant el 2025, es van registrar 3.808 morts per suïcidi i encara és una dada provisional, però això representa quasi bé unes 10 persones cada dia. El mateix INE adverteix que les dades provisionals de mortalitat per causes externes doncs poden estar lleugerament infraestimades perquè els resultats forenses doncs requereixen una mica més de temps, no? Si mirem l'evolució que recull també l'INE, el 2022 es van registrar 4.227, el 23 a 4.116, el 24 a 3.953 i ara provisionalment estem en 3.808. Hi ha una lleugera tendència a la baixa, que això pot ser una notícia positiva, però evidentment encara estem parlant d'una xifra molt, molt i molt elevada. I una altra dada que també es manté de manera molt clara les estadístiques de la INE, que és que el suïcidi afecta de manera molt diferent entre homes i dones, sent que suïcidis que estiguin que s'hagin consumat, per així dir-ho, afecta en 3 homes de cada 4 suïcidis que es produeixen, amb la qual també hi ha una diferència en aquest sentit bastant, bastant significativa. Si ens centrem en Catalunya, segons les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, les últimes dades definitives disponibles corresponen a l'any 2024, però aquell informe es van registrar 547 morts per suïcidi, 400 homes a 147 dones. I també Catalunya es va produir un descens respecte al 2023, però continuem parlant de xifres molt i molt elevades. I si ampliem la mirada al conjunt del món, les dades que provenen de l'Organització Mundial de la Salut estima que més de 720.000 persones moren per suïcidi cada any, no? I és que doncs per cada persona que mor hem de comptar que també hi ha moltes que fan una temptativa, no?, que es diu. Segons aquesta mateixa font, la OMS, hi ha una altra especialment rellevant, que és l'edat. El 2021 el suïcidi va ser la tercera causa de mort al món entre les persones d'entre 15 i 29 anys i el 73% de les morts per suïcidi es van produir en països d'ingressos baixos i mitjans. Per tant, no estem parlant d'un problema exclusiu de determinats països, cultures, classes socials, sinó que és un problema global i que ens afecta com a salut pública. I per què parlem ara al setembre? Doncs, com bé deies, és el Dia Mundial on es fa aquesta prevenció. Aquesta iniciativa va néixer l'any 2003, impulsada per l'Associació Internacional per la Prevenció del Suïcidi, l'IASP, en col·laboració amb l'OMS, i cada any intenta posar el focus internacional en una idea fonamental, que és que hi hagi mesures de prevenció que poden reduir aquestes morts per suïcidi. A més, aquest any, 2026, té una rellevància especial perquè és el tercer i últim any d'un trienni, d'una campanya de 3 anys, que va començar el 24 sota el lema canviar la narrativa sobre el suïcidi, i la seva crida a l'acció era iniciar la conversa, no? I què vol dir realment aquest canvi de narrativa, no? Doncs perquè durant molts anys, com bé saps, doncs, el suïcidi ha estat envoltat de silenci, d'estigma, no? Era aquella idea concebuda de que si es parlava és com que es podia fer una crida, un efecto llamada, no? Una crida, un donar idees, i la campanya proposa totalment al contrari, no? Hi ha una evidència actual que no recolza aquesta idea, sinó que s'ha de passar del silenci dels prejudicis a poder parlar del suïcidi com el que és un problema de salut pública que necessita investigació, prevenció, atenció sanitària i polítiques específiques. I quan parlem, l'hem diferenciat del que és parlar a la que és comunicar responsablement. És a dir, no és només treure el que és el sensacionalisme, el romantitzar, el veure aquesta idea com una causa que pot ser comprensible en una situació molt concreta.
3: O fins i tot atribuir
1: atribuir-hi, no, com per exemple característiques de valentia o de...
2: Correcte, sinó s'ha de saber parlar, comunicar de manera responsable i abordar-ho. I aquí vull fer una puntualització important, i és que jo aquí parlo com a infermera per fer divulgació sanitària, no soc psicòloga, no soc psiquiatra, i avui llavors no explicarem com s'ha de valorar tractar una persona amb una ideació suïcida, sinó que aquesta valoració ha d'estar en mans de professionals específicament formats. Però parlar de prevenció del suïcidi no vol dir únicament tractar-la de manera individual o quan hi ha un cas, sinó que crec que és important, precisament, una de les idees més interessants d'aquesta campanya aquest any, que és aquest parlar, no?
1: Clar, de forma com més col·lectiva.
2: Correcte. Quan parlem de prevenció del suïcidi, probablement podem pensar immediatament en aquella persona que té aquesta idea, no? Però des de la salut pública, la prevenció comença, doncs, molt abans. Amb la qual cosa, s'insisteix en aquesta... s'ha de tenir aquesta idea de que la conducta suïcida no té una sola causa, és una causa multifactorial, intervenen factors psicològics, psiquiàtrics, però també està el que és biològic, social, cultural i ambiental. Pot haver una associació entre determinats trastorns mentals, i especialment el que és la depressió, els problemes relacionats amb el consum d'alcohol, el fet de temptativa prèvia, no? Però també poden intervenir, doncs, moltes situacions de crisi, aïllament, violència, abús, etcètera, no? Que, doncs, puguin fer aquestes idees, no?
1: Berta, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora Maresme i ens retrobem ben aviat.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs bé, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i noves històries per explicar-vos què passa a la comarca. Adeu, que tingueu una bona tarda.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
6: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
5: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
6: Aquest estiu, els dijous...

música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella, d'Esquerra Republicana, i David Cid, dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa d'atenció continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per a les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera, i ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.
5: Vinga, Arnau, quan vulguis.
6: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
7: Anna, però què esteu fent?
5: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
7: Bé, doncs sí, una mica.
5: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
7: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
5: Ui, això, francament, ho descarto.
8: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el del tercer capítol...

0: Trots que el teu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria
4: exacte,
2: a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. Tres homes i tres dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la festa de tardor. Llavors, entre la festa de la tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen, eh?
1: Perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Perquè... Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Barbaobab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
4: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Sí. Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir... Bueno, primer, a veure, jo, el Calassan i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu... o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar el Calassan.
1: Sí. Ah, o sigui que això pot passar. Tu ets la viva, imatge de... Estic entre els sis, però no arribo sí. A la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Em va fer molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, sí. Clar, jo soc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que no només tens... Ja et va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu el que vols,
1: i ens està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o molt,
3: no.
1: O molt responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta, diguéssim.
3: Això sí.
1: Bueno,
3: sí,
1: aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar...
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal, sí. El qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot, i hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva, perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera, i esclar, és que a sota... No estava jo, sinó que estava la
2: doncs
3: la
2: sí, l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue. Bueno, hi ha una mica fet, no?
4: Durant el procés.
3: Procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia... Sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, I la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots.
3: Sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar. Ho vaig preguntar a tres o quatre sí. persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer molt de temps.
4: Són mesos, sí.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, sí. penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
5: Endavant, endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens
2: més.
3: El tema de la ubicuïtat.
5: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona, o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot, és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que, mira, farem un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Ubiols, i el procés pot durar, doncs, uns mesos, des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena, per veure el cabell també com és pel darrere.
5: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb la matèria, amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
5: Nela, doncs, digues, perdó.
4: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
5: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats. I el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbart Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que és, va ser conserge de la Casa de Cultura, el que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
5: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
5: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans
3: sí.
5: en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradró, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores sí. li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
4: és
3: ho va fer.
4: És la Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig
4: Eduard
3: anar
4: Fauqué.
3: Al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar. I sí. També em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim. Si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Està molt aconseguit.
3: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
5: Bueno, són records bonics, no? És una, és un llegat molt bonic, sí. Tenir un caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Royo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors. I finalment tenim a l'Eva Tataret a l'any 2019.
5: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta diada de testes, és això? Això és una mena de festa major de caparrots? O...
4: La diada de testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així... difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
5: Clar, és bonic, això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Adeu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
3: Gràcies.
0: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
2: Ra, ra, ra.
0: Ra.
2: Vinga, va.
0: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Vall d'Urgell.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @anna2nsmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona d'abella, emoticona d'abella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs, va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que, com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen, en definitiva, i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma, poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran, gran majoria que ha fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola que és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors,
4: ja et dic, 700, eh? Verge Santa. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, coses. Eh? Són 700 moltíssimes. Tipus d'abelles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fonda allà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim, i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dents de flor, perquè la flor no existia. Amb la evolució, han coevolucionat, i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor, perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny, o que està just al costat, o la que podia portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i de més pol·linitzadors i pol·linitzadores, i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, Anna, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: El noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ja.
0: Vinga, va.
1: Estava escoltant... Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
1: Estava escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la filoxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansat sí que ho estem, no t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana amb la filoxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la filoxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix. Què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 doncs, va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, doncs, un grup de joves, principalment, doncs, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, doncs, evidentment, també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la filoxera. Va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre. I què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la filoxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys, recordem, del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer, tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no, no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una filoxera. Paraula en aquells moments, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una filoxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la filoxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això? Mm.
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la Fil·loxera, que diríem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, ja que tenim el de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i l'estrella de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs, serveix perquè molts nens i nenes, des de ben petits, ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau. A més, l'infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins tots elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ho ha viscut. Clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien, perquè eren unes fires per vendre productes del camp de cara a la barema, aquesta història. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar-ho, per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la fil·loxera aquí al mig. Va caure dreta.
3: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir. I moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la fil·loxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta.
7: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
7: Quedem a la Rambla 54.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients, pel proper tema que volem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
2: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats també a tot l'equip pel programa.
1: Aquesta
2: setmana estrenadíssim ja.
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
2: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segre, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també forts anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al RAM, que són tan o més importants, segurament, per la comunitat, que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
1: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
2: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
3: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
4: Hola a totes.
1: Disculpeu.
4: Hola. Perdona. Oh, hola a totes, i també volia donar les gràcies a Picat Ràdio, a Rambla 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
3: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment, i això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
2: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
3: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no. No. Per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí, sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé, hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
4: Clar, ens estaves parlant de que cal repensar, no, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
3: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo sóc més fort, ocupo aquest espai, i tu, fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donin les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament? No, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge. Un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
1: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
2: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980 i aquí continuem doncs donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portareu aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saire, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saire des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, i a la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart Dansaire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mus, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en el president Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria. I a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbart en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dins. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant, no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I doncs, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: A mi, la Júlia, ara van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart i jo vaig estar molt content. Però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que, d'alguna manera, era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs, això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
9: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
10: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i, bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
14: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és d'estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
15: Marta!
16: Ei, hola, com estàs?
15: Superbé, cada dia em sento millor.
16: I el secret?
15: Doncs ho tens ben a prop.
16: Sí?
15: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
16: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
15: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
14: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
13: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les tempestes han deixat més de 60 litres entre el Berguedà i el Ripollès. En dades d'estacions oficials del Meteocat i d'altres no oficials, s'ha superat a Capdevànol, la Borredà, a Sant Joan de les Abadesses i a la Quar. A més, també s'han registrat més de 50 litres a Sitges i Olot. Encara es poden superar, tinguem-ho present, els 40 litres en mitja hora fins a les 6 de la tarda al Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Moianès i Baixes. Mentre els xàfecs i les tempestes han tornat a aparèixer en punts del prelitoral de Barcelona, sobretot a la comarca del Vallès Occidental. Localment són forts i poden anar acompanyats, recordem-ho, de calamars a pedra i de fortes ventades. Anem a la plana política. PP i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant de la crisi de Ceuta, que ha estat l'epicentre d'aquesta primera sessió de control de la legislatura. Escoltem el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal.
2: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
3: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
1: Sánchez ha negat que el seu executiu estigui sotmès a cap pressió i ha acusat Abascal de difondre desinformació, mentides i insults.
4: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Per cert, que la Comissió Europea, ho hem sabut fa uns minuts, ha concedit més de 114 milions d'euros en ajudes per gestionar la crisi a Ceuta. Després de l'arribada, recordem, de 70.000 immigrants entre el 30 i el 31 de juliol. Brussel·les ha coordinat i facilitat la mobilització, diu, d'efectius de suport de Frontex, l'Europol i l'Agència de la Unió Europea per l'Asil per donar suport operatiu a Espanya per gestionar aquesta crisi sobre el terreny. I la Fiscalia, que demana l'internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa. Es tracta, recordem, de dos joves de 16 anys que se sumen als dos altres nois arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura. Aquesta tarda, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça Neus Català de Manresa.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Avui per mi, Sergio Rodríguez, és l'últim programa de les Portes de Troia. Han sigut 11 anys compartint micròfons, primer amb l'Oliver i l'Alberto, després amb l'Alberto i l'Albert, també amb en Salva i ara amb l'Adrià i el Carlos. He de dir que la meva motivació personal per fer aquest programa ha sigut, com la vostra, aprendre molta història, però també contribuir a la seva divulgació, amb la finalitat clara d'elevar la consciència social, la curiositat i els coneixements de la societat catalana, sense els quals no podrem ser mai lliures. El Portes de Troia queda en molt bones mans. Dos grans historiadors i també comunicadors que tenen l'energia i les idees per continuar portant noves històries setmanals amb els segells de qualitat que caracteritzen el programa. Per mi és el final d'una etapa en la qual he gaudit moltíssim, però que, com tota la vida, ha arribat al seu final. Vull agrair als meus companys les hores de viatge plegats, a Ràdio Castellà, les facilitats i els recursos per fer el nostre programa, a la xarxa per portar aquest espai a indrets de Catalunya on mai hauria pensat que arribaríem, i als convidats, i, evidentment, als nostres estimats oients, molts d'ells amics i amigues, sense els quals la nostra tasca perdria sentit. Punt i seguit a la història d'aquest espai de ràdio i podcast, però punt i final per mi. Gràcies de tot cor.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'any 1985 neix a Constantí un dels grups insígnia del rock català, els Pets. Liderats per Lluís Gavaldà, va... A qui volem enganyar? Potser, en veure el títol del programa, heu pensat que dedicaríem aquest darrer Portes de Troia de la temporada a la història dels Pets. Però no, no parlarem dels Pets, sinó dels Pets. Les llufes, els masclets, les patades, els vents, els aires, les llimes, les pelfes, les bufes i, en general, de qualsevol nom que us vingui al cap que faci referència a aquest so tan característic que ens acompanya, ho admetem o no, tots i cadascun dels nostres dies. Com es percebien les ventositats a les diferents èpoques històriques? Han estat sempre el tabú que són ara? Van existir personatges famosos pels seus moviments intestinals? I hi ha anècdotes històriques sobre els Pets dignes d'explicar-se? Tot això, i molt més, ho tractarem en aquest programa de tancament de temporada. Benvinguts a la història dels Pets. Benvinguts a les Portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts, una setmana més, la última d'aquesta temporada. Benvinguts a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i no podíem cloure la temporada amb un tema més especial, més interessant...
3: Més estiuenc,
2: com la història dels Pets. Albert Torretxe, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Albert Abril, benvingut.
5: Com anem?
2: Albert, estarem una hora sencera parlant dels Pets?
4: A veure, una hora sencera parlant dels Pets, no, bàsicament perquè el programa dura 55 minuts, no ens estendrem, ja portem uns minutets, però estarem una bona estona parlant de Pets perquè ja veurem que és un tema estiuenc, refrescant, i pensàvem que en aquesta cloenda la temporada no podíem desaprofitar l'oportunitat de fer una cosa tan catalana com és l'amor per l'escatologia, no? Els catalans fem dues coses, fracassar i parlar de caques i de Pets, com, ja sabeu, la tradició dels caganers, que hem recuperat el nostre caganer insigne del Joe Biden, que...
2: Sí,
4: que ara feia temps que no sortia, però que ens hem acompanyat durant molts programes a la taula i per tant, jo crec que és una bona manera de tancar un cercle, no, en aquest sentit.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Estimades i estimades amigues oients que s'esteu escoltant des de les vostres platges, des de les vostres terrasses, des de les vostres piscines, des dels vostres vaixells, des de les vostres...
1: Tenim oients que tenen vaixells?
0: Home,
2: són tenim molts oients, eh?
0: De tot n'hi ha de bé. Des de, no sé, des de on on sigui, que pugueu passar aquestes onades de calor una rere l'altra, que estem patint ja mitjans finals de juliol, que ens esteu escoltant ja, temporada d'estiu del Portes de Troia, últim programa. Esperem que us deixeu anar amb nosaltres en el programa d'avui.
2: Últim programa pels que no som mecenes.
0: Ah, al tanto, què passa aquí?
2: Perquè els mecenes sí que tindran programes durant l'estiu. Quinzenals, però hi seran.
0: Molt bé, molt bé. Veus aquesta, veus? No us deixarem anar tampoc aquest estiu, però nosaltres sí, avui ens deixarem anar amb aquest programa dedicat als pets.
1: Estaràs tot el programa
0: de moment,
1: amb la sutil línia?
0: Sí.
1: Vale, perfecte.
0: Passaran més coses. Passaran més coses. Molt bé, la primera pregunta és evident. Es pot fer una història dels pets, Alberto?
1: Oi, tant que sí, hi ha pets que han fet història, però es pot fer...
2: No pot ser.
1: Això,
2: gràcies.
1: Lamento dir-vos que li hem proposat al Carlos Recegui, el control tècnic...
2: Que es deixa anar.
1: Que si volia agafar, descarregar-se a sorolls de pets i tirar-los quan ell consideri... Com l'única manera bona de tirar-se pets, que és quan ho consideri que és el moment exacte.
0: Sí.
1: I crec que ho ha fet. Així que moltíssimes gràcies, Carlos, per sumar-te a aquesta iniciativa. Es pot fer història dels pets? Evidentment, es pot fer història de gairebé qualsevol cosa imaginable. No? Parlar dels pets no és només un interès morbós per l'escatologia o per les anècdotes gracioses, que també, ja ho saben, que també, sinó una manera, com qualsevol altra, d'apropar-nos a les mentalitats de cada època. Què es considera acceptat, què no, no? Les ventositats eren considerades un tabú, eren una normalitat, tothom es peia igual, eren de bon gust, eren quelcom graciós, eren totes iguals. Van existir personatges que van fer carrera amb els seus intestins. Ho anirem veient. Una mica de tot això anirem veient al llarg del programa en aquesta mena de sinfonia pedorreica que farem avui. Perpetrarem avui. Si en algun moment no us agrada, només us diré una cosa. Portes de Troia, finalista, millor guió, Premi Sonors 2026. Si teniu queixes, el jurat.
0: El jurat. No, però pot ser un molt bon programa per introduir els vostres fills i filles a la història, eh? Perquè, clar, riuran i, a més, aprendran història.
1: O d'expulsar-los.
0: Exacte, en família. Ho podem fer en família. Podeu tirar-vos pets en família mentre escolteu el programa. Normalitzem-ho. Això no és un pet.
2: Això no era un pet.
1: Ah, és un pet dissimulat. Ah, molt bé. El pet espia. Molt bé.
2: No m'ho creure.
1: El pet mosso infiltrat a l'assemblea docent.
2: En fi, intentem posar una mica de llum a la foscor.
1: No acabarem el guió, ho sabeu, no?
2: No acabarem el guió? Tampoc és tan llarg, no, el guió?
1: No ho sé.
0: Molt bé, per on comencem?
2: Posem una miqueta de llum a la foscor, no? Això, per on comencem?
1: Molt bé, doncs, si us sembla, podem començar per la primera referència coneguda que tenim sobre algú tirant-se un pet. Si alguna vegada us heu preguntat quan és la primera referència a alguna persona tirar-se un pet, la sabreu ara. Voleu, programa final de temporada, voleu fer apostes de qui va ser?
0: Una pintura rupestre.
1: Una rupestre. Seria molt
2: seria
1: bo.
2: Boníssim.
1: Hi ha alguna, però no l'he pogut ficar. Però bueno,
2: Una tauleta d'argila,
1: clar. Com,
2: amb algun... Saps, amb, no sé.
1: Com amb algun pet, no? Amb algun signe cuneiforme, una mica així com... Ui, com un pet amb derrape. Doncs no anaves desencaminat. El primer pet documentat, sabem que se li va escapar, no? Que es va escapar del ventre del seu propietari farà uns 4.400 anys, vora el 2.350 abans de Crist. I que la pregunta és, de qui va ser aquest pet? Doncs ni més ni menys que Lugalzagesi, rei sumeri de la ciutat d'Uma, propera a Lagash i millor extrem esquerre d'algun equip, no?
0: Basc.
1: Lugalzagesi.
2: Què faràs l'any que ve quan no puguis fer acudits de futbol?
1: Es farà igual, però és que no els entendràs. Però no passa res. Com ho sabem? Doncs bàsicament perquè conservem una tauleta d'argila que ens parla del gran Lugalzagesi, que quan es talla el seu vent és com el vapor que s'escapa del vi bullent. Imagineu-vos quin pet hauria de ser perquè algú, primer, el posés per escrit i més perquè la seva descripció sigui, no sé si us ha passat algun cop, que us has tallat el vent com el vapor que s'escapa del vi bullent.
0: És poètic, sí.
1: No, és poètic. No s'ha aquella... passat mai.
0: Home, jo crec que tan èpic, no?
1: Per mi és un pet amb regal, això, eh?
2: Joder, és que és com gairebé visual, no? Si surt vapor i tot.
0: Clar. Clar, però ho està pintant com una cosa molt bona.
1: Clar, no, de fet, és una cosa extremadament bona. Unes fortes ventositats eren una prerrogativa dels homes poderosos. Tu t'imagines a Conan el Cimmeri, Conan el Bàrbar, i no te l'imagines amb un pedet de princesa. Mm-hmm. No te l'imagines trunyint-se com a Thor després d'una nit d'estiu. Per això, reis com Lugalzahesi, grans conqueridors, però no tant, perquè acabarà sent derrotat, demostraven el seu poder a través dels seus pets.
2: Uau, inesperat. Això era aplicable a tothom en el món sumeri?
1: Doncs no. En els pets, com en qualsevol altra cosa de la vida, tot és una qüestió de classe. I de classe, però també de gènere. Sabem, per inesperat, parlar de classe i gènere en un programa dels pets, sabem, per exemple, de com es consideraven els pets en altres contextos al món sumeri. Per exemple, tenim una referència de vora el 1900 abans de Crist, on tenim documentat un proverbi sumeri que parla dels pets de les dones joves, de les dones acabades de casar-se. Wow. Parla, aquí el dubte de si és un pet anal o vaginal, no entrarem, jo aquesta distinció no la faré, i parla concretament de la incapacitat de les joves, de les dones joves d'aguantar-se els pets quan es troben sobre la falda dels seus marits. És tota mena d'una declaració d'intencions, no? Un senyor gran, una dona jove, puja d'aquí i és aquesta incontinència femenina.
0: Caram, amb els...
1: Exacte, just així. Cumbres borrascoses, la llamen, no?
0: Tenim més informació sobre els pets a Mesopotàmia?
1: Per això volia una habitació pròpia, no? Bueno. Tenim més informació de pets a Mesopotàmia. Sí, alguna més, encara. Per exemple, tot i que sabem que els mesopotàmics no tenien, fins on sabem, una deïtat específica pels pets, sí que hi havia algunes deïtats que tenien alguna varietat escatològica, no? I sense anar més lluny, una de les deïtats ben conegudes als sumeris tenia aquesta característica.
2: Déu-n'hi-do, i quina era aquesta divinitat?
1: Doncs el déu Baal. Segur que alguna vegada heu sentit parlar del déu Baal. Doncs resulta que una de les seves encarnacions, adorada al llevant mediterrani, adorada, per exemple, pels cananeus, pels moabites, pels amorrites, era conegut com Baal el Peor. No us avanceu. No vol dir que fos el pitjor, ni que ni té a veure amb peor, no té a veure amb pets. No? Simplement aquest peor feia referència a la zona on se l'adorava, i era una adoració vinculada al món Peor, Pegor, Fegor, que és un món proper al món Nebo, a l'oest de l'actual Jordània, i que apareix mencionat al Pentateuc, per exemple. No és un nom bíblic. Doncs resulta que aquest Baal el Peor... se li dedica... Bueno, o sigui, la vida és així, no l'he inventat jo. Se li dedicaven ofrenes escatològiques, pel que se'ns explica. No? Per exemple, els seus fidels li defecaven a la boca. I has de creure molt, has de tenir molta confiança en Diosito, en el teu Déu, per cagar-te la seva boca. Sense ser Albert Rivera. No veus aquesta tira còmica?
2: No.
1: Busqueu-la. No, la passo per WhatsApp després.
2: Vale.
0: No sé si vull...
1: Bueno... Sergio sortint del grup. I se'ns diu que una ofrena comuna, menys hardcore, era la de tirar-se pets darrere de l'estàtua del déu. No? Tu anaves al temple de Baal el Peor, t'amagaves darrere de... I feies... Exacte, el pet cremallera. Molt bé. Molt bé, estem tenint totes les veritats.
0: Molt bé, i tot això amb Baal el Peor, això per què?
1: A veure, expliquem-nos, perquè el tema té el seu punt, a banda de la broma. No? Aquest Baal el Peor, mencionat a la Bíblia, va ser emprat pel judaïsme de tombar en el mil·lenni del segle I abans de Crist, en aquell moment tan interessant, no? Tan messiànic que hi ha indicat algun programa, com tants altres aspectes de Baal, va ser modificat per consignar dimonis, per fer referència a dimonis, no? Agafar aquesta... No? El moment en què s'està radicalitzant el culte jueu, s'està com separant, no? en el seu monoteisme del politeisme circundant, i llavors aquestes divinitats de la regió passen a convertir-se en dimonis. Per exemple, en els manuscrits de Qumran, en els manuscrits del Mar Mort, que ja li vam dedicar un parell de programes, apareix aquest Baal el Peor. a la Bíblia era una mena de dimoni de la luxúria, no? Se'ns parla que unes dues moabites van tentar els homes d'Israel per tal que l'adoressin, no? Allò tan, tan típic, no? De la fe a través del, del sexe. I, per tant, d'aquest déu de la luxúria inicial es va metamorfosejar en una mena de dimoni escatològic.
0: I com s'arriba a tot això?
1: Doncs per una qüestió etimològica. Peor, en hebreu, significa obertura, no? L'obertura de la boca, o sigui, els dos cap i cua, els dos extrems del, del cos, no? Per tant, era algo així com Baal l'obert, no? I feia referència a la boca, o, com es consideren els veus rigoristes del segle I abans de Crist, l'obertura de la que parla o que fa referència a aquest Baal és l'anus, i per tant, Baal Fegor donarà a Balfagó, no confonda amb la tonyina.
0: Molt bona.
1: No tonyina, clar. No és una tonyina de merda, sinó és una molt bona. Oh. I Balfagó queda incorporat a la demonologia hebrea amb aquesta característica tan sui generis que hem mencionat, no? És el déu de el dimoni de l'escatologia, de la pudor, no? I no deixa de ser divertit també que un altre dimoni procedent d'un aspecte de Baal, com és Baal Zebú, és el potser, no?, el que ha quedat com un dels sinònims del dimoni, significa literalment el senyor de les mosques, no? Estem en aquest camp semàntic, en aquesta reelaboració dels déus antics en dimonis escatològics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: seguim al Portes de Troia, últim programa de la temporada dedicat a la història dels pets, aquesta primera part dedicada a Baal el Peor, però ara amb aire de José Mercé.
1: Jo crec que entrava com
0: ganivet, o sortia, millor dit.
1: Calent, no? O sortia, bueno, entrava com ganivet en calent en mantega i surt també de la mateixa manera. No ho sé, és que no cal justificar-ho.
0: Ja
1: no?
0: Està, ja està.
1: Estem, de fet, com s'ha vixat una mica l'ambient, estem entrant aire nuevo per mi casa. Que deu ser, és una manera molt elegant de dir que José Mercedes ha tirat una llufa espectacular i demana, sisplau, o l'àvia, no sé, i demana, sisplau, que es ventili l'habitació.
0: Molt bé. Per ara hem parlat de joves dones sumèries, de déus del cagar. Què més ens estem perdent per no haver dedicat un programa als pets?
1: Clar, ja és molta gent, segur que encara ens està escoltant i no ha decidit ja desintonitzar-nos. Bueno, acabem de veure un exemple de com una deïtat acaba convertint-se en un déu dels pets per un procés irònic, no? per un procés volgudament intel·lectual, no? Abans d'entrar en altres temes, podem posar un altre exemple del mateix. La divinitat romana, no hem de parlar dels romans, si fem una història així general, sempre hem d'aturar-nos en el món sumeri, en el món romà, i podem parlar de la divinitat romana Crepitus.
2: Per tant, els romans, no t'has escapat, eh? Has hagut de parlar dels romans. També tenien un déu dels pets.
1: No, doncs, paradoxalment, no. Però els primers pensadors cristians, com van fer els jueus de tombar el mil·lenni, en el context de la denigració del politeisme i del paganisme, van inventar-se un. No? És aquesta idea de nosaltres creiem en un déu únic i els romans són politeistes i pagans i tenen déus per totes les tonteries possibles a vides i per haver. En una obra atribuïda al papa Climent I, que és un dels papes de finals del segle I, es parla d'un suposat déu d'origen egipci i adoptat pels romans com a divinitat menor, anomenat Crepitus, no? Que ve de Crepitus Venti, que vol dir literalment el soroll dels intestins. No? Quan tu et crepites, vol dir que no? El teu intestí fa aquest soroll tan característic que acaba en una ventositat. Aquesta, no sé quin tipus de pet és, quin creieu que seria?
0: Sí. Aquest surt aquest de l'intestí prim directament,
1: canònic,
0: eh?
1: Aquest és un pet aquest ve canònic. Aquest sí. Ve... detecto traces de faves a la catalana, no? Per tant, aquest Crepitus no és un déu romà real, sinó és la visió irònica d'aquest cristianisme inicial sobre l'adoració absurda que suposa el paganisme, no? Que fins i tot, quan els primers cristians es reien dels romans, deien que fins i tot tenien... aquesta gent té déus per tot, fins i tot té un déu dels pets.
0: Hem parlat dels mesopotàmics, ara hem mencionat els romans, hem mencionat egipcis, només queden els grecs per tocar tots els pals dels clichés de l'antiguitat. Què opinaven els grecs de les ventositats?
1: Bueno, els grecs, ja sabeu, tenien opinió de tot, no? Eren uns turres. De qualsevol tema, sempre hi ha algun filòsof, científic, pensador grec que pots dir Anapèdocles de Tarent va ser el primer a mencionar, pues això, no? Per exemple, els pitagòrics, ja sabeu que aquests tios ja eren uns flipats, no? Creien en la transmigració de les ànimes, per exemple. Ells van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que tots sabem que si féssim un rànquing de pets estan en el top, els pets de llegum tenen un boquer.
0: Vedella, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, no, ah, sí? No, no controlo això.
2: Jo
1: sí?
2: Tampoc.
0: Bueno, no ho sé, mengeu vedella, no?
1: Sí, sí, però no he establert, en 43 anys de la meva vida, no he establert una relació lògica de causalitat entre ingerir vedella i...
0: Doncs el pròxim dia
1: canvi,
0: que et fotis un entrecot, després per la tarda...
1: Que dir, amb les faves sí que ho he establert.
0: Sí.
1: És igual, però, per exemple, és d'aquelles, suposo que és el nivell bàsic, no? Com espàrrecs i orina.
0: Exacte, sí.
1: També passa. En qualsevol cas, els pitagòrics van arribar a afirmar que els pets produïts pels llegums, que són molt especials, eren en realitat un intent de l'ànima d'aquests aliments d'intentar escapar del seu cos. Llavors, la propera vegada que us mengeu unes bones faves...
2: Ostres, estem segrestant ànimes.
1: I cada cop i volta, escolteu... No us ho preneu malament, és simplement una jove ànima transmigrada intentant escapar de la roda de la reencarnació.
0: M'encanta, perquè aquesta situació es podria donar. Estem
1: donant
0: idees.
1: Quan
0: us escapi un pet i us mirin malament, dieu, els pitagòrics ho veien normal.
1: Estem farcint els cunyais de Catalunya d'arguments per ser encara pitjor. Imagina't, no? Jo sóc molt estoic, però en el tema pet sóc pitagòric.
2: No? Wow.
1: És com una multiclasse del Dungeons & Dragons, no? Soy guerrero bardo, de nivell 18. En general, això sí que hem d'admetre que la majoria de grecs no li donaven tan fort a fos el que fos que consumissin els pitagòrics. I tenien, en general, una opinió més mesurada sobre les flatulències, no? Considerant-la un gest de maleducació. Bueno, això bé. Es diu que els platònics, fins i tot, expulsaven de per vida de l'acadèmia a que es tirés un pet dintre. Imagineu-vos, tu estàs allà, ets un filòsof, passejant per l'acadèmia, no? Ja fent peripatetijant allò que feies. Clar, llavors, si et mous, vulguis que no, el trànsit,
2: algun moment, no?
1: Fas classe al matí caminant, a poc que t'hagis fet un cafè i un cigarro. Bueno, doncs que sapigueu que és una normativa que el Departament d'Ensenyament podria aplicar d'aquí poc, no? És una manera de baixar la ràtio, no? Pet i expulsió. Això estaria molt bé. Llavors, tots els instituts modificant les NOF per haver de dir, bueno, pues...
0: Ni ho bo.
1: El primer el perdonem, però... No? A veure, jo entre eliminar pets i aire condicionat, no sé quina mesura implementaria primer. Sigui com sigui, de fet, hi ha nombrosos acudits, per exemple, a les comèdies d'Aristòfanes sobre personatges tirant-se pet, no? És una mica una postura propera a la nostra, no? Que és un gest de mala educació i que, per tant, es pot fer broma sobre ells.
2: A veure, jo encara sigo una mica en xoc amb l'anècdota dels pitagòrics. Hi ha altres exemples de flipats, no?, amb els pets durant l'antiguitat.
1: Sí, a mi m'agraden molt els maniqueus. Ja sabeu que són aquells que consideraven que existien dos principis rectors en pla d'igualtat, el bé i el mal, i que el món que veiem l'havia creat el mal, no? I llavors alguns maniqueus arribaven a considerar que els pets eren una mena de alliberament de la llum divina del nostre cor impur, no? Wow. Si la realitat l'ha creat el maligne, i el maligne i el mal és el que ens enganya per veure que el món és un lloc bo quan en veritat és un món dolent, no? I el bé és allò que està més enllà del cos, els pets, que són pudents, desagradables, inesperats, en el fons són com una mena com de buc del sistema, com si estiguessis a Matrix, és el que el bé introdueix al sistema com un déjà vu, perquè tu diguis algú passa, no? I em sembla fantàstic que els pets siguin una mena d'alliberament de la llum divina, com si fossis una mena de cacarot, mai millor dit, fent un kamehame, però no amb les mans. I ja si ens anem a un món més prosaic, del dia a dia de la gent de l'antiguitat, també tenim anècdotes xules. Per exemple, Sant Agustí d'Hipona, un personatge, un sant i un pare de l'Església, el qui d'entrada no vincularíeu amb mons dels pets. Doncs bé, a la Ciutat de Déu, un dels seus llibres més importants, menciona un tipus d'artista, els flatulistes, no confondre amb els flautistes. Hòstia. Els flatulistes, que com us podeu imaginar, sense ser un geni de l'etimologia, són aquells artistes de les flatulències. I diu textualment a la Ciutat de Déu, tenien tal domini dels seus budells que poden tirar-se pets contínuament a voluntat per tal de produir un efecte similar al de cantar. No tens àudio per això, eh, Carlos? Us podeu imaginar? Ho deixo sobre la taula. Hi ha el típic de la IA acabarà amb les professions... No, doncs recuperem professions tradicionals com la dels flatulistes. Vull un grau mitjà... Des que es perfeccionin un grau superior de flatulista.
2: Que puguis anar al conservatori.
1: Clar.
0: No? Exacte, sí. Estem entrant aquí, jo crec que estarem tots d'acord en un altre dels filons del programa d'avui. Els pets com a espectacle artístic.
1: Bueno, els pets com a espectacle artístic, ja sabem que els pets són un espectacle en si mateix, i el grup també. I no t'equivoques gens ni mica, no? Hi ha tota una tradició que, com hem vist, arrenca de l'antiguitat clàssica, però que es mantindrà ben viva durant l'edat mitjana i durant més enllà, durant la primera meitat de l'època moderna, que sabeu que a partir del racionalisme, l'il·lustració, de les bones costums, es perd tota la gràcia del món.
2: Tot
1: que va més enllà de no fer, no fer només humor amb els pets, i això és una crida a tots els humoristes, no fer només humor amb els pets, sinó fer art. Jo crec que és la darrera frontera. El segle XX, no? El segle final del segle XIX, el segle XX, va trencar amb les regles de l'art clàssic, primeres avantguardes, segones avantguardes, el segle XXI ha incorporat la tecnologia. Jo crec que el gran repte del segle XXI és incorporar els pets a l'art, no? I de fet, per qui vulgui encetar aquesta lluita titànica, podem farcir-li d'una llarga llista de referències històriques sobre el tema.
2: Per exemple?
1: Doncs, per exemple, dins la tradició literària irlandesa trobem els pedorros professionals, no? Hi ha tot els braiguetoir. Els braiguetoirs eren una mena d'artistes menors, com els bufons, com els que fan malabars, com els que fan espectacles amb cabres, els acròbates, que tenien l'habilitat de fer un espectacle amb pets. No? Acompanyaven el seguici dels poetes professionals, actuaven a les corts, no? anaven de cort en cort treballant, i aquesta tradició dels braiguetoir és una tradició que es manté mínim fins a finals del segle XVI. Hòstia, la història interminable. O sigui, aquest és com... És art.
2: És un pet irlandès.
1: Fixeu-vos... No sé si vols tornar a posar, però hi ha una introducció, hi ha un nus i hi ha un desenllaç. Fixeu-vos. Introducció, nus... I quan sembla que no, desenllaç. M'ha faltat el remate, aquí. Bueno. Com veieu, és una disciplina artística que encara té molt per desenvolupar.
0: Irlandesos.
1: No només els irlandesos eren els únics que gaudien d'aquestes festes o que gaudien d'aquestes expressions artístiques. Sabem, per exemple, que al llarg de les sagues nòrdiques hi ha personatges vinculats als pets, com per exemple el Bodan Einar, que en diferents sagues nòrdiques era conegut per un mal nom que venia a significar algo així com el de superpets.
2: És que...
1: Superpets? Bueno, que és el Lluís Gavaldà després de fer crossfit o alguna cosa així. D'ell, d'Einar, el superpets, se'ns explica que en un banquet és enganyat, que tothom coneix el teu superpoder, i llavors la gent et diu, vinga, Einar, vinga, marca't un espectacle. I el dia, no, jo m'estic reservant. No, total, que no aconsegueixen que es tiri una llufa, i llavors s'aprofiten que es mig emborratxa en aquest banquet i s'ha adormit, està enmig del banquet adormit allà, recostat en un banc de la sala, i llavors aprofiten per provocar-li un pet. Diu, anem a veure quin és aquest superpoder. És com si tu intentessis treure-li a Cíclop les ulleres de quarts de rubí per intentar veure el seu superpoder. Evidentment surt malament, perquè el pet que provoquen és tan fort... No, tu imagina't a Ignar allà tirat, tu t'apropes, òbviament, per darrere, perquè és l'únic apropament estratègic que tens davant d'una persona que està tombada en una taula, i el pet que provoques és tan fort que acaba matant a la persona graciosa que havia intentat fer... Bueno, que havia aconseguit que es tirés el pet. No? De nou, veiem que el fet de tirar-se pets pels forts és una característica vinculada, com a Mesopotàmia, a la virilitat. Tenim alguna també referència de que en algun combat de Thor contra algun gegant, alguna cosa, Thor està tan espantat i tan en males condicions que diu que els pets que es tira són fluixets. No? Imagineu-vos Thor, que sembla com un senyor que venja molta vedella, segons el Sergio.
0: Clar, és que d'un mal pet et pots morir, eh?
1: Bueno, sí, clar. O sigui, va fer un pet.
0: Bé?
1: Va fer un pet.
0: Va fer un pet com un aglà.
2: Molt bé, tenim Irlanda, sagues nòrdiques, i a l'Anglaterra medieval tenim algun exemple de tot això?
1: Sí. De fet, a l'Anglaterra Plantagenet, és a dir, a l'Anglaterra, no?, de l'inici de la dinastia Plantagenet, mitjans del segle XII, tenim potser l'exemple més reeixit d'un professional dels pets. I és un exemple que potser algú ha sentit a parlar, és un personatge també que s'ha convertit en certs sectors com un meme per entitat pròpia a internet, que no és altre que en Bodan Roland de Farter. Aquest Roland, el tio que es tira pets, és un personatge de la cort d'Enric II. Enric II, el marit de l'Elor d'Aquitània, el rei que va impulsar els ideals cavallerescos de la cort Plantagenet, que potencia el segle artúric, no?, que encarrega, no?, aquestes primeres iteracions angleses dels ideals artúrics. Doncs bé, el bo de l'Enric tenia en nòmina a Roland un bufó especialitzat que tenia l'honor d'executar un cop l'any un espectacle molt especial.
0: Val, em fa por preguntar quin tipus d'espectacle Roland de Farter.
1: Roland de Farter. Ja, de fet, és un nom artístic, eh? Ell tenia un altre nom, crec que es deia George o així, però ell va dir jo, Roland de Farter, em sembla genial. No de Faster, eh? Això ens ho prenia amb calma. Llavors, un cop l'any, de fet, ell, la seva fama venia per una actuació que feia només un cop l'any. Un cop l'any, a la festa de Nadal del rei Enric II Plantagenet, que devia ser una festa sui generis. Els dinars de Nadal ja són particulars si tens una família mitjanament disfuncional com la majoria de nosaltres. Penseu que és la família d'Enric II, Leonor d'Aquitània i els seus fills, Ricard Cordalleó, Joan Sense Terra... Vull dir, estem en una família totalment disfuncional. Veieu el lleó a l'hivern, no? aquella pel·li fantàstica. Doncs, aquell dinar, en aquella festa de Nadal de la cort del rei d'Anglaterra, Roland de Farter tenia una actuació única, que l'havia fet famós, que se'ns diu que era literalment saltum, sifletum, petum. És una mena com de lema de les Olimpiades, no? Saltum, sifletum, petum.
2: I què vol dir això?
1: Doncs vol dir ni més ni menys que fer a la vegada un salt, una xiulada i un pet. Sí, però jo us conec, com a bons oients, un podcast d'història sabeu de tot, i potser hi ha algun oient que pensa que no n'hi ha per tant, que no és una cosa tan excepcional, que saltar mentre fas una, mentre xiules i tires un pet, saltar, fas un cap i cua, saltar i en el salt, xiular i tirar-te un pet. Vull dir, fer que l'aire surti, sigui cap i cua, surti pels dos a la vegada.
2: Molt difícil.
1: S'ha d'anar contra natura, totalment. Doncs si algú pensa que no és per tant, que Roland de Farter, bueno, era un artista sobrevalorat, era una mena com de Rosalía no és pa tanto, Roland de Farter tampoc, el repto a fer-ho aquest estiu a casa, no? Que ens etiqueti amb el resultat, que ens faci un vídeo, que ens faci una review, i vinga, valents, va. A veure, posem ordre. Dignifiquem artistes històrics amagats per la censura històrica com Roland de Farter.
0: I com és que ens ha arribat el relat d'una actuació anual, d'un cop a l'any?
1: Anual. una actuació anual, però a més, fixeu-vos que era una actuació feta al vell mig de la cort reial d'Anglaterra, no? Que generava una expectativa brutal i que hi havia molta gent que m'han convidat al dinar, no? A la recepció de Palau Reial. Hosti, tio, quina sort, podràs veure Roland de Farter actuar. Doncs ens ha arribat perquè a Roland de Farter se'l recompensa com s'havia de recompensar algú per un espectacle d'aquesta magnitud, mai millor dit. No? Us podeu imaginar que quan cobrava per aquest triplet seu?
0: Sí, una bossa de monedes d'or.
1: Una bossa de monedes d'or.
2: Jo estava pensant, no, jo què sé, un cavall.
1: Un cavall. No, doncs, Roland de Farter va rebre del rei Enric II ni més ni menys que la vila i parròquia de Hemingston i una bona quantitat d'acres de terra que van passar als seus successors, no, com a herència per només actuar, el que jo calculo que deuen ser 30 segons màxim a l'any. Vull dir, potser primer... inicia Roland de Farter, això sí, potser no se li ha donat la fama que mereix com a artista, però enceta una noble tradició que és treballar molt poquet només el dia de Nadal.
0: Com el rei d'Espanya.
1: En aquest sentit, fixeu, la fina línia entre gent que treu pets pel cul i gent que treu pets per la boca. Llavors, aquesta predicció pels pets, a més, es mantindrà ben viva dins la cultura anglesa durant els segles posteriors. Per exemple, el Piers Plowman, que és un text del segle XIII, de Pere el Llaurador, se'ns diu que un bon artista ha de ser capaç de, si alguna vegada viatgeu a l'edat mitjana i voleu fer carrera, heu de ser capaços de tirar-vos pets, explicar històries i tocar instruments com l'arpa o el violí. I al segle XIV trobem, per exemple, també històries explicades als contes de Canterbury. Si no, no entenem, però si no els coneixeu, aneu i llegiu el conte del Moliner, per exemple, que no té desperdici, i on els pets, uns pets, un cul sortint d'una finestra i fent uns pets per intentar descobrir si de la, si de la finestra penja la manta de la teva dona, que serà el que s'ha enxampat follant-te-la.
0: Follant-te-la. M'encanta.
1: Vale? Doncs jo no vull fer spoilers, però com veieu que hi ha una tradició escatològica important en l'Anglaterra medieval.
0: I avancem. I a l'edat moderna, Alberto, aquesta obsessió pels pets millorarà? Continuarà igual?
1: Clar, a veure, no ens adonarem gaire, no? Perquè el tema tindria molt, molt llarg recorregut. Ens podem aturar, si voleu, eh? Només dir-vos, per exemple, que Quevedo, el Quevedo bo, l'original, el Quevedo Prime...
0: Què edat té?
1: Bueno, justament no se los queda. L'original Quevedo té una obra que es diu Gràcies i desgràcies del ojo del culo. Ell tenia molt bona vista pels títols. Té, com us dic, Gràcies i desgràcies del ojo del culo, que és una obra que no sé per què no s'ha reeditat tot el que s'havia d'haver reeditat. I té també un poema al pedo. Bueno, està bé, no? O que d'altres autors ben coneguts com Rabelais, Montaigne o propi Cervantes, el Quixot, narren anècdotes i episodis ben curiosos que tenen a veure amb pets, no? Llavors, aquesta tradició escatològica en la primera modernitat, en el segle XVI, principis del XVII, encara està molt, molt viva i molt, molt calenta. Fins i tot...
0: Molt calenta, tio.
1: Sí? No, no, calent no és, no és un camp semàntic que identificaries amb els pets?
2: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que sí, no?
0: Per això.
1: Ah, vale, bueno, pues està ben dit. Fins i tot una persona tan aparentment racional com Benjamin Franklin va escriure l'any 1781 un assaig sobre tirar-se pets orgullosament. L'orgull de tirar-se pets, on parla de coses superpràctiques i que haurien d'estar a l'ordre del dia dels currículums educatius d'arreu, on parla de coses com que el que menges influeix en l'olor dels teus pets.
2: Com la vedella.
1: Com la vedella.
0: Les carxofes també.
1: Les carxofes.
0: Fan venir molts pets.
1: Sí? No...
0: No en menges gaires?
1: No, és que no m'agraden les carxofes. No sé què és veritat.
0: T'has salvat.
1: M'he salvat.
2: Els
1: espàrrecs va per un altre.
2: Els calçots.
1: Oh, els calçots, sí. Si els veus amb aigua, sobretot. Llavors, sí.
0: Ostres.
2: Sí?
1: Sí. A mi és el que m'ha dit. Sembla que vaig anar a una calçotada. A mi la meva família política m'ha dit aquí no has de beure aigua, has de beure...
2: Vi o cervesa.
1: Més en vi o fos una altra cosa. Però perquè la ceba fermenta i amb l'aigua fa reacció.
0: Estaria bé.
1: No sé quin grau de credibilitat té això. Citem experts en la matèria, experts en... No sé, què sé. Anava a dir, etiqueteu a Maria Nicolau com a experta en cuina, que ens parli dels calçots, o si teniu algun familiar expert en pets o en calçotades...
2: Encantats de conèixer-lo.
0: Per quina va el que anava a proposar?
1: Sí, vols fer
0: una cara? Com el programa arriba a totes les bandes de Catalunya, doncs expliqueu-nos les anècdotes amb els pets
1: del
0: vostre territori.
1: Fem territori,
0: no?
1: fem territori. Pets quilòmetre zero. Si hi ha algú que tingui algun saber ancestral i popular sobre els pets... etiqueteu a Enric Calpena a l'Enguany. No, home, no, etiqueteu-vos a nosaltres. Jo què sé. No hi ha res més vinculat als pets que deixar-ho anar i desentendre't del que passa a continuació.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del...
1: Recte final.
0: Recte
1: final, en sèrio. Estava esperant aquest moment.
2: I aquesta ha estat sense voler.
1: T'ha sortit així de l'ànima.
0: Sortit de dins.
1: De dins.
0: Exacte.
1: Com surten les coses bones.
0: Doncs part final.
1: Part final, sí. Explosió final.
0: Exacte.
1: Efervescència final.
0: Hauríem de dedicar una pila que a Cristòfal Colón.
1: Colón. Bueno.
0: Ja està.
2: Vacances, tio.
1: Sí.
0: Últims minuts de l'últim programa de la temporada del Portes de la Troia.
1: El pet final de la temporada.
0: Exacte, l'Alberto em comenta, li pregunto per què aquesta música diu al final del programa, ho sabreu.
1: Mai s'han de donar motius per l'himne de la Unió Soviètica, però...
0: Exacte.
1: Ja està.
0: Doncs acabem, Alberto, si et sembla, aquests últims minuts de programa i de la temporada amb algunes anècdotes més sobre pets.
1: És un tema que no ens n'esgotem. Ja sabeu que és un tema que més, que un cop que l'obres queda surant a l'ambient durant temps i temps. Intentarem fer-ho molt, molt picadet, intentarem donar diverses anècdotes per farcir-vos en les vostres converses estiuenques. Primer ens posarem una mica exòtics per tots els amants del Japó. Per exemple, ens viatjarem al Japó del Shogunat Tokugawa, segles XVII, mitjans del segle XIX, per seguir amb el nostre viatge pedològic.
0: Veus això? El Carlos, que és un expert del Japó, poder no ho sabia, això dels pets. No. Mira que és viatjat, al Japó.
1: Però els japonesos també
2: tu també, eh?
0: També jo també, pets, però ell moltes vegades. Aviam, què passa, aviam.
1: Bé, doncs allà al Japó també es tiraven pets i el millor de tot és que també ho expliquen, no? I de fet, no només els expliquen, sinó que els dibuixen. Ara em direu, com es dibuixa un pet? I aquí tornem a la vessant artística del fet, no? El pet no és un objecte, és una expressió artística, és un estat d'ànim, és una manera d'estar al món, no? Que dirien els filòsofs alemanys. Pel qui no conegui, que el busqui. El Hegassen, que és un tema plàstic, no? Que literalment significa batalla de pets. No? Hi ha tota una tradició, un tema molt tradicional al Japó, més documentat, no?, al segle XIX, però que, per exemple, documentem la primera vegada el període Heian, finals del segle VIII, finals del segle XII. No? Abans dels samurais hi havia batalles de pets, fixeu-vos. I conservem alguns de manuscrits del període Edo excepcionals. No? I consisteixen, si busqueu per internet, en dibuixos d'homes seminús tirant-se pets enormes a tot allò que us pugueu imaginar. Batalles de pets. Pets entre persones, pets d'animals, no? Samurai tirant pet a gallina, senyor tirant pet a abella moribunda, animals, objectes, pets que s'emmagatzemen. És que al final el pet és molt efímer, és com un art efímer, no? És una instal·lació artística, és com els mappings. Ara s'han posat els mappings, no? A façanes, però l'art no ha fet el petting. Ara la gent li dius, vols fer petting? I és una altra cosa, no és projectar pets sobre, de manera artística. Al Japó, en aquests batalles de pets, els pets s'emmagatzemaven o feien servir, per exemple, per fer volar objectes.
0: Hòstia.
1: És una energia, bueno, energia neta, és una energia renovable, no necessàriament una energia neta, però poso sobre la taula és aquest natural. Exemple japonès sobre pets.
2: Dóna'ns més, Alberto.
1: Dóna'ns
2: no? Més, sisplau.
1: Sí, quan hace pop ja no hi és.
2: Ja no som.
1: Bueno, doncs jo no vull, em queden menys de 10 minuts. No vull acabar el programa sense dues anècdotes més, que crec que us encantaran. La primera és potser el darrer gran artista dels pets que ha donat la història de la humanitat. No? El gran Lepetoman, una mena com de psicòpata dels pets, no? Una mena de flatulista maníac, el Lepetoman.
2: I qui era aquest senyor?
1: Doncs Lepetoman és ni menys ni menys que la darrera sensació de la Marsella de finals del segle XIX. No podíem deixar el programa sense relacionar pets i França. No rigueu, però el nom d'aquest Lepetoman, gran artista dels pets, és ni més ni menys que Josep Pujol. Tenim un Josep Pujol, el gran Petoman, fill d'un forner de Marsella, segurament no, de descendència catalana, que va descobrir el seu talent natural de manipulació de llufes mentre un dia, de jove, mentre es banyava al mar. Resulta que Josep Pujol, un bon dia, en agafar aire per submergir-se al Mediterrani, allò que és tan típic d'estar a la... Oh, compte aquest estiu, eh? Compte aquest estiu. Submergir-se, allò que agafes aire, Llavors ell va agafar aire per submergir-se i va notar un fred antinatural pujant pel seu pati del darrere. Se va deixar la porta del pati oberta i havia inhalat aigua de mar pel seu esfínter. No? Això és tota una sorpresa. De fet, és tot un superpoder.
0: Amb aquest superpoder tots sabem que es pot fer servir bé o malament.
1: No, bueno, clar, ja sabeu que tot poder hauria de comportar una gran responsabilitat. No? Així que el Boden Pujol va començar com a un jove mutant a l'escola del professor Charles Xavier a experimentar amb els seus nous poders. Se'ns explica que primer ell, per exemple, va anar al recu fàcil, que és fer brollar xorros d'aigua pel seu anus, com una mena d'esquirtle, no d'esquirting, com una mena de pistola d'aigua, arribant a projectar el xorro, ja quan era adult, quan tenia els seus poders desenvolupats, dins a més de 5 metres.
2: Sí, tio.
1: O sigui, com...
0: Wow.
1: Toma, pistola d'aigua. Després va descobrir que el seu esfínter no només podia inhalar aigua, sinó que també podia inhalar aire. El seu esfínter podia respirar i acumular aire. I no només això, sinó alliberar-ho a voluntat. Que aquí em pregunto, què faríeu vosaltres?
0: Ui.
1: Ui. Què faríeu vosaltres, Sergio, Albert, si tinguéssiu aquest superpoder? No ho sé, i no sé si vull saber-ho, però en Josep Pujol va decidir encetar una flamant carrera musical. No sé si és el que faríeu vosaltres amb aquest superpoder. Segurament es posaria una capa. Bueno, una capa no, perquè és contraproduent, no? Perquè tapa el teu superpoder, però... Jo què sé, combatiríeu el...
2: Cama curta.
1: Compartiríeu el crim a Manhattan, a la cuina del diable, no? Aniríeu allà... Traparíeu pels terrats en nits obscures en base a la vostra propulsió anal. No ho sé, però Josep Pujol va decidir començar una carrera artística.
2: Bueno.
1: Penseu, estem al París, no? I ja es muda de Marsella a París, de finals del segle XIX, principis del segle XX, i tenim un home que era capaç de cantar, per dir-ho...
0: Tocar?
1: Cantar la marsellesa amb el cul.
0: Hòstia.
1: I fins i tot fer imitacions. És com un Carlos Latre, però molt més guai. I, de fet, va acabar tenint un espectacle d'hora i mitja al Moulin Rouge. Tu anaves a veure un espectacle d'obra i mitja de Le Grand Petoman, Josep Pujol, que et feia un espectacle d'hora i mitja de cançons i imitacions amb l'aire del seu cul. Vull dir, per mi això és la culminació d'una avantguarda artística impressionant.
2: Alberto, ens has promès dues anècdotes, ja n'hem fet una, i ens en queda alguna altra, no?
1: Ens queda una altra, i aquesta anècdota és la que vincularem amb dos fets. Una, la música de l'himne de la Unió Soviètica, i com ja sabeu, com ja ha explicat el Sergio inici del programa, aquest és el seu darrer programa regular de les Portes de Toia. Ell ja ho sap, això és casa seva. Portem més de 10 anys, dels 20 i pocs anys que fa que ens coneixem, portem mitja vida junts en aquest estudi. Les portes del davant de Troia estan obertes, com deia Ramon Llull, ets amic i amat del programa. Pots venir sempre que vulguis, en qualitat del que vulguis, presentador, convidat, el que et doni la gana, però no volia tancar el programa sense fer una anècdota juntant coses que li agraden molt al Sergio. El segle XX... la política, la Unió Soviètica, i per tant vagi això com a homenatge, tot el programa ho és, però com a homenatge en aquest darrer programa regular plegats. Estem a l'any 1981 i resulta que ens trobem en un submarí soviètic carregat amb armes nuclears que de cop i volta emergeix de sobte en aigües sueques. Suècia no forma part de l'OTAN, però estem a les acaballes de la Guerra Freda, però les alarmes salten igualment, no? Com és possible que els soviètics hagin invaït les aigües territorials sueques sense permís? I els suecs, arrel d'aquest incident, comencen a entrar una mica en pànic, en paranoia, i comencen a inspeccionar el fons del mar amb sonars per si troben sorolls inesperats. No? Perquè, dic, bueno, anem a escombrar amb sonars el nostre fons marí perquè no ens tornin a colar que un submarí nuclear soviètic puja del mar. T'està agradant per ara, oi que sí?
0: Sí, sí. Simplement imaginar-me un sonar...
1: Llavors comencen...
0: Dedicat a pets, ja...
1: Comencen a trobar sorolls inesperats que no dubten a començar a documentar, a catalogar durant més de 10 anys. no? Dient, això són restes de submarins, no sorolls de submarins soviètics que estan circulant per les nostres aigües i que anem documentant, no? Per tant. I arriba un dia, 10 anys després d'aquest incident, que el primer ministre suec escriu fart, bueno, fart, fart, sí, fart, bueno. Escriu fart ja del tema a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin rep una carta del primer ministre suec dient-li que, si us plau, deixin de fer passar els submarins nuclears per aigües sueques, perquè ja porten 10 anys, no?, documentant amb sonars els sorolls dels submarins soviètics creuant per les aigües sueques.
0: Però ho eren, de submarins soviètics?
1: Clar, i aquí arriba la part bonica, que és que no eren submarins soviètics. Boris Yeltsin diu, però bueno, això va ser una cosa puntual, no ho hem tornat a fer, creiem-nos, som la Unió Soviètica. Bueno, ja no era la Unió Soviètica. I amb això, si us sembla, tanquem el programa. Els russos neguen l'existència d'aquests submarins i s'acaba arribant a la conclusió, després d'estudiar-ho molt, els suecs arriben a la conclusió que el soroll que durant anys havien estat vigilant els suecs eren ni més ni menys que producte dels pets que els grans bancs d'arengades del Bàltic es llançaven a les profunditats marines. Així que sentint-ho molt, quan us tireu un pet a la piscina aquest estiu, lamento dir-vos que malauradament ja no teniu una Unió Soviètica que intenta donar la culpa. I això, com tantes altres desgràcies del nostre món, és culpa del capitalisme.
0: No podíem acabar més amunt el programa. Moltíssimes gràcies. Aquesta història dels pets...
1: A tu.
0: Que tanca temporada.
1: Et trobarem moltíssima falta, Sergio.
0: Moltíssimes gràcies, Albert Abril, Carlos Lecegui, el control tècnic avui, i Sergi Rodríguez, qui s'acomiada per última vegada del Portes de Troia. Us esperen a partir del setembre amb les Portes de Troia ben obertes amb una nova temporada.
3: Les Portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional a l'Ajuntament, en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en zones de mercat tensionat. L'escoltem.
1: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
0: Més qüestions. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts ahir pels Mossos per l'apunyalament mortal d'un veí a Manresa la matinada de l'1 de setembre. Les dues detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que des de la detenció compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els indicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures, en aquest cas, de control. I parlem de Reus, perquè multaran 30.000 euros l'empresa responsable de la neteja pública. L'Ajuntament ha detectat 5 incompliments greus del servei entre els mesos de juny i juliol, principalment perquè l'empresa no hauria fet els serveis previstos al contracte en àmbits com la recollida de contenidors, la neteja d'aquests elements o l'escombrada de voreres. Un exemple pel que fa a la neteja que parlaven des de Reus, la neteja de grafits, cartells i taques, que ja hi havia 125 execucions previstes, però 72 no es van arribar a realitzar i a la llista de sancions greus hi ha el fet de tenir contenidors plens i sense recollir durant 72 hores. I l'actor, dramaturg i poeta sabadellec Manuel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys, nascut a Sabadell. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional, especialment vinculada al teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i també va ser un dels fundadors de la Sala Beckett. També va treballar al cinema i a la televisió.
2: Escoltant Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda. Benvinguts a un nou programa de Sisè Parla. Avui parlarem sobre l'assetjament escolar. Avui serem la Lilian i la Romeixa, que fan l'entrevista, la Noa, que fa el debat, i jo, l'Aniol, que fa la presentació. Abans de començar, posarem la primera cançó.

0: Després d'aquesta cançó anirem a l'entrevista que, com abans ja us he comentat, la faran la Lilian i la Romeixa. Bona tarda.
1: Bona tarda. Avui a l'entrevista tenim el Brian Giner, activista contra el bullying i creador de contingut. Bona tarda, Brian. Estàs preparat per la primera pregunta?
2: Primera pregunta. Quan vas començar a patir bullying?
3: Doncs mira, jo vaig començar a patir bullying a primària, sobretot en el moment d'infantil, on no era un bullying com a tal de pel·lícula, sinó era, bàsicament era un aïllament pràcticament total pel grup classe, i on no sabien incloure'm dins dels grups o directament, sobretot jo ho recordo molt a finals d'infantil, sobretot a I5, on no em deixaven aquestes joguines per jugar al pati, que, bueno, a lo millor sembla una tonteria, no?, però ser l'únic que quan feien un grupet per jugar estava exclòs, no?, doncs, bueno, en aquell moment no feia mal, sinó que em molestava, i amb el temps, en perspectiva, dic, ostres, no?, si ara li fan al meu fill, a mi em faria molt de mal veure-ho.
1: Segona pregunta. Què vas sentir quan vas començar a patir bullying?
3: La veritat és que quan em feien bullying no sentia res. Al final, és a dir, sí que és veritat que la continuïtat d'aquest bullying era puntual a l'inici, després sí que ja era bastant més seguit, però el fet que me'l fessin pràcticament cada dia era una continuïtat que jo ja vaig normalitzar. No sé si és que era un tema de fer-me el fort o d'intentar passar o no sé. Però jo recordo que, bueno, em feia mal, sí que és veritat que em molestava moltes vegades, però volia mirar per una altra banda i dir, bueno, va, passo, perquè és que, si no, és que és jugar al seu joc, no? Sobretot més a primària, quan ja tenia una edat més adulta. I recordo que el primer que vaig sentir, doncs, bueno, no?, com comentava, doncs possiblement aïllament, també aquesta soledat, no?, aquesta soledat continuada. Però, bueno, ja et dic, que va ser una miqueta més quan vaig ser més adult, que sí que vaig notar ja més sentiments, no?, sobretot per un tema emocional.
2: Tercera pregunta. Què pot fer una persona que pateix bullying?
3: A l'actualitat, una persona que pateix bullying té moltes més eines que quan jo ho patia, principalment perquè ara hi ha protocol, cosa que a la meva època no. També hi ha molt professorat, podria dir que pràcticament tot el professorat que surt de la universitat ara avui dia està preparat i coneix i sap què és el bullying. Llavors això també és un hàndicap molt positiu perquè poden tallar d'arrel, no?, aquesta problemàtica i poden ajudar moltíssim. Però sobretot si una persona a l'actualitat està patint assetjament, denunciar-ho públicament a la família, a tutors, a profes, i si no vol fer-ho perquè té por, li pot comentar a una persona que li tingui molta confiança, un amic o una amiga de veritat, i que pugui fer aquesta ajuda, no?, per ell o per ella. Al final, els observadors som tothom, som tots, i crec que podem parlar, no?, també, i podem ajudar de moltes maneres. No fa falta que vagi la persona que ho ha patit directament. Podem fer-ho també als observadors, en aquest cas. I m'atreveixo a dir que moltes vegades ajudem molt més als observadors que en un altre perfil.
1: Vale. Quarta pregunta. Què creus que podrien fer les escoles per acabar amb el bullying?
3: A les escoles poden fer moltes coses. La primera és activar el protocol quan s'ha d'activar. Aquí també tenim un problema d'arrel, i és que no hi ha recursos, i això també és un problema molt gran perquè, bueno, activar el protocol implica persones, implica seguiment, i aquest seguiment moltes vegades no es pot fer perquè no hi ha personal professional o directament no hi ha professional. És que és una vergonya, no?, la situació que hi ha avui dia, igual que amb els vetlladors, amb els TIS, tot el personal PAS i docent. És una vergonya que el que sigui essencial avui dia per l'ensenyament, al igual que per la salut, estigui una miqueta amb l'aire, no?, està un núvol, i tot i que tothom és conscient i sabem el problema, no es fa res o no s'actua, no? És una vergonya, la veritat.
2: Què creus que guanya aquestes persones que fan mal als altres?
3: Doncs la persona que ho fa no sé què guanya. Jo crec que és un tema d'ego, és un tema de fer mal. Ho he parlat moltes vegades a xarxes, jo crec que els nens no són dolents en moltes ocasions, algunes sí, però jo crec que a la gran majoria no. Molts també tenen motxilles, llavors, bueno, si guanyen alguna cosa, Jo crec que mai ho sabrem, o almenys jo no ho sé, dels meus com ho feien, perquè mai m'ho van dir i tampoc m'interessa en aquell moment, la veritat, ni ara tampoc. O sigui que, no sé, jo crec que els hi agrada moltes vegades ser mal o ho veuen com una cosa normal, el fet de matxacar algú o fer mal o fer-lo petit, és una vergonya. Tot i que, bueno, jo crec que a vegades també no hem de parlar de la víctima per dues parts. Al final, a vegades la persona que ho fa també és víctima, a vegades. Que quedi clar la paraula a vegades, que també a xarxes em diuen borrades també amb aquest tema i de veritat, o sigui, és que s'ha d'aclarir tot molt.
1: Vale. Per tu, quina etapa ha sigut més dura, l'escola o l'institut?
3: Per mi, sense dubtes, l'etapa més dura o més difícil va ser a l'institut amb creus, tot i que a primària sí que em va passar alguna coseta també amb el heavy, no? Que em van llençar de l'escala, que ho he dit sempre, o em van fer moltes petites coses que al final eren molt greus. A l'institut recordo que era, bueno, era una selva, o sigui, és que de fet, tinc com una taca allà, no?, molt gran, i no recordo molta cosa del trauma que per mi va ser, imagina't, si és que jo vaig acabar l'ESO i ja no vaig tornar a una aula com a alumne. O sigui, ja no he tornat a trepitjar una escola com a alumne. Després, com a professional, sí. Llavors, bueno, és una taca que queda per sempre.
2: Setena pregunta. Què creus que haguessis necessitat per afrontar el bullying?
3: Doncs jo crec que en aquell moment el que hagués necessitat hagués sigut el suport per part de l'escola o per part dels professionals. A primària no vaig tenir cap ajuda més enllà de la meva família i alguna persona que estigués allà, que entenés el problema i que no digués que són coses de nens o directament que mirés cap a una altra banda, no? Jo crec que donar importància a la realitat, al problema i a les conseqüències, no? Jo crec que en aquell moment era molt important i cap profe fins a finals de secundària em va ajudar. Llavors em va faltar molt de carinyo o algú que m'entengués al centre.
1: Si tinguessis l'oportunitat de parlar amb una persona que pateix bullying, què li recomanaries?
3: Doncs ja he parlat més d'una vegada amb una persona que estigui patint assetjament escolar i sempre els dic que sisplau que demanin ajuda i que no vegin que hi són els problemes. Al final el problema no és de la persona que ho està patint, sinó és de la persona que ho està fent i és molt important que ho vegin d'aquesta manera perquè és que és una problemàtica molt gran el fet de que aquesta normalització del bullying, no? que jo deia abans, faci que tu et creguis a tu mateix que és el... que ets el problema, no? Que ho fan per la teva, perquè és culpa teva o perquè, bueno, pues, alguna cosa has fet, no? Llavors, crec que és superimportant donar educació, en aquest cas, des d'aquest punt de vista, i explicar-los, no? Que sempre ho han de denunciar, que no han d'estar mai, mai, mai de la vida silenciats, perquè al final, si no, guanya l'altra banda, i no és just, no és just perquè... estem lluitant perquè això pari, no? O perquè s'aturi. Ojalà, per sempre, tot i que, bueno, és difícil si no diem prou, no? Llavors, bueno, doncs què faríem, no? Si estem al carrer i estem veient una baralla, no? Doncs trucar a la policia i demanar ajuda. Doncs també, si ens ho estan fent a nosaltres en primera persona, hem de demanar ajuda i ho hem de fer. Al final, aquesta és la idea.
2: Molt bé. Novena pregunta. Per què vas decidir de gran fer-te activista de contrabullying?
3: La veritat és que em vaig crear contingut o vaig començar a fer contingut amb referència al ciberbullying i al bullying per una arrel del que jo vaig patir. Al final crec que la història del meu contingut, sobretot el meu Instagram, està fet per poder arribar, no?, a aquesta gent que de veritat en algun moment ho ha patit o està patint i puguin veure aquesta progressió, no?, aquesta... superació personal meva de l'assetjament, no? De no tenir res, a tenir-ho tot ara, bueno, no tot, però ja m'entens. Al final, el fet de poder fer o compartir aquesta superació com una història de vida, ostres, jo crec que és molt maco, molt bonic, i per una persona que ho estigui patint ara avui dia, em pugui veure com a referent de dir, coi, si el Brian ho ha fet, per què jo no ho puc fer, no? Aquesta és la idea, aquesta és la idea. No és per fer influencer ni fer res d'això, que... arriba sol al final, però la idea principal de les meves xarxes sempre han sigut això, no? Que la persona que ho estigui patint o que ho hagi patit digui, si el Brian ho ha fet, jo també puc fer-ho. Jo també tinc un camí, tinc una història per explicar, puc fer el que em proposi, puc fer el que vulgui, amb tema de constància, lluitar i superar. Que al final aquesta també és el meu missatge, no?
1: Perfecte. I per últim, què penses sobre el ciberbullying?
3: Doncs el ciberbullying avui dia és, jo crec que una de les problemàtiques més grans que hi ha a la societat, perquè ens trobem amb molts perfils, sobretot de persones que són avui dia creadores de contingut, que poden parlar, poden fer el que vulguin, insultar, fer bullying, ciberbullying, i no tenen cap mena de conseqüència. Això és un problema, jo crec que, molt gran. També el tema de no tenir cap identificació com el DNI per poder entrar o crear-se unes xarxes socials, que em sembla també un escàndol. Sense dubtes, el ciberbullying és un gran problema, perquè no el pots tallar tan ràpid com a l'aula, no? Ara no només t'ho fan a l'escola, sinó que t'ho emportes a casa, t'ho emportes de vacances, a la teva habitació, al teu llit. El tens sempre a sobre. Llavors, tenir cura de les xarxes, tenir cura del que es fa i del que es diu dins és, jo crec que també, molt important, sobretot per les famílies. És una eina molt perillosa, el telèfon mòbil i les xarxes, tot i que no se sàpiga o no es conegui tant, però tenir un control del nostre infant és essencial, no? Sempre dic, no?, aquesta frase que sembla com molt, molt burra, però és que és una veritat. Tu deixaries el teu fill sol o sola que anés al parc? Veritat que no, perquè hi ha molt... poden passar mil coses. Doncs per què pot estar a l'habitació tancat o tancada amb el seu mòbil, amb accés a internet? És pràcticament el mateix. Llavors, tenir cura, perquè el ciberbullying avui dia és una de les principals causes de l'assetjament, i aquí sí que tenim molt control les famílies. Aquí hem d'anar amb molt, molt de cuidado.
2: Moltes gràcies. Fins aquí, gràcies per atendre'ns i per la teva lluita del bullying.
0: I després d'aquesta entrevista tan interessant, posarem la segona cançó.

0: música. Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Primera en música.
1: És l'hora del debat al sisè Parla.

0: I ara anirem al debat d'avui, que ens el presenta la Noa.
1: Hola, bona tarda. Avui parlarem sobre el bullying amb els meus companys i companyes. Què és el bullying per vosaltres, Lilian?
2: Per mi el bullying és una cosa molt dolenta. És, no sé, és com que et fa molt de mal i és com que de vegades vull que pari d'existir el bullying perquè hi ha nens i nenes que estan molt malament, estan molt tristos per aquest tema.
1: Què faríeu si coneixeu el cas de bullying? Només això?
3: Jo crec que el que faria és intentar estar al seu costat, intentar estar sempre que ho necessita, i si és algú que és molt extrem, doncs llavors incloure els mestres, a la directora, el que sigui, però amb ajuda d'algú.
1: Què penseu sobre el bullying?
0: Jo penso que és com una arma molt poderosa contra els nens que pateixen perquè se'ls arruïna la vida, perquè sempre t'estan fent coses, sí, fent coses i fent-te la vida impossible.
1: Què us ha semblat el llibre Invisible? Vale, Lilian?
2: Doncs a mi el llibre d'Invisible m'ha semblat una cosa que, encara que sigui un llibre, pot ser que estigui inspirat en alguna cosa de la realitat, i això no m'agrada gens pensar això, perquè penso que algun nen pot estar patint el mateix que està patint el protagonista del llibre d'Invisible.
1: Romeisa?
3: Jo crec que en que sembli que en el llibre sigui una mica exagerat, un conte, a mi em sembla que milions de persones, en que no siguin extremes com això, pateixen una meitat que assembla això. O sigui, el llibre fa referència molt bé al cas d'avui en dia, perquè és cert, en que moltes vegades els llibres expressen coses que nosaltres no podem expressar.
1: Coneixeu algun cas de bullying?
2: Doncs jo ara mateix no conec ningú.
1: Romeisa?
3: Potser conec alguna, però potser no m'he donat compte, però encara no, ninguna.
0: Jo tampoc.
1: Per què creieu que les persones fan mal a les altres? Romeisa?
3: Potser és algú que ells mateixos no es donen compte que fan mal als altres. Potser és com algú que ho fan el dia a dia i no es donen compte que estan fent malament als altres, sinó que pensen que, bueno, que la persona a l'altra no ho tomarà bé, que no pensen als altres, únicament ho fan perquè ni pensen que ni farà mal ni farà bé. O sigui, ho fan perquè sí, jo crec.
1: Lilian?
2: Doncs jo penso que perquè poden ser nens que tenen un trauma de l'infància i per oblidar-ho i així disfruten fent mal a les altres persones perquè no siguin ells els únics que tenen aquest trauma, o també perquè es senten sols i l'única manera que tenen de deixar aquest sentiment de banda és fent mal als altres.
1: Aniol?
0: Jo crec que és perquè ells volen que els altres pensin que tenen més poder i els hi tinguin més por i, bueno, això.
1: Per què creieu que costa tant parar el bullying? Romeisa?
3: Jo crec que costa tant parar el bullying perquè és una cosa que tu, no és un objecte que tu pots fer que desapareixi. Són persones. I és com que no pots parar la persona, a menys que parlis, a menys que la persona et comprengui, a menys que facis alguna cosa d'aquestes perquè la persona et comprengui, alguna cosa que diguem als profes i ho pari. Així tant, com que és una persona, és un ser humà, és difícil de fer que pari perquè no és un objecte, no es pot fer parar perquè sí.
1: Lilian, per què creus que costa tant parar el bullying?
2: Doncs perquè els nens de vegades tenen tanta por perquè les persones que l'estan fent mal poden dir, per exemple, si ho dius a alguna persona et faré més mal. Llavors aquest nen s'ho creu i no li diu a ningú, per tant ningú ho sap i el bullying no para fins que el nen doncs digui ja fins aquí.
1: Quin consell donaria a la persona que pateix bullying?
0: Que ho digui als altres, demani ajuda, perquè si no ell sol li seguiran fent i amb ajuda segurament es solucionaria.
1: Lilian?
2: Penso el mateix que l'Aniol i també que no estiguin tant de temps com a la seva habitació sense dir-li a ningú, pot ser que si estan tot el rato allà, els seus pares diguin, ah, està cansat o no sé què, però no, és que està trist i això també ho hem de fer mirar una mica.
1: Gràcies per respondre les meves preguntes.
0: Ara, després del debat, posarem una nova cançó.

Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

fins aquí el programa de Sisè Parla sobre el bullying. Moltes gràcies per escoltar-nos. Per acabar, posarem l'última cançó d'avui. Adeu!

0: moltes
1: gràcies per escoltar-nos.
2: Espero que us hagi servit i us hagi agradat.
3: Gràcies per escoltar-nos.
4: Moltes gràcies per escoltar-nos i fins un altre programa.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Disfressades. Hi ha històries que inspiren, converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A Dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts a les 12 del migdia amb Rim Garcia.
0: Ràdio Arenys, primera. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

Ràdio Reis. La primera. Primera música. Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem el punt als interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música.
1: I si comencéssim a parlar d'allò que normalment callem? Homes és el programa perfecte per fer-nos preguntes, trencar estereotips i repensar què vol dir ser home avui. Un espai per qüestionar la masculinitat tradicional, de construir allò après i construir una nova mirada. Homes, un programa pensat per David Herrero, cada dilluns a les 11 del matí.

0: mami, moto mami, moto mami.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Thank you, DJ.
1: Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera. La primera en música. Ràdio Arenys. Música. Música. Música. Ràdio Arenys és la primera en música.

0: la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí. Dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
0: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
0: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música. Ràdio Arenys. Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys, primera. Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

0: mentre respire.
1: Radio Arenys. Sonant Radio Arenys. Radio Arenys. Els primers en música.

0: oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
1: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
0: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
2: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Escoltant Ràdio Arenys 91.6.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja des de la mitjanit i fins a les 7 de la tarda. La regió d'emergències de Girona és la que més n'ha generat, seguida de la metropolitana sur i de la nord. El telèfon d'emergència 112 ha gestionat també fins a les 7 de la tarda 398 comunicacions. La majoria de trucades s'han originat al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de Llei Europea d'Habitatge Assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió, a la seva decisió de posar fi a les llicències dels pisos turístics a la ciutat de 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir

0: i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
1: Més temes. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió parlamentària perquè expliqui quines discrepàncies hi ha al departament i com pensa garantir l'estabilitat. S'ha referit a qui serà també el substitut de Trapero com a director general de la policia, Ferran López, com qui personifica, diu, l'aplicació del 155 als Mossos.
2: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Els afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 1 del metro al Putxet demandaran també l'Ajuntament de Barcelona, segons ha avançat la seva advocada. La lletrada ja havia anunciat que denunciaria la Generalitat, però ara s'ha afegit a la demanda al consistori barceloní, una demanda que es presentarà davant de l'Ajuntament i davant de la Generalitat com a màxim el dia 14 de setembre. I acabem parlant del Festival Singulars, que torna al territori amb la tercera edició que amarida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, música, dansa i circ i òpera arribaran a diversos escenaris com el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i també el Montsià.
3: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
5: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
4: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

Mediterrània. I no us penseu pas que us heu equivocat de programa, no, no. És Mediterrània. És Mediterrània. El que passa és que celebrem la majoria d'edat. Fa 18 anys que estan entera. I, clar... Perdó. No m'estàveu escoltant bé perquè no tenia el micro. Torno a començar. Això, coses del directe. M'he canviat de lloc i no se'm veia. No se'm veia o no se'm sentia. Us estava explicant, primer donar-vos la benvinguda, de nou, a Mediterrània, i que hem canviat la sintonia. Fa 18 anys que estem en antena, que Mediterrània està en antena, i és una majoria d'edat, i hem canviat. En comptes d'estar amb la música que es va iniciar, ara la lligarem a,

a Mediterrània, de Joan Manuel Serrat. El que passa és que no sentirem la seva veu, només serà la sintonia, la música de fons. I continuem, tenim la sintonia nova, Mediterrània, Mediterrània, en realitat és Mediterrània, de Joan Manuel Serrat. I us explico, recordem, Mediterrània és un temps de ràdio on fem intercanvis de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. I és un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys, coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana tenim Pas a Pas, que parlem de com podem viure la salut des de la salut. Si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, doncs us convidem a fer-ho. I tenim uns telèfons per això, que ara us els diré, però si no us dona temps a agafar-los, també estem al Facebook Live, al YouTube, a Instagram i a Twitch en directe, o sigui que ens podeu posar cara, si voleu entrar ara, estem en directe i us podem saludar. Ei, que estem aquí! I si no, ho podeu fer a través d'aquest número i comentar o fer algun, fer afegir alguna cosa de les que estem dient. Avui el tema us pot enganxar i pot ser contradictori, per tant, pareu atenció, que pot ser molt interessant. Els telèfons són 93-795-7912 o 722-886-921. També ens podeu trobar en el Facebook Mediterrània Ràdio Arenys i a Spotify si ara no el podeu escoltar perquè esteu fent altres feines i ho voleu escoltar en el podcast. Allà podeu trobar els programes emesos i tornar-los a escoltar si us ve de gust. Avantatges de que sigui un podcast? Pues que l'escoltes quan vols, on vols i l'estona que vols. I dit això, us dic qui us parla, que és Rim Garcia, i que el nostre estimat tècnic és el Joan Bosch, que des de la cabina ens envia petonets per nosaltres i per tothom.

0: Per aquesta temporada, Pas a Pas, que estem escoltant la sintonia de Pas a Pas, Camins de Sopa de Cabra, té un canvi de col·laborador. Diem adeu a Carlos Pérez, ens sap molt greu perquè ens l'estimem molt, però necessita repòs i el cos mana. Li agraïm intensament i immensament tots els anys que ens ha acompanyat. Ha sigut un molt bon col·laborador que ha portat moltíssim a Ràdio Arenys. Des d'aquí li diem gràcies a Carlos i que es recuperi amb molta força. I en el seu lloc, tapant aquest forat que ens ha deixat el Carlos, tenim un altre home, que és el Eric Moya, que avui ens acompanya. El tenim aquí a l'estudi i s'incorpora a l'equip. L'Eric Moya és un gran músic de metal, un referent a Catalunya, Espanya i més, i ser-ho l'ha portat a cuidar-se. Al llarg del programa ens explicarà on l'ha portat, on l'han portat aquests canvis i els seus beneficis. Molt bona tarda, molt bon vespre.
1: Molt bona tarda, Eric, bon vespre.
0: Benvingut a Mediterrània, benvingut moltes a Pas a Pas i a Ràdio Arenys.
1: Un plaer, superplaer, moltes gràcies de poder col·laborar i poder aportar.
0: Doncs tot sumem, tot sumem.
1: I tant.
0: Tenim també a la Imma Zapata, que és la que va fent aquestes introduccions de meditació que són tan xules, que ens acompanya i que hem fet dos o tres programes sense els homes perquè estaven malalts. Vull dir que vam acabar la temporada nosaltres dos soles, però la comencem amb l'Eric i la setmana i el mes que ve tindrem també a José Miguel Otermín, el doctor homeopàtic, que ara està fent un projecte i per això no ha pogut venir avui, però el tindrem el mes que ve. I dit això, doncs aquí ho tenim ja, el nou equip, que serà el José Miguel, la Imma, l'Eric, el nostre tècnic, el Joan Bosch, i la que us parla, la Rima. I començarem, com sempre. Amb què, Joan? Amb què comencem?
2: Per fer-me volar quan passo masses dies...
0: A la sintonia de la Imma, que el que ve és una meditació.

0: Ja em volien fer cantar, eh?
1: Bueno, és que hi ha un spoiler, eh? Està fent spoiler. Això ja em volien fer cantar. Sí que el farem cantar, sí, Eric.
0: Sí, però després. Sí,
1: però després. Perquè ara més val que el que fem sempre, per començar pas a pas, que és la salut des de la salut, és sintonitzar les nostres energies. Nostres en aquelles d'estudi que tenim una taula rodona i amb la gent que ens escolta. I això ho fem a través d'unes meditacions, unes petites meditacions que ens fa, que ens condueix la Imma.
2: Sí, bona tarda, sí. Sí. Sí, tornar i agrair que tornem a ser aquí.
1: Sí, donem gràcies per estar aquí de nou.
2: Sí. I per qui no pot estar aquí, li agraïm que de cor també hi és.
1: Sí.
2: I aquells programes que vàrem fer tu i jo, ja ho dèiem.
1: Sí.
2: Ells també eren aquí,
1: sí,
2: amb nosaltres.
1: El José Miguel està aquí, sí, i el Carlos també està aquí.
2: Sí. I bé, jo, sí, almenys us convidaria, ens convidaria, a acabar d'arribar aquí i ara on som, on estigueu cadascun de vosaltres. Especialment ara al vespre, quan ja hem viscut tot un dia, hem fet o deixat de fer moltes coses. I ja potser toca, ja toca, aturar-nos uns minuts i estar per mi, estar per cadascun de nosaltres. Qui ho pot fer, si no jo, d'estar per mi? Atendre, de moment el més evident, el més immediat, aquest cos físic que puc, si tanco els ulls, els que pugueu, amb seguretat, us convido a tancar els ulls i a sentir aquest cos físic. A sentir-lo com està sostingut, potser per els peus, si esteu dempeus, i les cames, per la cadira, per on estigueu. I observar que no heu de fer res, que està sent sostingut. Ni tan sols potser ens hem adonat que estàvem sent respirats, respirades. Durant tot el dia, de fet, durant tota la vida, els nostres pulmons hi han entrat aire i n'ha sortit. Parem uns segons a observar-ho. Sense voler millorar res, senzillament observar com respirem, com som respirades per la vida. I ara ho observem. I ho agraïm. I de passada, si en el cos hi ha alguna part que ens crida l'atenció perquè hi ha un doloret, perquè hi ha una tensió, portem-li aquesta respiració cap allà. Posem-li una mica d'atenció, no volem que se'n vagi, observant que hi és, que és part d'aquest moment de la vida que estic sent. I cada vegada que surt l'aire, ens convido a deixar anar. Ai, tot allò que ara ja no faci falta carregar. Potser no ha fet falta carregar-lo mai, però ara deixem-lo carregar l'Imi cap al terra. I la terra se'n pot fer càrrec. Inspiro aire net, oxigen, que nutrirà aquest cos. I deixo anar. I si ve un sospir, benvingut. I si ve un badall, és que estem anant molt bé. sense pretendre fer res bé, sense pretendre millorar res, celebrant la vida que sóc, observant-la, observant que tinc, que hi ha aquí un cos que està viu. Oh, goita, si no s'ha de celebrar això. I cada cèl·lula del meu cos, us convido a sentir-ho en les vostres, poden fer a la grossa aquesta cèl·lula celebrar que estan vives. I les podeu observar somrient. Cada cèl·lula, totes, totes somrient. I agraint que ara són aquí. I cadascú al ritme que li vingui de gust. Pot fer un sospir una mica més llarg. Es pot estirar. Sí, just com no faries mai en públic. Sí. I si estem bé així amb els ulls tancadets? Ai, ja us ho podeu permetre? Jo diu aquesta estoneta de vespre que us esteu regalant. I si és una altra hora del dia perquè esteu escoltant el podcast, és un regal també. Que bé, fer-nos regals a nosaltres mateixes. Ja anava sent hora. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Podem obrir els ulls?
2: No. Oh, si voleu, jo estic molt bé així.
0: Oh, moltes gràcies. M'ha sentat superbé.
1: Moltes gràcies, Imma, per aquestes...
0: El tècnic s'ha quedat dormit.
1: Sí, moltes vegades li passa, el Joan es relaxa. Com fem la meditació, es relaxa. És el, la part del dia que es relaxa.
2: Sí, hi ha un gran mestre de meditació que un cop vaig sentir dir, diu, i si feu meditació i us quedeu adormits, també esteu meditant.
1: Clar que sí.
0: Sí, clar.
2: Mm-hmm. Una dona que diu, és que... Parla castellà, és andalusa. Diu, cuando veo a alguien que se queda dormido, és molt cristiana, diu, pienso, está descansando en Dios. ¡Qué bien!
1: Pues ala.
2: Doncs això.
1: Molt bé, això que tenim.
2: Això que tenim.
1: Això que tenim. Bueno, gràcies, Imma, i passem a la segona part, que si estiguéssim fent un pas a pas com toca, seria la introducció del tema i després parlar sobre el tema. Tema de salut. Però com que avui és especial... Avui estem fent un especial pas a pas, un especial Mediterrània, sintonia nova. A l'Eric, que el presentem com col·laborador, per tant, farem tot el seu perfil al llarg del programa.
0: Perfecte.
1: I a mi m'agradaria començar amb una música de les que ha triat i que després ens la presenti. I d'aquí partirem.
0: Perfecte.
1: Vinga, Joan, ens la posa. Sí.

0: Eric, ens presentes la peça? Vinga.
1: Sí, això és una peça d'un grup que a mi em va canviar la vida. Un grup de l'any 83. I, bueno, és un dels grups més grans de heavy metal, no? Es diu Manowar. I, bueno, aquesta preciosa balada que estem escoltant es diu The Heart of Steel, El Corazón de Acero.
0: Corazón de Acero.
1: Sí. Bueno, tenen letres molt èpiques, molt parlen així de vikings i d'històries fantàstiques. I, bueno, a mi el que més m'ha cautivat sempre d'aquest grup és el cantant, que es diu, com jo, Eric Adams, que és el meu cantant favorit. Té un, bueno, tenen cançons, evidentment,
0: més
1: canyeres.
0: Sí, aquesta és suau.
1: Sí, i quan canta balades, aquest home pues, té algú que a mi em transmet una energia que altres persones, pues, uns altres cantants, no? Però aquest home, bueno, per mi, és un dels meus... els meus ídols, no? I mira que no m'agrada dir que tinc ídols, però sí, m'agrada moltíssim.
0: T'agrada. Ah, dius que et va transformar, però ens anem abans de que et transformessin, que entressis en el metal i que...
1: Sí.
0: A veure, on vas néixer? Com va ser la teva infància? Com et situes tu? Què et va desencadenar el que va venir després? Va.
1: Bueno, jo vaig néixer a Barcelona.
0: Quin barri?
1: Al Vall d'Hebron.
0: Al Vall d'Hebron.
1: Sí, a Tachonera.
0: La Tachonera.
1: Sí. Amb meus pares, humils i treballadors.
0: Tens germans?
1: Sí, tinc una germana petita i un germà mitjà. Jo sóc el gran.
0: Tu ets el gran.
1: Sí, sí. I res, pues, bueno, he tingut una infància... Bueno, pues, amb l'educació normal, bé, i fins que vaig no començar a anar al col·legi. I, bueno, allà al col·legi vaig tindre una mica... vaig patir una mica de bullying, vale? Una cosa que...
0: Avui per què en dia... era el bullying? Es pot saber?
1: Bueno, més que... No, bé, tampoc em van fer... No va ser un bullying molt bèstia, però sí que les paraules que feia molt mal, no? I a més jo sóc una persona que sempre ha sigut molt sensible i sempre em feien... No sé, era el típic, no? Per exemple, et puc dir uns dels exemples. Mons pares en aquells temps... Mons pares no tenien gaire diners, bueno, la meva mare ha sigut sempre mestressa de casa, i pues, allà en aquells temps no anava molt bé de diners, i clar, a mi me'n compràvem bambes pues, molt barates, i clar, ja a la meva classe tothom portava...
0: Marques,
1: i per aquesta tonteria pues, es burlaven, i coses d'aquestes, que a mi pues, em feien mal.
0: Clar.
1: Amb aquella edat, pues, és normal, no? I, bueno, entre d'altres coses, no?
0: Ja.
1: I això, pues, em va crear molta inseguretat en mi i vaig deixar, no volia estudiar. Els meus pares, clar, sempre darrere meu, amb moltes bronques, que tens que estudiar, jo no. Llavors vaig descobrir el que és la música heavy i em vaig arropar aquí, a la música heavy. I em vaig com obsessionar molt i em sentia allà còmodo, no? Em sentia com protegit.
0: Curiós.
1: Això li ha passat a molta gent.
0: Curiós, no?
1: Sí.
0: La música heavy a tu et va donar la sensació de protecció.
1: Sí.
0: Com interpretes que pugui donar sensació a aquesta música que és tan dura? No? En principi, quan la gent escoltem aquesta música, pensem... No? I també com van vestit, les simbologies, no? És...
1: Sí, però clar, com els veia així, en plan... Bueno, molt de guerreros o de duts, pues jo com... Era una espècie de protecció, jo volia ser com ells, no? I a part la música, que la primera vegada que vaig escoltar aquesta música em va volar el cap, no? En aquest, com es diu. I a partir d'aquí, pues, vaig obsessionar tant amb la música que vaig deixar tot el que és els estudis i no volia estudiar res.
0: No vas voler estudiar?
1: No, però estudiava...
0: Per treure el bàsic i para de comptar.
1: I ja està. Però sí, sí, a mi la música em va...
0: Bueno. Vas posar a treballar, evidentment, no?
1: Sí, jo als 17 anys em vaig posar a treballar ja. Sí, sí.
0: Sí, que vas fer el batxillerat.
1: Sí.
0: O la secundària, que en aquell moment hi havia, no?
1: I després vaig estudiar, però bueno, ja després ho comentarem.
0: Això sí.
1: Sí.
0: Has estudiat, però no reglat, sinó que
1: exacte.
0: Ha sigut música, no?
1: Mai és tard.
0: O no? Això és una cosa que arribarem, perquè vull que també expliquis el no mai és tard.
1: Exacte.
0: Mai és tard per fer canvis, mai és tard per aprendre, mai és tard per trobar-te, mai és tard. Aleshores... Vas començar a fer feines.
1: Sí, feines, bueno, començava l'adolescència, a les 16, 17 anys començava a sortir, com tothom, com tota la jovent, i clar, doncs començava anant a ambients de rockeros, heavies, i a sortir, doncs començava a beure alcohol, el que fa tothom, no? Però sempre el vaig veure com un ambient molt sa, no? El que volia comentar, que l'ambient rockero, l'ambient heavy, he anat 1000 concerts a la meva vida i mai he vist una baralla. I sí que es mouen algunes drogues, però no és el mateix, potser doncs, en altres estils, no? Com, per exemple, estils com la música més electrònica, que aquí sí que es veuen moltes més drogues. No?
0: No, això també vull dir, perquè clar, tot això ho hem parlat abans, l'Eric i jo ens hem trobat i hem preparat una mica com aniria, per on aniria la seva presentació. I volia que es digués en directe, no? Que es digués en antena, no? La imatge que tenim d'aquest tipus de concert, potser per les vestimentes o perquè donen una sensació de durs, no?
1: Bueno, clar,
0: i en canvi, és la imatge. En canvi, després, el que hi ha és molt bon rotllo.
1: Sí, sí, molt bon rotllo.
0: Molt bon rotllo, molt companys, perquè justament avui en el seu perfil d'Instagram he descobert una persona que és el germà d'una amiga.
1: Sí.
0: I li ha dit i són col·legues, són dues bandes diferents
1: i han compartit escenari.
0: I han compartit escenari.
1: Sí.
0: Vull dir, i ell m'ha dit és molt bon Jan, d'Eric, ja. No? I ell d'Enric ha dit és molt bon Jan.
1: Sí, vull
0: dir, aleshores això vol dir que els egos, que suposo que també hi són.
1: Home, i tant que són.
0: Que també hi són, els egos, no?, de protes. Però l'ambient potser és diferent, no?
1: Sí, és un ambient, sempre ha sigut un ambient molt sa i molt... No sé, no, abans... Ara sí que hi ha una mica més de postureo i més de compatibilitat i d'egos. Però abans, quan vaig començar jo amb el món aquest, havia una germanor... superguai, és el que vaig rebre jo.
0: Això és el que tu vas...
1: Sí.
0: Que és curiós, és que una altra de les preguntes que li vaig fer a l'Eric quan em va enviar la música i la metal i tal, i després l'altra vessant que ell té, que és com més espiritual, molt més espiritual, que per això l'hem cridat el pas a pas, diu, com es menja una cosa amb l'altra, no?
2: Si em permeteu,
1: sí.
2: He estat profe 40 anys, ben bons, i de adolescents.
1: Sí.
2: I realment puc donar fe de que els nois, les noies que han estat en aquest àmbit,
1: sí,
2: rock i tal, és gent molt ferma. Molt ferma i molt neta.
1: Sí.
2: I després, quan he estat neta, en el sentit més interior, tal, que tenen aquesta tal... És com arribar un alumne amb aquest look i jo sabia que aniríem molt bé.
1: Ja, molt bé.
2: Jo sabia que aniria molt bé, i anàvem molt bé. Potser perquè també em col·locava des de... Ah, vale, sé que estem jugant això. I després, bueno, durant un temps i encara, he estat una miqueta en el món de la faràndula.
1: Sí.
2: I algun festival i així. I sí, els que conec que són d'aquesta pal vostra són molt bona gent.
1: Sí, bueno, sí, que hi ha tot com a tot arreu, però bueno.
2: En general.
1: Però és una música, sí, que, és una música molt... No, és molt autèntica, molt profunda, sí, i sí, té molt de sentiment. O sigui, jo he vist a concerts heavies, he anat molts, i veus gent plorant. Plorant, vull dir, rient, és una passada. El sentiment que té aquesta música, que, com altres músiques també, però per mi jo li trobo... La trobo molt especial, aquesta música, no?
2: I a més, les lletres, no les conec totes, òbviament, però de moltes cançons d'aquest gènere...
1: Sí.
2: Déu-n'hi-do les lletres que tenen,
1: sí,
2: que ja... fondes que van i que bones que poden ser.
1: Sí, hi ha lletres de molts grups que són molt positives, parlen de tema social, sí que hi ha també grups... Antigament hi havia molts grups així que parlaven tema satànic, però
2: sí,
1: bueno, ara ho trobes infantil, no, tot això.
2: Sí.
1: Però també hi ha molts grups, vull dir, diria la majoria, que parlen de coses molt positives i espirituals, sí, molt espirituals.
0: Has triat una altra música. Has triat una altra música.
1: Sí.
0: Sí. Ens la presentes, quina era, i ens la posa el Joan. Quina és la que vols? La següent era la de...
1: Ah, Wait,
0: sí,
1: Don't Be. Sí,
0: sí, sí.
1: Vale.
0: Sí. Que... Bueno, escoltem.
1: Escoltem i després presento.
0: Sí, sí, sí, sí. Escoltem i després ens expliques.

0: Eric.
1: Bueno, pues això és una mica més potent, més que l'altra cançó.
0: Sí, no?
1: Estem parlant de... Bueno, això és de més de la dècada dels 90, quan el heavy metal va evolucionar molt i es barrejava, es començava a barrejar heavy metal amb música electrònica, com és el que estem escoltant ara, que aquest grup que es diu White Zombie, que la cançó es diu More Human Than Human, i bueno, és un grup que em va impressionar moltíssim quan la vaig escoltar, sobretot aquesta cançó, perquè barrejaven aquesta música com electrònica, no sé si ho heu fixat.
0: Sí, sí, sí.
1: És com així, molt bailongo, no? I amb la veu així, amb la guitarra molt dura, no? I em va agradar molt. I a més, com que sempre s'ha dit que el heavy no es pot ballar, doncs mira, aquest grup
0: aquest
1: ho demostra.
0: Sí. Això, o sigui que prenguin sí. nota que aquesta sí que es pot ballar.
1: Sí. Bueno, això té un nom, això, és música... Li diuen música industrial.
0: Ah?
1: Sí, és metal industrial, que li diria.
0: O sigui, que es ven,
1: moltes
0: que es ven millor.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Això deu ser, no? Industrial.
1: I va vendre molt aquest grup quan va sortir, van ser número 1 a tot arreu.
0: Sí.
1: Encara segueixen, eh?
0: Sí, sí. A veure, hi ha un moment que hi ha una inflexió.
1: Sí.
0: Et dediques a treballar, moltes coses diferents, has recorregut de ser que la Meca i la Vall d'Andorra, i he fet coses per guanyar-te la vida.
1: Sí.
0: I arriba un moment que tens una banda, connectes amb un grup de banda i toques.
1: Sí. Vaig començar molt tard, a cantar, per això.
0: Per això t'ho dic.
1: Perquè sempre quan escoltava els grups, no, veia... Hòstia, tenia l'habitació plena de pòsters. Jo sempre deia, hòstia, jo vull ser com aquests. Com aquesta gent, no? I al final, pues mira, quan vaig fer 32 anys, vaig decidir tocar una banda. Això va ser a Vilanova, a la Geltrú, que vaig estar vivint allà 8 anys. I allà vaig decidir formar un grup amb uns xavals del poble per fer versions i tal, per aprendre. I clar, jo no havia fet mai una classe de cant ni res. I tothom em deia, tio, però si fa superbé i tal. I hauries de fer classes o alguna cosa i tal. I bueno, jo no n'hi feia cas. Tothom em deia, però que sí que cantés, però no m'ho acaba de creure, no? I al final em vaig animar i vaig començar a fer classes amb una professora que em va ensenyar moltíssim, que es diu Elisa C. Martín, que és la millor professora que pots trobar d'aquest estil, del cant modern. I amb ella vaig estar 10 anys fent classes. I a partir d'aquí, per això ve aquí el de cuidar-se.
0: Sí, senyor, per aquí ve.
1: Perquè a mi la meva professora, la que va ser la meva professora, em deia que si tu vols arribar a ser un bon cantant, t'has de cuidar molt, t'has de cuidar moltíssim, no? No alcohol, no fumar, jo fumant no he fumat mai, però menjar molt bé i molts hàbits molt saludables. I a partir d'aquí m'ho vaig començar a prendre molt en sèrio, i aquí, a partir d'aquí ja vaig començar...
0: Entrant en un altre món, no?
1: En un altre món,
0: sí. En un món de cuidar-se més, de meditar, de connectar amb tu mateix...
1: Sí, el tema de l'espiritualitat...
0: Va arribar després.
1: Una mica després, sí. Uh-huh. Vaig començar a tindre temes amb el Reiki, amb una persona que vaig conèixer, ja a Vilanova, també. Uh-huh. Vam fer Reiki i vaig flipar. Vaig dir, hòstia, som més que un cos humà, no? I vaig tindre molt... No sé, i vaig començar a barrejar tot això, la música, la salut, i que era tot emoció, i a partir d'aquí em vaig començar a treballar des de dintre.
0: Uh-huh. Que tens en el teu... El cos, la ment...
1: Sí, i l'espíritu.
0: I l'esperit. Sí, sí, o sigui sí. Que tens les tres vessants que estàs en elles.
1: Per això porto aquest tatuatge, per mi, que és el triskel, que és cos, ment i esperit. Uh-huh. Estic vol dir això.
0: Té molts tatuatges. Això també és un fet del heavy? Metal, no? De que aneu bastant tatuats.
1: Hi ha gent que... Mon germà és molt heavy, però no en porta cap.
0: Ai, no en porta cap?
1: No, hi ha molta gent que no li agrada.
0: Ah.
1: A mi, perquè mira, sempre m'ha agradat. I...
0: Ja, però vaja, que és un món en el que en general...
1: Sí, hi ha molta gent que es tatua moltíssima.
0: Hi ha molta gent que... Sí, sí. I per què ho fas, tu? Sempre em crida l'atenció perquè us tatueu.
1: Bueno, perquè... Bueno, primer perquè m'agrada, i segon, sempre tot el que porto sempre té un significat per mi. No em tatuo qualsevol cosa.
0: Uh-huh.
1: No? Hi ha persones, per exemple, que sí, que es tatuen... No que sé, el logo de la Coca-Cola, per exemple.
0: Sí,
1: això ho he vist. No, sí, sí, això ho he vist. Jo he vist tatuatges molt friquis. Però avui jo tot el que porto...
0: Té un sentit per tu.
1: Clar, si te tingués que explicar tot, tardaríem... No,
0: clar, però és que clar, hi ha gent que es tatua segons què i després, clar, no, o s'ho treu, o va amb allò que no té sentit, no? En canvi, si tu poses amb un sentit, t'acompanya, no? Sí, és com un acompanyament,
1: com
0: no?
1: És un acompanyament, sí, sí.
0: Uh-huh. És un recordatori.
1: Sí.
0: Més que un acompanyament. Tenim una altra cosa que ha sigut, que és el que has dit abans una miqueta,
1: sí,
0: que volem saber aquesta veu que s'ha treballat durant 10 anys, com vale, sona, perquè m'he estat escoltant altres veus, no? Però no la teva. Explica una mica les bandes que has tingut i el que estàs fent ara amb aquesta banda, no?
1: Vale. Jo vaig començar a fer, bueno, començar sempre, com quasi tothom comença, que és fent versions de grups, no? Uh-huh. Que s'aprèn molt, no? Uh-huh. Que després ja composar les teves melodies ja és més complicat. I primer doncs, vaig començar a fer doncs, grups de versions de Deep Purple, Black Sabbath, uh-huh, Judas Priest... No sé si ho coneixeu.
2: Uh-huh. Ah, sí.
1: Per aquí em diuen que sí. Pink Floyd, uh-huh, també. I, bueno, passava pipa. Uh-huh. I al final doncs, bueno, vaig tindre un, dos o tres grups així de versions i després vaig començar a tindre grups de fer temes propis. Però clar, que això ja és un altre tema, un altre món, no? Perquè és molt complicat ja fer les teves melodies de veu. És complicat, però uh-huh, bueno, vaig anar aprenent amb les classes, doncs bueno. Uh-huh.
0: I has trobat persones que a més t'estan acompanyant, no? En el grup que tens ara.
1: Sí, bueno, jo he passat per grup... O sigui, el primer grup important que vaig tindre va ser un grup que es deia Del Drac, uh-huh, que vam tocar al Festival del Rockfest, uh-huh, vam treure dos discos, uh-huh, vaig tocar a banda de 5.000 persones, allò sí que va ser, bueno, una passada. No es pot explicar, es té que viure això, no?
0: Això s'ha de viure.
1: I bueno, això, aquest grup em va donar cert nom, no? I, bueno, pues... vaig començar a tenir aquest grup i després, bueno, quan va vindre la pandèmia, es va acabar, vaig decidir deixar-ho perquè volia fer alguna cosa també una mica més melòdic, uh-huh, perquè aquest grup que tenia Del Drac era molt...
0: Molt durs.
1: Massa durs, sí, massa uh-huh, durs. I a mi m'agrada combinar el metal canyero amb la melodia i sentiment, no? Uh-huh. I ara el grup que tinc, nou, bueno, fa ja 6 mesos que, bueno, en el YouTube podeu veure un videoclip que...
0: Sí, sí, a veure, això no ho hem dit, però l'Eric té una pàgina al YouTube i a Instagram,
1: sí,
0: que estan als dos llocs, i podeu seguir tota la seva història, i això que ens està explicant avui el podeu seguir, el podeu escoltar, mm-hmm, podeu escoltar una entrevista que li fa la profe de música, que sí, és molt maca, aquesta sí, entrevista és
1: ja
0: molt...
1: Aquesta té anys, eh?
0: Sí, ja aquesta té anys, té sí, anys. Sí, perquè allà dius que has fet 7 anys amb ella sí, i no has fet 10.
1: O sí, sigui, vas continuar fent.
0: Sí, sí. I allà explica tot això que ens està explicant aquí, no? Que sí, com va fer el canvi, com va evolucionar...
1: Bueno, va ser ella la que em va educar molt amb així.
0: Sí, et va empènyer. I et vas fer profe.
1: I em vas fer profe, també.
0: Profe de veu. Sí. Profe de veu.
1: Sí, això va ser... Bueno, jo vaig fer un curs... que tu tens que, si fas 5 anys de classes de cant i tens dos discos editats, ja podies fer aquest curs. Mm. Llavors, jo a la pandèmia, estaven tots tancats, doncs vaig començar a estudiar això, per ser professor.
0: O sigui que ell fa classes també per educar veu.
1: Sí, dono classes de veu també, uh-huh, però d'una manera també, o sigui, tot el que he estudiat, però també utilitzant una mica el meu mètode personal, uh-huh, que és buscant el tema de les emocions. No?
0: Ja, connectant amb el cos.
1: Connectant amb el cos, perquè hi ha molta gent uh-huh, que té moltes inseguretats.
0: Sí.
1: I
0: això és això... el que et fa que no cantis. Molta gent no canta o no canta bé per inseguretats.
1: O com ballar, o això.
0: Com ballar,
1: I això ho treballo
0: que
1: molt.
0: Això és un repte teu.
1: Sí.
0: Diem, eh?
1: Sí, sí, el ballar sí que em costa. Sí. Però, bueno, ja ho aconseguiré algun dia.
0: Oh, i tant, igual que has aconseguit la veu. Sí, sí, segur.
1: Sí, sí. I ja et dic, lo de la veu pues és el mateix. És que és una cosa que ho estàvem parlant abans amb micro tancat, que la veu és una cosa que, sí, omitim fora, però és una cosa
0: però
1: que
0: està
1: és una, ja està dintre, que és una vibració que tenim, no?
0: Sí, senyor.
1: I això, bueno, quan et desbloqueges, pues la veu surt sola.
0: Uh-huh. I la banda que tens ara, heu publicat un disc...
1: Un videoclip.
0: Un videoclip per tenir un disc en marxa.
1: Sí, ara estem composant cançons noves. Uh-huh. Bueno, el grup es diu Zakura.
0: Zakura.
1: Que hi ha una... La cançó es diu Fighting From Within, que vol dir luchando desde dentro. Uh-huh. Que la lletra és totalment espiritual.
0: Uh-huh.
1: Luchando desde dentro, no? És,
0: sí. Sí, sí, un viatge sí, de dintre a fora, no?
1: Sí, exacte. Sí, sí. I a més, la cançó, dins de la cançó, a la lletra, hi ha un mantra. L'home hum, benza guru, pama, sidi hum.
0: Ah, l'heu inclòs.
1: Sí, l'hem inclòs allà amb molts coros i va ser... Va quedar molt xulo. Sí, sí.
0: Hi ha també un videoclip que es veu com esteu gravant.
1: Sí, també.
0: És on Instagram està, o sigui que si sentiu curiositat, els trobareu allà. I està també la Susana, que és de mandarines.
3: Les lletres les escrius tu o com ho feu, això?
1: Les escric amb una altra persona que m'ajuda, que és americà, és canadenc, perquè sempre quan faig lletres d'anglès és millor, si ho vol fer-ho realment bé, és amb una persona nativa. Llavors, clar, és complicat fer-ho... I m'ajuda un amic meu que és canadenc i la fem entre les dues. I també m'ajuda la pronunciació, que vulguis o no, no sé d'aquí, és difícil, però bueno, intento fer-ho de la millor manera possible.
3: Moltes gràcies.
0: Tenim la música preparada, Joan, perquè ens canti l'Eric. Doncs som-hi.
1: Poquet, eh?
0: Poquet.
1: Tota la cançó...
0: Un trosset, un trosset.

0: lletra, però bueno.
1: Un tastet. Bueno, però està molt bé poder fer aquestes coses a la ràdio, que és en directe. Sí, senyor.
0: No passa que no m'havies ficat karaoke. Cantant a sobre del cantant. I clar, jo és que aquesta cançó me la sé de memòria. De fet, tinc un videoclip cantant aquesta cançó.
1: Sí. Va, sí, tanquem amb ell. Tanquem amb aquesta. Va, mentre la busca.
0: Vale.
1: Ah, sí, sí.

0: com s'ha creat?
1: Aquesta cançó?
0: Sí.
1: Buf, jo vaig... La melodia de veu que la vaig fer jo em va costar moltíssimes hores d'inspiració. Mm-hmm. Perquè és una cançó que té un riff de guitarra d'on és molt difícil ficar les lletres, les mètriques... És complicat.
0: És complicat.
1: Sí, però bueno, va arribar un moment que em vaig inspirar i la vaig treballar moltíssim. A més, era la presentació d'aquest nou projecte. Llavors, pues...
0: Aquesta està en videoclip.
1: Sí, un videoclip molt xulo.
0: Eh?
1: Sí,
0: Estàs... bueno, pues, la gent que encara no ens mira... Doncs si tenen dos minutets i entren, o a YouTube, o a Instagram, o a Facebook, a Radio Areny, veuran el videoclip d'aquesta cançó de l'Eric.
1: Que guai, quina promo m'esteu fent.
0: Oi tant, sisplau.
2: I si no, sisplau. Demà o demà passat, se'm van a la pàgina de Radio Areny.
0: Sí, i allà estarà penjadet.
2: Allà trobareu.
0: Sí, sí, estarà igual penjat i ho podreu veure. Sí. Té tota la raó.
1: Superagraït.
0: Sí, no, sempre. Nosaltres, perquè vens a fer de col·laborador, estem presentant a un element de l'equip, de l'equip de Pas a Pas. Eric, el disc aquest ha sortit, quan sortirà, com està, en quina fase està?
1: Bueno, ara estem composant cançons, i això, clar, té el seu temps. I jo crec que cap a l'estiu de l'any que ve traurem un disc, però no de 12 o 13 temes com es fa avui en dia, si no farem com abans, amb 8 temes, 8 cançons, i ja començarem a presentar-les en directe. De fet, és que anàvem a anar a la Fira del Disc de Nacional de Catalunya, però al tenir només una cançó i poc, vam tenir que dir que no. Però anàvem a anar allà
0: sí,
1: a tocar.
0: Sí, sí. Mono, de concerts?
1: Sí, sí. Fa 2 anys que no actuo en directe, jo.
0: 2 anys. Doncs tens mono. Tens molt mono, molt mono. Bueno, no es viu de la música metal, del metal, no es viu.
1: No, es viu. No, és molt difícil. A veure, hi ha grups comptats, però és molt complicat.
0: És molt complicat.
1: Això, fora d'aquí, sí. Grups americans, sobretot als països nòrdics, allà sí que som... Sí.
0: Estan més ben vist, no?
1: Sí, allà els grups heavy són número 1, allà. Sí, hi ha moltíssima cultura, surten a la tele... És una altra història.
0: Ja, per això jo volia avui que s'expliqués, no? Que s'expliqués des d'un altre vessant, perquè els hi facin... No sé, que hi hagi una obertura cap a vosaltres, no? Perquè és una música que està molt treballada, i mira com has explicat. És molt difícil posar la lletra.
1: És difícil, és complicat.
0: És complicat, vull dir que és una molt treballat. És una feina molt treballada, que sembla que no, però sí.
1: Sí... Sembla que no, però
0: no,
1: sí.
0: No, sembla que no, vull dir, perquè en general es desconeix o es té així com mirat
1: totes
0: de costat.
1: Músiques,
0: no?
1: Totes les músiques tenen la seva feina. Però...
0: Bueno, hi ha algunes matxacones que no tant.
1: Sí, ja. Però vull dir, però és que també la música en general, avui en dia no es valora com abans.
0: No.
1: I a l'art en general.
0: A l'art en general.
1: I abans, quan començava a tenia una il·lusió diferent, no? Només volies pensar en arribar a ser famós, que això ho hem tingut tots, aquest somni. Però al final dius, jo no vull arribar allà. Vull dir, vull disfrutar de la música, del moment, d'un assaig, de fer una cançó. Ja està. Ara ja no penso en això.
0: És que és maco, no només l'actuació, quan estàs amb el públic, evidentment, el públic és el plus, no? Però només els assajos, quan tu ja... O quan tu l'estàs creant, ja estàs... Ja estàs dintre del...
1: Jo quan vaig veure el videoclip, quan va estar fet i quan estava gravat, o sigui, se'm van saltar les llàgrimes.
0: Clar.
1: I això és el secret de l'èxit de la música, no?
0: Sí.
1: De fet, té moltes visualitzacions, ja porta 20.000 i pico.
0: Molt bé.
1: Visualitzacions, i ostres, per mi això ja...
0: Ja és un sumum.
1: Ja estic satisfet.
0: Ja està pagat.
1: Sí, exacte. I això
0: pagat.
1: És les petites coses, no? Que et dona la música.
0: Dintre de la vessant, hem estat parlant molt de la música, però dintre de la vessant, on t'ha portat la música en la part espiritual?
1: Bueno, això va ser una mica també personal, perquè clar, això de l'espiritual... no sé, jo crec que és...
0: Bueno, és una etiqueta, li pots dir de... en el context que tu vulguis.
1: Sí, de fet, a mi em van posar un apodo,
0: sí?
1: Un metalero zen. Sí, és una cosa que és molt curiosa, no?
0: Sí, sí.
1: Una barreja molt, ostres.
0: Sí, bueno, és que a mi m'ha sorprès. Te'n recordes que t'ho vaig preguntar? Espera, explica'm a veure en quin registre ha estat, com es pot menjar una cosa i l'altra, no?
1: Bueno, però es pot fusionar, per què no?
0: Oh, sí, sí, és evident que sí. No. I jo crec que... que ha de funcionar.
1: Sí, vull dir,
0: no, no
1: que...
0: només
1: bueno,
0: que
1: avui
0: pot.
1: En dia jo crec que és molt important, no?
0: Mm.
1: Aquesta, la part espiritual a mi m'ha canviat la vida. Molt el tema espiritual, el món espiritual...
0: Mm-hmm. Connexió, que de fet...
1: diguem, espiritual, avui en dia també està molt de moda, no? Això,
0: sí,
1: espiritual,
0: sí.
1: I també hi ha molt negoci sí. Darrere d'això.
0: Sí, sí, sí. No, sí. Sí, totalment.
1: Ara ja veus a les xarxes socials
0: sí.
1: Mogollón de retiros, i que sí, teràpies...
0: Entre cometes.
1: Teràpies miles d'esto, de clar, i vull dir, ostres, hi ha molta gent que... Bueno.
0: Sí, bueno, jo sempre dic que és com el que jo no todo es oro lo que reduce. No?
1: Exacte,
0: o sigui,
1: sempre.
0: S'ha de buscar molt bé el què i com
1: sí.
0: I que siguin seriosos i en base.
1: No, jo he pagat, no... jo he fet teràpies, he fet sessions d'ayahuasca,
0: uh-huh.
1: He fet amb plantes sagrades, he fet moltes històries, però al final ara Patxés no pagaria per...
0: No.
1: Vull dir, ara ja, jo tinc moltes eines que he après durant la vida
0: sí.
1: I em cultivo jo mateix.
0: Sí, sí, perquè va, bueno, és que va haver-hi com un temps en el que era com un col·leccionar teràpies, no? O
1: sí.
0: Tallers. Vull dir, la gent anava, ah, he fet aquest. Ah, jo ara faré aquell, ara faré l'altre.
2: Para,
0: fas un i l'apliques.
1: Sí.
0: I quan la tinguis aplicadet, fes un altre, perquè el que no és qüestió d'aprenentatge, sinó d'integrar, no?
1: Integrar-ho, exacte.
0: Clar, d'integrar, d'aplicar, aplicant la
1: és
0: teva vida,
1: el psicòleg,
0: dia a dia.
1: S'està deixant una pasta al psicòleg i no...
0: I no fa res. Després surt i ja diu, bueno, aquí buidat, ja està. Doncs pues no és això. L'has d'integrar i aleshores has d'agafar les eines que vas incorporant i aplicar-les a la teva vida,
1: la
0: que
1: teva
0: és una
1: vida.
0: Mica...
1: De manera autèntica.
0: De manera autèntica.
1: Perquè avui és el que... Crec que el millor que podem fer és ser autèntics, ser nosaltres mateixos, no?
0: Sí, sí. És que més posem
1: costa,
0: la paraula d'espiritualitat, però en realitat és una connexió amb un mateix.
1: Exacte. Connexió amb un mateix i no
0: enganyar-te. I què fem aquí, no?
1: Què fem aquí?
0: I què fem aquí. Un mateix i què fem aquí. Estem a... Ens queda molt poquets minuts per acabar el programa.
1: Que ràpid ha passat.
2: Sí,
0: ens queden molt poquets minuts. Com vols tancar? Bueno, donar-te les gràcies perquè així...
1: No, gràcies a vosaltres.
0: Valent per venir a que et féssim... Ah, diu que té la música, si la vols...
1: El
0: Joan.
1: Sí.
0: Doncs tanquem, diem adéu, no ens acomiadem abans. El proper mes el tindrem ja com en un tema de salut i parlarem de...
1: Perfecte.
0: I tancaràs.
1: Ja no parlarem més de metal.
2: Per què no?
0: Bueno, la posarem, per què no?
2: Per què no?
0: Per què no, sí.
1: Pues sí, clar que sí.
0: Donem les gràcies a l'Eric sí. Perquè ens ha acompanyat, ha sigut un plaer, hem disfrutat molt amb ell, a la Imma, amb la meditació que ens ha fet, al
1: sí.
0: Joan, que fa possible que arribi a tothom.
2: Uh-huh.
0: Gràcies,
2: Joan.
0: I res, a Radio Arenys, perquè permet que fem programes d'aquest tipus i molt agraïts, i a la gent que ens escolta i ens segueix, amb ells, clar que sí.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer
0: sí?
1: Poder aportar. I...
0: Sí, molt bé. Tanquem justament amb la cançó d'abans, però sense veu, o sigui, només sentirem la veu de l'Eric. I tanquem Mediterrània avui amb aquesta música. Mm. Fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània. Sigueu feliços.
1: A veure.

0: espanyol. El CNI considera l'entrada massiva de persones que va ser un fenomen, diu, inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents a la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i l'has anunciat avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. La primera causa de mort entre joves entre 15 i 44 anys de la demarcació de Barcelona. Ho ha explicat la regidora de Salut, Marta Villanueva.
1: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies

0: nostra ciutat.
1: I l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha demanat al conseller d'Agricultura que la Generalitat habiliti espais segurs a Collserola que permetin l'accés. Vallès ho ha fet després que en reiterades ocasions ha demanat que es flexibilitzin les restriccions per la pesta porcina africana, que comporta, diu, restriccions a l'accés del parc, recordem, des de finals de l'any passat. I Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, nord i llevant. N'hi ha més de 8, de més de petites, i una de gran, davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tàrraco.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar... la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà... doncs les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: La costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot, a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home, no sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Doncs fem aquest esforç. A veure, ja li comunico
2: ara anem a la cabina i li comentem. Tranquil, doncs, que ens farà un viatget.
0: És que jo de petit i de menut anava molt al Turó de l'Home i ara el vull veure amb vista d'ocell.
2: Potser està nevat o no?
0: Segur. Doncs res, vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets

fets, relacions o emocions no resoltes del passat influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella, va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar el passat a la meva adolescència, que no va ser una adolescència pues, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: sí, em dedico
0: cantó
1: a les famílies en si.
0: A llavors, les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no som conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí, a
1: l'adolescència, diguéssim.
0: Sí.
1: Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahí en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els
0: sí.
1: pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes,
1: exacte,
0: allò invisible que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada
1: i repetir-la a lo largo de la teva vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí,
0: imagina't.
1: Vull dir, les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars, perquè ho entenguem?
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si, i també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? Todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí genera amb tots els membres del grup aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Ah, exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant perquè això... Poder, sí, perquè jo també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant. Sí. O sigui, tu series la meva mestra i jo seria el teu alumne. Però bueno, avui és al revés. Bueno, avui ja. És al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar, Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, van cantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents cantant aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. L'hauria pensat. Que sí? Doncs molt bé, doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogan, no?, amb alts i baixos emocionals com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Pues va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar.
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu, sí, em sona que sí.
1: I llavors, pues, bueno, pues el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor. I segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment, pues, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares. Avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors, la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això. Prendre i també equilibrar-ho, no?
1: També, i equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors... L'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Era como, uy, esto es raro, sí.
0: La segunda otra pregunta, Iago.
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando y que res casualidad, que tot això després li donarà unes eines perquè ell pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, lo que... Primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita al pare i a la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que m'està passant, no?
0: Sí, moltes vegades estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera. Digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé què, no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer, doncs, aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de
0: clar.
1: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí.
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot a tothom tal com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't
1: que ell també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants. I llavors ara imagino que es dona el cas, el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Fumar tabac, em refereixo. O fumar haixís, o Maria, etcètera. Clar, això és un problema familiar, també, no? Llavors, de què es tracta? De que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat i a partir d'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens
0: clar.
1: El que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir, que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho i després és transformar-ho o transmutar-ho i provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte,
0: a vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar bueno, inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que aunque un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dona de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? És problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També si aquest adolescent es fa mal a si mateix. Important, constel·lar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constel·lar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és com donar moltes normes, no?
0: Sí,
1: llavors, ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i ell entendre les coses, vull dir. I poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o mare que diu que mira, que l'adolescent se m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria pues, que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar, sí, sí,
1: tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils i després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I bueno, i confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions doncs, dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions doncs, de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot
1: dir així. Sí, es diu així, projecte
0: sentit.
1: Ah,
0: doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà en un altre camp, que és el fet de repetir patrons d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis, els pares i, llavors, els fills, no? com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amigues, perquè és molt important. A més, la Verònica Picaal, perquè... No, Picaal, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. O sigui que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axan Busto publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de Luxemburgo. Bueno, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, el de llençat és mi himne, és com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llençat, d'igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que ens sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns-ho.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó
2: aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: El professor, que es va aixecar un dia, i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tinguis que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic. Va, deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre? Teatre en el sentit de que hi ha representacions teatrals? A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constela. A veure, com funciona això?
1: Vale. N'hi ha diferents formes de constelar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constelador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores, tipus?
1: Tipus, pues, papà, mamà, yo lo cargo, no?
0: Por
1: amor.
0: Jo ho carrego per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció?
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant. Exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira, sí, es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no has desbloquejat, que no ha desbloquejat,
0: sí,
1: i una frase sanadora seria papà, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar.
1: Exacte, primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiona.
0: Aspecte que en sessions individuals, que jo estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Doncs a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
1: Exacte.
0: Que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: mateix.
0: Tu.
1: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, et tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit, llavors, esclar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu personalment no et quedes aquesta energia, aquestes actituds
1: ara aniré a una
0: dels nois i noies?
1: Aniré a una part espiritual.
0: No digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació.
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar. Vull dir, al final jo no em quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo, però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Ets un intermediari. Però tot i amb això, observes... Captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, com l'escolar o el grup d'amics o la parella?
1: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bon, no sé, vaig inventant, eh?
1: Sí.
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir, la teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí. Es constel·la, allibera, té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira, em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el Iago vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí, no, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? A on et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on està aquest Mulla?
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com a Verónica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí?
1: És el 689 88
0: Sí.
1: 3-4?
0: Sí.
1: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina, exacte, i
0: vale,
1: em poden
0: doncs
1: trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí, és el primer bloc, n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi i de l'àvia i així, no?
1: Quan
0: també
1: final,
0: és el
1: sí.
0: mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers. Parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria. Jerarquia,
1: pertenència i el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri,
1: sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions... pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem, vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic també i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: la dansa
1: sí.
0: de les emocions, m'encanta el títol.
1: Uh-huh.
0: I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants, se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure. no per culpar, sinó per entendre. No per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares. I ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller, per poder estar millor, amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten pobre, els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Sí, sí, sí, però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha molt obert, no? I tinc molts adolescents, jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, mira, també és
1: provant
0: un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé,
1: obert
0: perquè
1: aquí...
0: tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem, et convidarem. Doncs, passa això. A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per parlar amb la persona
0: clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual, tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: que sí, que sí, que sí.
0: Que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència, i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat, eh?
0: Canes,
1: ara hi ha
0: sí,
1: més
0: sí.
1: informació.
2: Tenim
0: més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
1: Uau.
0: Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar, en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el que carai és tot això. Em vaig apuntar, em va encantar, el que passa que la línia que vaig descobrir, que després ho vaig sapiguer, vaig pensar, no és massa resolutiva aquesta línia psicològica, però em va encantar. És a dir, que tot està servit, depèn de nosaltres. Mm. Si volem trobar solucions, si volem fer un viatge interior per la nostra consciència, mm-hmm. o volem fer un viatge exterior, que també som molt ben parits, viatjar per aquí al Mediterrani, viatjar doncs, per descobrir nous països, que són noves cultures i noves consciències. Ens hem de despedir, no sé si hem d'afegir alguna cosa més, Iago?
2: No, podríem deixar aquí, no? Així ho deixem obert per una altra entrevista.
0: Val. I... Constel·lacions i regressions, ho diria?
1: Regressions, sí.
0: Regressions.
1: Constel·lacions regressives i regressions.
0: Ui, m'encanta. Ja programarem una nova data. Doncs res, fins aquí el Temps de Salut d'avui. Moltes gràcies, Verònica, per acompanyar-nos a Temps de Salut, per les teves aportacions, per la teva experiència i els teus coneixements. Ha estat un plaer dels grossos.
1: Per mi un regal. Moltes gràcies, eh?
0: Doncs de res, mantindrem la paraula i res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars, un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la Verònica Medina i a les vies del so, en Joan Bosch. Atenció, procureu ser feliços i recordeu una cosa, que estimar significa acceptar les persones tal com són, sense jutjar-les ni intentar canviar-les. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat aranyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: Sabies que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. El CNI ha admès aquesta tarda que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i la naturalesa del que va passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que ha fet avui el govern espanyol. Considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. El delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez Triano, ha assegurat aquest vespre que el CNI no va avisar mai de l'entrada massiva de migrants.
2: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información. Si el CNI tiene una información de ese nivel, no se le transmite a un delegado del gobierno. Eso se tiene que transmitir al ministro del Interior, al secretario de Estado, ministro de Defensa, al GEMAT.
1: Entre la documentació desclassificada hi ha un document del CNI del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia els serveis secrets marroquins a diversos grups de Facebook i WhatsApp amb més de 180.000 seguidors que estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. I hem sabut que la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la gestió de la Dana ha citat l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pel proper 21 de setembre a les 11. La comissió també ha acordat citar 3:45 de la tarda l'exsecretari d'Emergències de la Generalitat, Emilio Argüello. I ha refrescat les temperatures arreu de Catalunya i les tempestes han deixat més de 60 litres per metre quadrat al Berguedà i al Ripollès, entre d'altres. Demà dijous dominarà el sol gairebé arreu. A primera hora hi haurà boirina a l'interior i a la tarda creixeran núvols d'evolució. La temperatura baixarà amb una matinada que serà fresca o freda, sobretot a l'interior i al Pirineu.

0: Barça comença fort a Europa i s'ha imposat en contundència al Feyenoord per 5-0 en el primer partit de la Champions.
1: Ràdio Arenys, la primera. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
2: És possible que els castells sigui una de les poques tradicions, entenem bé, i que ningú s'enfadi, eh? Però una d'aquelles poques tradicions que queden amb aquell encant del xup-xup. Allò de fer les coses a foc lent. Deixeu-me fer allò de comparar amb el futbol, però als últims anys no parem de dir que els jugadors de 18 anys ja no tenen paciència, que de seguida volen arribar al primer equip. L'altre dia en parlàvem, estem a l'època de la hiperactivitat i la falta de concentració. En canvi, els castells, que són una activitat que fem 2, 3 o fins i tot 4 dies a la setmana, durant 2, 3 o fins i tot 4 hores al dia, els novells entren al local i els expliquem allò dels galons, de guanyar-se un lloc, d'aprendre com es puja. Quan una persona nova entra a la colla, la formem, ens assegurem molt abans de col·locar-la a la pinya o al castell, ja no us dic res dels folres, i després, si fallen 2 assajos seguits, posem el crit al cel. Quin poc compromís que té aquesta gent. El mirant amunt, res de tot això. El guió està calentet, calentet, acabat de sortir del forn. No marxeu, perquè aquí comença el programa número 51.

0: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
1: Superada la ressaca dels 50 programes i digerit tot el sucre del pastís que ens vam cascar la setmana passada, toca tornar a la normalitat. I la normalitat és que ens ho passem molt bé compartint 60 minuts amb totes i amb tots vosaltres. Avui hem vingut a passar-nos-ho bé amb una nova secció del que hi ha que veure, una dosi de dades de la mà del Lluïsma gràcies al portal Castellmanies. Torna en Gio amb el seu dietari casteller i entrevistarem... Va, no us ho explico. No us ho explico, però us dic que és una entrevista que a mi em venia molt de gust de fer. No cal que us digui que tot això us servirem acompanyadet de l'actualitat del Baròmetre Casteller amb la Sara Suriol i del Moment de la Setmana amb l'Unai Estevez. Tothom preparat perquè ens posem en marxa.

0: Aquesta setmana es preveia una setmana tranquil·la a plaça i el que passa a plaça molts cops es trasllada a la resta de la realitat de les colles castelleres. Per veure què ha passat amb l'actualitat del món dels castells, deixeu-me donar la benvinguda a la Carol Martín. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem vist calçotades, colònies de canalla, viatges a esquiar i algun també a fer castells i fins i tot un miniconcurs casteller. Però, pel que fa a l'actualitat, sembla que les colles han trepitjat el fre, no?
1: Sí, nosaltres hem pogut omplir la secció, però no ens enganyarem a, no enganyarem a ningú si diem que hi ha hagut setmanes durant les vacances d'hivern amb més actualitat que la que portem avui.
0: Doncs agafem allò que tenim i intentem explicar. Per on vols començar?
1: Potser on tenim més explicats a plaça, així que comencem, si de cas, pels resultats. És un cap de setmana d'estrenes i d'excursions. D'una banda, la Jove de Tarragona va actuar a Castelló, mentre que, de l'altra, la Jove de Sitges va viatjar fins a Andorra, us ho explicàvem a l'agenda. Després de tres caps de setmana consecutius, sumant castells a 8 pisos, el nivell s'ha plantat en la gamma alta de 7. Cal destacar, però, que les primeres actuacions a plaça de les dues colles que ja hem citat, també dels Xiquets de Reus, els del Serrallo i els Castellers de Castelldefels.
0: Dissabte van tenir lloc també el Jovert, el concurs de castells per a estudiants de secundària del Penedès que organitzen cada any els Castellers de Vilafranca. Com ja vam explicar la setmana passada, la present edició va arrencar amb un rècord de participació. Prop de 1.500 alumnes d'11 centres educatius diferents es van reunir al davant de Cal Figuerot en una trobada que té format de concurs. La colla guanyadora, doncs, va ser la dels Arreplegats del Milà. Però la sorpresa va ser l'espectacular nivell

0: mostrat ja en aquesta diada on els alumnes tots just porten un any assajant. S'hi van poder arribar a veure fins a Pilars de 4 i Castells Folrats. De fet, 5 colles van plantar el 2 de 5 en folre. La diada es va poder seguir en directe pel YouTube de la colla i va comptar amb la locució de l'Alba Esteve i del Max Margalef.
1: Si bé a l'últim programa parlàvem del boom de colles de fora de l'Estat, aquesta setmana s'ha presentat ja la 5ª Diada Castellera Internacional. Així com cada 2 anys les colles de fora del territori es troben a Tarragona en una exhibició en l'entorn del concurs de castells, aquest creixement que dèiem també es materialitza en la recuperació de la Diada Castellera Internacional. La seva primera edició va ser l'any 2016, a Londres. La segona va ser un any més tard, a París. Després de van deixar un any en blanc, es va organitzar a Copenhagen i, en sortir de la pandèmia, l'any 2023, la van recuperar també a Copenhagen. Doncs enguany, la trobada de colles reapareix amb la idea que sigui bianual i que se celebri, com passava abans, amb el concurset, els anys que no hi ha concurs. Aquest any, la diada tindrà lloc al Museu de les Cultures Europees de Berlín. Serà el pròxim 3 de maig a la 1 del migdia i està previst que hi actuïn els castellers de Londres, els castellers d'Edimburg, els japeruts de París, els maneques de Brussel·les. Maneques? Maneques?
0: Maneques.
1: Maneques, no sé. Sorry. Els castellers d'Estocolm, els de Copenhagen, els castellers de Zúric, els de Lausana, els d'Andorra i la colla local, els castellers de Berlín.
0: Ara que arriba Sant Jordi, tenim dues estrenes literàries amb protagonistes castellers. Del primer llibre en parlarem més endavant en el programa d'avui. Però volíem destacar també La memòria dels catalans, un llibre d'edicions 62 que recull més d'un centenar d'elements que s'han convertit en referents fonamentals per a bona part de la societat contemporània, com per exemple, com no, els castells. L'article que parla sobre torres humanes ha estat elaborat pel periodista i antropòleg Guillermo Soler i repassa la història dels castells i com passen de l'àmbit local a l'àmbit nacional, fins i tot amb una amenaça de desaparició pel mig.
1: I aquesta setmana també hem sabut que el cap de setmana passat la coordinadora de colles castelleres de Catalunya va organitzar la primera jornada per a jovent de les colles castelleres. Sí, ara ja hi som tots. Jornada de prevenció de lesions, jornada de gestió, jornada de músics, jornada d'equitat, jornada sobre sociologia, a banda dels tallers de nutrició, del TCA, de suport vital bàsic i d'empoderament, entre d'altres.
0: Gairebé res, eh?
1: Gairebé res. Doncs bé, aquesta jornada per joves sorgia de l'anterior taller d'empoderament que s'havia fet petit. La trobada va acollir participants d'entre 14 i 18 anys i va servir per compartir experiències i realitats de les diferents colles.
2: Paròmetre casteller.
3: Hola, amics de Mirant Amunt. 24 colles han presentat nous sostres aquest passat cap de setmana. Cap novetat entre les colles del davant de tot, les colles amb gamma de 8, on els verds es mantenen al capdavant. El grup de colles en gamma mitjana de 7 és on s'han produït la majoria de novetats. Els castellers de la Sagrada Família han posat de sostre el 5 de 7 i s'ha posat a la part de la Jove de Barcelona i els castellers de Lleida. Els segals d'Osona han presentat el 4 de 7 amb l'agulla i la colla jove de castellers de Sitges han sumat el 3 de 7. La colla jove Xiquets de Tarragona i els Xiquets de Reus han estrenat el curs amb el 5 de 7 de sostre. Dues noves colles en la gamma bàsica de 7. Els castellers de Castelldefels han debutat amb la clàssica de 7 i els Xiquets del Serrallo amb el 3 de 7 com a millor carta. Finalment, dues colles han presentat novetats de 6. Els castellers de Santpedor han sumat el 3 de 6 amb l'agulla i els castellers d'Andorra han encetat el curs amb dos castells de 6. Amb la incorporació dels Minyons de l'Arbós, que van fer la setmana passada un 3 de 6 testimonial en una actuació privada, ja figuren 61 colles del baròmetre 2025. I això és tot per avui. Recordeu que podeu veure tot el llistat al blogspot del baròmetre casteller.
2: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
4: La setmana passada, a la tertúlia del Mirant Amunt, es va parlar del boom d'aparició de colles castelleres. Aquest boom té la peculiaritat que moltes colles s'ubiquen fora de Catalunya o són colles de les que anomenem internacionals. Avui, el moment de la setmana del Mirant Amunt, colles castelleres internacionals, nascudes, batejades o constituïdes durant els últims anys, els anys post-pandèmia de la Covid-19. Com ja he dit, aquest fenomen de creació de colles es pot anomenar com un boom, perquè el nombre de colles és gran. Un total de 10 colles o projectes de colles internacionals han anunciat intencions de començar la seva activitat els últims anys. No aprofunditzarem en totes al màxim perquè són bastantes, però mínimament les anomenarem. La primera colla en destacar són els Maneques de Brussel·les, una colla apadrinada per la Jove de Tarragona, que va actuar per primera vegada oficialment el novembre passat. Van descarregar el 3 a 6, el 4 a 6, el Pilar de 4 i una estructura de 3 a 5 amb agulla. Uns castells molt ben executats i que van sorprendre a molta gent, fins i tot els castellers de la Jove de Tarragona, que van fer a castells de 7 i un Pilar de 6. Al País Basc també ha aparegut un moviment casteller, Euskal Herriko Casteller Taldea. La colla castellera d'Euskal Herria va començar els assajos l'any 2024. Si visiteu el seu lloc web, tenen una part de calendari, i és curiós perquè sembla que fan assajos a diferents municipis de la zona, com pot ser Donosti o Bilbao, entre d'altres. El cas més diferenciat i amb més punts diferents és la colla castellera dels Gambirots a la UIB. Els Gambirots és un projecte de refundació d'una colla castellera internacional universitària, la de la UIB, Universitat de les Illes Balears, que ha estat desapareguda com a colla durant uns anys i ara està en camí de recuperar la seva activitat. L'any 2023, a les Illes, també va arrencar un projecte que eren els Boixos i Boixes d'Eivissa. En aquest cas, és colla convencional. També durant els últims anys han aparegut projectes o colles a llocs del món com Tolosa, Lausana, Estocolm, Tòquio i Zúric, que es sumen a totes les colles creades abans de la pandèmia, que són bastantes també, i sobretot les internacionals. El món casteller creix i colles com les que hem mencionat són fruit d'aquest creixement. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio a Vilanova i la Geltrú. Moltes gràcies.

0: Avui toca recuperar una d'aquelles seccions que ajuden al públic a entendre millor els castells. El que hi ha que veure, demanem sempre la col·laboració de la intel·ligència artificial. Sí, d'aquí això de la IA, el que hi ha que veure.
1: És que això sempre s'ha d'explicar molt bé perquè és molt visual.
0: Sí, sí,
1: costa molt que... És poc radiofònic, això.
0: Em vaig fent a la idea, per això ja ho explico a l'enredeta. Doncs res, total, que el que fem és demanar-li al ChatGPT que ens expliqui com funciona això de lluitar en contra de la llei de la gravetat. Per cert, deixeu-me aclarir que aquesta secció no és una secció inventada. Ho vam explicar el primer cop que la vam fer, però vull que quedi clar que el nostre nivell d'humor no dona per més que per fer el xascarrillo aquest del títol i poca cosa més. Vull dir que, al final, com deia aquell, hola, sóc Carles Porta, tot allò que us explicarem ha passat. Doncs tal qual, nosaltres ens dediquem a interrogar el ChatGPT i la IA fa la resta. Nosaltres agafem allò que ens sembla més curiós. Doncs bé, fins ara havíem preguntat per les posicions de la canalla, per la temporada castellera o sobre la dicotomia cultura o esport. I avui hem volgut anar a alguna cosa més terrenal, les caigudes. I sobre l'art de caure, com no, ens explica el ChatGPT algunes coses que ja sabíem, com per exemple que la pinya absorbeix una part de l'energia en cas de caiguda, però atenció perquè hem descobert algunes altres coses que potser us sorprendran, com per exemple...
2: Els castellers de la pinya i el folre, si n'hi ha, fan una acció coordinada per absorbir l'impacte de qui cau. Estan atents i intenten aturar els companys amb els braços sense fer moviments bruscs.
0: A mi em perdonareu, però he estat mitja vida fent de tronqueti i mitja vida fent de graller, així que de pinyes en sé bastant poc. Per això, el que he fet ha estat demanar-li que m'expliqui com es fa això d'una acció coordinada aquí a l'estudi. Estava tothom fent coses rares amb els braços.
1: Jo especialment, vull dir...
0: I al final el ChatGPT m'ho ha aclarit una mica. Perquè es feu una idea, els membres de la pinya es col·loquen tal que així.
2: Braços flexionats. No han d'estar ni rígids ni completament estirats per evitar lesions pròpies. Mans obertes. S'utilitzen per frenar i guiar la caiguda del casteller, intentant que no xoqui bruscament contra altres cossos. Moviment d'acompanyament. En comptes de parar en sec la caiguda, intenten seguir el moviment del casteller per reduir l'impacte.
0: Llavors jo m'he començat a fer la idea d'una onada. El castell caient i els membres de la pinya fent allò que es fa als camps de futbol quan el partit està sent una mica avorrit.
2: Sí, exactament. La pinya fa un moviment semblant a una onada d'amortiment quan els castellers cauen. La primera línia rep el primer impacte. Els castellers més propers al punt de caiguda flexionen els braços i el cos per absorbir el xoc. Intenten acompanyar la seva caiguda cap a una zona més segura.
0: Però això no pot ser fàcil, no? I menys encara amb castells grans, amb aquells en els que hi ha un centenar de persones o dos centenars de persones o més, de diverses colles i fins i tot membres del públic.
2: Si un castell està caient, els castellers poden cridar perquè tothom s'activi i estigui preparat.
0: Aquí tothom ha fet cara de... Ah, clar, ara és molt més fàcil, allò de... que estem caient! I des de la pinya se sent... Vinga, nois, posició d'onada!
2: Si un castell trontolla, aquests responsables donen indicacions ràpides com aguanta, amortim o baixa ràpid.
0: Amortim, eh?
1: Amortim, m'ha encantat.
0: Quants cops hem sentit al cap de colla dient ei, nois, amortim! Doncs bé, la IA no parava d'insistir en que aquestes coses s'entrenen. Però llavors he començat a patir pels aficionats del públic que entren a una pinya i que no han anat mai als assajos.
2: Això pot ser molt perillós tant per a la persona com per als castellers. Per evitar-ho, moltes colles fan una barrera humana al voltant de la pinya per evitar que ningú extern hi entri. A les actuacions, sempre hi ha responsables que vigilen que cap espectador s'acosti massa.
0: Que sí, que hi-hi, que ha-ha, però fins aquí podíem arribar. A pinya, que entri qui vulgui entrar. A veure si ara haurem de posar també tanques al voltant d'un castell i... Miro el Lluís Ma, després ens ho explica, perquè jo això ho he vist. Com no em volia enfadar, he decidit evitar la confrontació i m'he interessat per l'acció en si. I he de dir que m'ha fascinat molt tot allò que m'ha dit.
2: Primer, els castellers estan entrenats per no caure rígids, sinó intentar relaxar-se i rodolar en el moment de l'impacte. Segon, els més experimentats ensenyen als més joves a no estirar els braços per frenar la caiguda, ja que això pot provocar fractures.
0: Jo l'escena d'un casteller explicant a un altre que quan caigui amagui els braços us he de dir que no l'he viscut mai. I això sí que, vull dir, de tronquet i una mica en sé. Però llavors, si les caigudes són força habituals en el món dels castells, totes aquestes accions també es deuen assajar, no?
2: Exacte. Els castellers treballen la flexibilitat i la caiguda controlada. Quan perden l'equilibri, intenten rodolar sobre els cossos de la pinya en lloc de caure en sec. Practiquen com recollir-se sobre si mateixos, com fan els gimnastes quan aterren després d'un salt.
0: Com fan els gimnastes després saludant al públic. Com que he notat que la IA es començava a agradar a si mateixa, li he demanat més informació, aquelles coses d'ostres, que interessant, explica'm alguna cosa més. El següent tall és potser el més llarg de tots, però l'he volgut deixar perquè us asseguro que no té desperdici.
2: A moltes colles, sobretot amb infants, es fan proves amb matalassos per practicar caigudes. També es fan exercicis de desmuntatge ràpid per baixar en ordre si el castell perilla. La pinya practica com rebre els castellers en caigudes simulades. En alguns assajos, es fan servir faixes més gruixudes per protegir la zona lumbar. La pinya assaja com amortir caigudes amb els braços i el cos per reduir l'impacte. De vegades es fan exercicis sense castell, on un casteller es deixa caure des d'una alçada controlada, per exemple, des d'un petit suport o des de les espatlles d'un company. Això permet practicar com rebre una persona sense fer-se mal ni ella ni la pinya.
0: Sembla una tonteria, però jo és que m'ho passo molt bé preguntant aquestes coses al ChatGPT. I llavors, què passa quan un castell cau?
2: Si el castell cau abans de ser descarregat, quan l'enxaneta no arriba a dalt o no fa l'aleta, es considera que el castell no s'ha completat. En aquest cas, no es sumen punts per l'intent. Però, si el castell que cau és de gran dificultat, per exemple, un 3 de 10 o un 4 de 9, la colla pot obtenir pocs punts o cap punt, però sovint els jutges poden tenir en compte la dificultat per reconèixer l'esforç, tot i que no es dona la puntuació màxima.
0: I aquí què voleu que us digui? Com que ja hem entrat en el capitalisme casteller, he decidit que millor no entrar-hi gaire, perquè estava segur que m'hauria enfadat. Què vol dir això de que si és un 3 de 10 amb folre i manilles, llavors et donem algun puntet per haver-ho intentat. Però si fas un 4 de 7 i no surt, doncs te'n vas sol a l'hospital.
2: Bé, sols no hi van, els porta una ambulància.
0: Que sí, que sí. Va, que callis, que ara ningú et preguntava. Vinga, va, tirem.

0: Al Mirant Amunt, quan sona aquesta cinto, sabem que és el moment de transformar els castells, allò tan passional, en dades, allò tan fred. Molts poden pensar que les dades no diuen res, però amb les castellmanies estem descobrint tot el que es pot arribar a extreure només mirant d'un costat a un altre la base de dades. Donem la benvinguda a en Lluís Mar, responsable del portal Castellmanies. Bon dia.
1: Bon dia, Fran.
0: Els dies que ven, si tenim algun convidat que no coneixia la teva secció, a mi m'encanta mirar la seva cara quan comences a parlar i a explicar coses amb dades i com es va transformant quan diu, ostres, potser és veritat tot això, no? Ara fa uns dies ens explicaves com s'expandeixen els castells pel territori en funció de les colles i les seves zones d'influència. Em sembla que avui seguim tenint classe de geografia, és així?
1: Sí, una mica, sí. De fet, com ja suposo que és una mica... Ens agrada molt mirar les dades castelleres des d'un prisma geogràfic. Suposo que és una mica de formació professional. Mm-hmm. I avui tornarem a repassar aquesta història, però aquesta vegada quantificant el nombre de colles castelleres bueno, el nombre de comarques que tenen o han tingut colla castellera.
0: Molt bé, doncs quan vulguis, va.
1: Molt bé, doncs sabem que el segle XX s'iniciava limitat a la dualitat vallenca, les seves bessones tarragonines i les aparicions esporàdiques dels xiquets de Gràcia. Amb la renaixença del 26 al Vendrell i Tarragona, es va consolidar un mapa casteller amb quatre comarques i, de fet, podem apuntar que el 1932 el Vendrell seria la primera població en tenir tres colles. Mm-hmm. Un fet que fins i tot avui és excepcional perquè només es dona a Barcelona, a Tarragona i sembla que encara a Vilafranca, entre cometes.
0: Encara aguanten.
1: Sí. La represa del 39 i les reunificacions forçoses van reduir aquest panorama a tres comarques amb colla única. Parlem d'un altre fet excepcional, perquè els castellers, com els països, són més propensos a les escissions. És tan excepcional que en l'època moderna només es va repetir l'any 70 amb la vella de Tarragona i la nova de Sant Magí per formar els actuals xiquets de Tarragona. Uh-huh. Aquestes dues colles, en l'imaginari casteller boomer, vindrien a ser una mica com les antigues RFA i RDA, ¿vale? Uh-huh. El mapa, de fet, no es moria fins al final de la dècada dels 40, amb la incorporació de l'Alt Penedès i del Baix Llobregat. En aquest cas, amb els xiquets de l'Emprunyà, que prenien el relleu dels graciencs com a nota exòtica, i que més endavant serien rellevats una dècada després pel cos de castellers de Barcelona. Uh-huh. I... En aquesta dècada dels 40 es posava el comptador fins a les 5 comarques. I així es mantindria fins a la dècada dels 70, en la que al llarg de tota la dècada es doblava el recompte amb la incorporació del Garraf, els dos Vallesos, el Priorat, el Baix Camp, i la reincorporació ara ja definitiva del Barcelonès i del Baix Llobregat. De fet, podem dir que més enllà del triangle original el camp Tarragonès i Baix Penedès, i l'Alt Penedès una mica com en terra de ningú, aquestes noves comarques que es van incorporar als anys 70 vindrien a configurar el segon cinturó casteller, ja que, de fet, des de llavors totes han mantingut com a mínim una colla local de forma interrompuda, a excepció del Vallès Oriental i el Priorat, que les van perdre algunes, com en el cas del Vallès, doncs el Montmeló, la Roca, i les van reincorporar a posteriori amb els xics, per exemple. Uh-huh. O en el cas dels brivalls, que van aparèixer i van desaparèixer. Passat l'inici dels 80, el Montcasteller hivernaria fins l'any 96, on d'una tacada s'incorporaven quatre noves comarques, dues més al 96 i una més al 97, fins a completar-ne 18. A més d'expandir-se per primer cop més enllà del Principat, a Mallorca i a la Catalunya Nord, en la que se superava ja la vintena de comarques amb escreix. Aquesta progressió era sostinguda i el 2010 s'arribava a les 25 i el 2013 a les 31, en un segon boom que segurament no ha tingut tanta repercussió mediàtica com el dels anys 90, però que les dades confirmen.
0: I tant.
1: Des de llavors s'ha mantingut estable al voltant d'aquest valor. Una trentena de comarques, només al Principat. Una xifra important tenint en compte que el mapa comarcal el configuren 43 entitats, tot i que formalment l'Aran no és, no és una comarca.
0: Teníem a la Carol traient el mapa de comarques per comptar-les.
2: Però xivato és! No.
1: A tall de curiositat, només una comarca ha desaparegut d'aquest mapa comarcal, que és el Solsonès, després de la dissolució dels castells de Solsona el 2016. Mm-hmm. En el cas de la Catalunya Nord, és interessant veure que de les 6 comarques que la conformen, 2 tenen colla pròpia, 3 com si content que els castells de Cerdanya reivindiquen com la colla de l'Alta i la Baixa Cerdanya. Mm. I, per tant, estan dins de l'Alta Cerdanya, que forma part de la Catalunya Nord. I, a més de tenir històricament també el Vallespí, havia tingut colla castellera amb els seus angelets. Mm-hmm. I a les Illes només són 2 de les 7 comarques. 3 si comptem l'experiència de les talaies de Formentera. Uh-huh. Aquesta cosa que no se sap ben bé si era colla o...
0: Si venien d'allà o venien d'aquí.
1: Exacte. Sí. I també també els esporàdics joves del reggae, uh-huh, a la comarca homònica. I per acabar, 4 dades ràpides. El barcelonès guanya per poc el Baix Llobregat com a comarca amb més colles. Uh-huh. 17 a 13.
0: Per poc, tenint en compte que Barcelona... ciutat, ja...
1: Sí. Bueno, i que tenen 3 colles universitàries, que és la comarca amb més colles universitàries. Uh-huh. I, de fet, el barcelonès històricament ha vist néixer fins a 20 colles, però són el Baix Llobregat i el Carraf els que n'han vist desaparèixer més, en 5 en cada cas. Uh-huh. Uh-huh. Aquest recompte, aclareixo que s'ha fet tot a partir del 1926, perquè...
0: va ser
1: la moguda...
2: Es complica fer-ho abans.
1: La moguda anterior, avalls, amunt i avall, no sé què, dona més per fer una novel·la tipus Joc de Trons que una anàlisi estadística. Mm-hmm. Vale? I per acabar, aquella coseta de sempre amb els exemples d'aquelles comarques que tenen una mica de cada, en aquest cas són Osona i el Gironès, que compten amb 2, amb una colla en actiu, una colla desapareguda i una colla universitària. Podeu jugar a pensar quina és cadascuna. En aquest cas no hi haurà regal, perquè no li vull xafar el concurs en Nau i perquè jo sóc una mica més tacanyo.
0: Bé, doncs tothom que estigui a casa, que aprofiti i respongui quan vegi aquest reel. Moltíssimes gràcies, Lluisma.
1: A vosaltres.

0: Sí, hi ha una persona en aquesta família que sempre suma, que és la primera en oferir-se a donar un cop de mà, el primer a la festa, però també el primer quan cal treballar. I hem de dir que també el primer a l'estudi. Avui ha arribat abans que nosaltres, fins i tot. Aquest és en Gio del Rei. Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Fa uns dies vas estrenar la teva nova secció, el Dietari Casteller, amb el dietari d'una enxaneta dels esperxats de l'Estany. Per si algú es va perdre la secció, explica'ns una mica com funcionava.
1: Bueno, fem com un dietari, no? Com un resum de la jornada castellera des del punt de vista del protagonista que sortegem amb en David prèviament i d'una colla que també és de sorteig. Llavors, la dinàmica, com fèiem la secció de l'any passat, no? Una miqueta tota sorts i a inventar-nos una miqueta, a jugar sense faltar ningú, però tocar un toc trapella de
2: com t'agraden els reptes, eh?
0: Li agrada buscar el límit de la situació. La sort, en aquest primer cas, va voler que avui toqués parlar de el dietari d'una escaleta dels xerrics d'Olot.
1: Correcte.
0: El repte no es quedava enrere. Tot preparat?
1: Preparadíssims.
0: Molt bé, doncs quan vulguis.
3: Diumenge, festes d'altura, 9 del matí.
1: Em desperto amb un punt de nervis i també de ressaca. Com li vam cardar la ratafia ahir després de sopar Can Met? Podria haver fet alguna cosa més interessant i sana, com anar a Santa Margarita i cardar un ciri resant per l'actuació d'avui. En fi, cap a esmorzar.
3: 11:30 del matí.
1: Avui és el dia gran. La plaça d'Olot està plena. El sol pica i l'ambient fa olor de cervesa calenta i fartons suats. Jo ja m'he cardat el meu peu de porc amb seques i, com no, el meu cigló de ratafia. En fi, enfeixar-se. Avui actuem amb els marrecs de sal i els segals d'Osona, que arriben fent-se abraçadetes, compartint ampolles d'aigua i fent veure que són molt amics. Però quan els segals descarreguen un castell que els marrecs no han pogut completar encara, la tensió es mastega. Els somriures es torcen lleugerament i el suport fraternal es converteix en una mirada de... ja en parlaré. En fi, tots som amics.
3: 12:15 del matí.
1: Em col·loco a lloc per la primera ronda. Per sort, els pilars caminats encara no m'hi volen. Genoll a terra, esquena recta, esperant que m'hi pugin com si fos un moble d'Ikea. He agafat l'estratègia de l'escaleta de capgrossos, el Santi, i m'hi poso una tovalló a la lligada de la cuixa on em posaran el peu. Mentre aguanto el pes de la història castellera, sento un peu relliscant pel castell. La suor fa estralls i els de dalt no sé què carden, però collons, alguns són molt sapastres. No demano tenir la finura de les xefs de les cols, però una mica de tacte, coi. En fi, una a la saca, anem a fer una cerveseta.
3: 1 del migdia.
1: Segona ronda. Jo ja no sento les cames, però segueixo aquí, fidel a la meva missió. Algú a la pinya em diu que em veu tremolant. Jo els hi dic que és d'emoció. En realitat, estic cardat de l'asiàtica. Mentre m'aguanto els marejos, veig de reull un marrec amb cara de pocs amics mirant com els segals celebren. L'amistat dura fins que la torre de 8 només la descarrega un dels dos. Crec que ara ajudaré a marrecs, aviam si remunten una miqueta i a més pique sa. En fi, visca l'amistat.
0: Ja veig quina serà la meva posició d'aquí un temps. Va, digues.
3: 13:40 de la tarda.
1: Tercera ronda. Última oportunitat per demostrar que una escaleta de xerrics no es doblega. Només es desploma quan s'acaba l'actuació. Estic cardat, però aguanto. Ho fem. Triomf, aplaudiments, abraçades. Jo només penso en el dinar de colla i en com cardaré per aixecar-me la de cadira quan acabi. En fi, a dinar.
3: 10 de la nit.
1: Ai, miraculosament segueixo viu. Els marrecs han marxat eufòrics. Al final han fet millor actuació que els carbasses dels segals. Tot i això, els segals intenten dissimular i fan-s'hi com si no els importés. I jo a sobre haig d'escoltar debats de sobre quina colla ha estat la millor. Em prometo a mi mateix que l'any que ve no em tornarà a enredar. Sé que és mentida. En fi, gotet de ratafia i a dormir.
0: Molt bona.
2: Oh. Molt bé, molt bé. L'essència d'una escaleta traslladada, en dietari.
1: Són una espècie en perill d'extinció.
0: Jo vaig prenent nota, perquè sé que acabaré així, acabaré fent d'escaleta, si no deixo la gralla cap. Que això m'estalvia alguna
2: feina. Però li dona gràcies, que fer d'escaleta és molt digne, ja ho hem vist.
0: Sí, sí.
1: Per favor.
0: Fem el sorteig? Tenim sorteig preparat o el fem per internet i el proper dia us el diem?
1: Doncs crec que el David l'està improvisant.
0: L'està improvisant.
4: El farem, el farem.
1: Vale, pues venga. El vivo y el directo de la ràdio.
4: Carol, on tens la carpeta del Mirant Amunt?
2: Castells. És que el meu drive és una mica Mirant Amunt, aquí, això, perfecte.
1: Això és un desgavell, avui.
2: Sí, sí, sí. S'ha de dir que...
5: Si es pogués dir...
2: Tenia lògica que estigués a Castells.
5: És una merienda de negros.
1: Hombre.
6: Però no es pot dir.
4: Vinga, avui una mà innocent, avui. Nil, un número de l'1 al 119.
5: Pi.
4: Hòstia, 3,14 o 31, què?
5: 31,4, va.
4: 31,4 és més 30.
5: És més 31.
4: Vale, doncs Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
1: Molt bé.
4: I ara digue'm un número, ara me'l dirà Lluïsma, del 1 al 28.
7: O 27.
4: L'amo. L'amo dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
1: D'acord, d'acord.
4: Jo crec que aquí tens joc, avui.
1: Aquí hi ha joc, aquí hi ha joc.
0: Molt bé, doncs boníssim. Proper dia, l'amo dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Moltíssimes gràcies, Gio.
1: Moltíssimes de res.
0: I normalment ara dic allò de baixar la música, de relaxar-nos i posar-nos còmodes per conèixer el nostre convidat especial, però amb el convidat especial d'avui més val que us agafeu a la cadira i us poseu en guàrdia, perquè avui ens venia molt de gust convidar un dels dos autors d'un llibre que parla sobre la tradició de fer sonar campanes. El llibre es diu... Sonen les campanes. Avui, al Mirant Amunt, Nil Rider. Bon dia, Nil.
5: Bon dia.
0: He de confessar que si el Nil està avui aquí és perquè li he hagut d'insistir molt. Quan el documental del David va començar a guanyar premis, vam decidir enganyar-lo per fer-li una entrevista en directe. Amb el Nil costava una mica més la cosa i vaig dir... doncs demanar-li directament. I és que em semblava just dedicar-li aquest petit homenatge a les portes de Sant Jordi, però, bé, no m'enrotllo més. Faig com sempre, val? Nil, publiques un llibre sobre campanes amb Jordi Sacasas. D'on neix aquesta passió teva que, per a molts, segur que és desconeguda?
5: Uf, aviam, espereu-se. Quan jo feia P4...
2: M'encanta quan comencen així.
5: Dimecres de cendra, mm-hmm, vaig... Això ho he descobert després en una sessió de psicoanàlisi, eh? Dimecres de cendra vaig anar amb la sardina, amb una sardina de cartolina vestida de Superman, que recordo perfectament.
2: D'acord.
5: La psicoanàlisi l'he de suplir amb una hipnosi que encara no he fet, però tinc el record de la sardina, que la mestra no em va deixar entrar perquè això ja no es feia. Jo vaig agafar un berrinxe com el que no he agafat mai més a la vida, i mira que n'agafo sovint d'emprenyades, i em vaig jurar que això no em tornaria a passar. Mm-hmm. Llavors, sempre que veig un vell que té alguna cosa a explicar, m'hi acosto, i és una qüestió fàcil. Vull dir, quan estimes, fas estimar, quan estimes, protegeixes, quan protegeixes, difons i fas que això, doncs, pugui tenir una espurna més de viure. I una mica ve d'aquí, de conèixer, d'anar més enllà, d'analitzar, i quan dius, ostres, això va molt més enllà del que estem acostumats. I ens posem amb el Jordi Sacasas i amb un editor que sembla que està més penjat que nosaltres, que és el Norbert Tomàs de Jesús Morera, que és un senyor que fa calendaris encara de paper, és el senyor que publica el calendari de l'ermità, que publica l'almanac del Cordill, per tant, una mica de la corda, i uh-huh, doncs anem a publicar això. Doncs som-hi.
0: Molt bé. En aquest programa tothom sap que els castells van ser declarats Patrimoni Immaterial de la Humanitat, però potser pocs recorden que a finals de l'any 2022 el toc manual de campanes també va aconseguir aquest reconeixement per part de la UNESCO. Com es dona aquesta situació i què suposa per una tradició com la de tocar campanes?
5: L'advocat... Avui suposo que ja el poseu... Vull dir, si algun dia hem tingut dubtes... No suposa res.
0: No suposa res.
5: Lo de la UNESCO, permeteu que ho digui aquí al Mirant Amunt i qualsevol problema, doncs això, mirantamunt@gmail.com.
2: Sí, allà totes les queixes.
5: Totes les queixes. Això del Patrimoni Mundial de la Humanitat, perquè... Vosaltres dieu patrimoni material, però la gent el que diu és ens han declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. Mm-hmm. No suposa res, no suposa res. És un diploma que el tens a casa i no val per res, no hi ha cap mena de protecció associada. Seguim trinxant, vull dir, en el cas de que el que toca, seguim trinxant campanars, seguim fent dosos de cinc en folre i seguim fent qüestions que dius... Aviam, per favor, de què ens serveix el Patrimoni Mundial de la Humanitat si no hi ha unes línies a seguir? Tampoc serveix les proteccions que ens fa la Generalitat de Catalunya, perquè en el cas de les campanes són element patrimonial d'interès nacional I ahí estamos. Vull dir, seguim trinxant campanars i seguim tenint problemes.
0: Diu, seguim trinxant campanars. En un article teu a la revista Tornaveu et queixaves de la instal·lació de sistemes automàtics pels seus efectes sobre aquesta tradició, la de tocar de manera manual les campanes. Són incompatibles aquests tocs automàtics amb el toc manual?
5: No. Aviam, el que és incompatible és que una empresa instal·ladora es guanyi les garrofes si hi ha algú que toca campanes. I el que hauria de ser una cosa normal i absoluta, que és l'entendre'ns, escolta, jo tinc aquestes necessitats, vostè té aquestes altres, parlem, ens posem d'acord i mirem de fer-ho bé, sempre en aquest país de Déu tocat pel sol, sempre hi ha la postura de doncs si tu i jo no ens entenem, jo et posaré el peu al coll i aviam qui guanya. I funcionem així.
0: Em sona. Suposo que molta gent deu pensar que les campanes només serveixen perquè la gent sàpiga l'hora, encara que estigui lluny d'un rellotge, no? Però, a més d'això, que també, per què més serveixen les campanes? Es poden entendre les campanes deslligades de la religió?
5: Completament sí, completament sí. De fet, dir això a Mataró Ràdio hauria de ser com un... Jo dic, barram, aquí penses en santes, que hauríem de parlar si santes és o no és religió, però penses en santes. I el concert de Barram i el dia d'abans de Santes et transporta a un d'allò. També et transporta en aquell moment que no sé si... Bueno, que no sé si heu vist, vull dir que vaig a descriure ara mateix, que és quan surten les relíquies de les Santes per la porta del Fossar de Mataró, amb tot a tope, arriben a la porta de la Basílica, els capgrossos hi fan un pilar, o hi feien l'última vegada que jo vaig venir, suposo que encara el fan, hi fan un pilar, mentre les campanes grosses callen i queden les dues campanes petites, amb aquella delicadesa d'aquí està passant una cosa molt fineta, que és que estem allò, estem traient, estem ensenyant les faldilles de lo més sagrat que tenim, i quan ho tornem a tancar i anem a guardar, pilar descarregat, tornem-hi una mica amb tota l'artilleria. Per tant, un llenguatge que et permet dir de tot amb lo mateix, amb cinc notes.
0: Explica'm una mica, perquè, clar, aquí hem fet el hi-hi-ha-ha d'un llibre sobre campanes. De què va aquest llibre? Què més ens expliques en aquest llibre de campanes?
5: Mira, doncs hi ha una part primera molt interessant que tracta sobre l'antropologia de la campana entesa com el so. Des del punt del misteri, per exemple, hi ha un article fabulós del Jordi. Tota aquesta primera part se l'ha quedat al Jordi, que és un senyor que pensa molt bé. I pensa molt.
0: Arxiver de professió.
5: Arxiver de Santa Maria del Pi, sí, sí. On hi ha un capítol magnífic parlant de com, per exemple, Harry Potter, la melodia de Harry Potter té un moment de campanes, perquè juga al misteri. Per tant, tot el que, no, allò, tant de religió, de proclamem el misteri de la fe.
0: Sí.
5: Doncs totes aquestes qüestions antropològiques que desgranen d'una forma molt, molt, molt, molt de divulgació. La idea no és aquí publicar el gran article en llatí sobre el que són les campanes, sinó, doncs, com s'ha anat gestant, com s'ha anat construint, per què hi ha un so sagrat que és la campana i no és la corneta de llautó. Hi ha una part que m'he quedat més jo, que és la part de la dimensió material i immaterial, de com s'afonen, de quina manera es fan, quins tipus de campanes hi ha, si lo de les hores o no les hores.
0: Sí.
5: Allò que diem sempre, no, hi ha una cosa que és civil i una cosa que és religiosa. Aviam si hi és o no hi és. I tota una dimensió que m'agrada bastant molt, molt, molt, que és aquesta dels avis. Que és de com es toquen les campanes o com els nostres avis entenien que es tocaven les campanes. De la mateixa manera que m'interessa molt com els nostres avis entenien els fer el castells o com els nostres avis entenien que s'havia d'anar al bar a jugar al dòmino. Perquè, bueno, perdó, un excursus d'aquests, que si no el dic em rebenta ara, quan jo sento alguna vegada, apuntarem el nen a l'esplai perquè ens han dit que se relaciona molt amb gent gran i s'ha de relacionar amb nens. Penso, merda, ja l'hem cagat. Un nen que es cria amb els seus avis aprèn a estimar coses que un nen que es cria amb nens no aprèn a estimar.
0: Cert.
5: Llavors és aquest concepte de què estem perdent, quines bugades, quins llençols tenim allà, i els tenim. L'únic que hem de fer és desfilagarçar perquè ens surtin amb la costura del dret i no del revés.
0: Molt bé. Deixa'm aprofitar que ja que haurem de fer servir els nostres advocats aquesta setmana perquè et tenim aquí, deixa'm llegir-te un titular de premsa i tu em dius què en penses. El titular deia una cosa així com un jutge decidirà finalment si les campanes de la catedral de Girona poden sonar de nit. Els propietaris de l'hotel històric presenten una demanda al jutjat i critiquen que el consistori no vol arribar a un acord.
5: Bueno, aviam, tres coses a dir. Les campanes de la catedral de Girona hem de suposar que són les campanes horàries, que són del consistori de la Girona, de la ciutat de Girona. Mm-hmm. Les campanes litúrgiques són a baix. S'ha de dir, falca divertida, que la campanera, l'antiga campanera de la catedral de Girona, viu encara a la catedral de Girona, i que el seu fill és el gerent, que s'han criat, vull dir, que és el capítol de la catedral de Girona segueix tenint una senyora que ve de, no sé si de Salamanca o de Valladolid, que va arribar a Girona amb una mà davant i una altra darrere, va picar la porta i diu, hola, que em donen feina, i la van acollir, no només li van donar feina, sinó que li van donar una llar on encara viu, i encara, de forma automàtica, mana les campanes de la seu a nivell litúrgic, a nivell horari. Tot ciutadà té dret a ser informat de l'hora que és en qualsevol moment.
0: Mm-hmm.
5: I tot ajuntament té el deure d'informar a tot ciutadà de quina hora és. Per tant, que un agent d'un hotel que es basa a no tenir ciutadans o a fer ciutadans temporals aïllats de l'univers, espai-temps i comunitari, que diguin el que vulguin. La lògica ha de ser que si la gent de Girona vol ser informada a la nit de l'hora que és... És, i jo he vist que al costat del campanar de Badalona, al costat a 150 metres, uh-huh, en línia recta, i no les sents, quan t'hi fas, jo no les sento. I dormo perfectament, sense sentir-les. Si em desperto, sí que dic, tal hora, però sí. Tornes a dormir i cap mena de problema.
0: Molt bé. David, pots dir-li a l'advocat que marxi, que avui el Nil està políticament correcte.
2: Sí.
0: A banda de ser historiador i folclorista, també has estat docent a l'Escola de Campaners de Joanetes i has coordinat el seminari bianual campanològic de l'Arquebisbat de Barcelona. Quina és la situació d'aquesta tradició de tocar campanes manualment perquè calgui crear una escola de campaners i tot plegat?
5: Bueno, aviam, aquí qui hauria d'explicar això més aviat és el director de l'Escola de Campaners, és el Xavi Pallàs, i no jo, perquè jo vaig allà, hablo de mi libro, mai més ben dit, i me'n torno cap a casa, a vegades amb més o menys peripècies. Vull dir, mm-hmm, no sé, jo a Olot he arribat amb transport públic fent 3 hores de camí, i a vegades vas amb cotxe i tornes dinant a Vic amb un, o al mateix Olot, unes patates d'Olot. Però la situació és criminal. És criminal en molts aspectes. Un primer és la situació dels immobles, de com els campanars, des de que no hi puja la gent, són uns nius de colomassa, mm-hmm, de... Es pot dir merda, oi? Sí, de merda.
0: Es pot dir
5: merda. De merda, on no hi puja ningú, que estan deixats de la mà de Déu, mai més ben dit,
0: uh-huh,
5: i que, en molts casos, són aprofitats per unes empreses que, de forma més o menys conscient, fan allà qüestions que no són del tot correctes per un element material i moble. Perquè estem pensant sempre que, i això és una cosa que es fa molt de dir, no? Això que en diem el patrimoni immaterial mundial del mundo de la humanidad, no és eteri. Tu, per tenir un element, i valgui la redundància, un element immaterial, has de tenir un espai-temps i uns elements materials i personals que els cal duguin a terme. Per tant, quan tu tens un campanar en bones condicions, amb una gent formada, pots reproduir aquell patrimoni material, pots ser-hi, pots mantenir-lo viu. Si tens un campanar trinxat i una gent que està perdent el llegir i l'escriure, i una empresa que, a més, el poc que queda t'ho gira de lloc, i això, hi ha un vídeo meravellós que no està penjat a la xarxa, si no ho estarà mai, del campaner de, no sé si el campaner de Durro, un campaner vell del Pirineu, que explica, uh-huh, que ell no pot tocar campanes perquè va venir una empresa i li va moure les campanes. I el tenim gravat en un racó de la plaça.
0: Pobre home.
5: Tocant les campanes mentre... A més, molt divertit, perquè ell no volia fer la plaça perquè ell havia de moure's.
0: Uh-huh.
5: I el tenim ballant sol amb un racó de la plaça mentre canta el toc de campanes, perquè no el pot fer, no ens el pot gravar. In situ, perquè les campanes una empresa, no sabem quina, el va moure al lloc, per tant, la situació és criminal.
0: Uh-huh.
5: Tot i això, que ara he vist que algú ensenyava coses, s'ha de dir que, afortunadament, després de 40 anys de democràcia, o 50 anys de democràcia, bueno, després de tots aquests anys de democràcia,
0: sí,
5: i de progresso, a Mataró ha sigut, i s'ha de dir, jo ho he dit en aquesta santa casa, ja ho he dit alguna vegada, ha fet una aposta pionera, que ha sigut fer una restauració integral del campanar, a nivell material, a nivell immoble i a nivell immaterial. I els campaners han fet un curs de reciclatge, que després de 40 anys de tocar igual, diu, bueno, aviam, anem a llegir la documentació antiga, anem a veure com es feia, i anem a intentar salvar la situació. Per tant, una gent que fa 40 anys, que és molt lloable, dir, aviam, fa 40 anys ho estem fent no del tot bé, anem a reciclar-nos. Mm-hmm. Sensacional.
0: Deixa'm preguntar-te ràpid. Si per salvar els campaners hem de fer cursos, per entendre el codi que ens està dient les campanes, què hem de fer? Vull dir, si les campanes sonen però la gent no sap què volen dir...
5: Joan Amades tenia té, de fet, un llibre de signes. Llavors, fa un signe que ara és molt bé, es posa la mà a l'orella, ensenya l'orella i diu, para teula. Uh-huh. Tu ets capaç d'interpretar el que t'està dient una persona. Perquè, al cap i a la fi, comunicadors, periodistes, com es produeix el missatge, com es produeix la comunicació? Doncs hi ha un emissor, hi ha un receptor, hi ha un codi, hi ha un llenguatge. Si tu ets capaç de comunicar de persona a persona, la persona t'entén. Uh-huh. T'entén. Perquè això és personal i intransferible. Nosaltres vam tocar una vegada una defunció, i baixar al carrer, al Pi, barri gòtic. Com es diu això? Gentrificat. Una senyora va preguntar qui s'ha mort. Mm. I dius, no vamos tan mal.
0: Molt bé. Si et sembla bé, aquestes entrevistes les acabem sempre amb un quiz casteller. Preguntes senzilles, respostes curtes.
4: Si no fossis dels castellers de Badalona, de quina colla series i per què?
5: No seria de la Vella.
4: Un castell preferit?
5: Ostres, aquesta és complicada, eh? No seria el 7 de 7.
4: Quina posició no has fet mai i t'agradaria fer?
5: Doncs mira, tinc la desgràcia d'haver-les fet totes a la pinya i la resta no m'agradaria fer-les.
4: Perfecte. Una afició fora dels castells que no siguin les campanes.
5: Llegir.
4: Quants anys portes fent castells?
5: Més de 10 i menys de 15. Hauria de comptar.
4: Un lloc al món on t'agradaria plantar-hi un castell?
5: La plaça de la Vila de Badalona.
4: Maca, bonica.
5: Ja està, no cal fer més.
4: Què és el més sonat que has fet pels castells?
5: Home, viatges. De dir, al matí has de ser a no sé on i a la tarda has de ser a no sé quin altre lloc, doncs... Hores, vull dir, al final, temps i diners.
4: Un gust de sucres preferit?
5: És que no n'he menjat mai.
4: Vaja, pots dir el de pinya, que el diu tothom.
5: Doncs no diré el de pinya perquè el diu tothom, però jo no n'he menjat mai.
4: Vinga, va, i última, una pel·lícula i un llibre. Pots dir el teu i fes la falca.
5: Ah, no, anava a dir el nom de la rosa i el nom de la rosa.
4: Mira, molt bé.
0: Doncs ja està. Doncs moltíssimes gràcies, Nil. A tothom li dic que sabeu que teniu les portes del programa obertes. Tu tens les portes, la cadira i ja tens el nom a la taula.
4: Però si es ocupa ja el programa.
5: Sí, sí, sí. No, ja. Ara no vindré més.

0: Si el mes de març ja es va començar a carregar d'activitat castellera, els caps de setmana, el mes d'abril, apuja encara més una marxa. Nosaltres us n'hem seleccionat 3 per dissabte i 3 per diumenge, però si us queden lluny, consulteu l'agenda de la coordinadora de colles, ben segur hi trobareu alguna diada a prop de casa que no haguem citat, i és que al final tampoc hi caben totes. Hem intentat abraçar tot el territori. Ara que s'acosta Sant Jordi, sembla que la zona tradicional es comença a posar en marxa, també. Comencem per ordre cronològic, ja que dissabte podeu anar a Gràcia a la Diada de la Independència.
1: Serà a les 5 de la tarda a la plaça de la Revolució de 1868 amb la colla local, els castellers de Sant Cugat i els de Sarrià.
0: Si aneu cap a l'interior, a Lleida se celebra el 30è aniversari dels castellers de Lleida.
1: Exacte, el dissabte a les 6 a la Llotja de Lleida, els locals compartiran plaça amb els castellers de Barcelona, els de Cornellà, els bailets de Gelida i els castellers del Pallars.
0: I les colles de la zona tradicional comencen a treure la pols a la faixa. Dissabte podeu anar fins a Altafulla a la diada d'inici de temporada de la colla local.
1: I actuen, com bé dius, als locals, els castellers d'Altafulla, a les 6 de la tarda a la plaça del Pou. Ho faran acompanyats per la colla jove Xiquets de Tarragona i la colla vella dels Xiquets de Valls.
0: I fem una actuació així, bonus track, que se surt de les 3 que us havíem promès, però es mereix una esmena especial, i és que, si no us podeu desplaçar fins a València per veure les moixerangues, aquest dissabte podeu anar a veure-les a Barcelona.
1: Correcte. Se celebra la trobada de la moixeranga a les 12 del migdia, a la plaça Bonet i Moixí. Hi actuaran la moixeranga de Barcelona, la moixeranga jove de València, i tot plegat els acompanyaran els castellers de Mollet.
0: Però no s'acaba aquí la cosa. Diumenge podeu visitar la quarta província que ens quedava, on també s'hi veuran castells. A Bescanó se celebra la Fira de l'Embotit.
1: A les 4 de la tarda, a la plaça Joan Maragall, la colla castellera de Figueres, els esparxats de l'Estany i els marrecs de Sal compartiran plaça.
0: I si ens anem desplaçant una mica cap al nostre territori, a Sant Cugat del Vallès, hi ha la diada de Volpelleres.
1: Els locals hi actuaran també diumenge, a les 12, amb els castellers de Terrassa, els Minyons i els Bordegassos de Vilanova. Els Minyons de Terrassa i els Bordegassos de Vilanova.
0: Per últim, però no menys important, i per acabar la Volta a Catalunya, la diada del local dels Capgrossos de Mataró, aquí al costat de casa.
1: A les 12, els Capgrossos actuen al passatge amb Mariona Galindo, al seu local, acompanyats pels castellers de Sabadell, la jove de Barcelona i els moixigangues d'Igualada.

0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí a 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys i a Ràdio Calella Televisió, però també a través del podcast de Spotify, que trobareu enllaçat a tots els nostres comptes de xarxes socials. Suposo que la majoria ens escolteu per aquí, però hem de citar-ho tot. Recupereu tots els programes i doneu-los una segona vida. Salut i castells.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
4: Benvinguts a un nou any i a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui, per encetar aquesta nova temporada, anem a recordar el que passava fa 50 anys, és a dir, 1976, que va ser l'any en el que van començar a canviar les coses d'una manera ja molt definitiva.

I res millor que començar a repassar el 1976, és a dir, 50 anys enrere, amb aquest àlbum Songs in the Key of Life de Stevie Wonder. Probablement el disc que començava ja a marcar l'època més gloriosa de Stevie Wonder i començava a encetar també una època diferent pel que feia la música negra. Començàvem a parlar ja, o començàvem a escoltar nous discos pensats amb les pistes de ball. En la segona meitat seria, evidentment, l'eclosió de la música disco i probablement Stevie Wonder i d'altres havien ja assentat les bases amb discos com aquest i anteriors, com ho va fer també Marvin Gaye, perquè Marvin Gaye, després d'aquell meravellós What's Going On, va fer durant la primera meitat dels anys 70 una producció fantàstica que va acabar amb aquell Let's Get It On del 73. Però va començar la segona meitat amb un disc no menys important i essencial també per a l'evolució de la música de ball. Era aquest I Want You.

LP es deia I Want To, igual que aquesta cançó, i era l'àlbum número 14 ja en la discografia de Marvin Gaye. Es va publicar el març del 76 i a partir d'aquest moment ja es veia molt clar, juntament amb Steve Wonder o aquest treball de Marvin Gaye, com el sol s'anava contaminant de funk i aquest funk anava dirigint-se, evidentment, cada vegada més clar cap a les pistes de ball. Tot això pel que fa a la música negra. D'una altra banda, un altre dels grans mestres pel que fa a marcar territoris en l'àmbit de la música electroacústic, Bob Dylan, publicava un àlbum també molt celebrat per llavors, Desire.

era Bob Dylan amb el seu The Science, que era el 17è àlbum ja que publicava en estudi i que va aparèixer precisament el 1976 amb un èxit important, Hurricane, però ens ha agradat més agafar aquest Romance in Durango, que significava una mica el punt i final d'aquella època mig mexicana de Bob Dylan que va encetar amb la banda sonora de Pat Garrett amb Billy the Kid. Però The Sire va ser un disc excel·lent. El va estar gravat amb la banda de la Rolling Thunder Review i la veritat és que va ser un disc que ens va deixar, que deixa encara molt bon gust de boca. I un personatge que va treure el cap ja al 76 va ser un tipus que després seria celebríssim als anys 80. Estem parlant de Tom Waits, un personatge que encara no era prou conegut, però aquí ja començava a circular entre aquells que viatjàvem a Andorra en busca de novetats discogràfiques. El seu quart àlbum es deia Small Change i va ser un dels àlbums, sens dubte, d'aquell any 76.

va ser el 76, al juny, quan els Flaming Groovies van publicar el seu quart disc en estudi. Es deia Shake Some Action, igual que aquesta cançó que acabem de sentir, i que significava la reunió, per dir-ho clarament, del grup, perquè durant 4 anys, del 72 al 76, van estar gravant precisament aquest disc tema a tema, fragment a fragment, com aquell que diu. A partir de llavors, del 76, van ser una de les bandes més interessants i fonamentals en el que seria la construcció d'aquell imaginari que als anys 80 seria la New Wave. I al seu costat, a Anglaterra, Dr. Feelgood publicaven el seu primer disc en directe i mostraven que les guitarres prenien el protagonisme, però d'una manera molt, molt personal, ja anunciant aquella revolució que vindria un parell d'anys després amb el punk esclatant per tot el món.

Era en Doctor Feelgood amb dos personatges essencials. Per una banda, el Wilco Johnson a la guitarra i la veu de Lee Brillo, Tots els desapareguts, que van publicar el setembre del 76 aquest primer àlbum en directe, Stupidity. I, si no recordo malament, va ser el dia de Sant Jordi, quan els Ramones van publicar el seu àlbum de debut.

Ramones, amb el seu àlbum homònim, publicat el 23 d'abril de 1976, on obrien ja definitivament les finestres i les portes al punk que vindria a continuació. Ells no eren més que uns altres dels precedents al costat de MC5 o dels Stooges, del Iggy Pop, etc., d'allò que després a Anglaterra s'ha denominat punk. I el 76 també va publicar, a l'octubre ja va ser, a l'octubre del 76, Patti Smith va publicar el seu segon àlbum, a continuació del gran èxit que va tenir el Horses, el seu primer àlbum del 75, va publicar a l'octubre del 76 Radio Etiòpia.

0: El segon àlbum de Patti Smith al costat del seu inseparable, llavors Larry Kay, i que es va publicar a l'octubre del 76. No va ser molt ben rebut per la crítica, precisament. Malgrat tot, ella és i continua sent una de les persones essencials en el que podríem dir el pre-punk dels 70s.
1: Perifèries, un programa del món de la música i de les músiques del món.

I precisament el mateix mes octubre del 76 en el que Patti Smith publicava el seu Radio Etiopia, Frank Zappa també publicava el seu àlbum número 22 amb el títol de Sweet Allures, i era un àlbum realment que mostrava un canvi. Estava avançant ja el canvi del que vindria, deixava enrere les grans bandes, és a dir, les bandes nombroses que l'acompanyaven, es queda amb un quintet i publica aquest magnífic 22 àlbum que es deia Sweet Allures. Això sí, ja marcant un protagonisme molt gran per la guitarra, i sobretot relaxant en cert aspecte el discurs de la seva musicalitat fins llavors. També al mateix temps, una de les escenes que comença una davallada ja inexorable és la simfònica. I a l'any 76 ens sorprenen la gent de Genesis, ja que després de que Peter Gabriel deixés el grup, després d'aquell magnífic The Lamb Lies Down on Broadway, apareix a l'any 76 i ni més ni menys que a principis, al febrer del 76, la continuació de Genesis, encapçalada per Phil Collins amb un àlbum que es deia A Trick of the Tail.

A Trick of the Tail, l'àlbum de Genesis publicat al febrer del 76, ja sense Peter Gabriel, un àlbum que es converteix en l'àlbum bisagra de la seva carrera, deixant enrere ja el rock progressiu, malgrat que encara mantenen certes característiques molt clares, però comencen a decantar-se per una via més pop, que farà d'ells després una de les bandes més famoses, conegudes i venedores de discos. I què passava aquí entre nosaltres? Doncs que aquell gener del 1976, és a dir, ara fa 50 anys exactament, Lluís Llach omplia el Palau d'Esports i gravava un dels discos més generacionals i més polítics i socials d'aquell moment de canvi, perquè aquí començàvem una certa transició.

El gener del 76, Lluís Llach gravava això en directe i passaven moltes coses en aquest país. Coses que continuarem explicant-vos la setmana que ve, perquè fins aquí la nostra edició d'avui, fins aquí la primera part d'aquest repàs del que va ser 1976, i l'Aleix Alari, el control de so, i el Jordi Tortós, aquí al micròfon, us deixem en companyia d'un altre d'aquells elements essencials bàsics de 1976, molt de la perifèria, però que funcionava a Alemanya i des d'Alemanya sent molt, molt influent. Estic parlant del rock alemany amb bandes com, per exemple, la Düsseldorf, on estava Klaus Dinker, entre d'altres.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Compartim la música de Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament, fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo, Mi corazón en bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, com estàs?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga, perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida. És mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country, doncs, es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El tema instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924. Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill, el 2013, en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965. Però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció. I tu, quien sabe por dónde andará. La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona. Que lejos estás de mí. Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia. Estàs de mi. Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que, quan encara era més gran, em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútiles, eh?

0: Adiós, medio. I més d'un oient deu estar pensant, aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa amb el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió, la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: Hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure't en breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

Hello, és un gran lantorro. Tell me how to win your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser i és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970. Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: ens esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brooke Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, ens deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert O'Sullivan, Claire, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz, de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demanen Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire, de Gilbert O'Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert O'Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena. Se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: d'unidó,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí. Tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.